0: L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims dos anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als Campionats d'Europa de Natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda es repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
2: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3Cat Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
5: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic, és la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica, tot i així ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
6: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
7: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
8: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Venezuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Venezuela fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
10: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
10: Però la llei obliga a tindre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això en molts casos serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
12: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
10: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
14: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
15: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
14: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
15: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Plater, el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, Ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
17: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
9: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
9: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
19: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
20: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
19: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
21: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futur negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
22: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
23: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
22: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio el director dels Serveis de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
1: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
22: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmàneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escar, Seròs i el Matret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
3: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
2: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
3: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
2: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolà, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permetrà l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
9: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'ACN.
4: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny doncs, d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
4: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general i també volem doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs, a casa nostra.
0: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
9: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
24: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
25: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
24: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
5: Nada, muy contentas, creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
24: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
6: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
24: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
9: 3CAT Info.
24: També ha començat l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
7: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
24: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
8: Molt bon estat aquesta pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
9: Són 2:15.

0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Les Penyes de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la sisena edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Dels esports, Pau Dax, què destaquem?
1: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials, amb edificis tremolant i sostres caient.
0: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el Consolat Espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
6: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Uns 7.800 catalans

0: complejas y peligrosas.
1: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
3: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
1: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, parla d'una situació insostenible.
4: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
1: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
5: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
6: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
1: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Bote.
7: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
1: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors. Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
8: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
1: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat.

0: necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
1: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques, el govern espanyol s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són cinc denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un mot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com per exemple el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
2: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
3: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
2: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
4: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
5: 3CAT Info.
0: 3:45, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
6: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la policia local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
7: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de Salvament Marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
8: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
7: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
8: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
7: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter amb base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de la esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
9: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
10: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
9: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida, la sisena edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Boixaderas. Ens ho explica la Marc Camps.
11: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
12: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
11: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
12: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
11: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
13: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
14: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araújo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
15: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
14: El davanter blaugrana Ronnie Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Estiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
16: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana. y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy, bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
14: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
17: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
14: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hawk.
13: 3CAT Info.
14: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura volem dir Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de Martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
18: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
14: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
19: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
14: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
13: Trescat Info.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims dos anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consulat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la vall del Cauca, o bé el conegut com a eix cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3Cat Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si estava a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Veneçuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Veneçuela, fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
10: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
10: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això en molts casos serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
12: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
10: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
14: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
15: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
14: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
15: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Plàter, el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
17: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu i Prepirineu. Tres comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació: Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
19: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
20: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
19: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
21: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futur negociació, cosa que complica encara més. qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
1: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
4: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio el director dels Serveis de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
22: No en el mateix moment, no a la mateixa del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
1: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmàneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
24: En el 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
23: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
24: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
23: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolà, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permetrà l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
2: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb la Sena.
25: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny doncs, d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
25: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs, a casa nostra.
0: Des de la Conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
3: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
5: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
3: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
6: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
3: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
7: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
3: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
2: 3CAT Info.
3: També ha començat l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
8: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
9: Molt bon estat de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot en nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí. aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé el gimnàs, l'hotel, hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
2: Són 3:45.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Les Penyes de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la 6a edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. I dels esports, Pau Dax, què destaquem?
3: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
10: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
11: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas. porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
10: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
12: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
10: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
13: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
14: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente

0: veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç encara provisional és de 800 hectàrees cremades.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
2: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, parla d'una situació insostenible.
3: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11 mil personas fácilmente.
0: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
4: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
5: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Boté.
6: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors.
1: Trescat Info.
0: Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
7: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar

0: evitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
1: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són 5 denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un mot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com per exemple el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
2: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
3: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
2: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
4: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
5: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista de calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu per Pirineu. Tres comarques estan sota vista d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
4: 3CAT Info.
0: Tres quarts i tres minuts, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
6: S'ha rebut un avís al 112 cap a un quart de 12 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la policia local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
7: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de Salvament Marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
8: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
7: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
8: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
7: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter amb base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de l'esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
9: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
10: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
9: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida a la sisena edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Boixaderas. Ens explica la Marc Camps.
12: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
13: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim en un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
12: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
13: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
12: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
4: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
14: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araújo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
15: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
14: El davanter blaugrana Ronnie Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
16: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
14: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
17: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
14: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hawk.
4: 3CAT Info.
14: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura volem dir Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
18: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ahí ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
14: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
19: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies ens ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
14: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
4: Trescat Info.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consulat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials, amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació, mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3CAT Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, aquí a Bogotà el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i, malgrat tot, sí que tinc la sensació que, almenys aquí a Medellín, la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Venezuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Venezuela fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
10: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
10: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això en molts casos serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
12: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
10: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Georgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
14: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
15: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
14: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
15: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Plater, el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
17: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
19: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
20: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
19: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
21: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
1: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
4: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio el director dels Serveis de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
22: No en el mateix moment, no a la mateixa del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
1: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmàneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escar, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
24: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
23: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
24: Nosaltres l'únic que fem, i ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
23: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolà, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permetrà l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
2: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'Escena.
25: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
25: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar a casa nostra.
0: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
3: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
5: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
3: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
6: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
3: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
7: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
3: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
2: 3CAT Info.
3: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després ha encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
8: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
9: Molt bona estada aquesta pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
2: Són 2:45.

0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Les Penyes de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la 6a edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Dels esports, Pau Dax, què destaquem?
1: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Verdaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el Consolat Espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
6: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
7: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una 60 de persones. En canvi, els 700 veïns

0: acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
1: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, parla d'una situació insostenible.
2: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
0: Amb el risc que aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
3: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
4: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Bote.
5: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors. Trescat Info. Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
6: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la transformació digital.
7: Ja se bloquean totes les que se hacen des de

0: desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
1: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques, el govern espanyol s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són 5 denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un vot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com per exemple el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
2: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
3: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
2: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
4: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
5: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
4: 3CAT Info.
1: Tres quarts i tres minuts, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
6: S'ha rebut un avís al 112 cap a un quart de 12 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la policia local de Roses.
1: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
7: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de Salvament Marítim, com ha explicat a 3Cat Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
8: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima, por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
7: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
8: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
7: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter en base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
1: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de la esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
9: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
10: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys, i sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
9: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí Espot els vehicles aparcats durant la nit.
1: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Tret de sortida, la 6a edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar, ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Buixaderas. Ens ho explica la Marc Camps.
11: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una 20a de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Música Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
12: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim un món que cada dia perdem més la llum, i per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
11: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
12: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
11: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
1: Moment de tancar aquest informatiu.
4: Esports.
1: Amb el Pau Dax.
13: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araújo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
14: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
13: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
15: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
13: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
16: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
13: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hawk.
4: 3Cat Info.
13: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura volem dir Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
17: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más, y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
13: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
18: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel, hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir, perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
13: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
4: Trescat Info.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims dos anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la vall del Cauca, o bé el conegut com a eix cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint. Un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3CAT Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar doncs, amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs, estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, doncs, aquí a Bogotà, el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i malgrat tot sí que tinc la sensació que almenys aquí a Medellín la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Venezuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Venezuela fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
10: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
10: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això, en molts casos, serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
12: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir d'ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
10: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
14: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
15: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
14: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
15: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Pla Terra, el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
17: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
19: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
20: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
19: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
21: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
1: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
4: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio el director dels Serveis de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
22: No en el mateix moment, no a la mateixa anava del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
1: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmàneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escar, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
24: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
23: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
24: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ràgid curt.
23: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolar, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permet l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
2: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'ACN.
25: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho, doncs, i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
25: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem, doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar, doncs, a casa nostra.
0: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
3: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
5: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
3: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
6: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
3: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
7: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
3: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
2: 3CAT Info.
3: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
8: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp a Andorra i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador Pere Romeu ha fet balanç de la pretemporada.
9: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot en nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
2: Són 2:15.

0: moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Las Peñas de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la sisena edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Dels esports, Pau Dax, què destaquem?
1: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Verdaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar. Estas acciones no están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
6: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, dependents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
7: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara

0: acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, parla d'una situació insostenible.
1: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
0: Amb el risc aquest cap de setmana d'un nou assalt multitudinari a la frontera hispano-marroquina, l'executiu espanyol ha activat l'exèrcit i ha revocat les vacances i els permisos dels militars destinats a Ceuta. Més coses, els coneguts com a pressupostos participatius agafen impuls a Catalunya. Gairebé la meitat de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
2: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
3: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Boté.
4: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors. Trescat Info. Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
5: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
6: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número mòbil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de...

0: missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són cinc denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un mot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com per exemple el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
1: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
2: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
1: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
3: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona, el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
4: 3CAT Info.
0: 3:45, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
4: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fons de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la policia local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de Salvament Marítim, com ha explicat a 3Cat Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
6: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima, por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
5: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
6: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
5: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter amb base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de la esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
7: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
8: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
7: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida a la 6a edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Buixaderas. Ens ho explica la Marc Camps.
10: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
11: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim en un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
10: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
11: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
10: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
9: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
12: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araújo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
13: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
12: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
14: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
12: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
15: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
12: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hawk.
9: 3Cat Info.
12: També ha començat l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de Martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
16: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más, y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
12: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
17: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel, hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir, perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
12: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
9: Trescat Info.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a la CN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Ronnie Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consulat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3Cat Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar doncs, amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs, estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, doncs, aquí a Bogotà, el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, hi explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i malgrat tot sí que tinc la sensació que almenys aquí a Medellín la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Venezuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Venezuela, fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
10: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
10: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això en molts casos serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les Comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
12: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
10: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
14: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
15: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
14: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
15: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Plater, el pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Terès és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
17: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
19: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
20: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
19: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
21: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futur negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
1: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
4: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el director dels serveis de salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
22: No en el mateix moment, no a la mateixa del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
1: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmàneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida. Pere Joan Álvarez.
23: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
24: En el 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
23: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
24: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
23: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolà, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permetrà l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on ja ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
2: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb la Sena.
25: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny doncs, d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
25: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general i també volem doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs, a casa nostra.
0: Des de la conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
3: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
5: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
3: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
6: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
3: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
7: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
3: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
2: 3CAT Info.
3: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
8: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
9: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies ens ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel, hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir, perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
2: Són 2:15.

0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Les Penyes de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la 6a edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. I dels esports, Pau Dax, què destaquem?
1: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Verdaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes del Consolat Espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
6: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana, dependents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
7: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent. I tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
9: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais de

0: de la població viu en localitats que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
1: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
2: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Boté.
3: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors. Trescat Info. Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
4: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la Transformació Digital.
5: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número móvil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, total són 5 denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid

0: d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un vot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com per exemple el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
1: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
2: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
1: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
4: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà al matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vist d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte al Pirineu i al Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
3: 3CAT Info.
0: 3:45, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
5: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la policia local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
6: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de salvament marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
7: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
6: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
7: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
6: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter en base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de la esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
8: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
9: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys, i sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
8: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí Espot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida, la 6a edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Buixaderas. Ens ho explica la Marc Camps.
10: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una 20a de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3CAT Info.
11: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim en un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
10: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
11: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
10: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
12: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
13: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araújo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
14: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
13: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
15: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
13: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
16: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
13: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hawk.
12: 3CAT Info.
13: També ha començat l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura volem dir Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
17: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
13: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
18: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot en nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies ens ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
13: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
19: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimarts, un dia que ens llevem amb 16 graus a Prades, 18 a la Seu d'Urgell i 22 graus a Terrassa. Per cert, parlant del temps, que avui es reobrirà de manera parcial el pàrquing d'Aigüestortes per Espot, que va quedar tancat després de l'esllavissada que hi va haver el cap de setmana. Val la pena que saludem el Jofre Genuer, com sempre, a aquesta hora. Què tal, Jofre? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, bon dia.
0: Quina és la previsió per avui? Tindrem pluja?
1: Doncs avui encara parlarem de ruixats. De fet, n'hi ha hagut no fa gaire estona, al llarg d'aquesta nit o matinada cap al Penedès, amb alguns registres que han arribat entre els 4 i 6 litres per metre quadrat, bastant localitzats en aquesta àrea. Tot això es va desfent i aquest matí el sol s'imposa. Queden alguns núvols residuals que han d'anar dissipant-se amb un matí de sol, de calor, de temperatures de plena canícula d'estiu, amb valors que avui, els més alts, tornaran a superar els 35 graus a l'interior del país. I a partir de migdia aquesta tarda, doncs el que comentàvem, encara hi ha condicions perquè creixin aquestes nuvolades i puguin haver-hi ruixats i algunes tempestes. Avui els ubicarem més sobretot a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, i especialment al voltant de la zona del Ripollès és on podria haver-hi alguna tempesta. Hi ha avisos en aquest sentit d'intensitat de pluja, alguna tempesta que pugui ser una mica intensa. No es descarta també alguna nuvolada a la serra prelitoral, però de manera molt aïllada. En general, doncs, més al nord i al nord-est del país, del que podria ser doncs una situació de traca final dels ruixats que hem anat tenint aquests darrers dies. Per tant, demà, tot i que potser no acabin de desaparèixer del tot, ja parlaríem de ruixats molt més aïllats.
0: És el que t'anava a preguntar, ja en parlarem demà, eh? Però de cara a l'eclipsi tenim algun pronòstic nou?
1: Bé, doncs es va consolidant una situació meteorològica que pot afavorir bastant a que, en general, les condicions atmosfèriques doncs ajudin a poder-lo veure bé, cosa que no vol dir doncs que potser de manera local hi hagi alguns sectors del país on hi hagi alguns núvols que puguin fer una mica la guitza, però estem més aviat a la part òptima i, per tant, optimistes en aquest sentit.
0: Gràcies, Jofre. Una abraçada.
1: Val, que vagi bé.
0: Anirem seguint, evidentment, tot el que refereix a l'eclipsi, però, evidentment, la notícia de les últimes hores és, sense cap mena de dubte, el terratrèmol de Colòmbia.
2: Una de la tarde, 50 minutos. Seguimos en esta emisión del mediodía de Noticias Caracol con información en vivo y desde las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió esta mañana al país. Precisamente, y ante la magnitud de la emergencia, Colombia comienza a recibir ofrecimientos de ayuda internacional para apoyar las labores...
0: Així ho recullen els mitjans del país. Segons l'últim balanç oficial, el terratrèmol ja ha deixat almenys 132 víctimes mortals, 132, més de 570 ferits i un centenar de persones que continuen desaparegudes. Per tant, aquest balanç de víctimes mortals és possible que pugi. És un sisme de magnitud 7,4. Ha sacsejat bàsicament l'oest de Colòmbia i les zones més afectades són Pereira i Chocó. El nou president de Colòmbia, que fa 3 dies que és al càrrec, ja ha decretat la situació de desastre nacional.
3: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros. Se hace un llamado.
0: Així ho explicava el president de Colòmbia. Com deia, la prioritat és rescatar la gent que hagi pogut quedar atrapada. Insistim que hi ha 132 víctimes mortals, més de 570 que han quedat ferides i un centenar de persones que continuen desaparegudes. De moment no consta cap víctima catalana. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i el Ministeri d'Exteriors n'estan fent un seguiment, però de moment no consta cap víctima catalana. Avui anirem en directe a Colòmbia per veure com està la població en aquestes hores posteriors al terratrèmol, que, insistim, de magnitud 7,4, concentrada sobretot a l'oest del país. Anem en directe ara mateix a Colòmbia. Saludem el periodista Joan Trias. Joan, molt bon dia.
4: Hola, Frederic, què tal? Molt bon dia als que estem a Catalunya.
0: El primer de tot, com estàs?
4: Doncs mira, ara bé, però avui al matí una miqueta espantat amb aquest terratrèmol que m'ha agafat a la ciutat de Bogotà, on per sort no ha passat res, però sí que m'ha agafat allà i evidentment no n'havia viscut mai cap i evidentment espanta també, sí.
0: Perquè vau notar alguna cosa a Bogotà?
4: Sí, sí, déu-n'hi-do. Mira, eren a prop de 7:45 del matí, jo era dutxant-me a casa de la meva parella, sortia de la dutxa i de cop sento la meva parella que em diu salimos de casa, salimos de casa, salimos de casa. I començo a escoltar una alarma, surto a la dutxa com puc, vestint-me com puc i començo a veure que aquelles parets es mouen. I, evidentment, surto de casa, veig molta gent al carrer i un cop allà una sensació molt estranya. que no ha viscut un terratrèmol, una sensació de mareig, de moure's al terra els teus peus i no saber de què passa, però vaja, allò que dura un minut i mig se t'arriba a fer etern, eh?
0: I la gent estava molt espantada?
4: La gent d'allà no. La gent d'allà està prou acostumada que un cop l'any la terra, almenys a la capital, a Bogotà, tremoli i es noti, però no hi hagi danys, que és el que va passar ahir, sí.
0: A més, això t'enganxa en ruta, no, Joan? Tu has d'anar fins a Medellín.
4: Sí, senyor. Ara mateix sóc en ruta cap a Medellín. No sé quina ciutat em trobaré. Jo sé que com més cap al Pacífic, pitjor paisatge em trobaré a les ciutats. A Cali volíem anar-hi, per exemple, ja ho hem descartat, evidentment. A l'Eje Cafetero volíem anar-hi i, de fet, volem encara anar-hi i no sabem si podrem arribar-hi. I a Medellín tinc previst arribar d'aquí 7 hores, que seran les nostres 7 del matí, precisament, i veurem què passa quan arribem i quina ciutat és la que ens trobarem. Em sembla que ens trobarem a alguna casa amb escletxes a la paret i aquestes coses, però cap casa en runes, eh?
0: Ara que esteu en ruta, què esteu veient? Com està el país?
4: Ara mateix ho veig tot fosc, perquè és molt de nit, són les 12 de la nit aquí, però sí que és veritat que es veuen aquests petits xiringos molt típics de Llatinoamèrica, que els és igual l'hora que sigui, que ells volen vendre tot el que vulguin. Això sí que es veu des d'aquí, des d'aquest autobús.
0: Hi ha hagut rèpliques, o et consta que hi ha hagut rèpliques?
4: Sí, hi ha hagut fins a 21 rèpliques a la costa Pacífic, que és on ha començat tot, i totes aquestes rèpliques han afectat a ciutats com et deia, com a Cali, com a Pereira, com altres ciutats molt afectades, però aquestes rèpliques sí que no s'han notat a Bogotà. Ja.
0: El periodista Joan Trias ens ha atès aquí al matí de Catalunya Ràdio en ruta a qui ha sorprès aquest terratrèmol a Bogotà. Joan, moltíssimes gràcies, ens alegrem que estigueu bé, una abraçada ben forta.
4: Gràcies, Frederic. Una abraçada.
0: Cuida't molt. El Joan Trias és una de les persones a qui aquest terratrèmol ha sorprès a Bogotà. Insistim que la delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà diu que no li consta cap víctima catalana. El Ministeri d'Exteriors diu que tampoc li consta cap víctima espanyola. Tot això en aquest terratrèmol a Colòmbia, insistim, és 132 víctimes mortals, 132 persones que s'hi han deixat la vida, n'hi ha 570 de ferides, un centenar de desaparegudes, i per tant és bastant probable que lamentablement la xifra de víctimes mortals continuï pujant, i això quan el terratrèmol de Venezuela del mes de juny fa només 7 setmanes encara és ben present. Just ahir sabíem l'últim balanç de víctimes mortals a Venezuela, que ja s'enfila fins a més de les 6.000.

0: Doncs així comença, malauradament, aquest dimarts amb el terratrèmol de Colòmbia. Avui tornarem en directe en aquell país per veure com s'estan vivint les hores posteriors al terratrèmol, però l'altra notícia del dia continua sent Ceuta.
1: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: És Ángel Víctor Torres, el ministre de Política Territorial. La Moncloa diu que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc i aquest país, Rabat, ja ha dit que accelerarà els tràmits perquè això sigui possible. Aquests dies continuen les reunions entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Avui, per exemple, hi ha el ministre d'Exteriors, demà la ministra de Defensa, que també serà cridaner. Tot això mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia encara no s'ha resolt.
2: La veritat és que la Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada. I hauria de protegir l'espai Schengen, excepció, la darrera excepció, que acabem evolucionant l'espai Schengen. Ni a ningú li agrada estar en la situació en la que estem. La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores davant el que va ocórrer la pressió migratòria a Ceuta, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea.
0: Doncs així de clar, era el socialista, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, ahir en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui parlarem d'aquesta qüestió i sobretot parlarem d'aquest front comú que han fet Itàlia i Dinamarca al voltant de la immigració irregular. Ja sabeu que ahir van sortir les primeres ministres dels dos països per demanar obertament solucions innovadores, que és aquesta mena d'eufemisme per parlar dels centres de deportació en països que no pertanyin a la Unió Europea. Ho comentarem amb el Sergi Pardos, que sempre és interessant de sentir-lo quan es tracta d'immigració. Ell és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. I ara sí que sí, a banda d'això, queden només 24 hores, una mica més de 24 hores per l'eclipsi solar a Catalunya i els oftalmòlegs que no es cansen d'insistir que cal que les ulleres per veure l'eclipsi siguin homologades. Ahir se'n van retirar fins a 6 models que no ho estaven i la gran preocupació dels experts és les possibles lesions oculars que es puguin produir durant o sobretot després de l'eclipsi.
3: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals els més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: És el que ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el Ferran Roche Campo, que és el director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, que ens explicava que s'han reforçat justament totes les atencions als CAPs i als hospitals perquè hi hagi sempre oftalmòlegs, molt especialment a les Terres de l'Ebre i al sud del país, que és on s'espera més afluència de persones per veure l'eclipsi, perquè és la zona del país on l'eclipsi serà visible totalment, on serà del 100%. L'altra gran preocupació continua sent el trànsit. Avui el Servei Català de Trànsit presenta el seu dispositiu, ens l'avançarà el seu director aquí al matí de Catalunya Ràdio, el Ramon Lamiel, amb qui parlarem d'aquí a una horeta amb el Comptador, una mica més. Hem de tenir present que, com que les zones del país on l'eclipsi serà total es concentren al sud de Catalunya, hi ha un cert neguit sobre el possible col·lapse de les vies, i és per això que des de fa ja un parell de dies ben bé, o més i tot, es recomana evitar la P7 en la mesura del possible, perquè és la que és més susceptible de col·lapsar-se. I encara un parell de coses més de les últimes hores. A Roses, a l'Alt Empordà, ha mort un home de 85 anys ofegat a la platja. Són 18 ja. 18 les persones mortes per ofegaments a Catalunya des que va començar la campanya del bany el passat 15 de juny. I malauradament també a les últimes hores un altre crim masclista a Marbella. Un home de 59 anys hauria matat la seva parella. En el que portem d'any ja són 36. Les dones que han mort a Espanya per violència masclista és la xifra més alta des del 2019. És un altre dels temes d'aquestes últimes hores, quan falten 3 minuts per un quart de 8, un dia que també continua sent notícia l'actualitat esportiva. Així sortien els jugadors de l'Atlètic de Madrid de la ciutat esportiva del club, Julián Álvarez, per exemple. Hi va passar el reconeixement mèdic. Alguns mitjans diuen que ha demanat reunir-se amb el club per demanar cara a cara el seu traspàs al Barça, i mentrestant...
4: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel to be here?
5: Bueno, muy, muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia. I nada, con mucha motivación.
0: Ronald Araujo ja és a Liverpool, on jugarà cedit, i Roni Bardaggi, per cert, passarà avui proves mèdiques de la lesió que es va fer ahir i que podria ser greu. I avui a Sitges...

0: Sopa de Cabra actuarà en el Festival Terramar per celebrar els seus 40 anys dalt dels escenaris.
1: Tantes nits va pagar per tenir-la.
0: Un minut per arribar a un quart de vuit. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, Calàgora, hi tindrem Vicent Sánchez, Anna Grau, Míriam de Sant Germán i Carlos Tavera. De moment, però, repassem les notícies de les últimes hores. Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Ho dèiem ara, eh? Desastre nacional.
4: L'ha decretat el govern de Colòmbia arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar l'oest del país.
5: Segons l'últim balanç oficial, el sisme ja deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat.
6: L'epicentre s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat per gairebé tot el territori, inclosa la capital, Bogotà. I també s'ha arribat a sentir en països veïns. Les destrosses són catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
8: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron herides, lesionades i 60, quasi 60 edificacions que col·lapsaron completament.
7: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passa un quart de vuit, no consta.
4: Per ara, cap víctima catalana. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el Consolat Espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació.
5: Uns 7.800 catalans viuen al país. El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. L'ambaixada de Bogotà està seguint la situació per si cal atendre membres de la colònia espanyola.
0: Es desmarca.
6: El Partit Popular de Vox. Els populars sí que aniran a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el repartiment de menors de Ceuta a la península.
4: El govern espanyol, però, prioritza que tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho.
0: Anem a Madrid, doncs, Paula Brujats.
9: A Ceuta hi ha 1.400 menors identificats i en seran més i la xifra desborda tots els recursos. Per això ara el govern espanyol aposta perquè tots els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc s'ofereix a facilitar-ho.
10: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
9: Però la llei obliga a atendre abans els menors a Espanya que la família i accepti el retorn i que no vagi en contra dels interessos de la criatura, i això en molts casos serà inviable. Per això Estat i comunitats es veuran demà passat per començar a coordinar el trasllat de menors cap a la península, i el Partit Popular, a diferència dels consellers de Vox, no plantarà el ministeri.
11: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, que no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
9: I davant la por d'una nova entrada massiva per aquest cap de setmana, el govern espanyol ha suspès les vacances i permisos dels militars que hi ha desplegats a Ceuta. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Front comú.
5: D'Itàlia i Dinamarca contra la immigració descontrolada dies després de la crisi de Ceuta.
6: Les líders de tots dos països reclamen augmentar les expulsions dels immigrants delinqüents i obrir més centres de retorn en països de la Unió Europea.
0: Més detalls, Albert Manyà.
12: En un comunicat conjunt, Giorgia Meloni i Mette Frederiksen volen fins i tot altres solucions innovadores per donar resposta als ciutadans. Malgrat ser de pols ideològics contraposats, defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, denuncia la manca de solidaritat en la crisi actual.
13: Malauradament és cert que veiem fragilitzada per la lògica de l'oportunisme nacional, de la política nacional, amb l'ús de la suspensió de l'espai Schengen, com és el cas que ha fet Itàlia.
12: Albert Manyà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i tres minuts d'avui es tancaran.
4: Avui els accessos al cim de Montmaneu, el més alt del Segrià, perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi de demà.
5: La decisió l'han pres els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es bloquegin els camins que hi arriben.
0: Pere Joan Álvarez.
3: La limitació començarà aquest migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escars, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
14: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipse, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
3: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones. Recordem que a la zona hi va haver un incendi l'any 2003. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I més prohibicions.
6: Recordeu que també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant i no es permetrà l'accés de visitants sense autorització als nuclis urbans del Barca i Siurana al Priorat.
4: Al Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
0: Sempre amb ulleres.
5: Els oftalmòlegs insisteixen que cal d'ulleres homologades per veure l'eclipsi de demà, es miri des d'on es miri.
6: S'han de fer servir encara que s'observi des d'un territori on l'eclipsi no sigui del 100%.
0: Maria Costa.
15: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total. Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
15: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, Salut ha reforçat amb més professionals els centres d'atenció primària, hospitals i el sistema d'emergències mèdiques, sobretot els dies després de l'eclipsi per les possibles lesions. I és que no fer servir les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou bombardeig.
4: Rus contra tota la ciutat ucraïnesa de Zaporizhzhia. Almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'aquesta nit.
5: A més de Zaporizhzhia, els míssils i els drons russos també han caigut aquesta nit a la capital, a Kiev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes a la ciutat.
6: L'ofensiva d'aquesta nit arriba poques hores després que Ucraïna matés 13 civils russos. Va ser l'atac contra territori rus més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Els drons de Kiev van atacar ahir un dels principals centres de la indústria petroquímica russa a la regió de Tarstan.
0: I exclosos.
4: Rússia exclou de les eleccions la formació Yabhkla, l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. Els analistes creuen que la seva popularitat ha espantat el Kremlin.
0: Moscou, Cristina Solies.
17: Les autoritats han temut que Yabhkla convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem per haver rebut finançament estranger, però el president de Yabhkla, Nikolai Rybakov, hi veu altres raons.
18: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
17: Mig miler de joves van respondre a la decisió judicial amb crits de vergonya i la policia els va acabar amenaçant amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció amb això, Més videovigilància.
5: El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, creu que la ciutat està molt poc videovigilada i confia arribar a les 500 càmeres noves el 2027. Actualment n'hi ha 186. Són declaracions a la CNN.
19: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat i després fins a 1.000 i més si convingués. És un element de dissuasió, és un element d'acompanyament en l'activitat policial.
6: L'Ajuntament té previst informar avui mateix de noves ubicacions de càmeres autoritzades.
0: Contra el plàter.
4: El pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país continua lluny d'aconseguir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra.
5: La Xarxa Catalana per una Transició Energètica just assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i es comenci de zero.
0: Roser Parera Moragues.
20: La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu. Àlex Terès és l'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
21: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
20: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut permetran ajustar el pla a les necessitats de cada lloc. Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Menys envasos.
6: A partir de demà s'ha d'aplicar la nova normativa europea que té com a objectiu reduir l'impacte ambiental dels residus que generem, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients.
0: Roger Santaló.
1: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, i s'aplica de forma escalonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'anar incorporant diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
2: Si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
1: La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. A Espanya ara només es recuperen el 20% dels recipients i es vol arribar com a mínim al 90%. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Molt bon dia.
22: Bon dia.
0: El Barça en vol més a canvi de Ferran.
22: El Paris Saint-Germain ha fet una primera oferta de 40 milions d'euros pel davanter, però els blaugranes la troben insuficient. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo, cedit al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera.
23: Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
22: També al Barça, el davanter Roni Bardaggi estarà entre 6 i 8 mesos de baixa després de lesionar-se ahir els lligaments creuats del genoll dret. El jugador passarà proves mèdiques avui mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. I pel que fa a les arribades, avui pot ser un dia clau per al fitxatge de Rodri, que el Barça vol tancar abans que el jugador torni a entrenar-se amb el City. En el cas Julián, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, de moment sense novetat sobre la seva possible incorporació.
0: I qui declara el seu amor, en aquest cas al Madrid, és Cucurella.
22: En el seu primer dia amb els blancs, del lateral s'ha desfet en elogis pel club.
24: És un club com mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
22: Pel que fa al Barça femení, perd l'atacant Quique Nazaret almenys durant un mes per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi.
0: I final, en presència catalana, l'europeu d'atletisme.
22: L'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, s'ha classificat per a la final de salt de llargada que es disputarà aquest vespre. I a l'europeu de natació de París, la nedadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, s'ha classificat per a la final dels 200 metres esquena femenins.
25: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
22: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla a la final del 4x200 lliures femenins després d'acabar sisenes.
26: Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
5: el 20 de març del 1969.
26: I el número de la sort, el...
5: 11.
26: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
27: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
29: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Joan i companyia.
30: La Generalitat posarà en marxa un pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra a diversos instituts per tal de reduir-ne la conflictivitat.
31: Sí, però Mossos vestits de pallers,
32: De paisà. De paisà.
31: Sí, bueno, això, i sense armes.
30: Exacte.
33: Sense armes,
31: Sense armes, claro.
30: Però aquest pla pilot no ha estat ben rebut pels sindicats de l'ensenyament, que ja han expressat el seu malestar davant d'aquesta mesura.
34: Efectivament, sisplau. Ai, gràcies.
33: Què vols, Sergi? Entenc pues, que entres en qualitat de professor
34: sí,
33: de baixa.
34: Sí, vull expressar el meu molestar per la cosa aquesta de ficar policia als codets.
33: És igual.
34: A mi això no m'agrada ni un làpice.
3: Com?
34: No m'agrada ni un làpice.
7: Sergi, recordem, per l'oient que s'acaba d'incorporar, que tu ets professor, que estàs de baixa.
34: Sí, soc professor, estic de baixa.
7: Quants anys fa que estàs de baixa?
34: Farà 3 anys i mig.
7: Què et va passar?
34: Salut mental al colze.
7: Salut mental al colze.
34: Sí, aquí, a la zona aquesta d'aquí...
8: Té el colze amb ansietat.
7: Avui tenim professors del públic, no els està fent ni gràcia, cap gràcia, això, eh?
8: No hi ha ningú que rigui.
7: Però els alumnes sí que riuen, eh? Sí, sí.
34: Què vols, que no els hi preguntem per
7: el tema? Però aquesta cara que tens és normal, fas.
34: Estava molestant-me, jo.
8: Sí, però que no sé què d'un làpiz.
34: Això voldria anunciar al teu canal... Sí. Lligant la mida que prendrem els del col·lectiu de professors, amb la professora aquesta també, sí. Si fiquen policies als col·les.
30: Molt bé. Quina mesura prendreu?
34: Farem vaga.
8: Home, hòstia, que original.
34: Que original no!
8: Ah, no. Sí,
34: sí. Perdona, però no és fàcil organitzar totes aquestes vagues que tenim que fer, que hasta inclús estem tenint pelees internes per decidir el calendari de vaga.
8: Jo ho vaig llegir l'altre dia, la veritat que fa una mica de gràcia, perquè es veu que ara esteu votant sobre la intensitat que han de tenir les protestes.
34: Efectivament.
8: No? Hi ha aquest debat.
34: I ara ens diuen això a la policia, que no estem d'acord, però tenim el problema que no ens caben més vagues.
8: Hauries de fer una vaga dins d'una vaga.
30: És
8: una cosa que no s'ha fet mai.
34: I si fiquem més vagues, quedaran menys dies de col·le que vagues previstes. I des de luego no farem una vaga en plenes vacances.
8: Això no tindria cap sentit.
31: Si pot parlar català bé, ni que sigui alguna paraula.
8: Sergi, en principi ja no volem parlar més amb tu.
34: Doncs jo tampoc vull parlar més amb tu, Sergi.
8: No, Sergi,
30: ets tu.
8: Cada dia més tonto.
7: Per conèixer més detalls d'aquesta mesura impulsada pel govern de la Generalitat, tenim nosaltres la consellera Parlon. Bon dia de nou.
31: Bons dies.
7: I ens acompanya també una persona que coordinarà tot l'operatiu, que és el sergent Guarro. Sergent Guarro, què tal? Bon dia.
9: Digui-m'hi.
7: Què és el que farà vostè?
9: Personalment li tinc que dir que m'agrada bastant aquesta tasca encomendada.
30: Sí, fins i tot em sembla que li ha millorat una mica el català.
9: Bueno, pues ya le digo yo que no ha sigut en l'escuela.
8: Arribem a 2:15.

0: La notícia continua estant a Colòmbia, on s'intensifiquen les feines de rescat després del terratrèmol de magnitud 7,4 d'ahir a la tarda. De moment, el balanç, l'últim que hem conegut aquesta matinada, és de 132 víctimes mortals, 132 morts. A més, hi ha prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts.
1: Podeu imaginar el susto, hem sortit, es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre.
0: És el testimoni de l'Adrià López, que ens ha fet arribar al matí de Catalunya Ràdio. Ell viu prop de Pereira, que és una de les ciutats més afectades pel sisme. Abelardo de las Priella, que tot just acaba d'assumir la presidència de Colòmbia, ha decretat l'estat de desastre nacional i s'ha compromès, diu, a no deixar sols els afectats.
2: No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
0: I també te seguim amb la crisi de Ceuta. El govern espanyol avui torna a reunir-se amb l'executiu de la ciutat, en aquest cas és el ministre d'Exteriors, demà ho farà la ministra de Defensa. Ahir el president de Ceuta es va reunir amb el ministre de Política Territorial i llançava aquesta idea.
3: Incorporo incluso la posibilidad de modificaciones legislativas que se lleven a cabo de manera inmediata para que los menores sean reagrupados.
0: És el que deia Juan Jesús Vives, el president de la ciutat autònoma de Ceuta. I tot això, evidentment, la vigília de l'eclipsi solar serà demà, finalment. Els municipis on es viurà l'ocultació total del sol ja estan perfilant l'operatiu per rebre els visitants i, de fet, cada cop es tanquen l'accés a més espais naturals, bàsicament pel risc d'incendi i també per evitar aglomeracions i col·lapses. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
4: El Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. I dues lesions, una al Barça masculí del davanter Roni Bardaggi i una al femení Quique Nazaret, que es perdrà l'amistós de demà contra el Montpellier.
0: Gràcies, Miquel. I el temps, important, de cara a l'eclipsi de demà, però comencem per avui. Jofre Genué, què tal?
5: Bon dia. Doncs el temps avui dominat novament, com és habitual, aquesta època, per aquesta calor intensa i pel domini del sol, però sempre amb el permís d'aquestes petites nuvolades que no acaben de desaparèixer, que són locals, i que des del sud del país, de les Terres de l'Ebre, arriben a endinsar-se cap al Camp de Tarragona, Catalunya Central, ja que ha passat aquesta matinada. Això no es pot descartar que persisteixi, tot i que ha d'anar una mica de baixa, i que fins i tot acaben donant alguna gotellada. En general, sol, calor intensa i temperatures que poden enfilar-se per sobre dels 35 a l'interior, i en tot cas, el terç oest del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida i el Pirineu, és on es mantindrà al llarg de tota la jornada i, sobretot, més a la tarda que al matí, el risc de tempestes i ruixats localment amb certa intensitat.
0: Gràcies, Jofre. I la mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marisa Gil, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Tranquil·litat a la xarxa de mobilitat del país. Només destacar 20 minuts de retard a la línia R14 en tots dos sentits. També arribarà a Barcelona amb 6 minuts de demora el tren de la línia R15 que ve de Riba-roja d'Ebre. D'altra banda, recordar que a aquesta hora i fins 8:45 del matí, la circulació entre les estacions de Martorell Central i Rubí Camp Vallhonrat de la línia R8 i entre Martorell Central i Molins de Rei de la línia R4 es farà per carretera. Pel que fa a la circulació aèria, el vol de Ryanair, que havia de sortir del Prat amb destinació Menorca ara a 8:45 del matí, no ho farà fins 3:45 de la tarda. I el vol també de Ryanair entre Barcelona i Milà sortirà amb 20 minuts de retard.
0: Gràcies, Marisa. I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs de moment tranquil·les, però hi ha cua a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona a causa d'un accident a l'autopista C33 a Montcada i Reixac en direcció d'entrada a Barcelona, també per una topada que talla un carril, i a la Ronda de Dalt aturats entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més d'una horeta, el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Míriam de Sant Germán i el Carlos Tavera. Però de moment fem un cop d'ull als diaris. Comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bartrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: El terratrèmol de Colòmbia i la política migratòria de la Unió Europea són els dos grans temes de les portades.
8: El País descriu Colòmbia com una nació tocada després del fort terratrèmol. El sisme ha afectat el centre i la zona occidental del país i, de moment, ha deixat més d'un centenar de morts.
9: El diari ho defineix com una catàstrofe que s'han portat edificis i ha malmès infraestructures. També afegeix que la gestió d'aquesta gran tragèdia és la primera prova de foc pel govern de las Priella.
8: I parlant del president colombià, la BC se centra en la seva reacció. Aclareix que ha convocat un comitè d'emergència després del terratrèmol més fort de la dècada per gestionar no només els morts, sinó també els milers de persones que continuen atrapades.
9: La carta conjunta de Meloni Frederiksen a favor de crear centres de deportació de migrants també és present a les portades. La Vanguardia veu la posició d'Itàlia i Dinamarca com un pols a la Unió Europea.
8: L'Ara va un pas més enllà en el seu editorial i diu que troba faltar una reacció europea més forta a la crisi de Ceuta, en especial a la presidenta de la Comissió comissió, Ursula von der Leyen, que diu que està desapareguda. El diari assegura que Sánchez s'ha quedat sol defensant la frontera sud d'Europa perquè cap país ha ofert ajuda de cap mena, ni tan sols humanitària.
9: El periòdico, per la seva banda, dedica el tema del dia a la revisió d'infraestructures aèries. Diu que el creixement dels vols diaris a Europa d'entre el 3 i el 5% ha portat al límit l'espai aeri del Prat i Barajas, que aquest estiu treballaran per sobre de la seva capacitat.
8: I el Punt dedica el seu tema del dia a l'eclipsi, amb una infografia sobre on es veurà els països catalans i amb entrevistes a experts. El diari explica que l'expectació es desferma, tot i que les previsions meteorològiques no indiquen unes bones condicions.
9: I Xavier Domènech dedica el seu article d'opinió del Regió 7 a diferenciar entre fanàtics de l'eclipsi i persones que no hi donen importància. Diu que, per les primeres, l'eclipsi sembla una religió. En canvi, les segones es consolen en la certesa que serà breu.
0: Ara mateix passen 6 minuts de 7:45 al matí de Catalunya Ràdio. Continuem repassant la premsa, continuem repassant els articles dels diaris. En aquest cas, la premsa digital. Sílvia Creus, què tal? Molt bon dia.
10: Ah, bon dia, molt bé.
0: El no casament de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez avui provoca el caos, eh?
10: Feia dies que hi havia rumors i el diari The Sun havia anunciat que havia de ser aquest dissabte passat, dia 8, a les 3 de la tarda, una bona hora a la fresca, a la catedral de Funchal, capital de Madeira. S'hi van aplegar 2.000 persones i alguna influencer que es va passar de llesta publicant un vídeo on es vantava d'haver agafat lloc a primera fila davant el temple amb la seva mare. L'enrenou va ser tan gran que va interrompre la cerimònia dins l'església on es casava una parella anònima que es va quedar de pasta moniato quan va veure que tenia més claca de l'esperada. Una mica com la boda de Lolita, però 3.0. Un mitjà portuguès va compartir el vídeo del moment i Cristiano Ronaldo va comentar la publicació amb uns emojis rient, ho explica l'ABC.
0: I indemnització de 1.000 euros per danys morals a un treballador per no haver-lo convidat al sopar de Nadal de l'empresa.
10: El treballador tenia una relació conflictiva amb l'empresa a la qual havia posat diversos litigis que havia guanyat i se les va tenir amb el director quan va saber que no estava convidat al típic dinar de Nadal. Una conversa que va gravar en la qual el seu cap li va dir que convidaven i premiaven els treballadors que creien convenient. A més, va ser l'únic empleat de tots que no va rebre lot de Nadal. I com era d'esperar, va començar un nou litigi amb l'empresa que també ha guanyat. 1.000 euros pel lleig del sopar i un lot valorat en 149,05 sense IVA per doble vulneració dels drets fonamentals. Això és un win-win, eh? T'escaqueges del sopar i et paguen 1.000 euros.
0: I 1.000 euros, tu, Déu-n'hi-do.
10: Ha passat a Tarragona i ho explica el diari de Tarragona.
0: I una actriu de Harry Potter es fa d'or a OnlyFans.
10: I sense marmotes ni nus. Jessie Cape, que feia de Lavender Brown a la mítica nissaga de J.K. Rowling, no trobava feina com a actriu i no es veia treballant en cap lloc de cara al públic, com ara un supermercat deia, mentre la gent li cridava encanteris de Harry Potter. Aprofitant la seva llarga i bonica melena, va començar a publicar continguts a OnlyFans, raspallant-se els cabells, agitant la cabellera o disfressant-se a petició del públic, per exemple, d'elfa o caracteritzada com a Lavender Brown. Assegura que en un any ha guanyat més que en tota la seva carrera d'actriu. Ho explica el Mundo.
0: I aquesta hora continuem el repàs a la premsa amb els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: Avui tota la premsa internacional té la mirada posada en el terratrèmol de Colòmbia i és portada en bona part dels diaris. Si ens fixem en concret en la premsa colombiana, El Tiempo, per exemple, expliquen que avui bona part dels ministres del nou govern d'Espriella es desplaçaran a les zones més afectades i quins són els punts habilitats a Bogotà per fer donacions. Al colombiano hi trobem alguna història més d'esperança, com quan els serveis d'emergències aconsegueixen trobar una mare i una filla sota la runa. El diari de l'Otun, de la regió de Pereira, és una de les més afectades, expliquen com els familiars de les víctimes poden demanar ja la indemnització i fan un primer balanç, un balanç preliminar a la zona amb 40 víctimes mortals i 65 edificis que ja s'han ensorrat. Colòmbia, a banda, ens acabem fixant en dos apunts que explica el New York Times, tots dos, sobre el president dels Estats Units. D'una banda, explica com Trump es va amagar en un carro de catering de l'aeroport per poder sortir en un vol militar secret des de Turquia. Això va passar durant la cimera amb diversos líders

0: El negoci dels free tours es basa a fer que, un cop acabada la visita, el viatger decideixi quan vol pagar el guia. L'habitual és deixar entre 10 i 20 euros per persona. Expansión titula que el 70% de l'habitatge de luxe en venda de més d'un milió d'euros és a Madrid, Màlaga, les Balears i Barcelona. L'ultraluxe, a partir de 3 milions, encara es troba més concentrat. Madrid, Màlaga i les Balears en concentren 4 de cada 5. I, per contra, a Palència i Sòria no hi consta cap habitatge de luxe en venda.
1: Anem a la premsa esportiva. Miguel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
3: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
4: Si Julián conegués els Amics de les Arts, cantaria Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. En casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig. L'Atlètic està convençut de fer-ho. El club no vol deixar-lo marxar. Gilmarín, el màxim executiu dels Matalassers, no vol parlar amb l'argentí i Simeone encara de tornar demà. Per a Lluís Miguel Sanz, d'Esport, qui ha d'estar convençut de fer-ho és el Barça. Potser ha arribat un moment en què el Barça hauria de prendre una decisió pel bé de la planificació esportiva, escriu. Qui té ganes d'una nit d'estiu amb cinema francès a la fresca és Ferran Torres, que ha vist com el Barça vol que el PSG millori la seva primera oferta. 40 milions no són suficients, tot i que tant el jugador com el club esperen que la situació es resolgui abans que el davanter torni a entrenar amb el Barça. Tot i que segurament no serà la fresca, sí que hi haurà cinema català i francès a l'amistós de demà entre el Barça femení i el Montpellier, i també s'hi farà de nit, encara que només un minut. El periòdico expliquen que s'hi repartiran ulleres per veure l'eclipsi, que coincidirà amb el partit. La premsa esportiva també destaca els protagonistes dels campionats europeus d'atletisme i de natació. El Samboya Jaime Guerra a la final del salt de llargada, les nadadores Irene Ciércoles i Estela Tonraz. Aquesta última disputarà avui la final dels 200 metres d'esquena.
1: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Anem a la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Bon dia, Carlos.
5: Bon dia. Doncs avui premsa del cor o un nou capítol de Quanta Guerra? Perquè quina relació hi ha entre les espais gais i la guerra civil espanyola? Doncs més del que pugui semblar a simple vista. Gary Halliwell, la pèl roja, ha explicat a les seves memòries que el seu besavi va ser assassinat per les tropes franquistes. L'avi de la seva mare era l'alcalde de Dos Torres a Còrdoba durant l'inici del conflicte. Les tropes franquistes el van acusar de comunista i el van afusellar. El seu fill, és a dir, l'avi de l'espai gai, també va combatre com a milícia republicà a la Batalla de l'Ebre. La cantant del Wannabe sempre havia parlat del seu amor per Espanya i del seu passat de la seva mare com a immigrant al Regne Unit des d'Osca. Ara l'estrella del pop va un pas més enllà i reivindica el seu llegat del besavi, que de ben segur, si era tan progressista com diu la cantant, avui en dia seria fan del Girl Power, de la seva besneta i les seves amigues.
1: Gràcies, Carlos. 2 minuts i arribarem a 3 quarts de 8.
6: Catalunya Ràdio.
7: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Les tasques d'extinció van bé.
10: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
10: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
12: Seria vida i miracles amb el vinil.
11: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Úrsula Corberó, l'actriu de La Casa de Papel, entre moltíssimes altres coses. Quants anys fa?
1: Úrsula Corberó, 32.
0: Que jove la fas, sí. 37. Bueno, jove,
1: sí, veure,
0: sí, una abraçada. Carlos Overa, quants anys?
1: Carlos Overa, 70.
0: 66. Anem amb l'actor Chris Hemsworth.
1: Home, Thor. Thor, 40.
0: 43. Ei. I acabem amb una actriu que segur que t'agrada també moltíssim, que és Viola Davis. Que
1: oh, fa Viola quan... Davis, quina crac. 64?
0: 61.
1: Ei, mira, ei, he passat una mica.
0: Bueno.
1: I el Santoral?
0: Avui és Santa Clara, també Santa Susana, Santa Gilberta, Santa Digna, Santa Filomena, Sant Alexandre i Santa Obrí.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: I ja sabeu que al Matí de Catalunya Ràdio cada dia a aquesta hora fem una recomanació literària per llegir els que estigueu de vacances, o els que no estigueu de vacances també, sempre és una bona idea llegir, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Bones. Des de la llibreria La Trenca d'Andorra us volem recomanar per aquest estiu Metamorfosis, de Laura Tomàs Mora, publicat per Editorial Merusa. És un recull de 17 relats que giren al voltant de les dones i que utilitza el gènere fantàstic i de terror per parlar de temes com l'amor, la violència, la família, la por, la pèrdua, el desig o la transformació que implica la maternitat. Els contes són petits jocs simbòlics, escrits amb precisió, contundència i molta, molta habilitat. Trobareu tota mena de temàtiques, tota mena de personatges, fins i tot una reinterpretació molt especial de la llegenda de Sant Jordi. Esperem que us agradi. Fins molt aviat.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Vicios Ocultos.
3: Segueix un exitós gestor de fons d'inversió. La seva vida dona un tomb quan perd la feina i s'enfronta a un divorci complicat. És incapaç de renunciar al seu luxós estil de vida, de manera que decideix entrar a robar les cases dels seus veïns. El que comença com una manera d'aconseguir diners per no perdre l'estatus, s'acaba convertint en una doble vida. Una combinació de drama, thriller i comèdia negra que satiritza la hipocresia dels rics. John Hamm interpreta el protagonista en un paper que li va com un vestit a mida. Té dues temporades que trobareu a Apple TV.
1: Són 3:45 de 8 i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas.
6: Puedo imaginar el susto, hem sortit... Es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre i a fora de la casa.
7: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil.
8: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria de protegir l'espai Schengen. Ningú li agrada estar en la situació en la que estem.
9: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar.
10: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre. La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Identificar.
11: Provar la identitat. Reconèixer que una persona és realment tal persona. Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los a les seves famílies. El Marroc també el reclama i s'ofereix per accelerar el procés. Centenars de menors, però, encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats.
1: Homologar.
11: Autoritzar alguna cosa que compleix els requisits establerts oficialment. Els oftalmòlegs insisteixen que cal d'ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres en qualsevol punt del territori. Es miri des d'on es miri. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina i demanen protegir-se els ulls amb ulleres certificades per la Comunitat Europea i pel certificat ISO.
1: Companyia.
11: Cos d'actors i de tècnics teatrals format per representar espectacles d'una manera continuada. La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa que ja va anunciar fa unes setmanes. L'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
1: Posem-hi també tres xifres amb la Sílvia Creus. 2.000.
12: Són els euros que haurà de pagar de multa l'entitat prestadora Cofidis a una consumidora per vulneració de l'honor per haver-la inclòs a la llista de morosos. El Tribunal Suprem li ha donat la raó perquè diu que l'acció de Cofidis no responia a la finalitat pròpia dels fitxers de solvència patrimonial, sinó que pretenia operar com un mecanisme de pressió davant de qui venia sostenint de forma fundada i persistent la nul·litat del contracte que havia subscrit amb l'entitat pel seu caràcter usurari.
1: I un número familiar en aquest programa, 152.
12: És el nombre de robatoris de cable a les instal·lacions d'Adif a Catalunya que es van denunciar el primer semestre d'aquest 2026. La xifra suposa pràcticament un robatori de cable de coure o fibra òptica cada dia, una xifra que duplica les de l'any passat i gairebé iguala en 6 mesos els 184 robatoris registrats tot el 2025. La comparació encara és més espectacular, tirant enrere només 4 anys. El 2022 es feien durant tot l'any els robatoris que ara es registren en només un mes.
1: Deia familiar, perquè és una notícia que vam explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I 6.
12: Són els models d'ulleres per veure l'eclipsi solar que les autoritats de protecció als consumidors han ordenat retirar perquè presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Les ulleres retirades tenen el filtre excessivament fosc, cosa que pot fer que els usuaris se les treguin per localitzar el disc solar i potencialment exposin els ulls a la radiació directa. Els models són els de les marques SP Eyecare Professional, Omanage, Leonstar, Opticalia, Orro i Pelispan.
1: I a les tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera, evidentment, hi veiem un edifici ensorrat, en aquest cas a Cali, a Colòmbia. Una gran muntanya de runes, desenes de persones busquen entre les restes si hi ha o no possibles supervivents.
13: Són les feines de rescat que la ciutadania ha organitzat després del terratrèmol que ha afectat greument el centre i l'oest del país. El sisme ja ha causat 132 morts i 570 ferits. A més, ha destruït uns 1.600 edificis i ha afectat 6 aeroports. El govern ha qualificat la situació de desastre nacional i ja treballa en un comandament unificat per atendre l'emergència. La prioritat ara és rescatar les persones que continuen sota la runa.
1: A la segona imatge del dia hi veiem un home descansant en un llogaret sota un sostre de xapa. Plou, està completament envoltat d'aigua.
13: És una de les imatges que ha distribuït l'agència Reuters sobre les pluges monsòniques i els ciclons que a hores d'ara castiguen al nord de les Filipines. El temporal ja ha provocat una dotzena de morts i 8 desapareguts. La zona més afectada és l'illa de Luzon, la més poblada del país. Segons les autoritats filipines, la previsió és que les pluges i les fortes ratxes de vent disminueixin durant la setmana.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de Girona. Què hi veus, Maria Rovira?
14: Doncs hi veig un paisatge preciós de vinyes arrenglarades en pendent davant del mar, a Colera, a l'Alt Empordà. És una imatge de la finca on s'elabora Aires de Garbet, del celler Peralada, que ha estat elegit el millor vi negre d'Espanya 2026. L'anyada del 2021 d'aquest vi ha rebut el premi concedit pel Ministeri d'Agricultura. El jurat ha destacat la trajectòria centenària del celler, el seu compromís amb la innovació, la sostenibilitat ambiental i la projecció internacional.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Quina diferència hi ha entre trap i suar?
18: Si no ho cal.
17: És que
18: ja no ho és. Que quedem unes preguntes a vegades, tio.
19: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
17: A veure, Xuriguera.
18: Ai, el swap i el... I el rap, a més, el... I llavors hi ha el crack.
17: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swap no sé.
19: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
16: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
20: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
21: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
20: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí, fort terratrèmol a Colòmbia, el balanç provisional és de 132 persones mortes, prop de 600 de ferides i un centenar de desaparegudes.
11: Hi ha més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. Abelardo de la Espriela, president de Colòmbia, es dirigia als afectats.
25: No estan solos. Colòmbia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
1: Ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles.
0: Al matí de Catalunya Ràdio hem recollit alguns testimonis, com el de l'Adrià López, que viu a prop de Pereira, que és una de les zones més afectades.
6: Podeu imaginar el susto, hem sortit es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre.
1: I el Partit Popular es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió amb el Ministeri de la Infància, on s'ha d'abordar el trasllat de migrants menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
11: Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica del PP.
2: Nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
11: El govern espanyol prioritza, però, que tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho.
1: I a la vigília de l'eclipsi, els municipis on es preveu més afluència de visitants tanquen accessos a espais naturals per evitar el col·lapse davant del risc d'incendi.
0: Per exemple, a partir d'avui es tanquen els accessos al cim de Montmaneu, al cim més alt del Segrià.
1: I un altre bombardeig rus en aquestes últimes hores contra la ciutat ucraïnesa de Zaporíjia.
11: Almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'aquesta nit.
1: Una novetat d'avui, el tinent de l'alcaldia de la Seguretat de Barcelona creu que la capital catalana està molt poc videovigilada.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Albert Valle confia arribar a les 500 càmeres noves el 2027. Actualment n'hi ha 186.
3: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat, de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat, i després fins a 1.000 i més si convingués.
1: I tret de sortir de la 6a edició del festival Jordi Savall.
11: Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. Jordi Savall, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen, i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
5: Bon dia. Doncs encara aquesta nit i matinada hi ha hagut alguns ruixadets de manera local que han donat gairebé 7 litres per metre quadrat, per exemple, a Sant Pau d'Ordal, a la zona del Penedès. Gotellades, 2-3 litres per metre quadrat al voltant de la zona del Penedès. També comarques pròximes a unes dècimes de litre d'aquesta petita nuvolada que ja s'allunya i que ha de donar pas al sol. Per tant, núvols residuals aquest matí que aniran dissipant-se i el sol s'ha d'imposar en un matí de ple estiu, de plena canícula, amb molta xafor i amb una matinada molt tòrrida. Molts sectors de la costa, però especialment a la costa central, al barri del Raval de Barcelona, han baixat dels 28.3. Per tant, temperatures que, de nou, es situen als valors més elevats de matinada d'aquest estiu. I bé, avui les màximes tornaran a superar els 35 graus a l'interior, amb una calor intensa, amb aquesta xafor a la costa, i malgrat que el matí sigui en conjunt estable i assolellat, a la tarda parlem un altre cop de nuvolades i ruixats amb algunes tempestes a la meitat nord del país i sobretot al voltant del Ripollès, on hi ha avisos d'intensitat de pluja.
1: I repassem la mobilitat amb la Marisa Gil. Marisa, què ens expliques? Bon dia.
7: Bon dia. A aquesta hora destaquem retards de 20 minuts a la línia R14 entre la Plana Picamoixons i Barcelona en tots dos sentits i també porta 5 minuts de demora el tren de la R16 que ve de Tortosa i arribarà a Barcelona. D'altra banda, a l'aeroport del Prat, el vol de Eurowings entre Barcelona i Bonn sortirà amb 20 minuts de retard i el de Wizz entre Barcelona i Cracòvia ho farà 45 minuts tard.
1: I a les carreteres, Mariluz García, com ho tenim això? Bon dia.
23: Bon dia, doncs encara tranquil·les, amb una petita retenció a l'autopista C33 a Montcadi Reixac, direcció Barcelona, per un accident, a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i les rondes, rondada a l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres, la ronda litoral, congestionada de Diagonal Mar a la Barceloneta, també sentit Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz.
23: Fins ara.
1: I a aquesta hora dediquem sempre una cançó a qui vulgueu, a qui ens digueu, al 636-36-06-09. Ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-36-06-09. Dieu la cançó i a qui la voleu dedicar, com ha fet la Berta, vaja.
26: M'agradaria dedicar El cel, de Rocco Banana, un grup de Banyoles, a tota la gent de Sant Narcís, del barri de Sant Narcís. Moltes gràcies!
27: Fas tard, si creus que les persones...

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, retencions localitzades a l'autopista C33 de Montcada i Reixac, direcció Barcelona, per un accident. Autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres, i ronda litoral congestionada entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: 132 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra anirà augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat perquè hi ha més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. En les primeres hores posteriors al terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constàncies de víctimes catalanes o espanyoles. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i l'ambaixada espanyola a Colòmbia han activat tots els seus recursos sobre el terreny per si cal atendre damnificats pel sisme. El PP es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància per tractar el repartiment de menors de Ceuta. El govern espanyol, però, prioritza que els que puguin tornar amb les seves famílies hi tornin, i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho. La Unió Europea implanta una nova normativa pels envasos que vol reduir els residus generats, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartró o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides aquesta nit pel bombardeig rus contra la ciutat ucraïnesa de Zaporizhia. Els atacs dels uns i els altres amb míssils i drons ja han convertit aquest estiu en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a víctimes civils dels dos bàndols. A Tarragona, avui a les 8 i 29 minuts del vespre, s'activarà un compte enrere oficial de l'eclipsi solar. El president Salvador Illa encapçalarà aquest acte oficial al Parc de l'Amfiteatre Roman, que també hi haurà figures destacades del món de l'astronomia. El pàrquing que dona accés al Parc Nacional d'Aigüestortes però es pot obrir parcialment aquest estiu després de la llevissada provocada aquest matí, volíem dir, després de la llevissada provocada pel temporal de dissabte. La recuperació total d'aquest equipament, però, no es preveu fins d'aquí com a mínim unes dues setmanes. Està reoberta l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple, tancat des de feia 7 anys pel mal estat en què estava, s'ha restaurat completament amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penélope Clot.

0: Matí de sol a gran part del país amb només alguns núvols residuals i localitzats. Calor intensa amb xafogó a la costa. Les temperatures superaran de nou els 35 graus a l'interior. A partir de migdia creixeran nuvolades amb una tarda de ruixats i algunes tempestes a la meitat nord del país.
1: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs comencem parlant del Barça, que està pendent de diferents noms propis, com el de Ferran. La primera oferta que ha fet el Paris Saint-Germain per ell, de 40 milions d'euros, no l'accepta el Barça de moment. Mentrestant, Roni Bardagi es lesiona just quan el club li buscava una sortida i el Barça femení s'ha lesionat Quique Nazaret, que estarà un mes inactiva. A l'Europeu de Natació de París, aquest matí, el sitgetà Luca Hoch participarà a les sèries de 100 metres lliures i es disputarà el relleu 4% estils mixt amb Nil Cadavall, Ivan Florencio i Nayara Sobreviela. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada i Sara Gallego les semifinals de 400 tanques. També entraran en escena aquest matí Guillem Crespí als 100 metres, Javier Lorente als 400 tanques i Marta Mitjans als 800.
1: Trescat Info.
0: 8 i 5 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. El govern de Colòmbia ha decretat la situació de desastre nacional arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que hi va sacsejar a l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia ja deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat. L'epicentre del sisme s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat gairebé en tot el territori, inclòs a la capital, Bogotà, i s'ha arribat a sentir en països veïns. Les destrosses són catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Jo Biosca.
3: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la Vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
4: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron heridas, lesionadas. Eso ha llevado a que colapse en algunos centros de atención hospitalario. En 15 de ellas se sospecha hay personas atrapadas y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
3: El govern colombià, presidit per Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial com a cap d'estat del país sud-americà divendres passat, és a dir, només fa 3 dies, ha decretat l'estat d'emergència per intentar mobilitzar els màxims efectius de cara a assistir a les víctimes. Un soci ara i aliat de Colòmbia, del president Abelardo de la Espriella, als Estats Units, a Donald Trump, ha decidit enviar 15 milions de dòlars per assistir al país sud-americà.
0: Ara com ara no consta cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia, la delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el Consolat Espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació. Uns 7.800 catalans viuen al país. L'epicentre del sisme ha estat, com us dèiem, a la regió de Chocó, a la costa del Pacífic. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, en parla via 3CAT Info.
5: És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa 2 dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: A Bogotà el sisme també s'ha sentit, però amb menys intensitat. Tothom a la capital ha rebut l'alerta al mòbil just abans de la sotragada. La periodista Elisabet Cortiles ho va viure així.
6: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers.
0: El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. L'ambaixada de Bogotà està seguint la situació per si cal atendre membres de la colònia espanyola.
1: 3CAT Info.
0: El PP es desmarca de Vox i sí que anirà a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el repartiment de menors de Ceuta cap a la península. El govern espanyol, però, prioritza que retornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia a Madrid per coordinar-ho. Madrid, Paula Brujats.
7: A Ceuta hi ha 1.400 menors identificats i en seran més i la xifra desborda tots els recursos. Per això ara el govern espanyol aposta perquè tots els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc s'ofereix a facilitar.
8: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
7: Però la llei obliga a atendre abans els menors a Espanya, que la família accepti el retorn i que no vagi en contra dels interessos de la criatura, i això en molts casos serà inviable. Per això Estat i comunitats es veuran demà passat per començar a coordinar el trasllat de menors cap a la península i al Partit Popular. A diferencia de los consellers de Vox, no plantará el ministeri.
9: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
7: I davant la por d'una nova entrada massiva per aquest cap de setmana, el govern espanyol ha suspès les vacances i permisos dels militars que hi ha desplegats a Ceuta.
0: 8 i 10 minuts, la nova normativa europea pels envasos s'ha de començar a aplicar a partir de demà dia 12 d'agost. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta a tots els envasos, ja siguin de plàstic, de cartró o de vidre, i s'aplica de forma escalonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del PacGain diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
10: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
0: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja ho podria aplicar aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Varea, responsable de la campanya de residus de l'ONG.
11: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases cuando ahora mismo, pues, sobre todo el plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
0: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són precisament envasos. Sortim a l'exterior, almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides aquesta nit pel bombardeig rus contra la ciutat ucraïnesa de Zaporizhia. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a víctimes civils dels dos bàndols. A més de Zaporizhia, els míssils i els drons russos també han caigut aquesta nit a la capital, a Kiev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes a la ciutat. Moscou ha intensificat les últimes setmanes els atacs amb míssils balístics, aprofitant l'escassetat de sistemes de defensa antiaèria que pateixen les forces ucraïneses. Només alguns sistemes, com els Patriot americans, poden detectar i abatre els míssils balístics russos, però els Estats Units han tallat l'aixeta a Ucraïna per destinar el seu arsenal a la guerra contra l'Iran. Segons, sense un paraigua, volíem dir defensiu complet, les ciutats ucraïneses són cada com més vulnerables als bombardejos russos. L'atac d'aquesta nit arriba poques hores després que Ucraïna matés 13 civils russos. Va ser l'atac contra el territori rus més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Els drons de Kiev van atacar un dels principals centres de la indústria petroquímica russa a la regió de Tatarstan. En el bombardeig van morir 13 persones, entre les quals una nena i una setantena més van quedar ferides. Mentrestant, Rússia exclou de les eleccions la formació i aplaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. Els analistes creuen que la seva popularitat ha espantat el Kremlin. Moscou, Cristina Solías.
12: Les autoritats han temut que Yablaka convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem per haver rebut finançament estranger, però el president de Yablaka, Nikolai Rybakov, hi veu altres raons.
13: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
12: Mig miler de joves van respondre a la decisió judicial amb crits de vergonya i la policia els va acabar amenaçant amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'amfiteatre Roma de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Boigues.
14: Avui a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Baker, el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz, l'astrofotògraf de National Geographic, Babak Tafreshi, l'astrofísic Ignasi Rivas. Tarragona ho té tot a punt per viure l'eclipsi. Aquí hi haurà 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, demana a la gent que no hi vagi com si hagués de passar el dia a la platja.
15: L'organització restringirà l'accés a la Marina Port Tàrraco, amb bicicleta, patinet, així com amb objectes voluminosos com a neveres, cadires, parasol. Per tal de garantir la seguretat, ens recomanen que no assistim amb molts voluminosos i aparegui gent amb cadires, amb taules, amb mobiliari.
14: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat aquests 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
0: Un quart de 9 del matí, fem atenció ara al trànsit i al temps. Cop d'ull a carreteres, autopistes del país i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. De moment només retencions localitzades perquè hi ha un baix volum de circulació i una petita cua a l'AP7 entre Vallgorguina i Santa Maria de Palautordera al Vallès Oriental en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, per un accident, i és que hi ha un carril tallat a causa d'aquesta topada. També hi ha un altre accident a la mateixa AP7 a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, també en sentit sud. Aquí no talla carril, hi ha circulació lenta en un tram petit. A l'entrada a Barcelona per l'autopista C33, a l'altura de Montcada i Reixac, en direcció Barcelona, també hi ha hagut una altra topada. Els vehicles són al voral i la circulació és més intensa en aquesta zona. En canvi, a les rondes sí que hi ha algunes aturades. A la ronda a dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, a causa de les obres que tallen un carril a banda i banda, i en sentit contrari, circulació lenta a l'altura de Vallcarca. Ara mateix, a la ronda litoral, la circulació s'ha tornat de cop fluida. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Anar al Jofre Genuer.
17: Déu-n'hi-do les temperatures aquesta matinada, que s'han mostrat elevades, fins una mica més altes que ahir, especialment a les comarques de Barcelona i Girona, degut a la presència d'aquest cel ennuvolat, d'una nuvolada que ha arribat a donar algun ruixat, sobretot al voltant del Penedès, amb aquest cel litres per metre quadrat a Sant Pau d'Ordal com a registre més important. Tot això es va dissipant, va marxant, i va donant pas a un ambient més assolellat, que és el que esperem al llarg d'aquest matí de dimarts, amb sol i calor, calor intensa. De fet, aquesta matinada, doncs, el que dèiem, valors que no han baixat dels 28,3 a la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, i més valors tòrrids, amb temperatures més altes a les comarques de Girona. Tot això dona pas a valors per sobre dels 35, especialment a l'interior, apuntant cap als 37 o 38 a les zones més càlides de Ponent. A partir de migdia s'espera un altre episodi de ruixats i nuvolades, sobretot a la meitat nord del país, Pirineu, Prepirineu, i especialment a l'extrem interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, on localment podrà haver-hi alguna tempesta que pugui ser intensa. Hi ha avisos d'intensitat en aquest sentit. A la resta serà més difícil, potser alguna nuvolada puntual que pugui afectar algun sector de la serra prelitoral. Demà el risc de ruixats disminueix.
18: Ui, quin fred que m'ha agafat.
19: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
18: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
20: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya,
2: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
4: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
22: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
4: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
1: 3CAT Info.
0: Més coses al pàrquing del Prat del Pierro, l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot obrirà parcialment aquest matí després de la llavissada de terra i pedres provocada pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim dues setmanes. Espot Pau Rovira.
23: Així ho ha confirmat el director del Parc Nacional, Lluís Florit, explicant que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Avui s'obre el sector del pàrquing, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total de l'espai s'allargarà diverses setmanes.
24: A partir de les 8 estarà obert i la recuperació encara estarà en diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim dues setmanes segur.
0: I hem de parlar d'un nou ofegament mortal ahir a les platges catalanes. Es tracta d'un ciutadà francès de 85 anys que es banyava a la platja Nova de Roses, a l'Alt Empordà. Ara ja són 18 les persones mortes a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el dia 15 de juny. I Girona, Maria Rovira.
25: Es va rebre un avís al 112 ahir al matí que una persona estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, es van desplaçar fins a la platja Nova, però no van poder fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident es van activar 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i també es va alertar Salvament Marítim i la policia local de Roses.
0: L'incendi forestal que crema des de dijous al terme de Niebla, Huelva, continua sense control i els bombers es veuen incapaços d'extingir-lo només amb els seus mitjans. Fins ara ha cremat 20.000 hectàrees. En les feines d'extinció hi treballen 600 bombers que han de fer front a una situació meteorològica que no dona cap moment de treva. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis de l'entorn de Niebla. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així la situació.
26: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: També continua actiu un incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns de Catí, al País Valencià, ja han pogut tornar a casa. El foc que va començar divendres en aquest municipi està estabilitzat després d'haver cremat unes 800 hectàrees.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'edifici del nou Institut de Secundària Ermenesenda de Girona serà una realitat d'aquí 4 anys. Aquesta és almenys la previsió que fa el Departament d'Educació després que la setmana passada van desallotjar les últimes persones que vivien en una antiga nau abandonada que es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou equipament. Girona, Fèlix Martín.
27: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte, s'hagi fet la cessió de l'espai a la Generalitat i els tècnics ja hi puguin començar a treballar. En declaracions a 3CAT Info, ha concretat el calendari del projecte.
28: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics, perquè fa totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys, els 2 següents, d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
27: L'Institut Ermessenda funcionarà en 2 espais provisionals de Girona. El nou edifici estarà situat als números 142 i 144 del carrer Barcelona. Aquí és on hi ha les naus de l'antiga fàbrica Simón, ocupades durant molts anys, de les quals s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'Escola d'Adults de Girona.
0: Anem ara a la Cerdanya. Reobre l'església de Sant Llorenç de Das després de 7 anys tancada pel mal estat en què estava. El temple s'ha restaurat completament amb uns frescos de l'artista local Penélope Clot. Das, Joaquim Albalate.
29: Les llàgrimes de Sant Llorenç, patró del poble, són les protagonistes de la nova església de Das. L'artista del poble, Penélope Clot, és l'autora dels frescos que ara decoren les parets del temple.
30: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les Perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel, Cada capella té les quatre estacions de l'any i acaba en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
29: Tot plegat va començar amb un somni de l'artista durant les obres de restauració integral de l'edifici construït el 1901.
30: I em vaig despertar un dia, vaig tenir un somni, vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir: he somiat que vull pintar l'església. I a partir d'aquí vam començar tot un periple per aconseguir els diners que dona la Fundació Boix i Marich. L'Ajuntament em va seguir des del principi, el bisbat, que havia donat el seu consentiment, i amb això trobar constructor, andanes que són fins a 11 metres d'alçada.
29: Han estat 2 mesos de feina contrarrellotge perquè l'església es pogués reestrenar ahir durant la festa major del poble.
0: El Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà ha donat el tret de sortida a la seva 6a edició aquest dilluns. Una edició marcada també per l'eclipsi. Fins diumenge s'han programat una 20ena de propostes de música antiga i de creació contemporània. Marc Camps.
3: Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. Ha impulsat el projecte Dones d'Orient amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Sentim el fundador i director artístic del festival, Jordi Savall.
5: Un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
3: Amb tot el fenomen astronòmic de dimecres, també serà protagonista el concert de Josep Maria Martí. Ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Esport. Montse Raia, bon dia.
6: Hola, bon dia. El Barça està centrat en 3 noms, Ferran, Rodri i Julián Álvarez. El club blaugrana ha rebutjat la primera oferta que ha fet el Paris Saint-Germain per Ferran Torres i que era de 40 milions d'euros perquè la troben insuficient. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies i continua la negociació entre el Barça i el PSG. Ferran acaba contractant amb el Barça el 2027 i pot negociar amb qualsevol equip a partir del gener. Ha de tornar a entrenar-se demà amb l'equip blaugrana. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo, cedit al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera i admet que la negociació va ser molt ràpida.
7: La verdad que fue todo muy, muy rápido. Gracias a Liverpool del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador y nada, no había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
6: Araujo marxa cedit amb opció de compra del Liverpool no obligatòria i que seria d'entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumirà la totalitat de la fitxa de l'uruguaià. Un altre jugador que buscava una sortida en aquest mercat d'estiu és Roni Bardaggi, que malauradament es va lesionar a l'entrenament d'ahir. El davanter suec no va viatjar amb el Barça dissabte a Udine per precaució. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. El mateix genoll que es va trencar els lligaments encreuats fa 2 anys quan jugava al Copenhagen. Avui Bardaggi passarà noves proves mèdiques. Pel que fa a les arribades, el Barça intensifica els moviments per la incorporació del migcampista del City, Rodri, que volen tancar abans que el jugador torni a entrenar-se amb el club anglès. En el cas de Julián Álvarez, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, va passar la revisió mèdica amb els seus companys i es va entrenar. De moment, però, el jugador encara no ha pogut trobar-se amb l'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone. No hi ha novetats, per tant, sobre la possible incorporació al Barça de Julián Álvarez. I Marc Cucurella declara el seu amor al Real Madrid. En el seu primer dia amb els blancs, el lateral maresmenc s'ha desfet en elogis pel club.
8: És un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
6: Pel que fa al Barça femení, perd l'atacant Quique Nazaret almenys durant un mes per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, fa balanç de la pretemporada de l'equip.
9: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espessa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel, hem estat molt a gust, així que super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir, perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
1: 3CAT Info.
6: Final en presència catalana avui a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra. L'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà aquest vespre la final de salt de llargada després de fer un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. El sentim a Teledeporte.
10: La final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
6: Ja aquest matí, Sara Gallego disputarà les semifinals dels 400 metres tanques. Entraran en escena a l'europeu Guillem Crespí als 100 metres, Javier Lorente als 400 tanques i Marta Mitjans als 800. A l'europeu de natació de París, aquest matí el sitgetà Luca Houck participarà a les sèries de 100 metres lliures. També al matí es disputarà el relleu de 4% estils mixt amb Nil Cadavall i amb Florencio i Nayara Sobreviela. Ja a la tarda, la nadadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonras, disputarà la final dels 200 metres esquena.
11: Bueno, quizá récord de España es hablar mucho, pero estaría bien estar cerca. Ya con la marca que me he hecho hoy estoy muy contenta, muy satisfecha, así que a disfrutarlo y ya.
6: I en bàsquet del Joventut de Badalona, l'alè canari Miguel Allen ha executat la clàusula de rescissió i deixa el club badaloní.
0: Dos quarts de nou del matí, notícies més destacades a aquesta hora. 132 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que hi va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra anirà augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat, perquè hi ha més de 80 edificis totalment enfonsats i prop de 1.500 habitatges afectats. En les primeres hores posteriors al terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. El PP es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància per tractar el repartiment de menors de Ceuta. I la Unió Europea implanta una nova normativa pels envasos que vol reduir els residus generats i impulsar la reutilització i la recol·lecta de recipients. Qüestions destacades aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos han desmantellat un cultiu amb 6.000 plantes de marihuana Montblanc a la Conca de Barberà. Hi ha una investigació oberta per identificar els responsables de la plantació i detenir-los. I la Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre a part de la de dansa que ja va anunciar fa unes setmanes. En esports, Montse, què destaquem a aquesta hora?
6: Doncs el Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. Mentrestant, Roni Bardaggi es lesiona just quan el club li buscava una sortida.
0: Matí de sol a gran part del país amb només alguns núvols residuals i localitzats. Calor intensa amb xafogó a la costa. Les temperatures superaran de nou els 35 graus a l'interior. A partir de migdia creixeran nuvolades amb una tarda de ruixats i algunes tempestes a la meitat nord del país. Dos quarts de nou i dos minuts. El govern de Colòmbia ha decretat la situació de desastre nacional arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que hi va sacsejar a l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia ja deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi en augment a mesura que avancin les feines de rescat. L'epicentre del sisme s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat gairebé en tot el territori, inclosa la capital, Bogotà, i s'ha arribat a sentir en països veïns. Les destrosses són catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la Vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
12: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron heridas, lesionadas. Eso ha llevado a que colapse en algunos centros de atención hospitalario. En 15 de ellas se sospecha hay personas atrapadas y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
2: El govern colombià, presidit per Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial com a cap d'estat del país sud-americà divendres passat, és a dir, només fa 3 dies, ha decretat l'estat d'emergència per intentar mobilitzar els màxims efectius de cara a assistir a les víctimes. Un soci ara i aliat de Colòmbia, del president Abelardo de la Espriella, als Estats Units, a Donald Trump, ha decidit enviar 15 milions de dòlars per assistir al país sud-americà.
0: No consta per ara cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació. Uns 7.800 catalans viuen al país. L'epicentre del sisme ha estat, com us dèiem, a la regió de Chocó, a la costa del Pacífic. Francesc Minguell, president de la comunitat catalana de Colòmbia, en parla via 3CAT Info.
13: És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa 2 dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. L'ambaixada de Bogotà està seguint la situació per si cal atendre membres de la colònia britànica. De la colònia espanyola, lògicament. El PP es desmarca de Vox i sí que anirà a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el repartiment de menors de Ceuta cap a la península. El govern espanyol, però, prioritza que retornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho. Anem cap allà, Paula Brujats.
14: A Ceuta hi ha 1.400 menors identificats i en seran més i la xifra desborda tots els recursos. Per això ara el govern espanyol aposta perquè tots els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc s'ofereix a facilitar-ho.
15: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
14: Però la llei obliga a atendre abans els menors a Espanya, que la família accepti el retorn i que no vagi en contra dels interessos de la criatura, i això en molts casos serà inviable. Per això Estat i comunitats es veuran demà passat per començar a coordinar el trasllat de menors cap a la península i el Partit Popular, a diferència dels consellers de Vox, no plantarà el ministeri.
16: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
14: I davant la por d'una nova entrada massiva per aquest cap de setmana, el govern espanyol ha suspès les vacances i permisos dels militars que hi ha desplegats a Ceuta.
17: Les tasques d'extinció van bé.
18: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
19: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
18: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
20: Complicat perquè les telecomunicacions...
19: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
18: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: 2:15, la nova normativa europea pels envasos s'ha de començar a aplicar a partir de demà, dia 12 d'agost. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartró o vidre, i s'aplica de forma esgraonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del Pagain diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
4: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més baratos o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
0: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja ho podria aplicar aquest any, però denuncia que les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatori a tota Europa fa que retardi. Julio Barea, responsable de la campanya de residus de l'ONG.
21: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos esos envases, cuando ahora mismo, pues, sobre todo lo de plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
0: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són justament envasos. El Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que aplega ajuntaments i entitats, afirma que el Pla per repartir energia en renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis i exigeixen que es retiri i es comenci de zero. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar aquest pla i fer-se escoltar. A banda de la presentació de 12.000 al·legacions en contra, preparen un pla alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Terès és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
22: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camps, directora de l'Institut Català de l'Energia, en declaracions a TV3.
23: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: I a partir del 17 d'octubre, les trucades comercials hauran de fer servir el

0: o 400 per a llamades comercials.
1: A més, les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial que es posarà en marxa el dia 15 de setembre. I la Fiscalia remet als tribunals les quatre denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i els de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són cinc denúncies que ara el magistrat ha de decidir si tradueix en una investigació o si les desestime, tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i que no dispose de llicència d'oficina.
2: 3CAT Info.
1: D'una altra banda, amenaçarà l'Iran amb les compensacions econòmiques per a tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de rebre compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
3: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
1: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Iran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa. Justament ahir, l'Iran va anunciar el nomenament de 6 alts càrrecs al capdavant de la seva cúpula militar, que va ser escapçat a l'inici de la guerra amb l'assassinat de part dels seus membres en els bombardejos dels Estats Units i també d'Israel. Sentim el nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ahir jurava el càrrec després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un vot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració de Joe Biden, que incloïa els assaltants al Capitoli del 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família d'auditories fiscals de la família de Donald Trump. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com ara el director del FBI.

0: Fresca Info.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Fresca Info.
3: 3:15 a.m. Actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs encara a aquesta hora, amb poques complicacions, hi ha hagut un accident a l'autopista AP7, a l'altura de Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, en direcció a Tarragona. Els vehicles són al voral, la circulació és més intensa en aquesta zona, però ara no provoca retencions. També hi ha un altre accident a la mateixa AP7, a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, també direcció a Tarragona, que també complica la circulació en aquest punt. Hi ha un vehicle avariat a l'autopista C33, a l'altura de Montcadi i Reixac, en direcció d'entrada a Barcelona. Es troba situat al voral i també cal circular precaució per aquest tram. I a Barcelona, lentitud a la Ronda a Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobriment de la Ronda que tallen un carril a banda i banda de la Ronda. També es fan

0: obres a les línies del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. Les línies S1 i S2, les de Terrassa i Sabadell, estaran tallades per obres de millora des d'avui fins al dia 23 d'agost. El tall afecta el tram entre les estacions de Sarrià i Gràcia, que s'està cobrint amb autobusos alternatius que van per la Via Augusta. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Jofre Genué.
3: Tornem a parlar d'una matinada tòrrida a tota la façana litoral amb aquests valors que no baixen dels 25, amb moltes xifres de 25, 26 o fins i tot 28 graus a la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, que podria ser doncs, dels valors més alts del que portem d'estiu, una matinada i nit molt incòmoda, de poc dormir, amb un ambient molt aixafós i, entre altres coses, també degut a la presència d'aquest cel mig ennuvolat que ha arribat a donar alguns ruixats, sobretot cap a l'àrea del Penedès, sud de les comarques de Barcelona, amb aquests 7 litres per metre quadrat a Sant Pau d'Ordal. Nuvolada que ja es desfà i que donarà pas al sol al llarg de les immediates hores. Matí assolellat en general, amb aquests núvols molt puntuals, dissipant-se, i calor, calor intensa que avui ha de dur el termòmetre per sobre dels 35 a l'interior del país. Estarem pendents un altre cop aquesta tarda de les nuvolades, que creixeran, en aquest cas, més al nord, cap al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i Barcelona, on no es descarta alguna tempesta localment intensa. Hi ha avisos d'intensitat, sobretot al voltant del Ripollès o comarques pròximes. A la resta serà més difícil, potser algun ruixat arribi a formar-se a la serra prelitoral de manera esporàdica, però, en general, cap al sud, doncs, més bonança. I de cara a demà, encara parlarem d'algun ruixadet de tarda, però banda baixa, i, per tant, la jornada estarà dominada pel sol amb alguns núvols de tarda poc importants.
4: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
5: Acaba de descarregar el 4 de 9.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 rondes.
1: 3 rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
2: 3 quarts de 9 i 3 minuts, els Mossos han desmantellat un cultiu amb 6.000 plantes de marihuana a Montblanc, a la Conca de Barberà. Hi ha una investigació oberta per identificar els responsables de la plantació i detenir-los. Tarragona, Ricard Boigues.
7: El cultiu exterior estava distribuït en 7 terrasses enmig d'una zona boscosa i allunyada del nucli urbà de Montblanc. Els Mossos han intervingut prop de 6.300 plantes en un estat avançat de creixement. Les han destruït al mateix lloc on les han trobat. A més, han localitzat més de 60 quilos de cabdells de marihuana secats en bosses de brossa preparats per ser distribuïts. Al costat del cultiu hi havia dues tendes de campanya que s'utilitzaven per dormir-hi, una zona habilitada com a cuina i dos espais per assecar les plantes. En el moment de l'actuació policial, a primera hora del matí d'aquest dilluns, els agents no hi han trobat ningú. Per això mantenen la investigació oberta per identificar i detenir els responsables del cultiu.
2: Al Segre avui es tancaran els accessos al cim de Montmaneu, al més alt de la comarca, perquè ningú hi pugui anar-hi a veure l'eclipsi de demà. La decisió l'han pres als ajuntaments de la zona per al risc d'incendi, perquè és molt alt i temen també que es bloquegin els camins que hi arriben. Lleida, per Joan Álvarez.
8: La limitació començarà aquest migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escars, Seròs i el Matret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escars.
9: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipse, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escars. Ras i curt.
8: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones. Recordem que a la zona hi va haver un incendi l'any 2003.
2: També es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i a la serra de Montsant i no es permetrà l'accés de visitants sense autorització als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, al Priorat al Baix Camp. L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancarà l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
1: 3Cat Info.
4: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3Cat ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial eclipsi solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, dimecres a la tarda.
1: 3Cat Info.
2: La policia ha detingut aquesta nit a Marbella un home de 59 anys per un possible assassinat masclista. El crim s'hauria comès a primera hora de la tarda a la localitat de San Pedro Alcántara. Esperes que es confirmi aquest nou crim masclista. Des de principis d'any són 36 les dones que han mort a l'estat espanyol a mans de les seves parelles o exparelles. És la xifra més alta des del 2019. Els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois, que tenen un efecte dissuasori i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït. Adif reprendrà mitjans aquesta setmana les obres que van provocar forts terratrèmols en un edifici de la Trinitat Vella a Barcelona. Les vibracions procedents de la construcció de la variant ferroviària de Vallbona van obligar dijous passat a desallotjar una vuitantena de veïns del bloc durant unes hores. L'empresa pública hi tornarà a treballar un cop s'hagin acabat d'instal·lar sistemes d'auscultació i el control topogràfic, i es preveu que la feina durarà unes 4 setmanes.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
10: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
11: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho avançava en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
12: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
2: Hernández també ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
12: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar a casa nostra.
2: Des de la conselleria han explicat també la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies. El Teatre Auditori Mestre Benaixes de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, començarà a ser una realitat a partir del mes que ve. És quan es preveu que comencin les obres de construcció d'aquest equipament que es va plantejar fa 3 anys, Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
13: L'equipament respon a la manca d'un espai com aquest en un municipi que, segons el seu alcalde, Fran Morancho, té una intensa activitat cultural. Fa 3 anys que es va començar a treballar en aquest projecte, que ha evolucionat en un teatre auditori que comptarà amb unes 300 butaques i que s'ha adjudicat per 3,2 milions d'euros.
14: Va començar amb una línia que era un espai més polivalent i finalment vam reconduir el projecte cap a un teatre auditori equipat per poder acollir espectacles de, com deia, de dansa, de teatre, amb unes mides i unes necessitats tècniques per formar part del cicle d'espectacles que ha ofert la Generalitat i la Diputació.
13: L'edifici dura el nom del mestre Antoni Benaixes per recordar i reconèixer la figura d'Antoni Benaixes, un veí de Mont-roig que va treballar de mestre en un petit poble de Burgos, on va ser assassinat tan bon punt va començar la Guerra Civil. La història de Benaixes s'ha explicat al cinema, però també s'ha popularitzat amb obres de teatre com El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai, interpretada per Xavier Bovés i Sergi Torrecilla. Precisament es treballa perquè aquest sigui el muntatge que inauguri aquest auditori.
14: És una obra que va estar molt bé, i el que volem, intentarem, i això ja vam parlar amb els directors i l'autors de l'obra, que quan s'inauguri el teatre, que sigui amb aquesta obra.
13: S'espera que les obres del nou teatre estiguin enllestides la tardor de l'any que ve.
1: Esports.
2: Montserrat Raia, bon dia.
15: Hola, bon dia. El Barça ha rebutjat la primera oferta que ha fet el París Saint-Germain per Ferran Torres, i que era de 40 milions d'euros, perquè la troben insuficient. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies i continua la negociació entre el Barça i el PSG. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i pot negociar amb qualsevol equip a partir del mes de gener. Ha de tornar a entrenar-se demà amb l'equip blaugrana. Qui ja ha marxat és el central, Ronald Araujo, cedit al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari a la seva carrera.
16: Muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación de poder ya estar con mis compañeros, entrenar, estar en la cancha, en Anfield, y poder disfrutar.
15: Araujo marxa cedit amb opció de compra del Liverpool, no obligatòria, i que seria d'entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumirà la totalitat de la fitxa de l'uruguaià. Un altre jugador que buscava una sortida en aquest mercat d'estiu és Roni Bardaggi, que malauradament es va lesionar a l'entrenament d'ahir. El davanter suec no va viatjar amb l'equip dissabte a Udine per precaució. Bardaggi té una lesió al genoll dret, que segons el club pot ser greu, el mateix genoll que es va trencar els lligaments encreuats fa 2 anys quan jugava al Copenhagen. Avui Bardaggi passarà noves proves mèdiques. I pel que fa a les arribades, el Barça intensifica els moviments per la incorporació del migcampista del City, Rodri, que volen tancar abans que el jugador torni a entrenar-se amb el club anglès. En el cas de Julián Álvarez, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, va passar la revisió mèdica amb els seus companys i es va entrenar. De moment, el jugador encara no ha pogut trobar-se amb l'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone. No hi ha novetats, per tant, sobre la seva possible incorporació al Barça. I Marc Cucurella declara el seu amor al Real Madrid. En el seu primer dia amb els blancs, el lateral maresmenc s'ha desfet en elogis pel club.
17: Muy contento, mucho tiempo esperando, se ha hecho largo, pero por fin ya estoy aquí. Hoy he entrenado con mis compañeros, he conocido a toda la gente y con ganas de poco a poco conocerlos a todos, conocerlos mejor y que sea un gran año.
15: Cucurella dura el dorsal 17 amb el Madrid. Pel que fa al Barça femení, perd l'atacant Quique Nazaret, almenys durant un mes, per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, parla dels nous fitxatges de l'equip.

0: El Barça va tancar ahir l'estada de pretemporada ja en
1: que
0: camp.
1: Tienes que meterlo en tres intentos nada más. Ahí ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
0: El Barça, com dèiem, va tancar ahir l'estada de pretemporada en camp a Andorra. Les blaugranes van tenir la visita de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. I encara en futbol, el Girona ha assolit una xifra rècord d'abonats amb 10.000, tot i el descens a la segona divisió. A més, el club ha incorporat 532 nous socis amb abonament provinents de la llista d'espera. I al Sabadell ja són 8.000 socis en la temporada del retorn a la segona divisió. Final en presència catalana avui a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a Anglaterra. L'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà aquest vespre la final del salt de llargada després de fer un salt de 8 metres i 12 centímetres. Ja aquest matí, Sara Gallego disputarà les semifinals dels 400 tanques i entraran en escena a l'Europeu Guillem Crespí als 100 metres, Javier Lorente als 400 tanques i Marta Mitjans als 800. I a l'Europeu de Natació de París, aquest matí el sitgetà Luca Houck participarà a les sèries de 100 metres lliures. També al matí es disputarà el relleu de 4% estils mixt amb Nil Cadavall i amb Florencio i Nayara Sobrevivir. Breviela. Ja a la tarda, la nedadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, disputarà la final dels 200 metres esquena.
2: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
0: En bàsquet, el Joventut de Badalona, l'alè canari Miguel Allen ha executat la clàusula de rescissió i deixa el club badaloní.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. I en aquest punt horari el nostre primer titular és per al trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Només complicacions per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella en direcció Girona i a la Ronda Adalt de Barcelona entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat. També per obres tallada des d'avui les línies del Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat S1 i S2 entre Gràcia i Sarrià. S'està cobrint el trall amb autobusos alternatius.
0: 132 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra anirà augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat perquè hi ha més de 80 edificis totalment enfonsats i prop de 1.500 habitatges afectats. En les primeres hores posteriors al terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i l'Ambaixada Espanyola a Colòmbia han activat tots els seus recursos sobre el terreny per si cal atendre damnificats pel sisme. El PP es desmarca de Vox i, finalment, sí que anirà a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància per tractar el repartiment de menors de Ceuta. El govern espanyol, però, prioritza que els que puguin tornar amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho. Nou morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 dels quals a la ciutat de Zaporizhia. Moscou també ha disparat drons i míssils contra Kiev sense fer víctimes. L'exèrcit ucraïnès ha fet un mort a Rússia en les últimes hores, l'endemà de l'atac rus més mortífer dels últims 2 anys de guerra. A Tarragona, avui, exactament a les 8:29 del vespre, s'activarà un compte enrere oficial de l'eclipsi solar. El president Salvador Illa encapçalarà aquest acte oficial al Parc de l'Amfiteatre Romà, en què també hi haurà figures destacades del món de l'astronomia. La Unió Europea implanta una nova normativa per als envasos que vol reduir els residus generats i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. Detingut a Marbella, un home de 59 anys per un suposat assassinat masclista. El crim s'hauria comès a primera hora de la tarda a la localitat de San Pedro de Alcántara i la víctima seria la seva parella. Des de principis d'any ja són 36 les dones que han mort a Espanya a mans de la parella o exparella, que és la xifra més alta des del 2019. Ja està reoberta l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple, tancat des de feia 7 anys pel mal estat en què estava, s'ha restaurat completament amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penelope Clot.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: El Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. Mentrestant, Roni Bardaggi es lesiona just quan el club li buscava una sortida i el Barça femení s'ha lesionat Kika Nazaret, que estarà un mes inactiva. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final de salt de llargada i Sara Gallego les semifinals de 400 tanques aquest matí. També entraran en escena Guillem Crespí, Javier Lorente i Marta Mitjans. I a l'europeu de natació de París, aquest matí el sitgetà Luca Hough participarà a les sèries de 100 metres lliures i es disputarà el relleu 4% estils mixt amb Nil Cadavall i amb Florencio i Nayara Sobreviela.
0: I pel que fa al temps, matí de sol a gran part del país, amb alguns núvols residuals i localitzats. Calor intensa amb xafogor a la costa. Les temperatures superaran de nou els 35 graus a l'interior. A partir de migdia creixeran nuvolades amb una tarda de ruixats i algunes tempestes a la meitat nord del país.
2: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Ara passen 4 minuts i mig de les 9. Us saluda, us informa Òscar Callau. El govern de Colòmbia ha decretat la situació de desastre nacional arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que hi va sacsejar l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia ja deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat. L'epicentre del sisme s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat gairebé en tot el territori, inclosa la capital Bogotà, i s'ha arribat a sentir en països veïns. La les destrosses són catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la Vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit. Y fue emocionada esta valoración.
5: Ya cerca de 60 personas fallecidas y pues son miles las personas que terminaron heridas, lesionadas. Eso ha llevado a que colapse en algunos centros de atención hospitalario. En 15 de ellas se sospecha hay personas atrapadas y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
4: El govern colombià presidit per Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial com a cap d'estat del país sud-americà divendres passat, és a dir, només fa 3 dies, ha decretat l'estat d'emergència per intentar mobilitzar els màxims efectius de cara a assistir a les víctimes. Un soci ara i aliat de Colòmbia, del president Abelardo de la Espriella, als Estats Units, a Donald Trump, ha decidit enviar 15 milions de dòlars per assistir al país sud-americà.
0: No consta per ara cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació. A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava al matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Choco, on hi ha hagut l'epicentre del sisme, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
6: Òbviament m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: A Bogotà el sisme també s'ha sentit, però amb menys intensitat. Tothom a la capital ha rebut l'alerta al mòbil just abans de la sotragada. La periodista Elisabet Cortiles ho va viure així.
7: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyol tampoc té constància de ciutadans espanyols afectats pel sisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el repartiment de menors de Ceuta cap a la península. El govern espanyol, però, prioritza que retornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho. Madrid, Paula Brujats.
8: A Ceuta hi ha 1.400 menors identificats i en seran més i la xifra desborda tots els recursos. Per això ara el govern espanyol aposta perquè tots els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc s'ofereix a facilitar-ho.
9: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
8: Però la llei obliga a atendre abans els menors a Espanya, que la família accepti el retorn i que no vagi en contra dels interessos de la criatura, i això en molts casos serà inviable. Per això Estat i Comunitats es veuran demà passat per començar a coordinar el trasllat de menors cap a la península i el Partit Popular, a diferencia dels consellers de Vox, no plantarà el ministeri.
10: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
8: I davant la por d'una nova entrada massiva per aquest cap de setmana, el govern espanyol ha suspès les vacances i permisos dels militars que hi ha desplegats a Ceuta.
0: 9 del matí i 9 minuts.
11: Perdona, tindries lloc per dos?
12: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
11: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
13: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 dels quals a la ciutat de Zaporizhzhia, al sud-est del país, on també hi ha una vintena de ferits. L'ofensiva ha causat incendis en vehicles i edificis residencials, instal·lacions logístiques i de la indústria de defensa. L'exèrcit rus també ha llançat un atac contra una regió de l'est amb 3 morts, un dels quals un adolescent de 15 anys. Els míssils i els drons també han caigut aquesta nit a la capital Kiev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes. Moscou ha intensificat a les últimes setmanes els atacs amb míssils balístics, aprofitant l'escassetat dels sistemes de defensa antiaèria de les forces ucraïneses. Ucraïna, per la seva banda, ha disparat drons contra una ciutat 500 quilòmetres al sud de Moscou, on ha fet un mort i ha incendiat magatzems. Wilberries, conegut com l'Amazon rus i un objectiu recurrent de l'exèrcit ucraïnès, havia evacuat els treballadors. Ucraïna també ha atacat una refineria de petroli a prop de la frontera amb el Kazakhstan. L'exèrcit rus va fer ahir l'atac més mortífer dels dos últims anys de guerra amb 13 morts. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a víctimes civils dels dos bàndols.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas.
14: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz, l'astrofotògraf de National Geographic, Babak Tafreshi, l'astrofísic Ignasi Rivas. Tarragona ho té tot a punt per viure l'eclipsi. Aquí hi haurà 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, demana a la gent que no hi vagi com si hagués de passar el dia a la platja.
15: L'organització restringirà l'accés a la Marina Port Tàrraco, amb bicicleta, patinet, així com amb objectes voluminosos com a neveres, cadires, parasol. Per tal de garantir la seguretat, ens recomanen que no assistim amb molts voluminosos i aparegui gent amb cadires, amb taules, amb mobiliari.
14: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat aquests 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi, encara que es miri des d'un punt on no arribi al 100%. Sentim el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
0: 2 minuts i arribarem a 9:15 del matí. La nova normativa europea per als envasos s'ha de començar a aplicar a partir de demà 12 d'agost. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartró o vidre, i s'aplica de forma escalonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que s'ha compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
17: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
0: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja ho podria aplicar aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatori a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
18: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos esos envases cuando ahora mismo, pues, sobre todo lo de plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
0: I abans d'obrir àrea de servei, us explicarem que la policia ha detingut aquesta nit a Marbella un home de 59 anys per un possible assassinat masclista. El crim s'hauria comès a primera hora de la tarda a la localitat de San Pedro de Alcántara. Esperes que es confirmi aquest nou crim masclista. Des de principi d'any són 36 les dones que han mort a l'estat espanyol a mans de les seves parelles o exparelles, la xifra més alta des del 2019. Ara sí, hem arribat a un quart de 10 del matí, obrim àrea de servei i comencem pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment encara poques complicacions, només veiem lentitud a la ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat a causa de les obres de cobertura de la ronda que tallen un carril en tots dos sentits i en direcció contrària, en direcció al Nus de la Trinitat, lentitud a l'altura de Vallcarca. A la resta, la circulació de moment es manté tranquil·la, sense noves incidències i pel que fa a la situació del transport públic, recordem que les línies del Vallès, dels ferrocarrils de la Generalitat, les línies S1 i S2, la de Terrassa i la de Sabadell, estaran tallades per obres de millora des d'avui i fins al dia 23 d'agost, un tall que afecta el tram entre les estacions de Sarrià i Gràcia. S'està cobrint amb autobusos alternatius que circulen per la via Augusta de Barcelona. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: La previsió amb Jofre Genuer.
19: Déu-n'hi-do les temperatures aquesta matinada, que s'han mostrat elevades, fins una mica més altes que ahir, especialment a les comarques de Barcelona i Girona, degut a la presència d'aquest cel ennuvolat, d'una nuvolada que ha arribat a donar algun ruixat, sobretot al voltant del Penedès, amb aquest cel dit per metaquadrat a Sant Pau d'Ordal com a registre més important. Tot això es va dissipant, va marxant, i va donant pas a un ambient més assolellat, que és el que esperem al llarg d'aquest matí de dimarts, amb sol i calor, calor intensa. De fet, aquesta matinada, doncs el que dèiem, valors que no han baixat dels 28,3 a la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, i més valors tòrrids, amb temperatures més altes a les comarques de Girona, tot això dona pas a valors per sobre dels 35, especialment a l'interior, apuntant cap als 37 o 38 a les zones més càlides de Ponent. A partir de migdia s'espera un altre episodi de ruixats i nuvolades, sobretot a la meitat nord del país, Pirineu, Prepirineu, i especialment a l'extrem interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, on localment podrà haver-hi alguna tempesta que pugui ser intensa. Hi ha avisos d'intensitat en aquest sentit. A la resta serà més difícil, potser alguna nuvolada puntual que pugui afectar algun sector de la serra prelitoral. Demà el risc de ruixats disminueix.
0: L'incendi forestal que crema des de dijous al terme de Niebla a Huelva, Andalusia, continua sense control i els bombers es veuen incapaços d'extingir-lo només amb els seus mitjans. Fins ara ha cremat 20.000 hectàrees. A les feines d'extinció hi treballen 600 bombers que han de fer front a una situació meteorològica que no dona cap moment de treva. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis de l'entorn de Niebla. El conseller de presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així la situació.
20: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: També continua actiu un incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns de Catí, al País Valencià, ja han pogut tornar a casa. El foc, que va començar divendres en aquest municipi, està estabilitzat després d'haver cremat 800 hectàrees.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ho destacàvem en titulars, reobre l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya després de 7 anys tancada pel mal estat en què estava. El temple s'ha restaurat completament amb uns frescos de l'artista local Penélope Clot. Das, Joaquim Albalate.
21: Les llàgrimes de Sant Llorenç, patró del poble, són les protagonistes de la nova església de Das. L'artista del poble, Penélope Clot, és l'autora dels frescos que ara decoren les parets del temple.
22: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
21: Tot plegat va començar amb un somni de l'artista durant les obres de restauració integral de l'edifici construït el 1901.
22: I em vaig despertar un dia, vaig tenir un somni, vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir, he somiat que vull pintar l'església, i a partir d'aquí vam començar, doncs, tot un periple per aconseguir els diners. diners que dona la Fundació Boix i Maric. L'Ajuntament em va seguir des del principi, el bisbat que havia donat el seu consentiment, i amb això doncs, trobar el constructor, andanes que són fins a 11 metres d'alçada.
21: Han estat dos mesos de feina contrarrellotge perquè l'església es pogués reestrenar ahir durant la festa major del poble.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 10 del matí. Tornem a la informació internacional. Rússia exclou de les eleccions la formació Yabloko, que és l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. Els analistes creuen que la seva popularitat ha espantat el Kremlin. Moscou, Cristina Solies.
3: Les autoritats han temut que Yabloko convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem per haver rebut finançament estranger, però el president de Yabloko, Nikolai Rybakov, hi veu altres raons.
4: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
3: Mig miler de joves van respondre a la decisió judicial amb crits de vergonya i la policia els va acabar amenaçant amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
0: Donald Trump amenaça ara l'Iran amb compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de rebre compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
5: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futura negociació, cosa que complica encara més qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, ara nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa. Justament ahir, l'Iran ha anunciat el nomenament de 6 alts càrrecs al capdavant de la seva cúpula militar, que va ser escapçada a l'inici de la guerra amb l'assassinat de part dels seus membres en els bombardejos dels Estats Units i Israel. El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, jurava ahir dilluns al càrrec després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un vot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incloia els assaltants al Capitoli del 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxar enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores, ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com ara el director de l'FBI.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Un quart i mig de 10 del matí, la Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre a part de la de dansa que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb la CN.
23: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny doncs, d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández assegura que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i la dansa.
23: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general i també volem doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs, a casa nostra.
0: Des de la conselleria han explicat també la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular aquestes dues noves companyies. El Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, afirma que el pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis i exigeixen que es retiri i es comenci de zero. Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i fer-se escoltar. A banda de la presentació de 12.000 al·legacions en contra, preparen un pla alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
6: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions i farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Montserrat Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia. El Barça ha rebutjat la primera oferta que ha fet a Paris Saint-Germain per Ferran Torres i que era de 40 milions d'euros perquè la troben insuficient. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies i continua la negociació entre el Barça i el PSG. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i pot negociar amb qualsevol equip a partir del gener. Ha de tornar a entrenar-se demà amb l'equip blaugrana. Qui ja ha marxat és el central, Ronald Araujo, cedit al Liverpool anglès per una temporada a l'Uruguai. Ya lo veo como un paso necesario en la seva carrera.
9: Es una liga que potencia mis características y bueno, siempre tuve la ilusión de poder llegar a esa liga, una gran liga con mucha competitividad y estoy ilusionado, sé que vengo a una de las mejores ligas del mundo y con ganas de estar ya compitiendo.
7: Araujo marxa cedit amb opció de compra del Liverpool, no obligatòria, i que seria entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumirà la totalitat de la fitxa de l'uruguaià. Un altre jugador que buscava una sortida en aquest mercat d'estiu és Roni Bardaggi, que malauradament es va lesionar a l'entrenament d'ahir. El davanter suec no va viatjar amb l'equip dissabte a Udine per precaució. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. El mateix genoll que es va trencar els lligaments encreuats fa 2 anys quan jugava al Copenhagen. Avui Bardaggi passarà noves proves mèdiques. I el Barça intensifica els moviments per la incorporació del migcampista del City, Rodri, que volen tancar abans que el jugador torni a entrenar-se amb el club anglès. En el cas de Julián Álvarez, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, va passar la revisió mèdica amb els seus companys i es va entrenar. De moment, el jugador encara no ha pogut trobar-se amb l'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, i no hi ha novetats sobre la seva possible incorporació al Barça. Marco Corella declara el seu amor al Real Madrid. En el seu primer dia amb els blancs, el lateral maresmenc s'ha desfet en elogis cap a aquest club.
10: Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
7: Cucurella durà el dorsal 17 amb el Madrid. Pel que fa al Barça femení, perd l'atacant Quique Nazaret, almenys durant un mes, per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi. El Barça va tancar ahir l'estada pretemporada en camp. Andorra, les blaugranes van tenir la visita de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. I encara en futbol, el Girona ha assolit una xifra rècord d'abonats amb 10.000, tot i el descens a la segona divisió. A més, el club ha incorporat 532 nous socis amb abonament provinents de la llista d'espera, i al Sabadell ja són 8.000 socis en la temporada del retorn a la segona divisió.
2: 3CAT Info.
7: Final en presència catalana avui a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra. L'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà aquest vespre la final de salt de llargada. El sentim a Teledeporte.
24: La final ja és otra cosa, perquè aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
7: Aquest matí Sara Gallego disputarà les semifinals de 400 metres tanques. També entren en escena l'europeu Guillem Crespí als 100 metres, Javier Lorente als 400 tanques i Marta Mitjans als 800. I a l'europeu de natació de París, aquest matí el sitgetà Luca Houck participarà a les sèries de 100 metres lliures. També al matí es disputarà el relleu de 4% estils amb mixt, amb Nil Cadavall i amb Florencio i Nayara Sobreviela. Ja a la tarda, la nedadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, disputarà la final dels 200 metres esquena.

0: Acabem de sentir els senyals horaris de 9:45 del matí. Bon dia, us informa Òscar Callau. Som a l'antena de 3Cat Info. Des de les 9 us hem explicat com a notícies destacades que 132 morts, 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que hi va afectar l'oest de Colòmbia. Hi ha més de 80 edificis totalment enfonsats i 1.500 habitatges afectats. Ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. També hem destacat que el PP es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància per tractar el repartiment de menors de Ceuta. El govern espanyol, però, prioritza que els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho. Tarragona activa aquest vespre un compte enrere oficial de l'eclipsi solar. El president Salvador Illa encapçalarà aquest acte oficial al parc de l'Amfiteatre Romà amb personalitats de l'astronomia. A partir d'ara, i entre altres qüestions, anirem al Parc Nacional d'Aigüestortes perquè el pàrquing, que hi dona accés per espot, obrirà parcialment aquest matí, després de l'esllavissada provocada pel temporal de dissabte. La recuperació total de l'equipament, però, no es preveu fins d'aquí un parell de setmanes. El Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà va donar ahir el tret de sortir de la seva 6a edició, marcada precisament per l'eclipsi. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes de música antiga i creació contemporània. Pel que fa als esports, Montse...
1: Doncs el Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. Mentrestant, Roni Bardaggi es lesiona just quan el club li buscava una sortida.
0: Tenim un matí de sol a gran part del país, amb només alguns núvols residuals i localitzats. Calor intensa amb xafogor a la costa. Les temperatures superaran de nou els 35 graus a l'interior. A partir de migdia creixeran nuvolades amb una tarda de ruixats i algunes tempestes a la meitat nord del país. El govern de Colòmbia ha decretat la situació de desastre nacional arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit. Y feia emocionat aquesta valoració.
3: Ya cerca de 60 personas fallecidas y pues son miles las personas que terminaron heridas, lesionadas. Eso ha llevado a que colapse en algunos centros de atención hospitalario. En 15 de ellas se sospecha hay personas atrapadas y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
2: El govern colombià presidit per Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial com a cap d'estat del país sud-americà divendres passat, és a dir, només fa 3 dies, ha decretat l'estat d'emergència per intentar mobilitzar els màxims efectius de cara a assistir a les víctimes. Un soci ara i aliat de Colòmbia, del president Abelardo de las Priella, als Estats Units, a Donald Trump, ha decidit enviar 15 milions de dòlars per assistir al país sud-americà.
0: No consta per ara cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia, on hi viuen uns 7.800 catalans. L'epicentre del sisme ha estat a la regió de Chocó, a la costa del Pacífic. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, en parlava a 3Cat Info.
4: És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa 2 dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. L'ambaixada a Bogotà està seguint la situació per si cal atendre membres de la colònia espanyola.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el repartiment de menors de Ceuta cap a la península. El govern espanyol, però, prioritza que retornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho. Madrid, Paula Brujats.
6: A Ceuta hi ha 1.400 menors identificats i en seran més i la xifra desborda tots els recursos. Per això ara el govern espanyol aposta perquè tots els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc s'ofereix a facilitar-ho.
7: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
6: Però la llei obliga a atendre abans els menors a Espanya, que la família accepti el retorn i que no vagi en contra dels interessos de la criatura, i això en molts casos serà inviable. Per això Estat i comunitats es veuran demà passat per començar a coordinar el trasllat de menors cap a la península i el Partit Popular a diferencia de los consellers de Vox, no plantará el ministeri.
8: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
6: I davant la por d'una nova entrada massiva per aquest cap de setmana, el govern espanyol ha suspès les vacances i permisos dels militars que hi ha desplegats a Ceuta.
5: 3CAT Info.
0: Un dia i mig abans de l'eclipsi a Tarragona, aquest vespre, a les 8:29 minuts exactament, s'activarà un compte enrere oficial. El president Salvador Illa encapçalarà aquest acte al Parc de l'Amfiteatre Romà, en què també hi haurà figures destacades del món de l'astronomia. Al Segrià avui es tancaran, d'altra banda, els accessos al cim de Montmaneu, el més alt de la comarca, perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi de demà. L'eclipsi de demà, exactament. La decisió l'han pres els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es bloquegin els camins que hi arriben. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: La limitació començarà aquest migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escar, Seròs i el Matret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
10: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipse, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
9: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones. Recordem que a la zona hi va haver un incendi l'any 2003.
0: També es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant i no es permetrà l'accés de visitants sense autorització als nuclis urbans d'Albarca i Siurana al Priorat. Al Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancarà l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins. I ara anem cap al Pirineu, al pàrquing del Prat de Pierrot, a l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot, obrirà parcialment aquest matí, després de l'esllavissada de terra i pedres provocada pel temporal de dissabte que va arrasar aquest aparcament. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim dues setmanes. Espot, Pau Rovira.
11: Així ho ha confirmat el director del Parc Nacional, Lluís Florit, explicant que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Avui s'obre el sector del pàrquing que ja és practicable mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total de l'espai s'allargarà diverses setmanes.
12: A partir de les 8 estarà obert i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim dues setmanes segur.
0: Adif reprendrà mitjans d'aquesta setmana les obres que van provocar forts tremolors en un edifici de la Trinitat Vella a Barcelona. Les vibracions procedents de la construcció de la variant ferroviària de Vallbona van obligar dijous passat a desallotjar una vuitantena de veïns del bloc durant unes hores. L'empresa pública hi tornarà a treballar un cop s'hagin acabat d'instal·lar sistemes d'auscultació i el control topogràfic i es preveu que la feina durarà quatre setmanes. Els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i als combois, que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït. 5 minuts i arribarem a 3:15. L'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda de Girona serà una realitat d'aquí 4 anys. Aquesta és la previsió que fa el Departament d'Educació després que la setmana passada van desallotjar les últimes persones que vivien en una antiga nau abandonada que es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou equipament. Girona, Fèlix Martín.
13: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte. S'hagi fet la

0: ocupades durant molts anys, de les quals s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'Escola d'Adults de Girona.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
2: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
3: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
4: A partir del 17 d'octubre, les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400. El govern espanyol ha confirmat que aquesta serà una de les noves mesures del pla antiestafes telefòniques que es desplegaran després de l'estiu. D'aquesta manera, els ciutadans podran identificar aquestes trucades i evitar l'espam telefònic. Òscar López, ministre per la Transformació Digital.
5: Ya se bloquean todas las que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
4: A més, les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial que es posarà en marxa, en aquest cas, el 15 de setembre. Anem ara cap a la Conca de Barberà. Els Mossos han desmantellat un cultiu amb 6.000 plantes de marihuana a Montblanc, la capital de la comarca. Hi ha una investigació oberta per identificar els responsables de la plantació i detenir-los. Tarragona, Ricard Buigas.
6: El cultiu exterior estava distribuït en 7 terrasses enmig d'una zona boscosa i allunyada del nucli urbà de Montblanc. Els Mossos han intervingut prop de 6.300 plantes en un estat avançat de creixement. Les han destruït al mateix lloc on les han trobat. A més, han localitzat més de 60 quilos de cabdells de marihuana secats en bosses de brossa preparats per ser distribuïts. Al costat del cultiu hi havia dues tendes de campanya que s'utilitzaven per dormir-hi, una zona habilitada com a cuina i dos espais per assecar les plantes. En el moment de l'actuació policial, a primera hora del matí d'aquest dilluns, els agents no hi han trobat ningú, per això mantenen la investigació oberta per identificar i detenir els responsables del cultiu.
4: I encara a les comarques de Tarragona, 4 bombers han resultat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus, al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unionats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc en una sitja exterior plena de pellofa d'ametlla fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic.
4: I els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt del tràfic d'animals per l'autopista P7. La majoria són cadells de gos sense garanties sanitàries, que venen de països de l'est. Girona, Laia Claret.
8: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades aquests animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
9: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. Garantia genètica, no?, que no pugui tenir una enfermedad genètica i resulta que en aquest control aquell nucli no el té.
8: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
4: Amb aquesta informació hem arribat a 3:15 del matí. Obrim àrea de servei a 3CAT Info. I connectem amb el nostre equip viari, Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Encara un baix volum de circulació, però hi ha algunes incidències noves. Un accident a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos. El Penedès, en direcció Tarragona, talla un carril i provoca, de moment, un quilòmetre de cua des de Vilafranca del Penedès. També una altra topada a l'autovia A2 a Sant Vicenç dels Horts, en direcció Lleida. Els vehicles són al voral. I també hi ha un vehicle avariat a l'autopista B23 a l'altura de Molins de Rei, en direcció Barcelona, també situat al voral i provoca complicacions molt puntuals. També petites retencions a la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, en direcció França, a la C63 a Lloret de Mar per anar cap a la costa i a Barcelona a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobriment que tallen un carril en tots dos sentits. El transport públic, en recordem que les línies del Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat S1 i S2 estaran tallades per obres de millora des d'avui fins al dia 23 d'agost. Un tall que afecta

0: el tram entre les estacions de Sarrià i Gràcia i que s'està cobrint amb autobusos alternatius. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: La previsió amb Jofre Genoer.
3: Tornem a parlar d'una matinada tòrrida a tota la façana litoral amb aquests valors que no baixen dels 25, amb moltes xifres de 25, 26 o fins i tot 28 graus a la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, que podria ser doncs, dels valors més alts del que portem d'estiu. Una matinada i nit molt incòmoda, de poc dormir, amb un ambient molt xafós i, entre altres coses, també degut a la presència d'aquest cel mig ennuvolat que ha arribat a donar alguns ruixats, sobretot cap a l'àrea del Penedès, de les comarques de Barcelona, amb aquests 7 litres per metre quadrat a Sant Pau d'Ordal. Nuvolada que ja es desfà i que donarà pas al sol al llarg de les immediates hores. Matí assolellat en general, amb aquests núvols molt puntuals, dissipant-se, i calor, calor intensa que avui ha de dur el termòmetre per sobre dels 35 a l'interior del país. Estarem pendents un altre cop aquesta tarda de les nuvolades que creixeran, en aquest cas, més al nord, cap al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i Barcelona, on no es descarta alguna tempesta localment intensa. Hi ha avisos d'intensitat, sobretot al voltant del Ripollès o comarques pròximes. A la resta serà més difícil, potser algun ruixat arribi a formar-se a la serra prelitoral de manera esporàdica, però en general cap al sud, doncs, més bonança. I de cara a demà, encara parlarem d'algun ruixadet de tarda, però banda baixa, i per tant la jornada estarà dominada pel sol amb alguns núvols de tarda poc importants.

0: El Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà ha donat el tret de sortida a la seva 6a edició aquest dilluns, una edició marcada també per l'eclipsi. Fins diumenge s'han programat una 20a de propostes de música antiga i creació contemporània. Crònica de Marc Camps.
1: Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. S'ha impulsat el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Sentim el fundador i director artístic del festival, Jordi Savall.
2: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
1: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista al concert de Josep Maria Martí. Ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: I continuem parlant de música i continuem a les comarques de Tarragona, perquè el Teatre Auditori Mestre Benages de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, començarà a ser una realitat a partir del mes que ve. És quan es preveu que comencin les obres de construcció d'aquest equipament que es va plantejar ara fa 3 anys. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
3: L'equipament respon a la manca d'un espai com aquest en un municipi que, segons el seu alcalde, Fran Morancho, té una intensa activitat cultural. Fa 3 anys que es va començar a treballar en aquest projecte que ha evolucionat en un teatre auditori que comptarà amb unes 300 butaques i que s'ha adjudicat per 3,2 milions d'euros.
4: Va començar amb una línia que era un espai més polivalent i finalment vam reconduir el projecte cap a un teatre auditori equipat per poder acollir doncs, espectacles de, com deia, de dansa, de teatre, amb unes mides i unes necessitats tècniques per formar part del cicle d'espectacles doncs, que ha ofert la Generalitat i la Diputació.
3: L'edifici dura el nom del mestre Antoni Benages per recordar i reconèixer la figura d'Antoni Benages, un veí de Mont-roig que va treballar de mestre en un petit poble de Burgos, on va ser assassinat tan bon punt va començar la Guerra Civil. La història de Benages s'ha explicat al cinema, però també s'ha popularitzat amb obres de teatre com El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai, interpretada per Xavier Bovés i Sergi Torrecilla. Precisament es treballa perquè aquest sigui el muntatge que inauguri aquest auditori.
4: És una obra que està, va estar molt bé i el que volem, intentarem, i això ja vam parlar amb els directors i l'autors de l'obra, doncs que quan s'inauguri el teatre doncs que sigui amb aquesta obra.
3: S'espera que les obres del nou teatre estiguin enllestides la tardor de l'any que ve.
0: Nou ofegament mortal ahir a les platges catalanes. Es tracta d'un ciutadà francès de 85 anys que es banyava a la platja Nova de Roses a l'Alt Empordà. Ara són ja 18 les persones mortes a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
5: Es va rebre un avís al 112 i al matí que una persona estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, es van desplaçar fins a la platja Nova, però no van poder fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident es van activar 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i també es va alertar Salvament Marítim i la policia local de Roses.
0: I ara anem a les comarques de Lleida. Aquesta setmana han començat a acollir la varietat de pera més producció a Catalunya, la Conference, i que també és la més sensible a la calor perquè és originària del nord d'Europa. Les peres seran més petites i s'encolliran menys. La part positiva per als pagesos és que el preu de venda no els perjudicarà. Lleida, Estela Bosoms.
6: Segons els càlculs d'Unió de Pagesos, més de la meitat de les finques tindran pèrdues de collita importants que poden oscil·lar entre el 40 i el 80% amb fruits més petits del que és habitual, tot plegat per una combinació de falta de pluges, poca humitat i molts dies de temperatures extremes. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
7: Els arbres arriben amb un estrès de calor molt gran, llavors ens estem trobant això, que la producció aquest any serà una producció amb uns calibres de 5 a 8 mil·límetres inferiors dels altres anys.
6: Fins i tot alerten que si continuen aquests estius de calor extrema, el cultiu de Pera Conference perilla.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu també han disparat les consultes a les clíniques veterinàries. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya alerta que la calor pot provocar canvis de comportament en els animals de companyia. La hidratació és bàsica perquè les mascotes puguin mantenir la temperatura corporal. Per això els veterinaris aconsellen que beguin més aigua que de costum i que sigui fresca. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris, Verònica Araunavenya, dona aquests consells bàsics.
8: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
0: Els animals d'edat avançada o amb sobrepès són especialment sensibles a la calor.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: El Festival Riu Avall creix amb la incorporació de més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El cartell inclou estils musicals que van del quintet de vent i metall de Van de Braç, al duet de música antiga a la viola que ha obert la cinquena edició a Mas de Barberans. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
1: L'objectiu és apropar la música de qualitat d'estils diversos en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaera és el director dels Serveis Territorials de Cultura.
2: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.

0: 5 minuts i arribarem a les 10 en punt del matí.
1: Esports.
0: 5 minuts que dediquem a la informació esportiva. Montse Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça ha rebutjat la primera oferta que ha fet el Paris Saint-Germain per Ferran Torres i que era de 40 milions d'euros perquè la troba insuficient. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies i continua la negociació entre el Barça i el PSG. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i pot negociar amb qualsevol equip a partir del gener. S'ha de tornar a entrenar demà amb l'equip blaugrana. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo, cedit al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari a la seva carrera.
3: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido. Però estic molt feliç.
2: Araujo marxa cedit al Liverpool amb una opció de compra no obligatòria i que seria d'entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumirà la totalitat de la fitxa de l'uruguaià. Un altre jugador que buscava una sortida en aquest mercat d'estiu és Roni Bardaggi, que malauradament es va lesionar en l'entrenament d'ahir. El davanter suec no va viatjar amb l'equip dissabte a Udine per precaució. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. El mateix genoll en què es va trencar els lligaments encreuats fa 2 anys quan jugava al Copenhagen. Avui Bardaggi passarà noves proves mèdiques. I pel que fa a les arribades, el Barça intensifica els moviments per incorporar el migcampista del City, Rodri, que vol tancar abans que el jugador es torni a entrenar amb el club anglès. En el cas de Julián Álvarez, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, va passar la revisió mèdica amb els companys i es va entrenar. De moment, el jugador encara no s'ha pogut trobar amb l'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, i no hi ha novetats sobre la seva possible incorporació al Barça. I mentrestant, Marco Corella es declara el seu amor al Real Madrid en el primer dia amb els blancs. El lateral maresmenc s'ha desfet en elogis cap al club.
4: Muy contento, mucho tiempo esperando, se ha hecho largo, pero por fin ya estoy aquí. Hoy he entrenado con mis compañeros, he conocido a toda la gente y con ganas de poco a poco conocerlos a todos, conocernos mejor y que sea un gran año.
2: Cucurella durà el dorsal 17 amb el Madrid. Pel que fa al Barça femení, perd la davantera Quica Nazaret, almenys durant un mes per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi de sol. El Barça va tancar l'estada pretemporada en camp, Andorra. Les blaugranes van tenir la visita amb l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. I encara en futbol, el Girona ha assolit una xifra rècord d'abonats, 10.000, tot i el descens a la segona divisió. A més, el club ha incorporat 532 nous socis provinents de la llista d'espera i al Sabadell ja són 8.000 socis en la temporada del retorn a la segona divisió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Final en presència catalana avui a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a Anglaterra. L'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà aquest vespre la final del salt de llargada al Centima Teledeporte.
5: La final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
2: Aquest matí, Sara Gallego disputarà les semifinals dels 400 tanques i entraran en escena a l'europeu Guillem Crespí, als 100 metres, Javier Lorente en els 400 tanques i Marta Mitjans, als 800. I a l'Europeu de Natació de París, aquest matí el sitgetà Luca Houck participarà a les sèries de 100 metres lliures. També al matí es disputarà el relleu de 4% estils mixt amb Nil Cadavall i amb Florencio i Nayara Sobreviela. Ja a la tarda, la nedadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, disputarà la final de 200 metres esquena. I en bàsquet, el Joventut de Badalona, l'aler canari Miguel Allen ha executat la clàusula de rescissió i deixa el club badaloní. Allen va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i l'any següent ja es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya.
1: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. L'Amfiteatre Roma de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'Eclipsi i el president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Hi ha un dia i mig de l'eclipsi de sol als municipis on es viurà l'ocultació total, perfilen l'operatiu per rebre els visitants i tanquen l'accés a espais naturals per risc d'incendi i evitar aglomeracions i col·lapses. Els oftalmòlegs asseguren i insisteixen en la necessitat de fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi i evitar lesions greus de retina. I anem ara cap al Centre d'Informació Viària de Catalunya, on aquesta hora comença l'atenció als mitjans sobre el dispositiu especial de mobilitat per l'eclipsi.
1: Consells generals, d'entrada consells generals. El primer consell general és preparar-se, programar-se, informar-se de l'estat del trànsit, això bàsic. No aturar-se a les vies, no aparcar a les vies, i per tant, especialment l'hora que s'acosti l'eclipsi, no aturar-se i no aparcar a les vies. Tindrem especial cura i atenció a que no s'aparqui a l'AP7 i a la Nacional 340, que són vies importants per nosaltres. L'altre consell és sortir amb temps. Per tant, demà es preveu una intensitat de trànsit important, per tant, sortir amb temps, i em sembla que em deixo algun consell, però en tot cas els recordarà també la comissària.
0: És el director general del Servei de Trànsit, Ramon
1: Lamiel. Dies importants, demà. Pots començar tu, comissària? Espera, un moment.
0: Ara és la cap de la Comissaria General de Mobilitat, Mònica Lluís, que parlarà després de Ramon Lamiel, que està fent aquesta atenció als mitjans de comunicació.
1: Vale. Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils. Per tant, donem una sèrie de pistes de vies alternatives per anar a veure l'eclipsi. L'eclipsi es veurà a Ponent, al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. Per tant, per anar a Ponent, i és important que també, si algú vol anar a Ponent o algú no sap on anar, vagi a Ponent, per anar a Ponent, la C25 des de Girona, el que és l'eix transversal... És que m'està agafant aquí...
2: Si no,
1: mira. No, un moment. Ja està, tranquils. Un, dos, tres. Per anar a Ponent, des de Girona, el que recomanem és la C25, que és l'eix transversal. Si baixes una mica més avall a Martorell, l'A2, també per anar a Ponent. Per tant, és un lloc per anar a veure l'eclipsi, Ponent també. Si vols anar a Tarragona, evidentment, continua per l'AP7, i si vols anar a l'Ebre, continua per l'AP7. Però per anar a Ponent, C25 i A2. Quan arribes a l'alçada de Sant Oliva, allà a l'alçada de Sant Oliva, que s'agafa l'AP2, allà ja indicarem que per anar a Ponent, Lleida, les Borges Blanques, Valls i el que seria Prades, tot i que Prades no és oficial i hi anirà gent, recomanem l'AP2 com a via per arribar a aquests llocs. Quan arribes a Tarragona... Quan arribes ja a l'alçada del Camp de Tarragona, per desplaçar-te per Camp de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, el que recomanem és la A7. La A7. Especialment el que és Camp de Tarragona, Tarragonès, i també Baix Camp. Però recomanem l'A7 i no l'AP7. L'AP7 pot anar ja una mica més carregada. Quan continues baixant, l'A7 ja es pot agafar a l'alçada de Torredembarra i a l'alçada d'Altafulla. Per tant, l'A7 també com a alternativa. Quan arribes a l'alçada de Tarragona, quan trobes la T11, que és aquella que distribueix cap a Reus, per anar a Reus, Baix Camp, i aquí ve la primera pista, per anar cap a Móra d'Ebre o per anar cap a la Terra Alta Gandesa, és important agafar la T11 i la Nacional 420. És millor que no seguir per l'AP7. Hem de preservar l'AP7 per als que van a l'Ebre, preservar la capacitat per als que van a l'Ebre. De totes maneres, a Cambrils també es pot arribar amb l'AP7, però és preferible l'A7, com us deia. Aquesta alternativa de l'A7 és important. I quan arribes a l'Ebre, es reserva el que és l'AP7 per el que és tota l'afluència al delta de l'Ebre. Hi ha punts molt magnètics, com poden ser el Delta de l'Ebre, el Camp de Tarragona, es veu molt bé l'eclipsi, però el Delta de l'Ebre també es veu molt bé l'eclipsi. Per tant, són punts molt magnètics on ara explicaré un moment uns dispositius especials. Aquesta AP7, des de Cambrils fins a Terres de l'Ebre, també hi volem intervenir d'una manera important per preservar la seva capacitat. Quan jo abans donava un consell general, que és no aparquis a la via, aquí nosaltres, en aquesta AP7, en les zones on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passades, tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles, perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant, serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista. Sobre l'AP7, en aquesta zona de l'Ebre especialment, també Camp de Tarragona, però especialment en aquesta zona de l'Ebre, hi han quatre vàlvules. Hi ha quatre moments en què es pot sortir de l'autopista i anar cap a la Nacional 340, que és la que repartirà tot el trànsit en el que seria la zona del Delta de l'Ebre, d'acord? Les quatre vàlvules de l'AP7 són a l'Ametlla de Mar, a l'Ampolla, a l'Alçada de l'Aldea i a l'Alçada d'Amposta. Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord. És a dir, jugarem amb aquestes quatre vàlvules, amb l'helicòpter que ens anirà donant informació, amb equips de mesures de trànsit del Servei Català de Trànsit i amb els companys i companyes de Mossos de Trànsit que estaran molt presents, després la comissària ho pot descriure amb més precisió, en aquests punts on hi haurà regulació de trànsit i, per tant, mesures, però, en general, amb patrulles dinàmiques i fixes en aquells punts que poden haver-hi més conflicte. Anem un moment el que és la zona del Delta de l'Ebre, que és una de les zones que nosaltres hi prestem més atenció perquè pot ser la zona... És atractiva, és una zona que en aquests moments té un paisatge també idíl·lic, no? I que, per tant, es veu bé l'eclipsi i pot ser la que acabi assumint més població per veure l'eclipsi. En aquesta zona nosaltres hem preparat el que és l'hemidelta nord, la part nord del Delta, una estratègia capilar. Si arribarà a Deltebre i a aquests punts per unes carreteres determinades que anirem senyalant i anirem orientant des de la Nacional 340. Si teniu una mica la imatge, no? Nord-sud, Delta de l'Ebre, allà nosaltres anirem orientant de manera capilar cap a aquestes carreteres que poden portar el Delta de l'Ebre, que a l'hemidelta nord seran les platges de Riu Mar, la platja de la Marquesa, Villabonvita, etc., Camarles, l'Ampolla... Tot això nosaltres anirem senyalant amb carreteres... anirem senyalant carreteres amb els nostres panells i amb la presència de Mossos d'Esquadra de Trànsit, companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que estaran també en punts claus per derivar trànsit o per regular trànsit si calgués. Si anem a l'hemidelta sud, el que és l'hemidelta sud, que seria la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, la Ràpita i Amposta... Aquí, Amposta té la platja dels Eucaliptus, que es preveu que hi hagi molta afluència de gent per veure l'eclipsi. Aquí hi ha una estratègia, així com el nord era capilar, aquestes vies anar jugant, anar distribuint trànsit, el sud és una estratègia circular. Amposta i la Ràpita s'han posat d'acord, per tant, des de la Ràpita només hi haurà un sentit per anar cap al Trabucador, es tornarà per la carretera que va Amposta per dalt, i des d'Amposta podràs anar als Eucaliptus i tornar per la carretera de dalt, això sí. Per la carretera de dalt vol dir la carretera que toca més a l'Ebre, eh? I a Sant Jaume d'Enveja. Per tant, el nord capilar, l'hemidelta nord, i el sud circular, que és una estratègia per donar mobilitat local. Remarcar que hi ha un punt feble, que és Amposta, sobretot en la sortida, i ara entrem en la sortida. Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etc etc. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible. Per tant, es recomana també, si es pot ajornar a la sortida i, per tant, a esgraonar-se, millor. Però ja, per exemple, si anem al Delta i després tornarem cap al nord, al Delta de l'Ebre hi ha un punt fràgil que és Amposta. Aquí tindrem regulació de trànsit tant Mossos d'Esquadra com nosaltres en mitjans per intentar que tota la gent que ve de l'Hemidelta Nord, de la part nord del Delta com de la part sud del Delta, pugui agafar bé o la Nacional 340 o bé ja l'autopista P7 allà a Amposta. I evitar, sobretot, i això vull que quedi clar, evitar que entrin en posta i congestionin en posta, perquè els navegadors són malvats i aniran donant opcions que nosaltres no volem que donguin aquests navegadors. Per tant, estarem presents i evitarem que hi hagin congestions innecessàries. En posta és veritat que també es pot veure en el polígon Oriola l'eclipsi, però assenyalem els eucaliptus, on hi ha fins i tot una capacitat de 10.000 persones als eucaliptus. D'acord? Més al sud hi ha Alcanar, hi ha Ulldecona, hi ha Santa Bàrbara, són punts que també es pot veure a l'eclipsi, tenen molt programat aquests punts, i vull ressaltar, i ara tornaré un moment al nord, perquè al nord també hi ha Montbrió del Camp, hi ha Cambrils, hi ha Constantí, que els hem visitat tots, hi ha Torredembarra, hi ha Altafulla. Vull destacar tota la feina que han fet els ens locals, els ajuntaments, les policies locals, per poder tenir una bona estratègia, i això és molt important, d'aparcament per poder entrar bé i poder sortir bé. Aquí hi ha una estratègia d'aparcament i de desplaçament cap al punt d'observació que és molt important. Aquí els hem ajudat. Aquí també tindrem, estarem molt atents que aquest aparcament, si es dificulta, si hi ha un problema, perquè hi ha molta gent que hi va de cop, perquè el gran enemic del trànsit és bàsicament allò, aquella intensitat en una hora que fa que aquella hora congestioni, no? Aquí també tenim previst, a vegades, tallar entrades, si convé, per intentar que no es congestionin les vies d'alta capacitat. Poso uns exemples. Cambrils, si no s'entra bé a la zona d'observació de Cambrils, pots tenir un problema a l'A7. Acabem de donar l'A7 com a alternativa i si no s'entra bé podem tenir un problema a l'A7. A l'Ametlla de Mar, si tenim molts problemes a entrar en un moment determinat i en una punta determinada, podem tenir un problema a l'autopista P7 perquè la zona d'observació de l'eclipsi és a tocar de l'autopista P7. Per tant, aquí estarem molt atents i tindrem mitjans per tallar si convé i evitar que es formin congestions a l'autopista P7. Jo crec que he donat les grans informacions que s'havien de donar, aquestes més generals. Una cosa que també m'he deixat en les informacions generals i que estem dient i posem atenció és portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit. Nosaltres tindrem una estratègia de comunicació demà, és cada X moments anirem donant informació de com estan les vies. Torno a repassar aquestes informacions generals de les vies alternatives, C25, A2 cap a Ponent, AP2 ja per als punts concrets de Ponent, anar traient trànsit de l'AP7, A7 al sud i AP7 pels de l'Ebre, reservar-la. I per últim, i acabo, és hi haurà restricció de camions. Aquí teniu una diapositiva projectada que ho diu claríssim. En sentit sud hi haurà restricció de les 5 de la tarda a les 12 de la nit per també donar més capacitat, i en sentit nord hi haurà una limitació de camions que el que farem és que es podran circular, però podran circular a la dreta i a 80. I per què en sentit nord no hi ha restricció? La restricció sentit nord s'havia d'haver fet per part de la DGT a la zona del País Valencià, però això no ha estat possible perquè la DGT no ha volgut fer restriccions. Sí que ho ha fet el País Basc, ho ha fet Navarra i ho hem fet nosaltres, hem fet les mateixes restriccions, de 5 a 12, i al no fer aquestes restriccions pujaran camions, estaran informats que aquí han d'anar a poc a poc i per la dreta, però pujaran camions. Clar, no els podem treure ni en posta ni els podem treure a Hospitalet de l'Infant perquè és zona d'eclipsi, generaríem un problema encara pitjor. Per tant, els hem de deixar que passin, però que passin ordenats, tranquil·lets i a la dreta. Aquesta seria la tesi final. Jo acabo aquí. Només vull passo la paraula a la comissària i també vull ressaltar, així com he ressaltat el paper dels ens locals amb l'estratègia d'aparcament, les estratègies de policies locals per als punts d'observació, la mobilitat interna d'aquests municipis, també vull destacar tot l'operatiu de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que ara explicarà la comissària, que és un operatiu, jo penso, dels més complerts que hem fet amb esdeveniments singulars, que per tant estarem molt atents i molt presents a la carretera perquè no hi hagi, sobretot, cap problema de seguretat viària. També hi haurà un reforç de grues que aquí hi és per retirar tots els accidents que hi puguin haver.
2: bon dia a tots.
0: És Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, que explicarà el dispositiu de Mossos d'Esquadra demà. En aquest dia de l'eclipsi, que es preveu un increment de la mobilitat molt important i algunes retencions importantíssimes també, com explicava Ramon Lamiel a l'AP7, per això hi haurà tot un dispositiu per terra i per aire per intentar controlar aquesta situació i també donar alternatives a tots aquests cotxes que s'hi desplacin. Principal punt conflictiu, doncs, entre Cambrils i el Delta de l'Ebre a la AP7, on es preveu el Delta de l'Ebre que hi hagi probablement l'increment més important de persones, el desplaçament més important per veure aquest eclipsi de demà al vespre. Estem a l'espera, per tant, que comenci Mònica Lluís amb aquest dispositiu. També Ramon Lamiel explicava que recomana optar per l'eclipsi a Ponent, on es preveu menys afluència i buscar vies alternatives. Ja us ho dèiem a la PSAT, però ara s'ha detectat un augment dels desplaçaments molt lleu cap a les zones de l'eclipsi d'un 2%, així que es preveu que demà es concentri gran part de la mobilitat i, per tant, més problemes de trànsit. Ho explicava també Ramon Lamiel, és important sortir demà amb temps i portar el cotxe preparat, no aturar-se a les voreres de la carretera i, per tant, estar molt atents. Hi haurà un gran dispositiu, això sí, per prestar-hi atenció. A punt de començar, sí. Està esperant...
2: Sí, comença, doncs.
0: Ara.
2: Sí? Vamos. Des de Mossos d'Esquadra hem preparat un dispositiu especial per l'eclipsi que es produirà aquest 12 d'agost. Un dispositiu que estarà composat per 700 efectius, dels quals 180 seran especialistes del trànsit. Aquest dispositiu entra demà en màxima alerta i es coordinarà des del centre de coordinació que establirem des del 112 a Reus. Des de Trànsit hem establert un dispositiu especial de mobilitat de forma coordinada amb el Servei Català del Trànsit i en el qual també han participat les policies locals. Aquest dispositiu té la prioritat de garantir la seguretat de les persones, garantir l'ordre públic i també així la mobilitat. Els efectius de trànsit es distribuiran en les vies principals, així com també en les vies secundàries i en aquelles rotondes i accessos als municipis, amb una estratègia coordinada amb les policies locals que distribuiran els fluxos cap a les zones que s'han establert d'aparcament. I és important, doncs, seguir les indicacions cap a aquestes zones d'estacionament i després doncs, realitzar el trànsit a peu fins a les zones on estan programades diverses activitats. És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària perquè podrien obstruir doncs, el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat. I també seguir les indicacions dels agents que es trobin a les carreteres i els panells de missatgeria que s'han establert per indicar les vies alternatives, així com les recomanacions per accedir als diversos municipis i les zones on s'han establert punts d'observació. És important també que abans de sortir les persones hagin previst el trajecte a realitzar, comprovin l'estat del trànsit, tinguin també el vehicle doncs, repostat i amb el manteniment adequat per poder fer el trajecte sense cap avaria que compliqui la mobilitat. Els agents de seguretat i els agents de trànsit, com deia, s'ubicaran al llarg de l'AP7, de les diverses vies secundàries i també de les vies que condueixen, com dèiem, en aquests punts d'observació, coordinadament amb les policies locals per donar les indicacions perquè els condueixin cap als estacionaments o cap a les zones indicades on està permès l'estacionament. Insistíem que és molt important no estacionar als vorals ni a les zones que no estiguin especialment habilitades. Els agents de trànsit també comprovaran el compliment de les restriccions els agents de trànsit també comprovaran el compliment de les restriccions i de les limitacions pels vehicles pesants, especialment el que és a la zona doncs, de la...
0: Doncs ho anem deixant aquí. La cap de la Comissaria General de Mobilitat, Mònica Lluís, explicava pel que fa al paper dels Mossos d'Esquadra que demà hi haurà 700 efectius, 180 d'ells especialistes en trànsit, que demà centre en estat de màxima alerta, amb col·laboració també amb les policies locals per garantir la seguretat, la mobilitat i també l'ordre públic. Doncs el que hem de dir encara sobre l'eclipsi és que l'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Ens ho explica des de Tarragona el Ricard Boigues.
3: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz, l'astrofotògraf de National Geographic, Babak Tafreshi, l'astrofísic Ignasi Rivas. Tarragona ho té tot a punt per viure l'eclipsi. Aquí hi haurà 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, demana a la gent que no hi vagi com si hagués de passar el dia a la platja.
4: L'organització restringirà l'accés a la Marina Port Tàrraco, amb bicicleta, patinet, així com amb objectes voluminosos com a neveres, cadires, parasol. Per tal de garantir la seguretat, ens recomanen que no assistim amb molts voluminosos i aparegui gent amb cadires, amb taules, amb mobiliari.
3: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat aquests 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
5: 3CAT Info.
0: El govern de Colòmbia ha decretat la situació de desastre nacional arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que hi va sacsejar l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia ja deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat. L'epicentre del sisme s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat gairebé en tot el territori, inclòs a la capital, Bogotà, i s'ha arribat a sentir en països veïns. Les destrosses són catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
7: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron heridas, lesionadas. Eso ha llevado a que colapse en algunos centros de atención hospitalario. En 15 de ellas se sospecha hay personas atrapadas y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
6: El govern colombià, presidit per Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial com a cap d'estat del país sud-americà divendres passat, és a dir, només fa 3 dies, ha decretat l'estat d'emergència per intentar mobilitzar els màxims efectius de cara a assistir a les víctimes. Un soci ara i aliat de Colòmbia, del president Abelardo de las Priella, als Estats Units, a Donald Trump, ha decidit enviar 15 milions de dòlars per assistir al país sud-americà.
0: No conceberà cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el consolat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació. A Colòmbia viuen 7.800 catalans. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava al matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, on hi ha hagut l'epicentre del sisme, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
8: Òbviament m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. Canviem de qüestió. La nova normativa europea pels envasos s'ha de començar a aplicar a partir de demà 12 d'agost. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, ja siguin de plàstic, cartró o vidre, i s'aplica de forma esgraonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del PAC Again diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial extrema. La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja ho podria aplicar aquest any, però denuncia que les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatori a Europa ho està retardant. 5 minuts per 11:15. Montse Arraia, bon dia.
9: Hola, bon dia. El Barça ha rebutjat la primera oferta que ha fet a París Saint-Germain per Ferran Torres i que era de 40 milions d'euros perquè la troba insuficient. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies i continua la negociació ara entre el Barça i el PSG. Ferran acaba contractant amb el Barça el 2027, l'any que ve, i pot negociar amb qualsevol equip a partir del pròxim mes de gener. S'ha de tornar a entrenar demà amb l'equip blaugrana. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo, cedit al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera i parla d'algú a qui admira i que també va jugar al Liverpool, Luis Suárez.
10: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
9: Araujo marxa cedit al Liverpool amb una opció de compra no obligatòria i que seria d'entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumirà la totalitat de la fitxa de l'uruguaià. Un altre jugador que buscava una sortida en aquest mercat d'estiu és Roni Bardaggi, que malauradament es va lesionar en l'entrenament ahir. El davanter suec no va viatjar amb el Barça dissabte a Udine per precaució. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. El mateix genoll en què es va trencar els lligaments encreuats fa 2 anys quan jugava al Copenhagen. Avui Bardaggi passarà noves proves mèdiques. Pel que fa a les arribades, el Barça intensifica els moviments per incorporar el migcampista del City, Rodri, que vol tancar abans que els jugadors torni a entrenar amb el club anglès. Qui ja ha tornat a la disciplina de l'Atlètic de Madrid és Julián Álvarez, que va passar ahir la revisió mèdica amb els companys i es va entrenar. De moment, el jugador encara no s'ha pogut trobar amb l'entrenador de l'Atlètic, Diego Simeone, i no hi ha novetats sobre la seva possible incorporació al Barça. Marc Cucurella arriba a Madrid i en el primer dia amb els blancs, el lateral malesmenc s'ha desfet en elogis cap a aquest club.
11: Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
9: Cucurella durà el dorsal 17 amb el Madrid. Pel que fa al Barça femení, perd l'atacant Quique Nazaret, almenys durant un mes, per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi solar. Pere Romeu, tècnic blaugrana, en parla.

0: El Barça va tancar ahir l'estada de pretemporada en camp, a Andorra. Les blaugranes van tenir la visita de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. I encara en futbol, el Girona ha assolit una xifra rècord d'abonats, 10.000, tot i el descens a segona divisió. A més, el club ha incorporat 532 nous socis amb abonament provinents de la llista d'espera. I al Sabadell ja són 8.000 socis en la temporada del retorn a la segona divisió.
1: 3Cat Info.
0: Final en presència catalana, avui a l'Europeu del Letí a Birmingham, Anglaterra. L'atleta d'Esplugues Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final del salt de llargada després de fer ahir un salt de 8 metres i 12 centímetres al Centímetre Deporte.
2: La final ya es otra cosa porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues, para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
0: Ja aquest matí, Sara Gallego disputarà les semifinals dels 400 tanques i encara entraran en escena Guillem Crespí, els 100 metres, Javier Lorente en els 400 tanques i Marta Mitjans, els 800. A l'Europeu de Natació de París, aquest matí el sitgetà Luca Houck participarà a les sèries de 100 metres lliures. També al matí es disputarà el relleu de 4% estils mixt amb Nil Cadavall i amb Florencio i Nayara Sobreviela. I a la tarda, la nedadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Toraz, disputarà la final dels 200 esquena.
3: Dos quarts d'11 del matí, notícies més destacades a aquesta hora. Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han concretat fa pocs minuts el dispositiu especial de mobilitat de cara a l'eclipsi de demà. Es demana a la població que, sobretot, busqui vies alternatives a la P7 on es preveuen retencions, també que els desplaçaments es facin amb antelació i que, en cap cas, els vehicles quedin aturats als vorals per veure el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran per vetllar per la seguretat i per la mobilitat. 132 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. En les primeres hores posteriors al terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. I la Unió Europea implanta una nova normativa pels envasos que vol reduir els residus generats i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. De tot això n'hem parlat a la primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que continueu fora de control l'incendi de niebla a Huelva en les feines d'extinció d'aquest foc, que ja ha cremat 20.000 hectàrees i treballen 600 bombers. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones. Donald Trump recupera una de les propostes més controvertides i aprova una ordre executiva per revisar els protocols en la vacunació dels infants. Us ho expliquem de seguida. I ja està reoberta l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple, tancat des de feia 7 anys pel mal estat en què estava, s'ha restaurat completament amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penélope Clot. En esports, Montse, que destaquem?
0: Doncs que el Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros i Roni Bardaggi es lesiona just quan el club li buscava una sortida.

0: Pel que fa al temps, sol amb només núvols localitzats i poc importants a la costa, calor de plena canícula amb valors de 30-35 graus arreu i pròximes als 38 a Ponent. Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats localment amb tempesta a la meitat nord del país i comarques de Girona i nord de Barcelona. Dos quarts d'onze i dos minuts, com us dèiem, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, situa l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre com el punt negre de la xarxa viària catalana demà, abans i després de l'eclipsi. Lamiel proposa com a alternativa anar a Ponent a veure el fenomen. El responsable del trànsit també ha recomanat que es facin servir l'autovia A7, que es pot agafar prop de Torredembarra en direcció sud i va en paral·lel a l'AP7 fins una mica més avall de l'Hospitalet de l'Infant. Lamiel avisa que es persegueren els vehicles que s'aturin a les vies per veure l'eclipsi, els vorals en concret, i que hi haurà restriccions pels camions.
1: Hi haurà restricció de camions. Aquí teniu una diapositiva projectada que ho diu claríssim. En sentit sud hi haurà restricció de les 5 de la tarda a les 12 de la nit per també donar més capacitat, i en sentit nord hi haurà una limitació de camions, que el que farem és que es podran circular, però podran circular a la dreta i a 80.
0: Es desplegaran 700 Mossos d'Esquadra a les principals vies i també a les secundàries, 180 dels quals són especialistes en trànsit. Demà entre la situació del trànsit en màxima alerta.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El govern de Colòmbia, estem molt pendents, ha decretat la situació de desastre nacional arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia ja deixa almenys 32 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat. L'epicentre del sisme s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat gairebé en tot el territori, inclosa la capital, Bogotà, i s'ha arribat a sentir en països veïns. Les destrosses són realment catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. No consta per ara cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el Consolat Espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació. A Colòmbia viuen 7.800 catalans. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava al matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, on hi ha hagut l'epicentre del sisme, estan bé, tot i que molts d'ells han perdut casa seva.
3: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores, i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent, doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: A Bogotà el sisme també s'ha sentit, però amb menys intensitat. El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. I el govern espanyol envia més recursos a Niebla Huelva per intentar sofocar l'incendi forestal que va començar dijous. Aquest foc continua sense control i queda fora de la capacitat d'extinció, segons els bombers. Fins ara ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. En les feines d'extinció hi treballen 600 bombers que han de fer front a una situació meteorològica que no dona cap moment de treva. A banda d'un reforç dels recursos humans, l'executiu espanyol també ha incorporat nous dispositius, com ara 4 vehicles destinats als treballs de defensa davant del foc. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis de l'entorn de Niebla. El conseller de la presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així la situació.
4: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 3.600 hectàrees i ja compta amb 170 persones evacuades de 5 nuclis de població.
5: 3Cat Info. Ui, quin fred que m'ha agafat.
6: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
5: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
9: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig d'11, la nova normativa europea pels envasos s'ha de començar a aplicar a partir de demà 12 d'agost. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartró o vidre, i s'aplica de forma esgraonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del Pack Gain diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
10: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més baratos o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
0: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja ho podria aplicar aquest any, però denuncia que les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatori a tot Europa fa que es retardi. Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, vol instal·lar més càmeres de videovigilància perquè creu que la ciutat està molt poc vigilada. Ara mateix n'hi ha 186 i el seu objectiu és col·locar-ne 500 de noves des d'ara fins al 2027, segons ha declarat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Batlle considera que les zones s'han de reforçar, són les que aglutinen una gran concentració de persones, on hi ha més activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats per a un hipotètic atac terrorista. Entre les ubicacions ja confirmades i a la del Raval, on s'instal·laran 21 nous dispositius, la plaça Reial, que n'incorporarà 20, i la Rambla, que doblarà la vigilància un cop s'acabin les obres. Per Batlle, és una estratègia preventiva que vol que es continuï ampliant més enllà del seu mandat.
11: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat, de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat, i després fins a 1.000 i més si convingués. És un element de dissuasió, és un element d'acompanyament en l'activitat policial.
0: El desplegament de noves càmeres es divideix en 4 fases i es farà de forma progressiva.
2: 3CAT Info.
0: Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis queden ara a decidir en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, Robert F. Kennedy Jr., i vol també separar l'administració de la triple vírica. El president nord-americà ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam de cap manera. Els experts en salut pública adverteixen d'un possible repunt de malalties prevenibles amb la vacunació. Aquest any el país ha registrat el major nombre de casos de xarampió en moltes dècades. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 dels quals a la ciutat de Zaporizhzhia, al sud-est del país, on també hi ha una vintena de ferits. L'ofensiva ha causat incendis en vehicles i edificis residencials, instal·lacions logístiques.

0: dels treballadors per això. Ucraïna també ha atacat una refineria de petroli a prop de la frontera amb el Kazakhstan. L'exèrcit ucraïnès va fer ahir l'atac més mortífer dels últims anys de guerra amb 13 morts. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a les víctimes civils d'un i altre bàndol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Unes obres afecten des d'avui les dues línies del Vallès dels Ferrocarrils i també l'L12 de Reina Elisenda. No circulen trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià i el trajecte es cobreix amb autobusos i algunes cues per agafar-los. Anem cap a l'estació de Gràcia de Barcelona. Allà hi tenim el Jordi Canal.
2: Molts passatgers desconeixien aquest tall i es troben informadors que els adrecen a la parada dels autobusos. Aquests vehicles fan les mateixes parades que els trens fins a Sarrià, on ja hi ha combois amb el seu horari habitual. Tot i que passen freqüentment per agafar aquests busos, es formen algunes cues, ara momentànies, però han estat llargues a l'hora punta.
3: No tengo idea, si llego y me cuento con la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
4: Que me tocó esperar abajo en Provenza para tomar el bus, quedé en la nebulosa hasta que alguna chica cualquiera me dijo que tenía que venir aquí.
5: Teoría molesta menos porque hay menos gente que va, pero la poca gente que va se encuentra en la situación, pero vale, es solo por 10 días, se puede aguantar en teoría.
2: Les obres també afecten la circulació de vehicles a Via Augusta. S'han eliminat carrils en aquesta via entre els carrers Madrazo i Ganduxer.
0: Ja ha dit, reprendrà mitjans aquesta setmana les obres que van provocar forts tremolors en un edifici de la Trinitat Vella a Barcelona. Les vibracions procedents de la construcció de la variant ferroviària de Vallbona van obligar dijous passat a desallotjar una vuitantena de veïns del bloc durant unes hores. L'empresa pública hi tornarà a treballar un cop s'hagin acabat d'instal·lar sistemes d'auscultació i el control topogràfic i es preveu que la feina durarà 4 setmanes. Marxem ara cap a Girona. L'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda serà una realitat d'aquí 4 anys. Aquesta és la previsió que fa el Departament d'Educació després que la setmana passada van desallotjar les últimes persones que vivien en una antiga nau abandonada que es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou equipament. Fèlix Martín.
6: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte. S'hagi fet la cessió de l'espai a la Generalitat i els tècnics ja hi puguin començar a treballar. En declaracions a 3CAT Info, ha concretat el calendari del projecte.
7: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics perquè fa totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys els dos següents d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
6: L'Institut Ermessenda funcionarà en 2 espais provisionals de Girona. El nou edifici estarà situat als números 142 i 144 del carrer Barcelona. Aquí és on hi ha les naus de l'antiga fàbrica Simón, ocupades durant molts anys, de les quals s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'Escola d'Adults de Girona.
0: 3:15 del matí, fem atenció al trànsit i a la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari de 3CAT Info, Mariluz García. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Hi ha algun parell de punts amb complicacions a causa d'incidències. La P7 amb lentitud i aturades entre Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en direcció Tarragona per un accident que talla un carril. També aturats hi ha lentitud i aturades des de Martorell i fins a Gelida, també en sentit sud en direcció Tarragona. Aquí no consta que hi hagi cap incidència. Sí que hi ha també un accident a la C16 a l'est del Llobregat a l'altura de Balsareny en sentit nord. Un carril tallat i retencions puntuals en aquesta zona. També algunes petites aturades a la carretera Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, cap a França. També al nucli de la Jonquera en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. Cues també a la C63 a l'altura de Lloret de Mar cap a la costa. L'autovia A2 a Jorba, en direcció Lleida, a causa d'obres que tallen un carril a la circulació. A l'N340 a l'altura de Creixell i del Vendrell en sentit sud, en direcció Tarragona. I pel que fa a Barcelona, es manté la cua a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs, per les obres de cobertura que tallen un carril per sentit, i a la Ronda Litoral, congestió entre Diagonal Mar i la Barceloneta de forma molt intermitent en direcció Llobregat. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
9: No acaba de fer net i aquesta tarda de nou encara esperem tempestes i ruixats, però en aquest cas més al nord del país, no tant cap al sud, les Terres de l'Ebre, com va

0: produir-se durant la tarda d'ahir o fins i tot aquesta matinada en punts del Camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona. Per tant, de moment, fins aquesta tarda, sol dominant arreu, amb calor, xafogor i ambient de plena canícula, amb temperatures que aniran situant-se entre els 30-35 i amb valors pròxims als 38, sobretot a les zones més càlides de Ponent. Queden alguns núvols baixos residuals, en punts de la costa, amb certa variabilitat, però en tot cas estarem pendents d'aquestes nuvolades que creixeran amb força a primera hora de la tarda, si no ho fan abans, cap a la zona del Ripollès, Berguedà, Lluçanès o Garrotxa, aquestes comarques. S'espera una tarda amb nuvolades, ruixats i algunes tempestes que localment poden ser intenses. Hi ha avisos d'intensitat de pluja. I aquestes nuvolades al llarg de la tarda vespre es poden estendre a molts sectors del terç nord o nord-est del territori, arribar perdent força cap a la Catalunya central o fins i tot cap a les zones de litoral de Girona, Empordà. A la resta serà més difícil, si hi ha alguna nuvolada serà molt aïllada i, per tant, quedant una mica més al marge de les precipitacions d'aquesta tarda. Acabarem la jornada amb la desfeta, doncs, d'aquestes nuvolades del dia d'avui i la nit es presenta un altre cop més tranquil·la, potser amb unes temperatures un palet més baixes, però encara amb un ambient molt xafós a la costa. Demà s'espera una jornada estable, només pendents una mica dels núvols locals que puguin haver-hi, de baixos a la costa, o els que sorgeixin al llarg de la tarda, que no seran tan extensos ni generals com aquests darrers dies.
1: Fresca Info.
2: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
3: 3:15 i 4 minuts, més coses. Malestar sort al Pallars Sobirà a causa de les obres de remodelació de l'estadi d'estil lliure de caiac. L'Ajuntament les considera imprescindibles per poder acollir el Campionat del Món de Piragüisme d'Aigües Braves del 2027, però l'actuació impedeix fer ús d'un tram del riu, fet que ha generat queixes entre els usuaris, els veïns i els visitants. Sort, Pau Rovira.
4: L'actuació culminarà la remodelació iniciada l'any 2019 i convertirà l'estadi en un equipament de referència internacional per a la pràctica del caiac freestyle. El projecte forma part de les inversions vinculades al Mundial del 2027, amb un pressupost global de prop de 2,5 milions d'euros, dels quals 1,5 milions es destinen a les obres del riu i a la rehabilitació del poliesportiu municipal. Les obres, però, afecten un tram d'uns 200 metres aigües avall de l'estadi i es mantindran durant aproximadament 5 mesos. Els veïns lamenten no poder-hi accedir.
5: Em sembla fatal, perquè nosaltres cada any anem a banyar-nos a aquell riu.
6: Amb la calor que estem passant, és molt indignant.
7: Si fa molta, molta, molta calor i no tens piscina, pues no haurien de tancar el riu.
8: Les obres són una merda.
4: El sector turístic també se'n ressent. Florida Dulcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura de la comarca.
9: Nosaltres estem molt contents de que es faci aquesta instal·lació. Dit això, fa 4 anys que hi havia aquest campionat del món i durant aquest temps crec que es podia buscar unes dates d'executar aquestes obres on, no a última hora, amb la qual ha fet que es paregués el premundial i que trobar unes dates que no perjudiquessin el sector turístic com ens estan fent.
4: L'Ajuntament, de la seva banda, admet les molèsties, especialment en plena temporada d'estiu, però assegura que no hi havia marge per executar els treballs en una altra època. És l'alcalde de Sort, Baldo Ferrer.
10: Clar, ens trobem el de gel, ens trobem que són èpoques amb les que no es pot entrar al riu, també ens trobem que els permisos per entrar al medi natural doncs sempre es retrasen més del que qualsevol voldria, amb la coincidència de que has d'esperar que tinguis uns cúbics òptims per entrar al riu i després amb què ho has de coordinar amb l'època de fresa de la truita.
4: Les obres duraran encara 5 mesos més.
3: 4 bombers han quedat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus, al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
11: L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unionats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc en una sitja exterior plena de pallofa d'ametlla fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic.
1: 3CAT Info.
3: Reobre l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya després de 7 anys tancada pel mal estat en què estava. El temple s'ha restaurat completament amb uns frescos de l'artista local Penélope Clot. Ens ho explica des de Das mateix el Joaquim Albalate.
1: Les llàgrimes de Sant Llorenç, patró del poble, són les protagonistes de la nova església de Das. L'artista del poble, Penélope Clot, és l'autora dels frescos que ara decoren les parets del temple.
8: La idea, que va sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any i acaba en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
1: Tot plegat va començar amb un somni de l'artista durant les obres de restauració integral de l'edifici construït el 1901.
8: I em vaig despertar un dia, vaig tenir un somni, vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir: he somiat que vull pintar l'església, i a partir d'aquí vam començar tot un periple per aconseguir els diners que dona la Fundació Boix i Marich. L'Ajuntament em va seguir des del principi, el bisbat, que havia donat el seu consentiment, i amb això trobar el constructor, andanes que són fins a 11 metres d'alçada.
1: Han estat 2 mesos de feina contra rellotge perquè l'església es pogués reestrenar ahir durant la festa major del poble.
3: El Teatre Auditori Mestre Benages del Montroig del Camp al Baix Camp començarà a ser una realitat a partir del mes que ve. És quan es preveu que comencin les obres de construcció d'aquest equipament que es va plantejar ja fa 3 anys. Anem cap a Tarragona amb la Cara Xavarria Domingo.
11: L'equipament respon a la manca d'un espai com aquest en un municipi que, segons el seu alcalde, Fran Morancho, té una intensa activitat cultural. Fa 3 anys que es va començar a treballar en aquest projecte, que ha evolucionat en un teatre auditori que comptarà amb unes 300 butaques i que s'ha adjudicat per 3,2 milions d'euros.
12: Va començar amb una línia que era un espai més polivalent i finalment vam reconduir el projecte cap a un teatre auditori equipat per poder acollir espectacles de, com deia, dansa, de teatre, amb unes mides i unes necessitats tècniques per formar part del cicle d'espectacles que ha ofert la Generalitat i la Diputació.
11: L'edifici dura el nom del mestre Antoni Benages per recordar i reconèixer la figura d'Antoni Benages, un veí de Montroig que va treballar de mestre en un petit poble de Burgos, on va ser assassinat tan bon punt va començar la Guerra Civil. La història de Benages s'ha explicat al cinema, però també s'ha popularitzat amb obres de teatre com El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai, interpretada per Xavier Bovés i Sergi Torrecilla. Precisament es treballa perquè aquest sigui el muntatge que inauguri aquest auditori.
12: És una obra que està bastant molt bé i el que volem, intentarem, i això ja vam parlar amb els directors i l'autors de l'obra, que quan s'inauguri el teatre, que sigui amb aquesta obra.
11: S'espera que les obres del nou teatre estiguin enllestides la tardor de l'any que ve.
3: Esport. Montse Raya, bon dia.
13: Hola, bon dia. El Barça considera insuficient l'oferta que ha fet el Paris Saint-Germain per Ferran Torres de 40 milions d'euros. El jugador, Ferran, i el club parisenc ja tenen un acord total des de fa dies i continua la negociació entre el Barça i el PSG per arribar a un acord. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i pot negociar amb qualsevol equip a partir del pròxim mes de gener. S'ha de tornar a entrenar demà amb l'equip blaugrana. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo. S'ha dit al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera i parla d'algú a qui admira i que també va jugar al Liverpool, Luis Suárez.
14: El Liverpool siempre me encantaba de chiquito verlo. En Uruguay se mira los partidos de la Premier muy temprano y me levantaba solo para mirar ese Liverpool, para mirar a Lucho. Es espectacular, espectacular. La història, tot el que hizo, lo que significa en este club.
13: Araujo marxa cedit al Liverpool amb una opció de compra no obligatòria i que seria d'entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumirà la totalitat de la fitxa de l'uruguaià. Mentrestant, un altre jugador que buscava una sortida en aquest mercat d'estiu, Roni Berdagi, malauradament es va lesionar en l'entrenament del Barça ahir. El davanter suec no va viatjar amb l'equip dissabte a Udine per precaució. Berdagi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. El mateix genoll en què es va trencar els lligaments encreuats fa 2 anys quan era al Copenhagen. Avui Bardagi passarà noves proves mèdiques. Pel que fa a les arribades, el Barça intensifica els moviments per incorporar el migcampista del City, Rodri, que vol tancar abans que el jugador es torni a entrenar amb el club anglès. En el cas de Julián Álvarez, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, va passar la revisió mèdica i es va entrenar. De moment, el jugador encara no s'ha pogut trobar amb l'entrenador, Diego Simeone, i no hi ha novetats sobre la seva possible incorporació al Barça. I Marc Cucurella arriba al Madrid i en el primer dia amb els blancs, el lateral maresmenc s'ha desfet en elogis cap a aquest club.
15: Muy bien, ya tenía ganas de conocerlos, había hablado con algunos compañeros que me habían escrito y nada, ha sido muy, muy buena la bienvenida, un día duro, un día largo, pero ya cogiendo sensaciones, entrenando poco a poco, que nada, ya empieza lo bueno.
13: Cucurella durà el dorsal 17 amb el Madrid. Pel que fa al Barça femení, perd l'atacant Quique Nazaret, almenys durant un mes per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'equip solar. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, explica quin és l'objectiu d'aquest primer partit de pretemporada.
16: Jugar. Això és el que busquem, que la gent pugui agafar rodatge en el que és el futbol, que la gent pugui fer 45 minuts o inclús alguna més perquè veiem que els estats físics d'algunes jugadores potser són molt òptims i poden fer alguna més de 45 minuts, però la idea d'aquest primer partit contra el Montpellier és jugar, és agafar rodatge, agafar minutatge.
13: A Barça va tancar l'estada de pretemporada en camp, Andorra, i encara en futbol el Girona ha assolit una xifra rècord d'abonats, 10.000, tot i el descens a segona. A més, el club ha incorporat 532 nous socis provinents de la llista d'espera i al Sabadell ja són 8.000 els socis en la temporada del retorn a la segona divisió.
17: Trescat Info.
13: Final en presència catalana avui a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra. L'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà aquest vespre la final de salt de llargada després de fer un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. El sentim a Teledeporte.
18: La final ja és otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
13: Ja aquest matí, Sara Gallego disputarà les semifinals dels 400 tanques i entren en escena Guillem Crespí en els 100 metres, Javier Lorente, 400 tanques, i Marta Mitjans, 800. A l'Europeu de Natació de París, aquest matí el sitgetà Luca Houck participarà en les sèries de 100 metres lliures. També al matí, relleu de 4% estils mixt amb Nil Cadavall, Ian Florencio i Nayara Sobreviela. I en bàsquet, el mediàtic fitxatge del Girona, Mac McClan, el primer jugador que guanya 3 concursos esmaixades de l'NBA consecutius, ha parlat per primera vegada com a jugador gironí.
19: El que a mi em passa és que m'encanta competir, sóc competitiu per damunt de tot, així que em deixaré la pell a la pista cada nit. Les meves expectatives per a la temporada que ve són simplement sortir a competir. Juguem per guanyar, així que ho donaré tot. Tinc moltes ganes de connectar amb tothom i amb els companys d'equip.
13: I al Joventut, l'Ale Canari, Miguel Allen, ha executat la clàusula de rescissió i deixa el club badaloní.
17: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11, us informa Òscar Callau. Trànsit i els Mossos adverteixen que l'AP-7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana, demà tant abans com després de l'eclipsi. Demanen a la població que es desplaci amb antelació i que en cap cas els vehicles s'aturin al voral per observar el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran arreu de la xarxa viària per vetllar per la seguretat i la mobilitat. ...132 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra podria augmentar a mesura que avancin les tasques de rescat perquè hi ha més de 80 edificis totalment enfonsats i prop de 1.500 habitatges afectats. Ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. Continua fora de control l'incendi de Niebla, a Huelva. En les feines d'extinció d'aquest foc, que ja ha afectat 20.000 hectàrees, hi treballen 600 bombers. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones. També continua actiu l'incendi a Les Penyes de Riglos, a Osca, que afecta 3.600 hectàrees amb 170 evacuats. El PP es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància per tractar el repartiment de menors de Ceuta. El govern espanyol, però, prioritza que els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia a Madrid per coordinar-ho. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 dels quals a la ciutat de Zaporizhia. Moscou també ha disparat drons i míssils contra Kiev sense fer víctimes. L'exèrcit ucraïnès ha fet un mort a Rússia en les últimes hores, l'endemà de perpetrar l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Ferrocarrils de la Generalitat talla des d'avui fins al 23 d'agost la circulació de trens de les línies de Terrassa i Sabadell entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació de la via. Aquest matí, tot i ser 11 d'agost, s'han format cues als serveis alternatius. Barcelona vol incorporar noves càmeres de videovigilància fins a arribar al 500.000 en zones que concentren una gran quantitat de persones o que poden ser hipotètics objectius terroristes. Ho assegura el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que considera que la ciutat necessita més mecanismes de control. Reoberta l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple, tancat des de feia 7 anys pel mal estat en què estava, s'ha restaurat completament, amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penelope Clot.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: A Barça considera insuficient l'oferta del PSG de 40 milions d'euros per fitxar Ferran Torres. Mentrestant, Roni Bardaggi passarà avui noves proves després que hi es va lesionar el genoll. I Araujo arriba al Liverpool cedit per una temporada. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final de salt de llargada i Sara Gallego les semifinals de 400 tanques aquest matí. I a l'europeu de natació de París, el sitgetà Luca Houck s'ha classificat per a les semifinals. Ha acabat tercer a la seva sèrie de 100 metres lliures.
0: Pel que fa al temps, tenim sol amb només núvols localitzats i poc importants a la costa. Calor de plena canícula amb valors de 30-35 graus arreu i pròximes als 38 a Ponent. Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats, localment en tempesta, a la meitat nord del país i comarques de Girona i nord de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Obrim aquest espai informatiu amb una notícia relacionada amb l'eclipsi de sol, en aquest cas amb la mobilitat. El Servei Català de Trànsit desplegarà demà un dispositiu especial amb 20 punts d'observació i 3 zones sensibles coincidint amb l'eclipsi. El dispositiu especial permetrà modificar el trànsit a temps real per tal de corregir les incidències que es vagin produint, sobretot a la zona del Delta, amb 4 punts que s'aniran modificant. Trànsit alerta que l'AP-7 serà la via més complicada i demana planificar els desplaçaments. Anem cap al Servei Català de Trànsit. Toni Fortesa.
3: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, situa el tram de l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre com el punt negre de la xarxa viària abans i després de l'eclipsi. Per això recomana anar a veure el fenomen a Ponent o bé utilitzar l'autovia A7 entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant. A més, demana poder planificar una tornada esglaonada.
4: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
3: Trànsit perseguirà els vehicles que s'aturin a la via per observar l'eclipsi. També hi haurà restriccions per als camions i els que arribin del País Valencià hauran de circular pel carril dret i amb un límit de 80 km per hora. El dispositiu mobilitzarà 700 efectius dels Mossos d'Esquadra, 180 dels quals són especialistes de trànsit.
0: I pel que fa a les activitats culturals, científiques i oficials per rebre l'eclipsi, l'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Rigar Buigas.
5: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz, l'astrofotògraf de National Geographic, Babak Tafreshi, l'astrofísic Ignasi Rivas. Tarragona ho té tot a punt per viure l'eclipsi. Aquí hi haurà 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, demana a la gent que no hi vagi com si hagués de passar el dia a la platja.
6: L'organització restringirà l'accés a la Marina Port Tàrraco, amb bicicleta, patinet, així com amb objectes voluminosos com a neveres, cadires, parasol. Per tal de garantir la seguretat, ens recomanen que no assistim amb molts voluminosos i aparegui gent amb cadires, amb taules, amb mobiliari.
5: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat aquests 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
7: Perdona, tindries lloc per dos?
8: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
7: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
12: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: El govern de Colòmbia ha decretat la situació de desastre nacional arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar a l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat. L'epicentre del sisme s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat gairebé a tot el territori, inclosa la capital, Bogotà. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
13: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
14: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron heridas, lesionadas. Eso ha llevado a que colapse en algunos centros de atención hospitalario. En 15 de ellas se sospecha hay personas atrapadas y y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
13: El govern colombià, presidit per Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial com a cap d'estat del país sud-americà divendres passat, és a dir, només fa 3 dies, ha decretat l'estat d'emergència per intentar mobilitzar els màxims efectius de cara a assistir a les víctimes. Un soci ara i aliat de Colòmbia, del president Abelardo de la Espriella, als Estats Units de Donald Trump, ha decidit enviar 15 milions de dòlars per assistir al país sud-americà.
0: No consta per ara cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació. A Colòmbia viuen 7.800 catalans. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava al Matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, on hi ha hagut l'epicentre del sisme, estan bé, però, això sí, molts han perdut casa seva.
12: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores, i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent, doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: A Bogotà el sisme també s'ha sentit, però amb menys intensitat. Tothom a la capital ha rebut l'alerta al mòbil just abans de la sotragada. La periodista Elisabet Cortiles ho va viure així.
15: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor, i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida, doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent, doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers.
0: El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme.
1: 3CAT Info.
0: 3 minuts i arribarem a un quart de 12. Després d'un intens treball sobre el terreny durant la nit, 5 aeronaus s'han afegit aquest matí a les tasques d'extinció de l'incendi de Niebla a Huelva, que avança sense control ni possibilitat d'extinció, segons els bombers. Fins ara el foc ha cremat 20.000 hectàrees. El govern espanyol ha enviat aquest matí més recursos humans i materials per donar suport als 600 efectius que hi treballen amb mitjans terrestres i que han de fer front a una situació meteorològica que no els dona cap moment de treva. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones. Des del Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia alerten a través de la xarxa X que el fum pot afectar els pobles propers al foc i recomanen tancar portes i finestres i protegir les persones més vulnerables. També avisen que el fum es pot veure des de Sevilla, però descarten que les flames estiguin afectant aquesta província. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així la situació.
16: Carrera de fondo llena de obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: També continua actiu l'incendi a les Penyes de Riglos, a Osca, que afecta 3.600 hectàrees i ha obligat a evacuar 170 persones de 5 nuclis de població. En canvi, el foc, que va començar divendres a Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, al País Valencià, està estabilitzat després d'haver cremat 800 hectàrees. Anem ara cap a Madrid perquè el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el repartiment de menors de Ceuta cap a la península. El govern espanyol, però, prioritza que retornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que negocia amb Madrid per coordinar-ho. Madrid, Paula Brujats.
17: A Ceuta hi ha 1.400 menors identificats i en seran més, i la xifra desborda tots els recursos. Per això ara el govern espanyol aposta perquè tots els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc s'ofereix a facilitar-ho.
18: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
17: Però la llei obliga a atendre abans els menors a Espanya, que la família accepti el retorn i que no vagi en contra dels interessos de la criatura, i això en molts casos serà inviable. Per això Estat i comunitats es veuran demà passat per començar a coordinar el trasllat de menors cap a la península, i el Partit Popular, a diferència dels consellers de Vox, no plantarà el ministeri.
19: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
17: I davant la por d'una nova entrada massiva per aquest cap de setmana, el govern espanyol ha suspès les vacances i permisos dels militars que hi ha desplegats a Ceuta.
0: I un apunt internacional abans d'obrir la nostra àrea de servei. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 dels quals a la ciutat de Zaporizhzhia, al sud-est del país, on també hi ha una vintena de ferits. L'ofensiva ha causat incendis en vehicles i edificis residencials, instal·lacions logístiques i de la indústria de defensa. L'exèrcit rus també ha llançat un atac contra una regió de l'est amb 3 morts, un dels quals un adolescent. Els míssils i els drons també han caigut aquesta nit a la capital Kiev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes. Moscou ha intensificat a les últimes hores els atacs amb míssils balístics, aprofitant l'escassetat de sistemes de defensa antiaèria de les forces ucraïneses. Ucraïna, per la seva banda, ha disparat drons contra una ciutat 500 quilòmetres al sud de Moscou, on ha fet un mort i ha incendiat magatzems. Hem arribat a un quart de 12. L'àrea de servei arrenca amb una connexió amb el trànsit. Mariluz García, bon dia.
20: Hola, bon dia. Complicacions al tram sud de l'autopista AP7 per dues incidències. Hi ha un accident a la sortida 25, la de Martorell, en sentit sud, en direcció Tarragona, pels vehicles que van en direcció a l'autovia A2, en direcció Abrera. Hi ha hagut un accident en aquest carril d'enllaç, cosa que provoca retencions a la mateixa sortida i afecta per darrere l'autopista AP7 amb retencions entre Castellbisbal i Martorell en sentit a sud. Més endavant també continua la cua fins a Castellví de Rosanes, també en direcció Tarragona, i una mica més endavant també aturats entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, també en sentit a sud, perquè estan treballant per retirar un camió que ha sortit de la via i ha bolcat a fora de l'autopista. Estan treballant per retirar-lo, hi ha un carril tallat a la circulació. A la resta també trobem algunes aturades a la C63, a Lloret de Mar, en direcció a la costa. La Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França, i també a l'altura de la població de la Jonquera en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. A l'est del Llobregat, la C16 encara en un carril tallat a Balsareny en sentit nord per un accident, cosa que provoca retencions puntuals. I a causa d'obres, cues a l'autovia 2 a Jorba, en direcció Lleida, a Barcelona, la ronda a dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca en sentit en Besòs. I d'altra banda, també aturants a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta, en direcció al Nus del Llobregat. I també per obres en l'autopista AP7 a l'altura de Roda de Barà, entre el Vendrell i Roda de Barà, uns 3-4 quilòmetres de retenció en direcció Tarragona. I en aquesta zona també cues a la Nacional 340 a l'altura del Vendrell i de Creixell, també sentit sud, direcció Tarragona. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. També el Jofre Genoguer ens ha renovat la previsió.
21: Després dels ruixats d'aquesta matinada, en punts del Penedès, de manera més local, en altres indrets del Vallès, la nuvolada que ha propiciat aquestes febles precipitacions s'allunyen ja mar endins i han quedat només alguns núvols residuals a la costa, núvols baixos, humitats elevades, xafogó notable. Després d'aquesta matinada, que ha costat dormir amb aquests valors que fins i tot no han baixat dels 28 graus a la ciutat de Barcelona. Esperem que avui els termòmetres queden ubicats entre els 30 i 35 graus de manera general i fins i tot valors de 37 o 38 cap al Pla de Lleida, amb una jornada que tornarà a estar dominada per les nuvolades, sobretot a partir d'aquest migdia, i en aquest cas les esperem més al nord del país, començant al Ripollès, Berguedà, Lluçanès o comarques pròximes. De fet, hi ha avisos d'intensitat de pluja en aquests indrets, hi pot haver alguna tempesta local que sigui intensa i acompanyada de calamar-se, i al llarg de la tarda vespre aquestes nuvolades perdent forces poden estendre i arribar a la Catalunya central o fins i tot interior de les comarques de Girona o Empordà, però en principi la resta del territori quedaria al marge. Avancem de cara a demà, el dia de l'eclipsi, doncs una situació de més estabilitat, de menys nuvolades, una situació més òptima. Tot i així, hi haurà alguns núvols locals que no acabaran de marxar, tant en punts de la costa com també a la tarda alguna nuvolada en l'àrea del Pireu, al nord del país. Però, en general, doncs, hi haurà una situació més favorable per poder veure bé l'eclipsi.
0: El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, vol instal·lar més càmeres de videovigilància perquè creu que la ciutat està molt poc vigilada, ha dit. Ara mateix n'hi ha 186 i el seu objectiu és col·locar-ne 500 de noves des d'ara fins al 2027, segons ha declarat en una entrevista a l'ACN. Batlle considera que les zones que s'han de reforçar són les que aglutinen una gran concentració de persones, on hi ha més activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista. Entre les ubicacions ja confirmades, i a la Rambla del Raval, on s'instal·laran 21 nous dispositius, la plaça Reial, que n'incorporarà 20, i la Rambla, que doblarà la vigilància un cop s'acabin les obres. Per Batlle, és una estratègia preventiva que vol que es continuï ampliant més enllà del seu mandat.
2: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat, de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat, i després fins a 1.000 i més si convingués. És un element de dissuasió, és un element d'acompanyament en l'activitat policial.
0: El desplegament de noves càmeres es divideix en quatre fases i es farà de forma progressiva. Precisament avui l'Ajuntament té previst confirmar els pròxims passos i les ubicacions que vol reforçar. Per altra banda, Batlle creu que la Guàrdia Urbana té prou detectors de metalls per localitzar armes blanques i no descarta que també puguin tenir pistoles elèctriques. Continuem a la ciutat de Barcelona. Unes obres afecten des d'avui les dues línies del Vallès dels ferrocarrils i també l'L12 de Reina Elisenda. No circulen trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià, i aquest trajecte es cobreix amb autobusos. Hi ha algunes cues per agafar-los. Estació de Gràcia de Barcelona, Jordi Canal.
4: Molts passatgers desconeixien aquest tall i es troben informadors que els adrecen a la parada dels autobusos. Aquests vehicles fan les mateixes parades que els trens fins a Sarrià, on ja hi ha combois amb el seu horari habitual. Tot i que passen freqüentment per agafar aquests busos, es formen algunes cues, ara momentànies, però han estat llargues a l'hora punta.
22: No tengo idea. Si llego y me comento con la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
23: Que me tocó esperar abajo en Provenza para tomar el bus, quedé en la nebulosa hasta que una chica cualquiera me dijo que tenía que venir aquí.
24: En teoría molesta menos porque hay menos gente que va, pero la poca gente que va se encuentra en la situación, pero vale, es solo por 10 días, se puede aguantar en teoría.
4: Les obres també afecten la circulació de vehicles a Via Augusta. S'han eliminat carrils en aquesta via entre els carrers Madrazo i Ganduxer.
0: I ara anem cap a la Cerdanya. Reobre l'església de Sant Llorenç de Das, després de 7 anys tancada pel mal estat en què estava. El temple s'ha restaurat completament amb uns frescos de l'artista local Penélope Clot. Das, Joaquim Albalate.
25: Les llàgrimes de Sant Llorenç, patró del poble, són les protagonistes de la nova església de Das. L'artista del poble, Penélope Clot, és l'autora dels frescos que ara decoren les parets del temple.
26: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
25: Tot plegat va començar amb un somni de l'artista durant les obres de restauració integral de l'edifici construït el 1901.
26: I em vaig despertar un dia, vaig tenir un somni, vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir, he somiat que vull pintar l'església, i a partir d'aquí vam començar doncs, tot un periple per aconseguir els diners que dona la Fundació Boix i Marich. L'Ajuntament em va seguir des del principi, el bisbat, que havia donat el seu consentiment, i amb això doncs, trobar el constructor, andanes que són fins a 11 metres d'alçada.
25: Han estat 2 mesos de feina contrarrellotge perquè l'església es pogués reestrenar ahir durant la festa major del poble.
0: Un quart i mig de 12. La nova normativa europea per als envasos s'ha de començar a aplicar a partir de demà, 12 d'agost. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartró o vidre, i s'aplica de forma esglaonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
27: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
0: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja ho podria aplicar aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatori a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus d'aquesta ONG.
28: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases, cuando ahora mismo, pues, sobre todo el plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
0: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que es recullen al mar són envasos. I ara anem cap als Estats Units. Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president nord-americà ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis quedarien ara a decidir en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut Robert F. Kennedy Jr. i vol també separar l'administració de la triple vírica. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Els experts en salut pública adverteixen d'un possible repunt de malalties prevenibles amb la vacunació. Aquest any el país ha registrat el major nombre de casos de xarampió en dècades.
1: Esports.
0: Amb Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. A l'europeu de natació de París, el sitgetà Luca Hoek s'ha classificat per a les semifinals de 100 metres lliures. Ha acabat tercer de la seva sèrie.
5: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
3: Les semifinals dels 100 lliures amb Hoek es disputaran aquest vespre pel que fa al relleu 4% estils mixta, amb els catalans Nil Cadavall i Laura Cabanes. Han fet rècord d'Espanya i nadaran també la final. Serà aquest vespre. A la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estella Tonraz disputarà aquesta tarda la final dels 200 esquena. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, a Anglaterra, Sara Gallego disputa a aquesta hora les semifinals dels 400 metres tanques. També a aquesta hora Guillem Crespí participa en la primera ronda dels 100 metres. Javier Lorente en els 400 tanques i Marta Mitjans als 800. L'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà aquest vespre la final de salt de llargada, els Última Teledeporte.
6: La final ja és altra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en tres intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: Guerra va fer ahir un salt de 8 metres 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Parlem de futbol. El Barça considera insuficient l'oferta de 40 milions d'euros que el PSG ha fet pel davanter blaugrana Ferran Torres. L'acord entre el jugador i el club parisenc és total des de fa dies. Per tant, continua la negociació entre Barça i PSG per mirar d'arribar a un acord. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i se l'espera a l'entrenament de l'equip demà, un cop ja ha esgotat les vacances després del Mundial. Mentrestant, el central Ronald Araujo ja és nou jugador del Liverpool anglès, cedit per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera.
7: És una liga que potencia mis características y bueno, siempre tuve la ilusión de poder llegar a esa liga, una gran liga con mucha competitividad. Y estoy ilusionado, sé que vengo a una de las mejores ligas del mundo y con ganas de estar ya compitiendo.
3: Ara un Juanmar cedit amb una opció de compra a Liverpool no obligatòria i que seria entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumeix la totalitat de la fitxa de l'uruguaià. I pel que fa a Roni Bardaggi, avui passarà noves proves mèdiques per concretar l'abast de la lesió que es va fer a l'entrenament d'ahir. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. El mateix genoll en què es va trencar els lligaments encreuats fa 2 anys quan era al Copenhagen. El davanter suec no va viatjar amb el Barça dissabte a Udine per precaució, perquè se li buscava una sortida en aquest mercat d'estiu.
1: 3CAT Info.
3: I Marc Cucurella arriba a Madrid i en el primer dia amb els blancs, el lateral maresmenc s'ha desfet en elogis cap al club.
8: Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un, un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
3: Pel que fa al Barça femení, perd la davantera Quica Nazaret almenys durant un mes per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà el primer amistós contra Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, un Barça que hi va tancar l'estada pretemporada en camp a Andorra. I el Badalona Women tanca la incorporació de la migcentre defensiva Calu Chinyere, jugadora que prové del Llevant i que destaca pel seu físic tot i tenir 20 anys.

0: Dos quarts de 12, moment a l'antena de 3CAT Info per recapitular, recordar els titulars més destacats. Trànsit i els Mossos adverteixen que l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre seran el punt més sensible de la xarxa viària catalana. Demà, tant abans com després de l'eclipsi, demanen a la població que es desplaci amb antelació i que en cap cas els vehicles s'aturin al voral per observar el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran arreu de la xarxa viària per vetllar per la seguretat i la mobilitat. ...132 morts, 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que hi va afectar l'oest de Colòmbia. Hi ha més de 80 edificis totalment enfonsats i 1.500 habitatges afectats. Ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. Continua fora de control l'incendi de Niebla a Huelva, que ja ha cremat 20.000 hectàrees i on treballen 600 bombers. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones. També continua actiu l'incendi a les Penyes de Riglos, a Osca. A partir d'ara, una altra informació sobre l'eclipsi, i és que l'amfiteatre romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'ocultació solar amb el president Salvador Illa i personalitats internacionals del món de l'astronomia. Pel que fa a la cultura, el festival Riu Avall ha obert la seva 5a edició a Mas de Barberans i creix amb la incorporació de més municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El cartell inclou estils musicals que van del quintet de vent i metall de Band de Brass al duet de música antiga a la viola. Pel que fa als esports, Montse...
1: Doncs a l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Houck s'ha classificat per a les semifinals de 100 lliures després d'acabar tercer a la seva sèrie. Pel que fa al relleu 4%, estils mixta, amb els catalans Nil Cadavall i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i nadaran la final.
0: I pel que fa al temps, tenim sol, només núvols localitzats i poc importants a la costa. Calor de plena canícula, amb valors de 30 a 35 graus arreu i pròximes als 38 a Ponent. Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats, localment amb tempesta, a la meitat nord del país i comarques de Girona i nord de Barcelona. Bon dia, us informa Òscar Callau. El Servei Català de Trànsit desplegarà demà un dispositiu especial de mobilitat amb 20 punts d'observació i 3 zones sensibles coincidint amb l'eclipsi. El dispositiu especial permetrà modificar el trànsit a temps real per corregir les incidències que hi hagi, sobretot a la zona del Delta, amb 4 punts que s'aniran modificant. Trànsit alerta que l'AP7 serà la via més complicada i demana planificar els desplaçaments. Anem al Servei Català de Trànsit. Toni Fortesa.
2: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, situa el tram de l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre com el punt negre de la xarxa viària abans i després de l'eclipsi. Per això recomana anar a veure el fenomen a Ponent o bé utilitzar l'autovia A7 entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant. A més, demana poder planificar una tornada esglaonada.
3: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
2: Trànsit perseguirà els vehicles que s'aturin a la via per observar l'eclipsi. També hi haurà restriccions per als camions i els que arribin del País Valencià hauran de circular pel carril dret i amb un límit de 80 km per hora. El dispositiu mobilitzarà 700 efectius dels Mossos d'Esquadra, 180 dels quals són especialistes de trànsit. 3CAT Info.
0: El govern de Colòmbia ha decretat la situació de desastre nacional arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar l'oest del país amb un balanç d'almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la Vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit. Y feia emocionat aquesta valoració.
5: Ya cerca de 60 personas fallecidas y pues son miles las personas que terminaron heridas, lesionadas. Eso ha llevado a que colapse en algunos centros de atención hospitalario. En 15 de ellas se sospecha hay personas atrapadas y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
4: El govern colombià presidit per Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial com a cap d'estat del país sud-americà divendres passat, és a dir, només fa 3 dies, ha decretat l'estat d'emergència per intentar mobilitzar els màxims efectius de cara a assistir a les víctimes. Un soci ara i aliat de Colòmbia, del president Abelardo de las Priella, als Estats Units, a Donald Trump, ha decidit enviar 15 milions de dòlars per assistir al país sud-americà.
0: No consta per ara cap víctima catalana ni espanyola pel terratrèmol a Colòmbia. Francesc Minguell, president de la comunitat catalana del país, confirmava al Matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Xoco, on hi ha hagut l'epicentre del sisme, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
6: Òbviament m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: Del terratrèmol passem als incendis. Després d'un intens treball sobre el terreny durant la nit, 5 aeronaus s'han afegit aquest matí a les tasques d'extinció del foc de niebla a Huelva, que avança sense control ni possibilitat d'extinció, segons els bombers. Fins ara les flames han afectat 20.000 hectàrees. El govern espanyol ha enviat aquest matí més recursos humans i materials per donar suport als 600 efectius que hi treballen amb mitjans terrestres i que han de fer front a una situació meteorològica que no els dona cap moment de treva. El conseller de la presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així la situació.
7: Carrera de fondo llena de obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 3.600 hectàrees i ha obligat a evacuar 170 persones de 5 nuclis de població. Per altra banda, el foc que va començar divendres a Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, al País Valencià, ja està controlat després d'haver cremat 800 hectàrees.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Quatre bombers han resultat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unionats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc en una sitja exterior plena de pellofa d'ametlla fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic.
10: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
11: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
10: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
12: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
10: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
13: L'actuació culminarà la
14: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
15: S'està desamericanitzant el món.
16: Donald Trump, desembre del 2025.
17: Amb la nova estratègia de seguretat nacional, el domini americà de l'hemisferi occidental no es tornarà a qüestionar. We'll never be questioned again.
18: American. We are not talking about an order.
19: Ara ja no parlem d'ordre. Avui parlem de desordre global.
16: Ludovic Tourné, professor d'Història Global de la Universitat de Ginebra, autor del llibre Americanització, una història mundial.
19: Crec que aquest és realment un punt d'inflexió, perquè estem sent testimonis del desmantellament de l'estructura que es va construir després del 1945. I com a europeus no hauríem de ser nostàlgics del passat, sinó inventar com sigui alguna cosa nova. Perquè avui, clarament, estem veient un retorn a la lògica dels imperis.
1: El retorn de Donald Trump a la Casa Blanca ha capgirat el món. Els Estats Units s'estan imposant per la força, amenaçant amb el retorn de l'expansionisme territorial del segle XIX, debilitant les institucions internacionals, començant per l'ONU, i creant un escenari de caos que genera angoixa i desconfiança entre els seus aliats, sobretot a la Unió Europea i entre els membres de l'OTAN. Aquesta imposició de poder dur està debilitant el seu poder tou, el que en relacions internacionals s'anomena soft power, és a dir, la capacitat de seduir i fascinar, ingredients claus de l'enorme influència que els Estats Units han exercit com a imperi al món des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Davant aquesta realitat, s'està desamericanitzant el món? Ho fa per voluntat pròpia? Ho fa per la força? Quines han estat les fonts de poder dels Estats Units, a banda de la seva capacitat militar i econòmica? Cal revisar-les?
19: La veritat és que parlar de desamericanització és molt complex, perquè els Estats Units són encara la primera potència mundial.

0: Va estudiar a Harvard als Estats Units i escriu sobre raça i migració, entre d'altres.
1: L'atractiu dels Estats Units és que era el país de tothom. Si ens mudàvem allà, tots podíem convertir-nos en americans. Així que ens l'imaginàvem com un país que d'alguna manera també era nostre. Però què passa quan un país així comença a dir «No, si has arribat fa poc, o fins i tot si ets ciutadà, no et tractarem com un igual. I si ets un migrant recent, t'atemorirem i destruirem les nostres aliances i amenaçarem d'envair, no sé, Canadà». Això debilita el poder tou dels Estats Units. Actions undermine that soft power. Southern trees bear
0: strange fruit. Sam Abrams, traductor, poeta i crític nord-americà, resident a Catalunya des de fa dècades.
2: Ara per ara, hi ha dues Amèriques. Pel que fa a Trump, una desamericanització accelerada, de dir, tio, no es pot anar pel món així. Però, per l'altra banda, la reacció que ell està generant, jo crec que genera un sentit de profunda solidaritat arreu del món, amb el qual crec que hi ha, al mateix temps, un procés de desamericanització, per una banda, i per l'altra, reamericanització.
3: Tant Sam Abrams com la següent convidada en aquest reportatge ens esperonen a revisar certeses, històries i mites.
2: Cadascun d'aquestes paraules mítiques d'Amèrica, democràcia, bueno, democràcia, mirem-ho, la història dels Estats Units des de la seva incepció al segle XVIII té moltes mancances democràtiques. Si tu no ets ciutadà del país, que és el que passava amb els amerindis, no tenien dret a vot. I això ha passat fins al segle XX. Això de la democràcia i de la llibertat l'hem de matisar. Els Estats Units mai ha afrontat de veritat la seva tràgica història.
0: Nasrin Malik, periodista britànico-sudanesa, escriu als principals mitjans del món sobre neocolonialisme o raça.
4: Quin rol han jugat els Estats Units en aquesta era de postguerra que hem considerat estable i democràtica? Quin rol han jugat els Estats Units a l'hora d'estabilitzar dictadures o d'impedir que la democràcia es consolidi al sud global, Àfrica i Amèrica Llatina? Ens hem d'informar més sobre què és aquesta Pax Americana, el que ha suposat per molta gent. Va ser pacífica? Va ser realment estable? Potser estabilitzar un sistema en què els Estats Units i els seus aliats estaven segurs? Sí. Però què va significar per la resta del món?
3: I el futur?
0: Ben Ehrenreich, escriptor i periodista nord-americà, especialista en geopolítica i canvi climàtic, guanyador de l'American Book Award.
5: Al llarg de la història hem vist períodes en què tot s'ensorra. I això significa guerres, com la Primera i Segona Guerra Mundial. I significa grans revoltes socials. En un moment en què afrontem reptes sense precedents vinculats al canvi climàtic, crec que tot plegat és bastant aterridor.
6: És un informe de Cèlia Cernades. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a la web i a l'app de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: I ara passa gairebé un minut de 11:45.
8: Esports.
7: No són els esports, és el trànsit, amb Mariluz García. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Trobem congestió a diversos punts de l'AP7 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes en direcció Tarragona. Una mica més endavant també entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, també en sentit sud. Aquí hi ha un carril tallat per la retirada d'un camió que ha sortit de la via i ha bolcat. I força més endavant també 5 quilòmetres de cua entre el Ventrell i Roda de Barà en direcció també Tarragona-Castelló a causa d'obres. En aquesta zona també aturants a l'N340 al Vendrell i a Creixell també en direcció Tarragona. Cues també a la B24 a Vallirana en sentit a sud, si està regulant el trànsit. A l'est del Llobregat, la C16 es manté un carril tallat a Balsareny en sentit nord per un accident, provoca retencions puntuals. Al nord, aturants a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera cap a França, i també a la població de la Jonquera en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. Cues també a la C31 nord, a Palafrugell, a Pals i a Torroella de Montgrí. La C63 a Lloret de Mar cap a la costa. Autovia A2, amb 5 quilòmetres de retenció entre Igualada i Jorba, direcció Lleida, causa d'obres que tallen un carril. I també per obres a Barcelona, aturats a la Ronda a Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca en sentit Besòs. I d'altra banda, a la Ronda Litoral, trobem congestió entre Diagonal Mar

0: i la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps. Amb Jofre Genoé.
2: No acaba de fer net i aquesta tarda de nou encara esperem tempestes i ruixats, però en aquest cas més al nord del país, no tant cap al sud, les Terres de l'Ebre, com va produir-se durant la tarda d'ahir, o fins i tot aquesta matinada en punts del Camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona. Per tant, de moment, fins aquesta tarda, sol dominant arreu, amb calor, xafogor i ambient de plena canícula, amb temperatures que aniran situant entre els 30-35 i amb valors, per exemple, els 38, sobretot a les zones més càlides de Ponent. Queden alguns núvols baixos residuals en punts de la costa, amb certa variabilitat, però en tot cas estarem pendents d'aquestes nuvolades que creixeran amb força a primera de la tarda, si no ho fan abans, cap a la zona del Ripollès, Berguedà, Lluçanès o Garrotxa, aquestes comarques. S'espera una tarda amb nuvolades, ruixats i algunes tempestes que localment poden ser intenses. Hi ha avisos d'intensitat de pluja. I aquestes nuvolades al llarg de la tarda vespre es poden estendre a molts sectors del terç nord o nord-est del territori, arribar perdent força cap a la Catalunya central o fins i tot cap a les zones de l'interior de Girona, Empordà. A la resta serà més difícil, si hi ha alguna nuvolada serà molt aïllada i, per tant, quedant una mica més al marge de les precipitacions d'aquesta tarda. Acabarem la jornada amb la desfeta, doncs, d'aquestes nuvolades del dia d'avui i la nit es presenta un altre cop més tranquil·la, potser amb unes temperatures un palet més baixes, però encara amb un ambient molt xafós a la costa. Demà s'espera una jornada estable, només pendents una mica dels núvols locals que puguin haver-hi, de baixos a la costa, o els que sorgeixin al llarg de la tarda, que no seran tan extensos ni generals com aquests darrers dies.
1: El Festival Riu Avall creix amb la incorporació de més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El cartell inclou estils musicals que van del quintet de vent i metall de banda braç al duet de música antiga a la viola que ha obert la cinquena edició a Mas de Barberans. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: L'objectiu és apropar la música de qualitat d'estils diversos en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaera és el director dels Serveis Territorials de Cultura.
4: Una oferta que se suma a les que tenim al territori té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
1: I més música. En aquest cas, per parlar-vos del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, que ha donat el tret de sortida a la seva sisena edició aquest dilluns. Una edició marcada també per l'eclipsi. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes de música antiga i creació contemporània. Ens ho explica Marc Camps.
5: Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. S'ha impulsat el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Sentim el fundador i director artístic del festival, Jordi Savall.
6: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen, i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
5: Amb tot el fenomen astronòmic de dimecres, també serà protagonista el concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari. Poc més de 8 minuts i arribarem a les 12 del migdia. A partir del 17 d'octubre, les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400. El govern espanyol ha confirmat que aquesta serà una de les noves mesures del pla antiestafes telefòniques que es desplegaran després de l'estiu. D'aquesta manera, els ciutadans podran identificar aquestes trucades i evitar l'espam telefònic. Òscar López, ministre per la Transformació Digital.
7: Ya se bloquean todas las que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 d'octubre entrarà en vigor el prefijo 400 per a llamades comercials.
1: A més, les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial que es posarà en marxa el 15 de setembre. Segons el Ministeri, les mesures que s'apliquen des de fa poc més d'un any han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I aquí a Catalunya, el govern ha rebut més de 12.000 al·legacions contra el Plàter, el pla per repartir els centres de producció d'energia renovable pel país. La xarxa catalana per a una transició energètica justa assegura que el nombre d'al·legacions és molt superior i demana que es retiri perquè incompleix una quarantena d'articles legals. La posició d'aquesta plataforma se suma a la dels 300 municipis que també s'hi oposen i que reclamen un pla alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
8: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita.
1: Malgrat les veus en contra, l'executiu diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Són declaracions a TV3 d'Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
9: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre explicant el Plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
1: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions, farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
10: 3CAT Info.
1: Les altes temperatures d'aquest estiu han disparat les consultes a les clíniques veterinàries. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya alerta que la calor pot provocar canvis de comportament en els animals de companyia. La hidratació és bàsica perquè les mascotes puguin mantenir la temperatura corporal. Per això els veterinaris aconsellen que beguin més aigua que de costum i que sigui fresca. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris, Verònica Auraunavenya, dona aquests consells bàsics.
11: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
1: I encara parlant de mascotes, els Mossos d'Esquadra han detectat un repunt del tràfic d'animals per l'autopista P7. La majoria són cadells de gos sense garanties sanitàries que venen de països de l'est, Girona, Laia Claret.
12: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades aquests animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
13: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. Garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica i resulta que en aquest control aquell nucli no el té.
12: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
1: Esports. Informació esportiva amb Montse Raya fins les 12 en punt. Bon dia.
14: Hola, bon dia. A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hawk s'ha classificat per a les semifinals de 100 metres lliures després d'acabar tercer a la seva sèrie.
15: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovich, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
14: Les semifinals dels 100 lliures amb Hou, que es disputaran aquest vespre pel que fa al relleu 4% estils mixta, amb els catalans Nil Cadavall i Laura Cabanes, han fet rècord d'Espanya i nadaran la final. També serà aquest vespre. Abans, a la tarda, la mallorquina del Club Natació Terrassa Estella Tonraz disputarà la final dels 200 esquena. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a Anglaterra, Sara Gallego no s'ha classificat per a la final dels 400 metres tanques. Just fa només uns moments ha acabat cinquena de la seva semifinal. Ha fet un temps de 55-24 a la Centima Teledeporte.
16: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda. Ya era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno, veces que sale, veces que no, me lo he disfrutado, que creo que también es importante, y eso.
14: També aquest migdia, Guillem Crespí participarà en la primera ronda dels 100 metres, Javier Lorente en els 400 tanques i Marta Mitjans als 800. L'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà aquest vespre la final del salt de llargada. En futbol, el Barça considera insuficient l'oferta de 40 milions d'euros que el PSG ha fet pel davanter Ferran Torres. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies i, per tant, ara continua la negociació entre el Barça i el PSG per mirar d'arribar a un acord. Ferran acaba contractant amb el Barça el 2027 i ha de tornar a entrenar demà amb l'equip blaugrana un cop esgotat les vacances. Mentrestant, el central Ronald Araujo ja és nou jugador del Liverpool anglès cedit per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari a la seva carrera.
17: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
14: Araujo marxa cedit al Liverpool amb una opció de compra no obligatòria que seria d'entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumeix la totalitat de la fitxa de l'uruguaià. I pel que fa a Roni Bardaggi, avui passarà noves proves mèdiques per concretar l'abast de la lesió que es va fer a l'entrenament d'ahir amb l'equip. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. El mateix genoll en què es va trencar els lligaments encreuats fa 2 anys quan jugava al Copenhagen. El davanter suec no va viatjar amb el Barça dissabte a Udine per precaució.
10: 3CAT Info.
14: Marc Cucurella arriba a Madrid i en el primer dia amb els blancs, el lateral maresmenc s'ha desfet en elogis al club.
18: Muy contento, mucho tiempo esperando, se ha hecho largo, pero por fin ya estoy aquí. Hoy he entrenado con mis compañeros, he conocido a toda la gente y con ganas de poco a poco conocerlos a todos, conocernos mejor y que sea un gran año.
14: El Barça femení, la davantera Kika Nazaret, estarà almenys un mes de baixa per una lesió muscular. Demà juguen un amistós contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi solar. El Badalona Women han tancat el fitxatge de la migcentre defensiva Calu Chinyere, jugadora que prové del Llevant i que destaca pel seu físic, tot i tenir 20 anys.
10: 3CAT Info.

0: En punt les 12 del migdia. Trànsit i els Mossos d'Esquadra adverteixen que l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana demà, tant abans com després de l'eclipsi. Demanen a la població que es desplaci amb antelació i que en cap cas els vehicles s'aturin al voral per observar el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran arreu de la xarxa viària per vetllar per la seguretat i la mobilitat. 132 morts, més de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra anirà augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat. En les primeres hores posteriors a aquest terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i l'ambaixada espanyola a Colòmbia han activat tots els seus recursos sobre el terreny per si cal atendre damnificats pel sisme. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, des dels quals a la ciutat de Zaporizhzhia, Moscou, també ha disparat drons i míssils contra Kiev. Sense fer víctimes, l'exèrcit ucraïnès ha fet un mort a Rússia les últimes hores, l'endemà de perpetrar l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra. La Unió Europea implanta una nova normativa pels envasos que vol reduir els residus generats i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, ja siguin de plàstic, cartró o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. Ferrocarrils de la Generalitat talla des d'avui fins al 23 d'agost la circulació de trens de les línies de Terrassa i Sabadell entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació de la via. Aquest matí, tot i ser 11 d'agost, s'han format cues als serveis alternatius. Barcelona vol incorporar noves càmeres de videovigilància fins a arribar al mig miler en zones que concentren una gran quantitat de persones o que poden ser hipotètics objectius terroristes. Ho assegura el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que considera que la ciutat necessita més mecanismes de control. Ja ha reobert l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple tancat des de feia 7 anys pel mal estat en què estava s'ha restaurat completament amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penélope Clot.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. L'europeu de natació de París, el sitgetà Luca Hope, s'ha classificat per a les semifinals de 100 metres lliures, en acabar tercer de la seva sèrie. Pel que fa al relleu, 4% estils mixta, amb els catalans Nil Cadavall i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i nedaran la final. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Sara Gallego no s'ha classificat per a la final dels 400 tanques. Fa uns minuts ha acabat cinquena de la seva semifinal. Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final de salt de llargada. I en futbol, el Barça considera insuficient l'oferta del PSG de 40 milions d'euros per Ferran Torres. Mentrestant, Roni Berdaggi passa avui noves proves després que ell es va lesionar el genoll.
0: Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats localment amb tempesta al Pirineu, Prepirineu i interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Algunes nuvolades a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta farà sol, calor de plena canícula amb valors de 30-35 graus arreu i pròximes als 38 a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El Servei Català de Trànsit desplegarà demà un dispositiu especial de mobilitat amb 20 punts d'observació i 3 zones sensibles coincidint amb l'eclipsi. El dispositiu especial permetrà modificar el trànsit a temps real per corregir les incidències que hi hagi, sobretot a la zona del Delta, amb 4 punts que s'aniran modificant. Trànsit a l'Arte que l'AP7 serà la via més complicada i demana planificar els desplaçaments. Anem al Servei Català de Trànsit, Toni Fortesa.
3: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, situa el tram de l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre com el punt negre de la xarxa viària abans i després de l'eclipsi. Per això recomana anar a veure el fenomen a Ponent o bé utilitzar l'autovia A7, entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant. A més, demana poder planificar una tornada esglaonada.
4: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etc. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
3: Trànsit perseguirà els vehicles que s'aturin a la via per observar l'eclipsi. També hi haurà restriccions per als camions i els que arribin del País Valencià hauran de circular pel carril dret i amb un límit de 80 km per hora. El dispositiu mobilitzarà 700 efectius dels Mossos d'Esquadra, 180 dels quals són especialistes de trànsit.
0: L'Ajuntament de Barcelona també ha preparat un dispositiu especial de seguretat i mobilitat de cara a demà, preveient la gran concentració de persones en espais oberts i miradors. El desplegament policial es farà des de les 2 del migdia fins a la mitjanit i afectarà platges i zones elevades com el Castell de Montjuïc. La Guàrdia Urbana buscarà evitar aglomeracions i controlar els accessos a zones restringides com el Parc de Collserola. El Castell de Montjuïc obrirà entre les 7 de la tarda i 9:45 de forma excepcional. Les entrades d'aquest espai ja s'han exhaurit. I l'Amfiteatre Roma de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Boigues.
5: Avui a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'Amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz, l'astrofotògraf de National Geographic, Babak Tafreshi, l'astrofísic Ignasi Rivas. Tarragona ho té tot a punt per viure l'eclipsi. Aquí hi haurà 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, demana a la gent que no hi vagi com si hagués de passar el dia a la platja.
6: L'organització restringirà l'accés a la Marina Port Tàrraco, amb bicicleta, patinet, així com amb objectes voluminosos com a neveres, cadires, parasol. Per tal de garantir la seguretat, ens recomanen que no assistim amb molts voluminosos i aparegui gent amb cadires, amb taules, amb mobiliari.
5: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat aquests 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
0: El govern de Colòmbia ha decretat la situació de desastre nacional arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia ja deixa almenys 132 morts, més de 600 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat. L'epicentre del sisme s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat gairebé en tot el territori, inclosa la capital Bogotà, i s'ha arribat a sentir en països veïns. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la Vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
8: Ya cerca de 60 personas fallecidas y pues son miles las personas que terminaron heridas, lesionadas. Eso ha llevado a que colapse en algunos centros de atención hospitalario. En 15 de ellas se sospecha hay personas atrapadas y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
7: El govern colombià, presidit per Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial com a cap d'estat del país sud-americà divendres passat, és a dir, només fa 3 dies, ha decretat l'estat d'emergència per intentar mobilitzar els màxims efectius de cara a assistir a les víctimes. Un soci ara i aliat de Colòmbia, del president Abelardo de las Priella, als Estats Units, a Donald Trump, ha decidit enviar 15 milions de dòlars per assistir al país sud-americà.
0: No consta ara com ara cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el Consolat Espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació. A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Francesc Minguell és president de la Comunitat Catalana de Colòmbia i confirmava el matí de Catalunya Ràdio que tots els que viuen a la zona de Chocó, on hi ha hagut l'epicentre dels sismes també, però molts d'ells han perdut casa seva.
9: Òbviament m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores. I quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme.
1: 3CAT Info.
0: No morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, sis dels quals de la ciutat de Zaporizhzhia, al sud-est del país, on també hi ha una vintena de ferits. L'ofensiva ha causat incendis en vehicles i edificis residencials, instal·lacions logístiques i de la indústria de defensa. L'exèrcit rus també ha llançat un atac contra una regió de l'est amb tres morts, un dels quals un adolescent de 15 anys. Els míssils i els drons també han caigut aquesta nit a la capital, a Kiev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes. Moscou ha intensificat a les últimes setmanes els atacs amb míssils balístics, aprofitant l'escassetat de sistemes de defensa antiaèria de les forces ucraïneses. Ucraïna, per la seva banda, ha disparat drons contra una ciutat 500 quilòmetres al sud de Moscou, on ha fet un mort i ha incendiat magatzems, Quilbarris, conegut com l'Amazon rus i un objectiu recurrent de l'exèrcit ucraïnès, havia evacuat els treballadors. Ucraïna també ha atacat una refineria de petroli a prop de la frontera amb el Kazakhstan. I un tribunal de Síria condemna a mort l'expresident Bashar al-Assad per crims de guerra i crims contra la humanitat durant la guerra civil que es va desfermar al país el 2011 en el marc de les primaveres àrabs. El conflicte ha estat un dels més greus que ha viscut el món en el segle XXI, amb un balanç entre 300.000 i 500.000 morts i milions de desplaçats. És la primera condemna contra l'Assad i es fa en rebel·lia perquè l'expresident i la seva família no són a Síria, sinó que van fugir a Rússia quan una coalició islamista va ocupar el poder el 2024. El mateix tribunal ha condemnat també un exalcàrrec de l'antic règim, el cap de seguretat política del sud del país.
1: 3CAT Info.
0: La nova normativa europea pels envasos s'ha de començar a aplicar a partir de demà, dia 12 d'agost. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartró o vidre, i s'aplica de forma esglaonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del Pack Again diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
10: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
0: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja ho podria aplicar aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Juli Barea, responsable de la campanya de residus de l'ONG.
11: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases cuando ahora mismo, pues, sobre todo lo de plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
0: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen al mar són envasos.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Ferrocarrils de la Generalitat talla des d'avui fins al 23 d'agost la circulació de trens a les línies de Terrassa i Sabadell entre les estacions de Gràcia i Sarrià. S'hi fan unes obres de renovació de la via. Aquest matí s'han format cues als serveis alternatius, Estació de Gràcia de Barcelona, Jordi Canal.
12: En els moments de més afluència, els passatgers han hagut d'esperar, però el pas dels autobusos és freqüent i ara poden agafar-ne un ràpidament. Molts usuaris no estaven al cas d'aquest tall en la circulació de trens ni la seva substitució per aquest servei alternatiu i s'ho agafen amb més o menys paciència quan s'ho troben o els informadors els ho expliquen.
13: Utilitzo el funicular, però també està substituït per un autobús al mes d'agost. Avui vaig, m'adapto i bé, entenc que és més lent perquè hi ha semàfors i tot això i bueno, vaig a fer una prova. Però bueno, tampoc m'espera ningú, vaig a caminar.
14: No, d'imprevist. Sí, bueno, hay que esperar el bus de conexión para... Eso es lo que me dijeron aquí. Y voy a llegar tarde, pero bueno, lo que toca.
12: Els autobusos cobreixen el tram tallat entre Gràcia i Sarrià i paren a totes les estacions on habitualment ho fan els trens. A la resta del trajecte de les línies sí que circulen combois. Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost.
0: Un quart d'una del migdia. Prestem atenció ara a la situació del trànsit i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Amb algunes incidències, l'última és un camió que crema a la carretera C66 a l'altura de Banyoles. La via es troba tallada en totes dues direccions, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Pel que fa a altres incidències, es manté un carril tallat a l'AP7 a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona, on treballen per retirar un camió que aquest matí ha sortit de la via i ha bolcat. Hi ha retencions des de Gelida, també a la mateixa AP7, congestió de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, també direcció Tarragona. I uns 5 quilòmetres de cua entre el Vendrell i Roda de Barà, també en direcció Tarragona, a causa d'obres. En aquesta zona també aturants a l'INA 340 al Vendrell i a Creixell, també en sentit sud. A prop de Barcelona, B24 amb aturades a Vallirana, en sentit sud, direcció Tarragona, si està regulant el trànsit. A l'est del Llobregat, en la C16, es manté un carril tallat a Balsareny, en sentit nord, a causa d'un accident, cosa que provoca retencions puntuals. Al nord continuen les cues a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Junquera en direcció França i també a l'altura del nucli de la Junquera en sentit sud en direcció Girona-Barcelona. Cues també a la C31 nord cap a Palafrugell i a Torroella de Montgrí, la C63 a Lloret de Mar cap a la costa. A causa d'obres, l'autovia A2 amb 5 quilòmetres de cua entre Igualada i Jorba en direcció Lleida perquè hi ha un carril tallat a la circulació. També per obres a Barcelona, a la Ronda de Dalt, encara amb lentitud i aturades entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i també a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs. I d'altra banda, a la Ronda Litoral es manté la congestió entre Vila Olímpica i la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
16: Aquesta tarda, novament, hi haurà alguns ruixats, algunes tempestes. Les ubiquem al terç nord del país. Algunes comarques estan en avís d'intensitat de precipitació. Són pràcticament totes les de Girona, excepte el Baix Empordà, també del nord de Barcelona i el Pirineu, Prepirineu de Lleida. A la majoria de casos és un perill moderat, però en dues comarques el perill és alt, Ripollès i Garrotxa, un nivell 3 sobre 6 al taronja. Algunes tempestes poden anar acompanyades d'algun fenomen violent, per exemple, pedra, i també ventades. A la resta del temps aguanta, sol, intervals de núvols, també es poden formar alguns núvols cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, en algunes zones de muntanya, però el temps ha d'aguantar. Un dia calorós, a canícula, a Lleida poden arribar els 37 graus, a Girona 35, Tarragona, Barcelona 32, amb xafogó i a Sort 34. Demà al matí, tranquil·litat, calma, alguns intervals de núvols baixos, a primera hora, per exemple, cap a les Terres de l'Ebre, alguna aurina, també alguns intervals cap a l'àrea del Cap de Creus, i a la tarda, cap al Pirineu, Prepirineu, creixeran nuvolades, poden caure alguns ruixats, a la resta del país el temps aguantarà, es poden formar alguns intervals de núvols a l'interior, per exemple, de les Terres de l'Ebre, però bé, en principi no haurien de complicar molt, no haurien de dificultar la visibilitat de l'eclipsi de forma general, particularment en algun indret sí que algun núvol podria molestar, i la temperatura serà alta. Demà pujarà més, una mica canicular. A Ponent podrien arribar als 39, gairebé als 40 graus.
0: Un quart d'una i 3 minuts. El Parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica són alguns dels punts de Barcelona que comptaran amb més càmeres de videovigilància abans que s'acabi l'any. Ho ha anunciat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batller, que treballa amb la previsió d'arribar al mig miler de noves incorporacions al 2027. En total, l'Ajuntament de Barcelona preveu incorporar prop de 100 càmeres noves aquest any i entre les ubicacions que n'estrenaran més hi ha l'Anella Olímpica amb 30 dispositius i la Fira de Bellcaire i Fort Pienc amb 30 més. Pel que fa al Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, Ball ha afirmat que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans de la mort d'un menor d'edat a trets a principis de juliol. Ball considera que les zones que s'han de reforçar són les que aglutinen una gran concentració de persones on hi ha més activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats per a un hipotètic atac terrorista. Una estratègia preventiva que vol que es continuï ampliant més enllà del seu mandat.
17: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquest 500 abans de la finalització del mandat i després fins a 1.000 i més si convingués. És un element de dissuasió i generalment d'acompanyament en l'activitat policial.
0: Un nou paquet que s'anirà afegint de forma progressiva als més de 180 dispositius que ja estan desplegats en diferents punts de la capital catalana. Canviem de qüestió. Malestar sort. El Pallars Sobirà a causa de les obres de remodelació de l'estadi d'estil lliure de caiac. L'Ajuntament les considera imprescindibles per poder acollir el Campionat del Món de Piragüisme d'Aigües Braves del 2027, però l'actuació impedeix fer ús d'un tram del riu, fet que ha generat queixes entre els usuaris, els veïns i també els visitants. Sort, Pau Rovira.
18: L'actuació culminarà la remodelació iniciada l'any 2019 i convertirà l'estadi en un equipament de referència internacional per a la pràctica del caiac freestyle. El projecte forma part de les inversions vinculades al Mundial del 2027, amb un pressupost global de prop de 2,5 milions d'euros, dels quals 1,5 milions es destinen a les obres del riu i a la rehabilitació del poliesportiu municipal. Les obres, però, afecten un tram d'uns 200 metres aigües avall de l'estadi i es mantindran durant aproximadament 5 mesos. Els veïns lamenten no poder-hi accedir.
19: Em sembla fatal, perquè nosaltres cada any anem a banyar-nos a aquell riu.
20: Amb la calor que estem passant, és molt indignant.
21: Si fa molta calor i no tens piscina, doncs no haurien de tancar el riu.
22: Les obres són una merda.
18: El sector turístic també se'n ressent. Florida Dolcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura de la comarca.
23: Nosaltres estem molt contents de que es faci aquesta instal·lació. Dit això, fa 4 anys que hi havia aquest campionat del món i durant aquest temps crec que es podia buscar unes dates d'executar aquestes obres on no a última hora, amb la qual ha fet que es pregués el premundial i que trobar unes dates que no perjudiquessin el sector turístic com ens estan fent.
18: L'Ajuntament, de la seva banda, admet les molèsties, especialment en plena temporada d'estiu, però assegura que no hi havia marge per executar els treballs en una altra època. És l'alcalde de Sort, Baldo Ferrer.
24: Clar, ens trobem el de gel, ens trobem que són èpoques amb les que no es pot entrar al riu, també ens trobem que amb els permisos per entrar al medi natural doncs sempre es retrasen més del que qualsevol voldria, amb la coincidència de que has d'esperar que tinguis uns cúbics òptims per entrar al riu i després amb què ho has de coordinar amb l'època de fresa de la truita.
18: Les obres duraran encara 5 mesos més.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha reobert l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya després de 7 anys tancada pel mal estat en què estava. El temple s'ha restaurat completament amb uns frescos de l'artista local Penelope Clot. Anem cap a Das, Joaquim Albalate.
25: Les llàgrimes de Sant Llorenç, patró del poble, són les protagonistes de la nova església de Das. L'artista del poble, Penelope Clot, és l'autora dels frescos que ara decoren les parets del temple.
26: La idea que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les Perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
25: Tot plegat va començar amb un somni de l'artista durant les obres de restauració integral de l'edifici construït el 1901.
26: I em vaig despertar un dia, vaig tenir un somni, vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir, he somiat que vull pintar l'església, i a partir d'aquí vam començar doncs, tot un periple per aconseguir els diners que dona la Fundació Boja i Maric. L'Ajuntament em va seguir des del principi, el bisbat que havia donat el seu consentiment, i amb això doncs, trobar el constructor, andanes que són fins a 11 metres d'alçada.
25: Han estat 2 mesos de feina contrarrellotge perquè l'església es pogués reestrenar ahir durant la festa major del poble.
0: Hi ha 3 dies perquè arrenquin les festes de Gràcia, una de les més esperades de l'any. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Susanna Font és membre del carrer Verdi del Mig.
27: Una de la feina que tenim nosaltres és ensenyar-li als nous que venen qui som i què fem i per què ho fem. Hi ha molta gent nova aquest any. El que ens agradaria és que continuessin.
0: Precisament el carrer Verdi aquest any representarà la metamorfosi de la papallona i per primer cop 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran els guarniments en el Senyor dels Anells, cadascun farà el decorat d'una escena de la saga. Alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és comprensiva.
28: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
29: A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
29: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
29: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: El Teatre Auditori Mestre Benaiges de Mont-roig del Camp al Baix Camp començarà a ser una realitat a partir del mes que ve. És quan es preveu que comencin les obres de construcció d'aquest equipament. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: L'equipament respon a la manca d'un espai com aquest en un municipi que, segons el seu alcalde, Fran Morancho, té una intensa activitat cultural. Fa 3 anys que es va començar a treballar en aquest projecte que ha evolucionat en un teatre auditori que comptarà amb unes 300 butaques i que s'ha adjudicat per 3,2 milions d'euros.
3: Va començar amb una línia que era un espai més polivalent i finalment vam reconduir el projecte cap a un teatre auditori equipat per poder acollir doncs, espectacles de, com deia, de dansa, de teatre, amb unes mides i unes necessitats tècniques per formar part del cicle d'espectacles doncs, que ha ofert la Generalitat i la Diputació.
2: L'edifici dura el nom del mestre Antoni Benaiges per recordar i reconèixer la figura d'Antoni Benaiges, un veí de Mont-roig que va treballar de mestre en un petit poble de Burgos, on va ser assassinat tan bon punt va començar la Guerra Civil. La història de Benaiges s'ha explicat al cinema, però també s'ha popularitzat amb obres de teatre com El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai, interpretada per Xavier Bovés i Sergi Torrecilla. Precisament es treballa perquè aquest sigui el muntatge que inauguri aquest auditori.
3: És una obra que està, va estar molt bé i el que volem, intentarem, i això ja vam parlar amb els directors i l'autors de l'obra, doncs que quan s'inauguri el teatre, doncs que sigui amb aquesta obra.
2: S'espera que les obres del nou teatre estiguin enllestides la tardor de l'any que ve.
0: Esport. Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Bones notícies des de l'Europeu de Natació de París. El relleu 4%, estils mixta amb els catalans Nil Cadavall i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i nedaran la final. Una final que es disputarà aquest vespre. Sentim Nil Cadavall.
5: Súper contentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
4: Pel que fa al sitgetà Luca Hook, s'ha classificat per a les semifinals de 100 metres lliures després d'acabar tercer a la seva sèrie. Sentim Luca Hook.
6: La verdad que pasé la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
4: Això serà aquest vespre. Abans a la tarda, la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, disputarà la final dels 200 esquena. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, fa només uns minuts, el barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, un cop acabat penúltim de la seva sèrie. Abans, Sara Gallego no s'ha classificat per a la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena de la seva semifinal. Ha fet un temps de 55-24 a la Centímetre Deporte.
7: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda. Ya era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno. Veces que sale, veces que no. Me lo he disfrutado, que creo que también es importante. Y eso.
4: També avui Javier Lorente participarà en la primera ronda dels 400 tanques i Marta Mitjans als 800. I l'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà aquest vespre la final del salt de llargada. En futbol, el Barça considera insuficient l'oferta de 40 milions d'euros que el PSG ha fet per Ferran Torres. L'acord entre el jugador i el club parisenc és total i, per tant, ara continua la negociació entre els dos clubs. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i s'ha d'incorporar als entrenaments demà. Mentrestant, el central Ronald Araujo ja és nou jugador del Liverpool anglès, s'ha dit per una temporada a l'Uruguai. Ja ho veu com un pas necessari a la seva carrera.
8: La verdad que fue todo muy, muy rápido. Gracias a Liverpool, del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador. Y nada, no había dudas de que llegaba a una gran institución.
4: Araujo marxa a cedir a Liverpool amb una opció de compra no obligatòria que seria d'entre 50 i 60 milions d'euros. I Roni Bardaggi passa avui noves proves mèdiques per concretar l'abast de la lesió que es va fer ahir a l'entrenament. Bardaggi té una lesió al genoll dret i que, segons el club, pot ser greu. I pel que fa a la Lliga Femenina, el Badalona Women han tancat el fitxatge de la migcentre defensiva Calu Chinyere, jugadora que prové del Llevant i que destaca pel seu físic tot i tenir 20 anys. Va jugar al Betis també i és internacional sub-20 amb la selecció de Nigèria.
0: Dos quarts d'una del migdia, notícies més destacades a aquesta hora. Trànsit i els Mossos adverteixen que la P7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana demà, tant abans com després de l'eclipsi, demanen a la població que es desplacin amb antelació i que en cap cas els vehicles s'aturin al voral per observar el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran arreu de la xarxa viària per vetllar per la seguretat i la mobilitat. 132 morts i prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional encara de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra anirà augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat. En les primeres hores posteriors al terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constàncies de víctimes catalanes o espanyoles. A partir d'ara també us explicarem que Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. I és que Trump ha vinculat en més d'una ocasió la vacunació amb l'autisme. I a l'espai insostenible parlarem de les conseqüències ambientals i socials que té el nostre consum d'alvocats. Esports Montse, què destaquem?
4: Doncs que a l'Europeu de Natació de París els catalans Nil Cadavall i Laura Cabanes disputaran la final del relleu 4% estils mixta. Han fet en rècord d'Espanya i el sitgetà Luca Huck s'ha classificat per a les semifinals de 100 lliures.
0: Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats localment amb tempesta al Pirineu, Prepirineu interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Algunes nuvolades a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta farà sol, calor de plena canícula amb valors de 30-35 graus arreu i pròximes als 38 a Ponent. Dos quarts d'una i dos minuts, el Servei Català de Trànsit desplegarà demà un dispositiu especial de mobilitat amb 20 punts d'observació i 3 zones sensibles coincidint amb l'eclipsi. El dispositiu especial permetrà modificar el trànsit a temps real per corregir les incidències que hi hagi, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre, amb 4 punts que s'aniran modificant. Trànsit alerta que l'AP7 serà la via més complicada i demana planificar els desplaçaments. Anem al Servei Català de Trànsit, Toni Fortesa.
9: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, situa el tram de l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre com el punt negre de la xarxa viària abans i després de l'eclipsi. Per això recomana anar a veure el fenomen a Ponent o bé utilitzar l'autovia A7 entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant. A més, demana poder planificar una tornada esglaonada.
10: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
9: Trànsit perseguirà els vehicles que s'aturin a la via per observar l'eclipsi. També hi haurà restriccions per als camions i els que arribin del País Valencià hauran de circular pel carril dret i amb un límit de 80 km per hora. El dispositiu mobilitzarà 700 efectius dels Mossos d'Esquadra, 180 dels quals són especialistes de trànsit.
0: Avui estem també molt pendents de Colòmbia. El govern colombià ha decretat la situació de desastre nacional arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que hi va sacsejar l'oest del país. Segons l'últim balanç balanç oficial, la tragèdia ja deixa almenys 132 morts, més de 600 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat. L'epicentre del sisme s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat gairebé en tot el territori, inclosa també la capital, Bogotà, i s'ha arribat a sentir en països veïns. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
11: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
12: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues son miles las personas que terminaron heridas, lesionadas. Eso ha llevado a que colapse en algunos centros de atención hospitalario. En 15 de ellas se sospecha hay personas atrapadas y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
11: El govern colombià, presidit per Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial com a cap d'estat del país sud-americà divendres passat, és a dir, només fa 3 dies, ha decretat l'estat d'emergència per intentar mobilitzar els màxims efectius de cara a assistir a les víctimes. Un soci ara i aliat de Colòmbia, del president Abelardo de las Priella, als Estats Units, a Donald Trump, ha decidit enviar 15 milions de dòlars per assistir al país sud-americà.
0: No consta per ara cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació. A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava al Matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, on hi ha hagut l'epicentre dels sismes, també, però molts d'ells han perdut casa seva.
13: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores, i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent, doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: A Bogotà el sisme també s'ha sentit, però amb menys intensitat. Tothom a la capital ha rebut l'alerta al mòbil just abans de la sotragada. La periodista Elisabet Cortiles ho va viure així.
14: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor, i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida, doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent, doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers.
0: El Ministeri d'Exteriors també té constància d'espanyols afectats pel terratrèmol. Després d'un intens treball sobre el terreny durant la nit, 5 aeronaus s'han afegit aquest matí a les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que avança sense control ni possibilitat d'extinció, segons els bombers. Fins ara el foc ha afectat unes 20.000 hectàrees. El govern espanyol ha enviat aquest matí més recursos humans i materials per donar suport als 600 efectius que hi treballen a mitjans terrestres i que han de fer front a una situació meteorològica que no dona cap moment de treva. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones. Des del Servei d'Extinció d'incendis forestals d'Andalusia alerten a través de la xarxa X que el fum pot afectar els pobles propers al foc i recomanen tancar portes i finestres i protegir les persones més vulnerables. També avisen que el fum es pot veure des de Sevilla, però descarten que les flames estiguin afectant la província. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 3.600 hectàrees i ja ha obligat a evacuar 170 persones de 5 nuclis de població. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que enviarà bombers de la Generalitat per donar-hi suport. Per altra banda, el foc que va començar divendres a Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, al País Valencià, ja està controlat després d'haver cremat 800 hectàrees i els veïns desallotjats pels focs de Segòvia a Castella i Lleó i ja han pogut tornar a casa seva.
1: A 3CAT Info,
15: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
16: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
17: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
16: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Parlem de nou de l'eclipsi i ara anem cap a Lleida. La Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi de demà perquè s'han exhaurit en bona part de les farmàcies i les òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la ciutat per veure aquest fenomen. Noelia Caselles.
18: Les oficines de turisme i el mateix Palau de la Paeria seran els punts de distribució d'aquestes 3.000 ulleres addicionals. Ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
19: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
18: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o a Manganès la rebran quan hi accedeixin. Punts que fa dies que tenen l'espai esgotat i per això la Paeria demana responsabilitat a qui vingui sense plaça. I és que a Lleida avui ja es nota que hi ha molts turistes que han vingut a veure l'eclipsi. Per exemple, la Kim, arribada des de Perth, Austràlia.
20: We're not really sure yet, so we will have a drive.
21: No estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
20: Where we want to have a look.
18: Avui a les 3 de la tarda ja ha començat les restriccions en els accessos als punts i no s'hi podrà aparcar. Demà a la mateixa hora ja quedaran tancats. La Paeria demana fer cas de les indicacions de la policia i no dels navegadors, ja que s'alterarà la circulació habitual en alguns carrers. Hi haurà també pàrquings dissuasoris i busos llançadora.
0: Una cinquantena de persones es concentren davant la policia espanyola de la Jonquera a l'Alt Empordà, convocades per l'ANC per demanar responsabilitats al govern espanyol i al català arran de la denúncia del diputat de Junts al Parlament, Isaac Padrós, denúncies d'abús de poder i catalanofòbia. Anem, per tant, cap a Girona, Laia Claret.
22: Padrós ha carregat contra el govern espanyol per necessitar 7 agents per aconseguir la identificació d'un ciutadà invident, denuncia.
23: Quin problema democràtic més gran té l'estat espanyol si per aconseguir la identificació d'un ciutadà invident amb una comissaria nacional, de policia nacional, a la Jonquera o a Catalunya, per envoltar aquesta família, una mare amb una nena de 5 anys sobre els seus genolls i una persona que no hi veu, necessita 7 agents.
22: Des de l'ANC, Josep Vila demana responsabilitats.
24: El nostre suport cap a un ciutadà que pel simple fet d'expressar-se en una comissaria de policia amb la seva pròpia llengua va patir vexació, va patir maltracte i va patir catalanofòbia. Volem saber quines accions emprendran el subdelegat del govern a Girona, el senyor Pere Parramon, i, evidentment, el mateix president de la Generalitat.
22: Una cinquantena de persones s'han reunit aquest matí davant de la Policia Nacional de la Jonquera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis queden ara a decidir en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, Robert F. Kennedy Jr., i també vol separar l'administració de la triple vírica. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert de cap manera aquest lligam. Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.

0: letal de la història registrada fins ara al Congo. Segons l'últim butlletí del Ministeri Congolès de Comunicació, amb dades recopilades fins al 9 d'agost, s'han registrat fins ara prop de 4.400 casos confirmats d'Ebola, cosa que situa la letalitat en el 46% i a més de 700 pacients en aïllament o hospitalitzats i uns 870 han aconseguit recuperar-se de la malaltia. Aquí a casa nostra, durant els primers 6 mesos de l'any, el registre de donants de mèdula òssia RETMO, gestionat per la Fundació Internacional Josep Carreras, ha incorporat 14.200 donants més i ja ha superat en un 9% l'objectiu de tot el 2026. Això fa que tot l'estat espanyol hi hagi actualment més de 500.000 de donants de mèdula òssia. Catalunya, Madrid i Andalusia lideren aquest rànquing. Tot plegat ha permès fer 443 trasplantaments de mèdula a tot l'estat espanyol i 136 arreu del món, un 11% més que l'any passat.
1: 3CAT Info.
0: L'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda de Girona serà una realitat d'aquí 4 anys, aquesta és la previsió que fa el Departament d'Educació, després que la setmana passada van desallotjar les últimes persones que vivien en una antiga nau abandonada que remodelarà del tot per fer-hi aquest nou equipament a Girona. Fèlix Martín.
2: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte, s'hagi fet la cessió de l'espai a la Generalitat i els tècnics ja hi puguin començar a treballar. En declaracions a 3CAT Info, ha concretat el calendari del projecte.
3: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics per agafar totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys, els dos següents, d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
2: L'Institut Ermessenda funcionarà en 2 espais provisionals de Girona. El nou edifici estarà situat als números 142 i 144 del carrer Barcelona. Aquí és on hi ha les naus de l'antiga fàbrica Simón, ocupades durant molts anys, de les quals s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'Escola d'Adults de Girona.
0: 3:15, fem atenció ara al trànsit i a la previsió del temps. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Una llarga cua a l'autopista AP7, uns 12 quilòmetres de congestió des de Martorell fins a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, en direcció Tarragona. I és que hi ha tallat un carril a la circulació per retirar un camió que ha sortit de la via i ha bolcat fora de la calçada. A la mateixa AP7, més endavant, també uns 8 quilòmetres de retenció entre el Vendrell i Roda de Barà, també direcció Tarragona, en aquest cas a causa d'obres. En aquesta zona també aturats a l'N340 al Vendrell i a Creixell, en direcció Tarragona. A la B24, aturats a Vallirana, a direcció Tarragona, si està regulant el trànsit. Al nord, aturats a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, en direcció França, i també a l'altura de la població de la Jonquera en sentit sud cap a Barcelona o Girona. També aquí al nord, aturats a la C31, a Palafrugell, a Pals i a Torroella de Montgrí. A la C63, a l'altura de Lloret de Mar, en direcció a la costa. A l'interior, uns 5 quilòmetres de cua entre Igualada i Jorba en direcció Lleida per les obres que s'hi fan i que tallen un carril de la circulació. I a l'àrea de Barcelona, cues a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs, per obres que tallen un carril a banda i banda de la Ronda, i la Ronda Litoral congestionada entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat. Ara també es comencen a aturar els vehicles a l'autopista AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit nord, en direcció Girona. Compte per si hi ha alguna possible incidència que tot just hauria acabat de passar. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Enric Agut.
5: Aquesta tarda, novament, hi haurà alguns ruixats, algunes tempestes. Les ubiquem al terç nord del país. Algunes comarques estan en avís d'intensitat de precipitació. Són pràcticament totes les de Girona, excepte el Baix Empordà, també del nord de Barcelona i el Pirineu, Prepirineu de Lleida. A la majoria de casos és un perill moderat, però en 2 comarques el perill és alt, Ripollès i Garrotxa, un nivell 3 sobre 6 al Taronja. Algunes tempestes poden anar acompanyades d'algun fenomen violent, per exemple, pedra, i també ventades. A la resta del temps aguanta, sol, intervals de núvols, també es poden formar alguns núvols cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, en algunes zones de muntanya, però el temps ha d'aguantar. Un dia calorós, a canícula, a Lleida poden arribar els 37 graus, a Girona 35, Tarragona, Barcelona 32, amb xafogó, i a Sort 34. Demà al matí, tranquil·litat, calma, alguns intervals de núvols baixos, a primera hora, per exemple, cap a les Terres de l'Ebre, alguna aurina, també alguns

0: intervals cap a l'àrea del Cap de Creus. I a la tarda, cap al Pirineu, Prepirineu, creixen ennuvolades, poden caure alguns ruixats. A la resta del país el temps aguantarà. Es poden formar alguns intervals de núvols a l'interior, per exemple, de les Terres de l'Ebre. Però bé, en principi no haurien de complicar molt, no haurien de dificultar la visibilitat de l'eclipsi de forma general. Particularment en algun indret sí que algun núvol podria molestar. I la temperatura serà alta. Demà pujarà més, una mica canicular. A Ponent podrien arribar als 39, gairebé als 40 graus.
1: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluè.
2: En aquest Insostenibles parlarem de les conseqüències ambientals i socials del cultiu de bona part dels alvocats que consumim. Ens trobarem amb Gustavo Duc, expert en sobirania alimentària, i amb un camperol colombià que prefereix mantenir-se en l'anonimat precisament per les amenaces de la indústria de l'alvocat.
3: En 10 anys, Catalunya ha multiplicat per 5 les importacions d'alvocat i ha arribat a les 32.000 tones, procedents bàsicament de l'Amèrica Llatina, però també del Marroc i Israel. D'aquestes 32.000 tones en consumim gairebé la meitat i la resta l'exportem a França, als Països Baixos, Portugal, Itàlia o fins i tot al Marroc. Curiosament, un dels països a qui comprem aquest fruit.
2: Som al Canal Montsià, l'epicentre del cultiu d'alvocat a Catalunya.
4: Els primers aguacats que es van plantar aquí al Canà, igual fa 80 anys que es van plantar. Un enginyer d'una finca que hi havia aquí baix, que era a Sud-amèrica, este va ser el primer que va plantar aguacats. Però industrialment, mon pare fa uns 23 anys que va plantar aguacats. Com una alternativa al cítric, que està molt cremat i tenim una molta competència desleal, i van dir l'aguacat podria ser una solució, i mira.
5: Nosaltres vam començar plantant fa 6 anys, i ara cada vegada es veuen més finques, no molt grans, però que cada vegada s'està apostant més per aquest cultiu com a alternativa al cítric.
6: L'alvocat és un fruit de demanda mundial creixent i és molt més rendible. I després perquè aquí també estem en una zona que climàticament és viable produir-lo.
2: Els camps del David Martínez i els del Ricard Rivera i l'Edit Gallardo produeixen una petitíssima part de les 15.000 tones anuals d'alvocat que ens mengem a Catalunya. Els efectes de la importació massiva d'alvocats pels nostres esmorzars o per les nostres amanides són semblants als que té la importació de soja, de sucre o d'oli de palma, la implantació de monoconreus de grans empreses que desplacen els cultius tradicionals.
7: I el petit pagès sempre queda desplaçat. Mai guanya en el joc del mercat internacional. Després nosaltres ens preocupem i veiem com aquests països la gent té que emigrar perquè no té formes de subsistència.
2: En països com Colòmbia o el Perú, però també al sud d'Espanya, les plantacions d'alvocats han canviat el paisatge, han esborrat cultius i biodiversitat. I ara, per garantir la continuïtat de la producció, necessiten una alta càrrega de pesticides, alguns de prohibits a Europa, que ens arriben amb el fruit i posen en risc la nostra salut. I què passa amb l'aigua? Doncs depèn d'on el plantem. L'alvocat és un arbre de regadiu amb exigències similars a les dels cítrics, però el problema el tenim quan se n'implanten cultius extensius en regions seques.
7: El tema està en quan una regió com Andalusia la gires tota i li poses pues, todo Màlaga, todo Granada, al conreu d'alvocat. Un monoconreu, milers i milers d'hectàrees exigint una aigua que els aqüífers d'Andalusia no tenen capacitat de regenerar.

0: 4% dels alvocats que hi ha als nostres supermercats provenen de Colòmbia. A l'antic triangle del cafè, el fruit hi va arribar fa 8 anys i va desplaçar els conreus tradicionals i els que els practicaven.
1: El mètode és molt fàcil. Amenazo a minifundistes, grupos paramilitares armados. La gente ya no quiere vivir en esos territorios porque es difícil por temas de seguridad. Vendo barato, aparecen de la nada gente que quiere comprar y después aparecen estas multinacionales, compran todos, ya se convierten en latifundios y ahí pueden desarrollar su actividad.
0: La denúncia d'aquestes pràctiques ha posat en perill la seva vida, per això no vol que diguem el seu nom. La seva família, propietària d'una petita finca, resisteix enmig dels latifundis de les multinacionals de l'alvocat, que ja ocupen un 80% de la regió.
1: El fenomen de la llegada de esto, lo que hace es que había una multiplicidad de actividades agrícolas que se daban en la zona y había un intercambio entre todas las personas que concurrían o vivían en esas veredas. Con este fenómeno, lo que está sucediendo es eso, un paisaje homogéneo, unos árboles que no son autóctonos, sino que es un híbrido que en Colombia no se come un solo aguacate de esa zona.
0: Són tots per l'exportació, però els efectes de cultivar-ne els pateixen ells.
1: Los niños están con sarpullidos o piquiñas en la piel justo en días donde hay fumigación, irritación en los ojos, malestares de respiración muy frecuentes, como ese tipo. Entonces ahí alzamos la voz un poco y vamos a las secretarías de salud de los municipios y lastimosamente el sistema de salud colombiano o de investigación más bien no intentan ir un poco más allá y de entender.
0: En aquesta zona l'aigua no és un problema. De fet, plou tant que fins i tot a l'alvocat ni sobra, però això no treu els efectes negatius de la seva gestió.
1: Drenen l'aigua del subsuelo para que los aguacates no se les pudra la raíz. Entonces hacen una serie de toboganes en la montaña para que el agua salga. Provoca un fenómeno de erosión bastante grande y un fenómeno de secado del agua. Y entonces el agua llueve y las quebradas se llenan de agua, pero cuando hay verano hay muy poca agua.
2: Una cosa més abans dels esports, la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils acaba amb un balanç satisfactori pels organitzadors. La xifra d'espectadors i l'èxit dels nous espais que han acollit diferents concerts han estat alguns dels aspectes més valorats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició en què s'han programat una quinzena de recitals de grups i cantants com ara Siloé o Joan Dausà. En total s'han aplegat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització, que a més està molt satisfeta per la bona acollida de dos nous espais que s'han incorporat al festival d'enguany, el Club Nàutic de Cambrils i el Parc Samà. Isaac Alvesa, un dels organitzadors del festival, repassa alguns dels moments dels recitals més destacats, dels quals s'han exhaurit les entrades.
4: Siloé, que va ser una de les sorpreses del festival, també el concert de Joan Dausà, l'únic concert a les comarques de Tarragona de la gira Immortals, i el concert del Club Nàutic i del Parc Samà de la Gran Chapelle, un concert també especial per nosaltres perquè era la formació que també ens connectava amb el passat, la formació dirigida a la Gran Chapelle per Albert Recasens, fill d'Àngel Recasens, un dels fundadors del festival, i també amb aquest retorn al Parc Samà.
3: De cara a l'edició de l'any que ve, la voluntat és continuar apostant per la fórmula descentralitzada de concerts en diferents punts del municipi.
2: Esports. Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. Bones notícies des de l'Europeu de Natació de París. Els catalans Nil Cadavall i Laura Cabana s'han classificat per a la final del relleu 4% estils mixt. L'equip ha fet rècord d'Espanya i nedaran la final aquest vespre. Sentim Nil Cadavall.
6: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
5: Abans, el sitgetà Luca Hook s'ha classificat per a les semifinals de 100 metres lliures després d'acabar tercer en la seva sèrie.
7: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
5: Les semifinals dels 100 lliures també es disputaran aquest vespre i a la tarda. La mallorquina del Club Natació Terrassa, Estella Tonraz, disputarà la final dels 200 esquena. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres un cop ha acabat penúltim de la seva sèrie. Abans, la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per a la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena de la seva semifinal amb un temps de 55-24 a la Sentima Teledeporte.
8: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda. Ya era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno. Veces que sale, veces que no, me lo he disfrutado, que creo que también es importante, y eso.
5: I a partir de la una, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà la primera ronda dels 800 metres. Cap a 3:15 serà el torn de l'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, en els 400 tanques. Aquest vespre, l'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà la final del salt de llargada.
9: Trescat Info.
5: En futbol, el Barça considera insuficient l'oferta de 40 milions d'euros que el PSG ha fet per Ferran Torres. L'acord entre el davanter blaugrana i el club parisenc és total des de fa dies i, per tant, ara continua la negociació entre els clubs per mirar d'arribar a un acord. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i ha de tornar a entrenar demà amb l'equip blaugrana. Mentrestant, el central Ronald Araujo ja és nou jugador del Liverpool, cedit per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari a la seva carrera.
10: Muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación de poder ya estar con mis compañeros, entrenar, estar en la cancha, en Anfield y poder disfrutar.
5: Araujo marxa cedit a Liverpool amb una opció de compra no obligatòria i que seria entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumeix la totalitat de la fitxa de l'uruguaià. Pel que fa a Roni Bardaggi, avui passa noves proves mèdiques per concretar l'abast de la lesió que es va fer ahir a l'entrenament. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. El mateix genoll en què es va trencar els lligaments encreuats fa 2 anys quan era al Copenhagen. El davanter suec no va viatjar amb el Barça dissabte a Udine per precaució perquè el club li estava buscant una sortida.
9: Trescat Info.
5: El Badalona Women han tancat el fitxatge de la migcampista defensiva Calu Chinyere, jugadora que prové del Llevant i que destaca pel seu físic, tot i tenir 20 anys. Va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria. El Barça femení perden la davantera Kika Nazaret almenys durant un mes per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'equip solar.
9: Trescat Info.

0: La una en punt. El ministre d'Afers Exteriors espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i el compromís perquè la situació no es torni a produir. Álvarez, que s'ha reunit amb el president de Ceuta, alerta els migrants que estan abocats al fracàs si intenten una nova entrada a Espanya. Exteriors xifra en 164 el nombre de ciutadans espanyols no localitzats després del terratrèmol de l'oest de Colòmbia d'ahir. L'últim balanç oficial del sisme confirma la mort de 132 persones i més de mig miler de ferits. El terratrèmol va tenir una magnitud de 7,4 i va ensorrar centenars d'edificis. Trànsit, i els Mossos adverteixen que l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana. Demà, tant abans com després de l'eclipsi. Demanen a la població que es desplaci amb antelació i que, en cap cas, els vehicles s'aturin al voral per observar el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran arreu de la xarxa viària per vetllar per la seguretat i la mobilitat. Continua fora de control l'incendi de niebla a Huelva. En les feines d'extinció d'aquest foc, que ja ha afectat 20.000 hectàrees, hi treballen 600 bombers. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 3.600 hectàrees amb 170 evacuats. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 dels quals a la ciutat de Zaporizhia. Moscou també ha disparat drons i míssils contra Kiev sense fer víctimes. L'exèrcit ucraïnès ha fet un mort a Rússia en les últimes hores, l'endemà de perpetrar l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Barcelona vol incorporar noves càmeres de videovigilància fins a arribar al mig miler en zones que concentren una gran quantitat de persones o que podrien ser hipotètics objectius terroristes. Ho assegura el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que considera que la ciutat necessita més mecanismes de control. Reoberta l'església de Sant Llorenç de Das, a la Cerdanya. El temple, tancat des de feia 7 anys pel mal estat en què estava, s'ha restaurat completament, amb una actuació a l'interior per part de l'artista local Penélope Clot.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: A l'Europeu de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Laura Cabana s'han classificat per a la final del relleu 4% estils mixt i han fet rècord d'Espanya. El sitgetà Luca Huck disputarà les semifinals de 100 lliures. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a aquesta hora, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputa la primera ronda dels 800 metres. Aquest vespre, Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada. I en futbol, a Barça considera insuficient l'oferta del PSG de 40 milions d'euros per Ferran Torres. Mentrestant, Roni Bardaggi passa avui noves proves després que ell es va lesionar el genoll.
0: Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats, localment amb tempesta, al Pirineu, Prepirineu interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Algunes nuvolades a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta farà sol, calor de plena canícula, amb valors de 30 a 35 graus arreu i pròximes als 38 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Hola, molt bon dia a tothom. Ara passen 4 minuts de la una. Us informa Òscar Callau. Davant la por per una nova entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol avisa que retornarà al Marroc a tothom que posi un peu a l'estat espanyol. És el missatge que acaba d'enviar des de Ceuta el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha advertit que totes les entrades estan abocades al fracàs. Ens ho explica des de Madrid, Paula Brujats. Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Sí, duríssim missatge del ministre d'Exteriors per intentar desactivar una altra entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta. José Manuel Álvarez s'ha dirigit directament a les persones que ho vulguin intentar. Els avisa que se'l retornarà cap a casa seva i que no aconseguiran el seu objectiu.
4: Me quiero dirigir a todos aquellos que en este momento en Marruecos estén leyendo o escuchando la falsa información de lo que pueden obtener entrando irregularmente en Ceuta o en Melilla. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
3: Mentrestant, el govern espanyol accelera els contactes amb el Marroc per retornar els milers de persones que continuen a Ceuta. La voluntat és fer-ho el més aviat possible amb adults i menors d'edat, però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, admet que han de complir la llei que impedeix retorns generalitzats.
5: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor y vamos a actuar con humanidad con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
3: I el Partit Popular culpa el govern espanyol de mantenir una situació caòtica a Ceuta. Carmen Fúnez, portaveu dels Populars, reclama més recursos i també accelerar aquestes expulsions.
6: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron en esta ciudad vuelvan a Marruecos.
3: Les ONGs, però, alerten que no es pot expulsar tothom sense garanties, com ja va passar amb l'última crisi a Ceuta, amb trasllats de nit i d'amagat de molts migrants. Avisen que aquest cop ho vigilaran.
0: Gràcies, Madrid. D'altra banda, el Ministeri d'Afers Exteriors ha informat que a Colòmbia no consten víctimes mortals espanyoles a causa del tràgic terratrèmol d'ahir a la tarda, però hi ha 164 ciutadans amb els quals encara no s'ha pogut contactar. El ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida per saber si estan bé.
7: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
0: La delegació del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat a Bogotà també està en contacte amb les autoritats locals, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació. A Colòmbia viuen 7.800 catalans. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava al matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, on hi ha hagut l'epicentre del sisme, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
8: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: Avui mateix el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, es reunirà per videoconferència amb els representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és la seva situació. Mentrestant, sobre el terreny, el govern de Colòmbia intensifica les operacions de rescat per trobar tan aviat com sigui possible víctimes del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia ha deixat almenys 132 morts, 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
9: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la Vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit. Y feia emocionat aquesta valoració.
10: Ya cerca de 60 personas fallecidas y pues son miles las personas que terminaron heridas, lesionadas. Eso ha llevado a que colapse en algunos centros de atención hospitalario. En 15 de ellas se sospecha hay personas atrapadas y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
9: El govern colombià presidit per Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial com a cap d'estat del país sud-americà divendres passat, és a dir, només fa 3 dies, ha decretat l'estat d'emergència per intentar mobilitzar els màxims efectius de cara a assistir a les víctimes. Un soci ara i aliat de Colòmbia, del president Abelardo de la Espriella, als Estats Units a Donald Trump ha decidit enviar 15 milions de dòlars per assistir al país sud-americà.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribem a un quart de dues. El Servei Català de Trànsit desplegarà demà un dispositiu especial de mobilitat amb 20 punts d'observació i 3 zones sensibles coincidint amb l'eclipsi solar. El dispositiu especial permetrà modificar el trànsit a temps real per corregir les incidències que hi hagi, sobretot a la zona del Delta, amb 4 punts que s'aniran modificant. Trànsit alerta que la P7 serà la via més complicada i demana planificar bé els desplaçaments. Servei Català de Trànsit, Toni Fortesa.
11: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, situa el tram de l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre com el punt negre de la xarxa viària abans i després de l'eclipsi. Per això recomana anar a veure el fenomen a Ponent o bé utilitzar l'autovia A7 entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant. A més, demana poder planificar una tornada esglaonada.
12: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
11: Trànsit perseguirà els vehicles que s'aturin a la via per observar l'eclipsi. També hi haurà restriccions per als camions i els que arribin del País Valencià hauran de circular pel carril dret i amb un límit de 80 km per hora. El dispositiu mobilitzarà 700 efectius dels Mossos d'Esquadra, 180 dels quals són especialistes de trànsit.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha preparat un dispositiu especial de seguretat, també de mobilitat, de cara a l'eclipsi, preveient una gran concentració de persones en espais oberts i miradors. El desplegament policial es farà des de les 2 del migdia fins a la mitjanit i afectarà platges i zones elevades com el Castell de Montjuïc. La Guàrdia Urbana buscarà evitar aglomeracions i controlar els accessos a zones restringides a Collserola. El Castell de Montjuïc obrirà entre les 7 de la tarda i 2:15 excepcionalment, però les entrades a aquest espai s'han exhaurit. I la Paeria de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi de demà perquè s'han exhaurit en bona part de les farmàcies i les òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la ciutat per veure aquest fenomen. Lleida, Noelia Casellas.
2: Les oficines de turisme i el mateix Palau de la Paeria seran els punts de distribució d'aquestes 3.000 ulleres addicionals. Ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
13: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
2: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o a Mangranès la rebran quan hi accedeixin. Punts que fa dies que tenen l'espai esgotat i per això la Paeria demana responsabilitat a qui vingui sense plaça. I és que a Lleida avui ja es nota que hi ha molts turistes que han vingut a veure l'eclipsi. Per exemple, la Kim, arribada des de Perth, Austràlia.
14: We're not really sure yet, so we will have a drive.
15: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui demà i ja veurem on el veiem.
14: Where we want to have a look.
2: Avui a les 3 de la tarda ja han començat les restriccions en els accessos als punts i no s'hi podrà aparcar. Demà a la mateixa hora ja quedaran tancats. La Paeria demana fer cas de les indicacions de la policia i no dels navegadors, ja que s'alterarà la circulació habitual en alguns carrers. Hi haurà també pàrquings dissuasoris i busos llançadora.
1: 3CAT Info.
0: Un canvi en el patró del vent ofereix per primera vegada l'oportunitat d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden molts dies de feina al davant. L'incendi ha afectat de moment 20.000 hectàrees. En les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius i 225 mitjans terrestres i aeris, comptant amb el reforç que ha activat avui el govern espanyol. El conseller de Presidència de la Junta, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions del vent donen una oportunitat ara als bombers de lluitar contra les flames.
16: La planificación del día lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible porque las amenazas son por todos los lados.
0: I a Ucraïna, 9 morts en atacs russos durant la nit, 6 dels quals a la ciutat de Zaporizhia, al sud-est del país, on també hi ha una vintena de ferits. L'ofensiva ha causat incendis en vehicles i edificis residencials, instal·lacions logístiques i de la indústria de defensa. L'exèrcit rus també ha llançat un atac contra una regió de l'est, amb 3 morts, un dels quals un adolescent. Els míssils i els drons també han caigut aquesta nit a la capital Kíev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes. Moscou ha intensificat a les últimes setmanes els atacs amb míssils balístics, aprofitant l'escassetat de sistemes de defensa antiaèria de les forces ucraïneses. Ucraïna, per la seva banda, ha disparat drons contra una ciutat 500 quilòmetres al sud de Moscou, on ha fet humor i ha incendiat magatzems. Hem arribat en punt a un quart de dues. L'equip del trànsit, amb Mariluz García, bon dia.
17: Hola, bon dia. Continua complicada la P7 a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un camió que ha sortit de la via i ha bolcat. Això està provocant uns 12 quilòmetres de congestió des de Martorell fins a Sant Sadurní en sentit a sud. A la mateixa autopista P7, també aturats entre el Papiol i entre Castellbisbal i el Papiol, volem dir, en sentit nord, en direcció Girona, perquè hi ha un vehicle avariat a l'enllaç amb l'autopista B23. I a la mateixa autopista AP7 també queda lentitud entre el Vendrell i Roda de Barà en sentit sud a causa d'obres. En aquesta zona també aturants a l'N340 a l'altura del Vendrell i de Creixell. Una possible via alternativa a l'autopista P7 és la C32 als túnels del Garraf, que recordem és de peatge, i hi ha retencions a l'altura de Sitges a diversos trams en sentit sud, també en direcció Tarragona. Cues també a la carretera Nacional 2 a l'altura de la frontera del Portús a la Jonquera en direcció França, també al nucli de la Jonquera en sentit sud per anar cap a Barcelona a Girona, a la C31 nord a Torroella de Montgrí en sentit nord direcció Figueres, C63 a Lloret de Mar cap a la costa, autovia A2 amb uns 4 o 5 quilòmetres de cua entre Igualada i Jorba direcció Lleida a causa d'obres, i també per obres aturats a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit en Besòs, i a la Ronda Litoral congestió entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. La previsió amb Enric Agut.
18: Aquesta tarda, novament, hi haurà alguns ruixats, algunes tempestes. Les ubiquem al terç nord del país. Algunes comarques estan en avís d'intensitat de precipitació. Són pràcticament totes les de Girona, excepte el Baix Empordà, també del nord de Barcelona i el Pirineu, Prepirineu de Lleida. A la majoria de casos és un perill moderat, però en dues comarques el perill és alt, Ripollès i Garrotxa, un nivell 3 sobre 6 al Taronja. Algunes tempestes poden anar acompanyades d'algun fenomen violent, per exemple, pedra, i també ventades. A la resta del temps aguanta, sol intervals de núvols, també es poden formar alguns núvols cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, en algunes zones de muntanya, però el temps ha d'aguantar. Un dia calorós, a canícula, a Lleida poden arribar els 37 graus, a Girona 35, Tarragona, Barcelona 32, amb xafogó, i a Sort 34. Demà al matí, tranquil·litat, calma, alguns intervals de núvols baixos, a primera hora, per exemple, cap a les Terres de l'Ebre, alguna aurina, també alguns intervals cap a l'àrea del Cap de Creus, i a la tarda, cap al Pirineu, Prepirineu, creixeran nuvolades, poden caure alguns ruixats, a la resta del país el temps aguantarà, es poden formar alguns intervals de núvols a l'interior, per exemple, de les Terres de l'Ebre, però bé, en principi no haurien de complicar molt, no haurien de dificultar la visibilitat de l'eclipsi. Sí, de forma general, particularment en algun indret sí que algun núvol podria molestar, i la temperatura serà alta. Demà pujarà més, una mica canicular. A Ponent podrien arribar als 39, gairebé als 40 graus. 3CAT Info. 3CAT
0: Info. El parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica són alguns dels punts de Barcelona que tindran més càmeres de videovigilància abans que s'acabi l'any. Ho ha anunciat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que treballa amb la previsió de superar el mig miler de noves incorporacions al 2027. En total, doncs, l'Ajuntament de Barcelona preveu incorporar prop de 100 càmeres aquest 2026, i entre les ubicacions que n'estrenarà més hi ha l'Anella Olímpica amb 30 dispositius i la Fira de Bellcaire i Fortpienc amb 30 més. Pel que fa al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, Batlle ha afirmat que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol. Batlle considera que les zones que s'han de reforçar són les que aglutinen una gran concentració de persones, on hi ha més activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista.
19: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: El tinent d'alcaldia ha confirmat que el sistema té plenes garanties jurídiques sense incorporar tecnologies de reconeixement facial ni intel·ligència artificial. Un desplegament que ha de triplicar el volum de càmeres actual format per 186 dispositius amb la intenció d'arribar a tots els districtes de la capital catalana.
1: 3CAT Info.
0: Passen ara 5 minuts d'un quart de dues. El barril de petroli Brent ha arribat als $90, el preu més alt des de finals de juliol. La pujada es vincula a les últimes declaracions tant de l'Iran com de Donald Trump, que s'exigeixen mútuament pagar pels danys i les víctimes ocasionades pel conflicte. L'Iran vol recompenses per les destrosses de la guerra que li van declarar els Estats Units i Israel. I Trump ha respost que el règim de Teheran ha de pagar per les morts que ha provocat, tant en el conflicte actual entre els dos països com en altres escenaris com són el Líban o Gaza. Trump també ha afegit que l'Iran ha d'indemnitzar les famílies de manifestants que han mort en aquest país en successives revoltes. El president dels Estats Units assegura que aquesta reclamació s'inclourà en totes les negociacions que puguin venir a partir d'ara. Un intercanvi de declaracions i demandes sense resultat concret possible que denoten l'estat de les relacions entre els dos països, mentre no s'aconsegueix acordar una solució per reobrir el vital estret d'Hormuz. Avui s'ha sabut, d'altra banda, que Trump va haver de marxar de Turquia el mes passat, després de la cimera de l'OTAN, en un vol militar secret. Per traslladar-lo entre l'avió presidencial i l'altra aeronau, el van amagar dins d'una furgoneta de càtering. La raó va ser una amenaça de mort procedent de l'Iran, segons publica el diari Washington Post. Un tribunal de Síria ha condemnat a mort l'expresident Bashar al-Assad per crims de guerra i crims contra la humanitat durant la Guerra Civil, que es va desfermar al país el 2011 en el marc de les Primaveres Àrabs. El conflicte ha estat un dels més greus que ha viscut el món en el segle XXI, amb un balanç d'entre 300.000 i 500.000 morts, perquè l'expresident i la seva família no són a Síria, sinó que van fugir a Rússia quan una coalició islamista va ocupar el poder el 2024. El mateix tribunal ha condemnat també un exalcàrrec de l'antic règim al cap de seguretat política del sud del país. I anem ara al continent africà. El govern de la República Democràtica del Congo xifra més de 2.000 els morts per Ebola confirmats, de manera que el brot, declarat a l'est del país el 15 de maig, està molt a prop de convertir-se en la segona epidèmia d'aquest virus més letal de la història registrada fins ara al Congo. Segons l'últim butlletí del Ministeri Congolès de Comunicació, amb dades recopilades fins al 9 d'agost, s'han registrat fins ara prop de 4.400 casos confirmats d'Ebola, cosa que situa la letalitat en el 46%. Hi ha més de 700 pacients en aïllament o hospitalitzats i uns 870 han aconseguit recuperar-se de la malaltia. I Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties

0: contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis queden ara a decidir en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut Robert F. Kennedy Jr. i vol també separar l'administració de la triple vírica. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
1: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
0: Els experts en salut pública adverteixen d'un possible repunt de malalties prevenibles amb la vacunació. Aquest any el país ha registrat el major nombre de casos de xarampió en moltes dècades.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: I encara una informació més relacionada amb la sanitat i la medicina. Durant els 6 primers mesos de l'any, el registre de donants de mèdula òssia RETMO, gestionat per la Fundació Internacional Josep Carreras, ha incorporat 14.200 donants més i ja ha superat en un 9% l'objectiu de tot el 2026. Això fa que tot l'estat espanyol hi hagi actualment més de 500.000 de donants de mèdula òssia. Catalunya, Madrid i Andalusia lideren aquest rànquing. Tot plegat ha permès fer 443 transplantaments de medul·la a tot l'estat espanyol i 136 arreu del món, xifres que representen un 11% més que l'any passat. 5 minuts i arribarem a 2:15.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. L'europeu de natació de París, els catalans Nil Cadavall i Laura Cabana s'han classificat per a la final del relleu 4% estils mixt. L'equip ha fet rècord d'Espanya i nedarà en la final aquest vespre. Sentim Nil Cadavall.
4: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
3: Abans, el sitgetà Luca Hook s'ha classificat per a les semifinals de 100 metres lliures després d'acabar tercer en la seva sèrie.
5: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovich, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
3: Les semifinals dels 100 lliures també es disputaran aquest vespre i a la tarda la mallorquina del Club Natació Terrassa Estela Tonraz disputarà la final dels 200 esquena. Fa només uns instants que s'ha disputat la sèrie dels 800 metres on participava l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, de l'europeu d'atletisme de Birmingham, a Anglaterra. Doncs bé, Marta Mitjans ha acabat cinquena en la seva sèrie dels 800 metres, per tant, no s'ha classificat per a les semifinals. Més tard, cap a les dues, serà el torn de l'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, en els 400 tanques. Abans, el barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, ha acabat penúltim a la seva sèrie, i la barcelonina Sara Gallego tampoc s'ha classificat per a la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena de la seva semifinal amb un temps de 55-24. Aquest vespre, final catalana a l'europeu de Birmingham, l'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà la final del salt de llargada. En futbol, el mundialista Jules Koundé ha tornat avui als entrenaments amb el Barça. Un Barça que continua negociant amb el PSG per Ferran Torres. El club blaugrana considera insuficient la primera oferta del club francès pel davanter valencià de 40 milions d'euros. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Un Ferran que acaba contracte amb el Barça el 2027 i ha de tornar a entrenar demà amb l'equip un cop esgoti les vacances. Mentrestant, el central Ronald Araujo ja és nou jugador del Liverpool cedit per una temporada.
6: És una liga que potencia mis características y bueno, siempre tuve la ilusión de poder llegar a a esa liga, es una gran liga con mucha competitividad. Y estoy ilusionado, sé que vengo a una de las mejores ligas del mundo y con ganas de estar ya compitiendo.
3: Araujo ha marxat, s'ha dit, al Liverpool amb una opció de compra no obligatòria i que seria d'entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumeix la fitxa de l'uruguaià. I Roni Bardagi passa avui noves proves mèdiques per concretar l'abast de la lesió que es va fer a l'entrenament d'ahir. Té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. El davanter suec no va viatjar amb el Barça dissabte a Udine per precaució, perquè el club li estava buscant una sortida.
2: 3CAT Info.
3: A la Lliga Femenina de Futbol, fitxatge del Badalona Women, és la migcampista defensiva Calu Chinyere, jugadora que prové del Llevant i que destaca pel seu físic tot i tenir 20 anys. Va jugar al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria, és la vuitena incorporació de l'equip. Pel que fa al Barça femení, jugant demà un amistós contra Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi solar. Pere Romero, el tècnic blaugrana, parla dels nous fitxatges de l'equip.
7: A poc, evidentment, tenim dues incorporacions com la Taylor i la Khadija a la porteria, que estan fent tant amb l'Uri com amb el Miguel treball molt específic i es van introduint a poc en el grup i anem veient coses que ens estan agradant molt. Tant la Martina com la René i les posicions de la línia defensiva ens donaran molta agressivitat en aquests duels defensius. Estan creixent molt també a nivell de què volem, com volem jugar, com volem atacar, així que super content.
3: Serà baixa per un mes la davantera Quica Nazaret per una lesió muscular. El Barça va tancar ahir l'estada pretemporada en camp a Andorra. I just són Andorra, el Barça d'handbol, que ha començat la pretemporada. Hi ha tres cares noves respecte a la temporada passada.

0: Són els senyals horaris de 2:15 del migdia. En aquest punt, a 3cat.info, fem recapitulació, destaquem els titulars dels quals us hem estat informant fins ara. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i el seu compromís perquè la situació no es torni a produir. Davant la por per una nova entrada massiva, Álvarez alerta els migrants que estan abocats al fracàs. El mateix ministeri xifra en 164 el nombre de ciutadans espanyols no localitzats després del terratrèmol de l'oest de Colòmbia d'ahir. L'últim balanç oficial del sisme confirma la mort de 132 persones i més de mig miler de ferits. El terratrèmol va tenir una magnitud de 7,4 i va ensorrar centenars d'edificis. Trànsit i els Mossos adverteixen que l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana. Demà, tant abans com després de l'eclipsi. Demanen a la població que es desplaci amb antelació i que, en cap cas, els vehicles s'aturin al voral per observar el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran arreu de la xarxa viària per vetllar per la seguretat i la mobilitat. A partir d'ara us explicarem que una cinquantena de persones s'han concentrat davant la Policia Nacional de la Jonquera a l'Alt Empordà, convocats per l'ANC, per demanar responsabilitats al govern espanyol i al català arran de la denúncia del diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, perquè denuncien abús de poder i catalanofòbia. Hi ha 3 dies perquè arrenquin les festes del barri de Gràcia de Barcelona, els veïns s'afanyen a enllestir tots els decorats. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema. Centrant en els guarniments en el Senyor dels Anells. I en esports, Montse?
1: A l'Europeu de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Laura Cabanes disputaran la final del relleu 4% estils mixt. Han fet rècord d'Espanya. El sitgetà Luca Huck s'ha classificat per a les semifinals de 100 lliures.
0: I el temps. Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats, localment amb tempesta, al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Algunes nuvolades a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta farà sol. Calor de plena canícula amb valors de 30-35 graus arreu i pròximes als 38 graus a Ponent.

0: Hola, què tal? Us saluda Òscar Callau quan passen 3 minuts de 2:15. Davant la por d'una nova entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol avisa que retornarà al Marroc a tothom que posi un peu a l'estat espanyol. És el missatge que ha enviat des de Ceuta el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que adverteix que totes les entrades estan abocades al fracàs. Madrid, Paula Brujats.
1: Duríssim missatge del ministre d'Exteriors per intentar desactivar una altra entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta. José Manuel Álvarez s'ha dirigit directament a les persones que ho vulguin intentar, els avisa que se'l retornarà cap a casa seva i que no aconseguiran el seu objectiu.
2: Me quiero dirigir a todos aquellos que en este momento en Marruecos estén leyendo o escuchando la falsa información de lo que pueden obtener entrando irregularmente en Ceuta o en Melilla. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
1: Mentrestant, el govern espanyol accelera els contactes amb el Marroc per retornar els milers de persones que continuen a Ceuta. La voluntat és fer-ho el més aviat possible amb adults i menors d'edat, però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, admet que han de complir la llei que impedeix retorns generalitzats.
3: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
1: I el Partit Popular culpa el govern espanyol de mantenir una situació caòtica a Ceuta. Carmen Fúnez, portaveu dels Populars, reclama més recursos i també accelerar aquestes expulsions.
4: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron en esta ciudad vuelvan a Marruecos.
1: Les ONGs, però, alerten que no es pot expulsar tothom sense garanties, com ja va passar amb l'última crisi a Ceuta, amb trasllats de nit i d'amagat de molts migrants. Avisen que aquest cop ho vigilaran.
0: El ministre d'Afers Exteriors també ha explicat en la seva compareixença d'aquest migdia que a Colòmbia no consten víctimes mortals espanyoles a causa del tràgic terratrèmol d'ahir a la tarda, però sí que hi ha 164 ciutadans amb els quals encara no s'ha pogut contactar. El ministre José Manuel Álvarez fa aquesta crida per saber si estan bé.
2: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
0: Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava al matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, on hi ha hagut l'epicentre del sisme, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
5: Òbviament m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent, doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: Sobre el terreny, el govern de Colòmbia intensifica les operacions de rescat per trobar tan aviat com sigui possible víctimes del potent terratrèmol de 7,4 graus que hi va sacsejar l'oest del país. Segons l'últim balanç oficial, la tragèdia ha deixat almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que podria augmentar a mesura que avancin les feines de rescat.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 2:15. El Servei Català de Trànsit desplegarà demà un dispositiu especial de mobilitat amb 20 punts d'observació i 3 zones sensibles coincidint amb l'eclipsi. El dispositiu permetrà modificar el trànsit a temps real per corregir les incidències que hi hagi, sobretot a la zona del Delta, amb 4 punts que s'aniran modificant. Trànsit alerta que la P7 serà la via més complicada i demana planificar bé els desplaçaments. Servei Català de Trànsit, Toni Fortesa.
7: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, situa el tram de l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre com el punt negre de la xarxa viària abans i després de l'eclipsi. Per això es recomana anar a veure el fenomen a Ponent o bé utilitzar l'autovia A7 entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant. A més, demana poder planificar una tornada esglaonada.
8: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etc.

0: En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
1: Trànsit perseguirà els vehicles que s'aturin a la via per observar l'eclipsi. També hi haurà restriccions per als camions i els que arribin del País Valencià hauran de circular pel carril dret i amb un límit de 80 km per hora. El dispositiu mobilitzarà 700 efectius dels Mossos d'Esquadra, 180 dels quals són especialistes de trànsit.
2: I l'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà també amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Bon dia. A les 8 del vespre, 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
4: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
5: 3CAT Info.
2: A partir de demà 12 d'agost s'ha de començar a aplicar la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus que generem. Impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
6: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
2: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que es recullen del mar són envasos.
5: 3CAT Info.
2: L'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, demana responsabilitats al govern espanyol i català arran de la denúncia del diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós. Denuncien abús de poder i catalanofòbia. Aquest matí s'han concentrat davant la comissaria de la Policia Nacional a la Jonquera, a l'Alt Empordà. Girona, Laia Claret.
7: Pedrós denuncia que els agents van fer mofa de la seva ceguesa mentre intentava renovar el DNI de la seva filla i sosté que l'actitud humiliant dels agents va començar quan ell va decidir mantenir el català en les gestions.
8: Quin problema democràtic més gran té l'estat espanyol si per aconseguir la identificació d'un ciutadà invident amb una comissaria nacional, de policia nacional, per envoltar aquesta família, una mare amb una nena de 5 anys sobre els seus genolls i una persona que no hi veu, necessita 7 agents.
7: Des de l'Assemblea, Josep Vila demana responsabilitats polítiques.
9: Va patir vexació, va patir maltracte i va patir catalanofòbia. Volem saber quines accions emprendran el subdelegat del govern a Girona, el senyor Pere Parramon, i, evidentment, el mateix president de la Generalitat.
7: Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Malestar de sort al Pallars Sobirà a causa de les obres de remodelació de l'estadi d'estil lliure de caiac. L'Ajuntament les considera imprescindibles per poder acollir el Campionat del Món de Piragüisme d'Aigües Braves del 2027, però l'actuació impedeix fer ús d'un tram del riu, fet que ha generat queixes entre els usuaris, veïns i visitants. Ens ho explica des de Sort, Pau Rovira.
10: L'actuació culminarà la remodelació iniciada l'any 2019 i convertirà l'estadi en un equipament de referència internacional per a la pràctica del caiac freestyle. El projecte forma part de les inversions vinculades al Mundial del 2027, amb un pressupost global de prop de 2,5 milions d'euros, dels quals 1,5 milions es destinen a les obres del riu i a la rehabilitació del poliesportiu municipal. Les obres, però, afecten un tram d'uns 200 metres aigües avall de l'estadi i es mantindran durant aproximadament 5 mesos. Els veïns lamenten no poder-hi accedir.
11: Em sembla fatal, perquè nosaltres cada any anem a banyar-nos a aquell riu.
12: Amb la calor que estem passant, és molt indignant.
13: Si fa molta, molta, molta calor i no tens piscina, pues no hauríem de tancar el riu.
14: Les obres són una merda.
10: El sector turístic també se'n ressent. Florida Dolcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura de la comarca.
15: Nosaltres estem molt contents de que es faci aquesta instal·lació. Dit això, fa 4 anys que hi havia aquest campionat del món i durant aquest temps crec que es podia buscar unes dates d'executar aquestes obres on, no a última hora, amb la qual ha fet que es paregués el premundial i que trobar unes dates que no perjudiquessin el sector turístic com ens estan fent.
10: L'Ajuntament, de la seva banda, admet les molèsties, especialment en plena temporada d'estiu, però assegura que no hi havia marge per executar els treballs en una altra època.

0: Ferrocarrils de la Generalitat, que talla des d'avui fins al 23 d'agost la circulació de trens de les línies de Terrassa i Sabadell entre les estacions de Gràcia i Sarrià a Barcelona. S'hi fan unes obres de renovació de la via aquest matí. S'han format cues als serveis alternatius. Estació de Gràcia de Barcelona, Jordi Canal.
1: En els moments de més afluència, els passatgers han hagut d'esperar, però el pas dels autobusos és freqüent i ara poden agafar-ne un ràpidament. Molts usuaris no estaven al cas d'aquest tall en la circulació de trens ni la seva substitució per aquest servei alternatiu, i s'ho agafen amb més o menys paciència quan s'ho troben o els informadors els ho expliquen.
2: Utilitzo el funicular, però també està substituït per un autobús el mes d'agost. Avui vaig, m'adapto, i bé, entenc que és més lent, perquè aquí hi ha semàfors i tot això, i bueno, vaig a fer una prova. Però bueno, tampoc m'espera ningú, vaig a caminar.
3: No, d'imprevist. Y bueno, hay que esperar el bus de conexión para... Eso es lo que me dijeron aquí. Voy a llegar tarde, pero bueno, lo que toca.
1: Els autobusos cobreixen el tram tallat entre Gràcia i Sarrià i paren a totes les estacions on habitualment ho fan els trens. A la resta del trajecte de les línies sí que circulen combois. Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost.
0: Doncs més informació ara sobre els transports públics i les carreteres. L'equip viari, amb Mariluz García. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Dos punts especialment conflictius. El que més ara mateix, l'autopista dels túnels del Garraf, la C32, que es troba tallada a l'altura de Sitges en direcció Tarragona a causa de l'incendi d'un vehicle. Hi ha uns 5 quilòmetres de cua des de Castelldefels. També hi ha un altre tram de retenció a la mateixa C32, també en terme de Sitges, a l'altura de Cala Morisca. I en aquesta zona també hi ha retencions a la carretera, la C31, la carretera de les costes del Garraf. L'altre punt conflictiu és l'autopista AP7, amb uns 12 quilòmetres de lentitud i aturades des de Martorell a Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona. I és que continuen treballant per retirar un camió que aquest matí ha sortit de la via i ha bolcat. Hi ha un carril tallat a la circulació. Cues també a la B24 a l'altura de Vallirana i a la Nacional 340. A la B24 s'hi està regulant el trànsit dels vehicles que circulen en sentit a sud. També aturats encara pel que fa al nord, a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera en sentit nord en direcció d'entrada a França, i també a la Jonquera, a la mateixa carretera Nacional 2, més a prop del centre de la ciutat en sentit sud en direcció Barcelona-Girona. També cues a la C63 a l'altura de Lloret de Mar en direcció a la costa, a la C31 nord a Torroella de Montgrí per anar cap a Figueres, i per obres l'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida, i la ronda a dalt entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, i també de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit en Besòs. A la mateixa ronda a dalt també hi ha retencions al tram inicial entre el nus de la Trinitat i la sortida 1 per alguna possible incidència. Això està afectant per darrere la B20, la Pota Nord, amb retencions des de Santa Coloma fins l'enllaç amb la ronda a dalt. I a la ronda litoral aturats entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació al punt de les dues.
0: El temps. La previsió amb Enric Agut.
5: Tarda tranquil·la en general, excepte al nord del país, han de créixer nuvolades que poden repartir alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, a l'interior de les comarques de Girona, també a les del nord de Barcelona, al nord de la Catalunya central, amb algunes tempestes. Nombroses comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació, pràcticament totes les de Girona, excepte el Baix Empordà, també les del nord de Barcelona i zones també del nord de Lleida. Alguna tempesta pot ser forta, el perill en general és molt moderat, el groc, però en dues comarques és de nivell 3 sobre 6, perill alt, el taronja, Ripollès i Garrotxa. Podria haver-hi algun fenomen de temps violent, per exemple, pedra superior als 2 centímetres. La resta del temps aguanta amb alguns intervals de núvols, que poden ser més abundants, per exemple, en zones de muntanya, interior de les Terres de l'Ebre, però en principi no hi haurà ruixats. I la temperatura càlida, Lleida avui pot arribar als 37, Girona als 35, Sort 34 o Barcelona i Tarragona voltant dels 32 graus. Demà al matí, tranquil·litat, alguns núvols baixos, a primera hora, Terres de l'Ebre, cap al Cap de Creus, alguna calitja, una boirina local. Molta calor, serà un dia ben calorós, puja la temperatura, a Ponent es poden apropar als 38-39 graus, gairebé les portes als 40. I a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i per a Pirineu, que després poden fer la guitza per veure l'eclipsi parcial al Pirineu. Però a la resta del país, en general, el temps acompanyarà. Es poden formar alguns intervals de núvols demà a la tarda per la calor que farà, per

0: exemple, en punts de muntanya de les comarques de Tarragona, d'altres indrets, però a l'hora de l'eclipsi la majoria dels núvols no haurien de molestar, anirien a la baixa, amb alguna particularitat en alguna zona en concreta on sí que algun núvol doncs, podria arribar a molestar.
1: A tres dies perquè arrenqui una de les festes majors més esperades de l'any a Barcelona, les de Gràcia, els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Susana Font és membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig, que s'encarrega de fer els decorats que competiran amb la creativitat d'altres carrers de la zona.
2: Una de la feina que tenim nosaltres és ensenyar-li als nous que venen qui som i què fem i per què ho fem. Els que van venint nous, el que ens agradaria és que continuessin.
1: Precisament el carrer Verdi aquest any representarà la metamorfosi de la papallona, mentre que d'altra banda, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran els guarniments en El Senyor dels Anells. Cadascun, això sí, farà el decorat d'una escena de la saga. També com cada any hi ha veïns que es queixen del soroll durant les festes. Tot i això, els organitzadors expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és prou comprensiva. La 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils acaba amb un balanç satisfactori per als organitzadors. La xifra d'espectadors i l'èxit de nous espais que han acollit diferents concerts han estat alguns dels aspectes més valorats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició en què s'han programat una quinzena de recitals de grups i cantants com ara Siloé o Joan Dausà. En total s'han aplegat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització, que a més està molt satisfeta per la bona acollida de dos nous espais que s'han incorporat al festival d'enguany, el Club Nàutic de Cambrils i el Parc Samà. Isaac Alvesa, un dels organitzadors del festival, repassa alguns dels moments dels recitals més destacats, dels quals s'han exhaurit les entrades.
4: Siloé, que va ser una de les sorpreses del festival, també el concert de Joan Dausà, l'únic concert a les comarques de Tarragona de la gira Immortals, i el concert del Club Nàutic i del Parc Samà de la Gran Chapelle, un concert també especial per nosaltres perquè era la formació que també ens connectava amb el passat, la formació dirigida a la Gran Chapelle per Albert Recasens, fill d'Àngel Recasens, un dels fundadors del festival, i també amb aquest retorn al Parc Samà.
3: De cara a l'edició de l'any que ve, la voluntat és continuar apostant per la fórmula descentralitzada de concerts en diferents punts del municipi.
1: L'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda de Girona serà una realitat d'aquí 4 anys. Aquesta és la previsió que fa el Departament d'Educació després que la setmana passada van desallotjar les últimes persones que vivien en una antiga nau abandonada que es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou equipament. Girona, Fèlix Martín.
5: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte, s'hagi fet la cessió de l'espai a la Generalitat i els tècnics ja hi puguin començar a treballar. En declaracions a 3Cat Info, ha concretat el calendari del projecte.
6: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics per agafar totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys els dos següents d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
5: L'Institut Ermessenda funcionarà en 2 espais provisionals de Girona. El nou edifici estarà situat als números 142 i 144 del carrer Barcelona. Aquí és on hi ha les naus de l'antiga fàbrica Simón, ocupades durant molts anys, de les quals s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'Escola d'Adults de Girona.
1: I a la Cerdanya reobre l'església de Sant Llorenç de Das, després de 7 anys tancada pel mal estat en què estava. El temple s'ha restaurat completament amb uns frescos de l'artista local Penélope Clot, Das Joaquim Albalate.
7: Les llàgrimes de Sant Llorenç, patró del poble, són les protagonistes de la nova església de Das. L'artista del poble, Penélope Clot, és l'autora dels frescos que ara decoren les parets del temple.
8: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
7: Tot plegat va començar amb un somni de l'artista durant les obres de restauració integral de l'edifici construït el 1901.
8: I em vaig despertar un dia, vaig tenir un somni, vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir: he somiat que vull pintar l'església, i a partir d'aquí vam començar doncs, tot un periple per aconseguir els diners que ha donat la Fundació Boix Aymerich. L'Ajuntament em va seguir des del principi, el bisbat que havia donat el seu consentiment, i amb això doncs, trobar el constructor, andanes que són fins a 11 metres d'alçada.
7: Han estat 2 mesos de feina contra rellotge perquè l'església es pogués reestrenar ahir durant la festa major del poble.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Un apunt de la cultura abans de donar pas als esports: la Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies.
10: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny doncs, d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
1: La consellera Hernández també ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i la dansa.
10: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs, a casa nostra.
1: La voluntat de la conselleria és crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
9: Esports.
1: Fins a les 2 en punt, amb Montse Raya. Bon dia.
11: Hola, bon dia. Bones notícies des de l'Europeu de Natació de París. Els catalans Nil Cadavall i Laura Cabana s'han classificat per a la final del relleu 4x100 estil mixt. L'equip ha fet rècord d'Espanya i nadaran la final aquest vespre. Sentim Nil Cadavall.
12: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
11: Abans, el sitgetà Luca Hook s'ha classificat per a les semifinals de 100 metres lliures després d'acabar tercer en la seva sèrie.
13: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovich, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
11: Les semifinals dels 100 lliures també es disputaran aquest vespre. I a la tarda, la mallorquina del Terrassa, Estela Tonraz, disputarà la final dels 200 esquena. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, a Anglaterra, també bones notícies, perquè finalment l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres. Ha acabat cinquena a la seva sèrie, però ha fet un temps d'1, 58-52, rècord d'Espanya, sub-23, i ha millorat la seva pròpia marca personal. Per tant, l'atleta de 19 anys que disputarà les semifinals dels 800 metres de l'europeu d'atletisme de Birmingham. Sentim Marta Mitjans en declaracions a Teledeporte.
14: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues, bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
11: Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres el dijous al migdia. En uns minuts serà el torn de l'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, a la classificatòria dels 400 tanques. Abans, el barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, ha acabat penúltim, i la també barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per a la final dels 400 tanques, ha acabat cinquena de la seva semifinal. Aquest vespre, final catalana en aquest europeu de Birmingham, l'atleta d'Esplugues Jaime Guerra disputarà la final del salt de llargada. En futbol, el mundialista Jules Koundé ha tornat avui a entrenar-se amb el Barça. Fins demà no s'incorporaran Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al Paris Saint-Germain. El club blaugrana considera insuficient la primera oferta feta pel club francès de 40 milions d'euros per Ferran. L'acord entre el jugador i el club parisenc és total des de fa dies. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027. Mentrestant, el central Ronald Araujo, ja és nou jugador al Liverpool, cedit per una temporada. El jugador del Barça recorda el paper d'un altre uruguaià amb el Liverpool, Luis Suárez.
15: El Liverpool siempre me encantaba de chiquito verlo. En Uruguay se mira los partidos de la Premier muy temprano. Y me levantaba solo para mirar ese Liverpool, para mirar a Lucho. Es espectacular, espectacular. La història, tot el que hizo, lo que significa en este club.
11: Pel que fa a Roni Bardaggi, avui passa noves proves mèdiques per concretar l'abast de la lesió que es va fer a l'entrenament. Té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. I a la Lliga Femenina de Futbol, vuitè fitxatge del Badalona Women. És la migcampista defensiva Calu Chinyere, jugadora de 20 anys que prové del Llevant. Calu va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria.
16: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
11: I el Barça femení juguen demà un amistós contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi solar.
17: El pitjor terratrèmol del segle a Colòmbia deixa, de moment, 169 víctimes mortals mentre continua la recerca de supervivents. Bon dia, són les dues.
18: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
17: El País es lleva a aquesta hora. De fet, acaben d'actualitzar el balanç de víctimes mentre les tasques de rescat continuen a les zones més afectades pel sisme de magnitud 7,4, Marta Prat.
19: La zona més afectada és l'oest del país, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on hi ha l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. El darrer balanç parla de 169 morts i més de 900 ferits.
17: Bogotà, Joan Biosca.
20: Les zones més afectades pel terratrèmol de 7,4 de magnitud són a l'Eix Cafeter, les localitats de Pereira i Manizales. Arribar fins allà és on més està costant els equips de rescat enviats especialment des de Bogotà, la capital colombiana. Les primeres tasques de rescat les han liderat i dut a terme els mateixos veïns amb les seves pròpies mans.
17: I el ministre Álvarez, que avui és a Ceuta, ha avançat que per ara no consten víctimes mortals espanyoles a Colòmbia. Hi ha 7.800 catalans que viuen al país sud-americà. Però, com apuntàvem, el ministre d'Exteriors és a Ceuta des d'on ha advertit que qui posi un peu il·legalment a la ciutat autònoma se'l retornarà al Marroc.
19: D'aquesta manera ha intentat frenar qualsevol intent d'entrada massiva que es pugui produir en els pròxims dies en referència a la crida que s'està fent per dissabte.
17: Madrid, Paula Abrujats.
21: Gir de discurs del govern espanyol després de la pressió de Ceuta i de les crítiques d'Itàlia o Dinamarca. El ministre Álvarez ha sorprès avui amb un to duríssim, ha tret pit de la col·laboració amb el Marroc i des de Ceuta ha avisat que tothom que intenti entrar fracassarà i se'l retornarà.
22: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos y sobre todo que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso.
17: Falten poc més de 24 hores per a l'eclipsi i el sud-est del país es prepara per rebre milers de persones que preveuen que es desplaçaran a les comarques de Tarragona i del sud de Lleida per observar el fenomen.
19: En aquest Catalunya migdia repassarem els dispositius que s'han preparat, quins consells ha apuntat el Servei Català del Trànsit i explicarem què és un eclipsi i per què la Lluna es posarà davant del Sol fins a cobrir-ne el 100%. Xavier Molís, coordinador d'activitats del Parc Astronòmic del Montsec.
23: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta. Amb condicions normals, la resta de capes del Sol brillen massa i no es deixa veure bé.
17: I atenció si aquests dies heu d'agafar un avió o els ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona. A l'aeroport, la vaga del personal de terra de Ground Force continua una setmana després, provocant cancel·lacions i retards.
19: I pel que fa als ferrocarrils, fins al 23 d'agost, interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià per obres. Avui, primer dia del tall, s'han vist cues per agafar els busos alternatius.
17: Barcelona, Jordi Canal.
0: Sí, bon dia. Hi ha hagut algunes cues en moments de molta afluència d'usuaris, però els autobusos són freqüents i en moments de menys afluència n'hi havia esperança, o que marxaven mig buits. El tall afecta les dues línies del Vallès, l'S1 i l'S2, com dèiem, entre Gràcia i Sarrià. A la resta del recorregut sí que hi ha servei de tren.
17: I demà entra en vigor la nova legislació europea per reduir envasos, promovent la reutilització i la recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. I a la cultura passarem per Das, a la Cerdanya. Entrarem a l'església del poble restaurada completament.
19: I viurem també els preparatius dels veïns i veïnes de Gràcia a Barcelona per les festes que comencen d'aquí 3 dies. Per primera vegada, 5 carrers s'han posat d'acord en la decoració i han escollit una sola temàtica, el Senyor dels Anells.
17: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
2: Bon dia.
17: Arribaran els esports amb una pretemporada del Barça que entre avui i demà veurà com tornen els campions de l'últim mundial, i això inclou Ferran Torres.
2: Exacte, que és la carpeta que el Barça té oberta, un jugador que té el cap a París, però que, si no hi ha cap canvi d'última hora, tornarà entrenant amb el Barça sempre i quan no hi hagi augment d'oferta del PSC. Avui ha tornat ja Jules Koundé, semifinalista, i demà els finalistes i guanyadors, Lamine Yamal, Gavi, Pedri i companyia.
17: Tot això d'aquí a 40 minuts, ara, al Catalunya Migdia, la doble T. I comencem per la primera, al trànsit. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs destaquem que encara hi ha uns 11 quilòmetres de congestió a la P7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona, perquè retiren un camió que ha sortit de la via i ha bolcat aquest matí. Hi ha un carril tallat a la circulació. I destaquem també l'autopista dels túnels del Garraf, la C32, amb retencions d'uns 4-5 quilòmetres entre Castelldefels i Sitges, també en sentit sud, perquè retiren un vehicle que ha cremat.
17: I ara el temps.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
17: Aquesta segona té, Enric Agut, bon dia.
24: Hola, bon dia, Marc.
17: Que avui ja mirem una mica a demà al vespre, eh?
24: Sí, sí, tots mirats a demà. Però de moment, a curt termini, la tarda serà tranquil·la bona part del país, amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, hi ha un avís d'intensitat de precipitació, que en un perill de comarques és un perill alt, el de color taronja, estem parlant del Ripollès i la Garrotxa, una tempesta pot anar acompanyada doncs, de calamarsa o de pedra per damunt dels 2 centímetres. Aleshores ja estaríem parlant de temps violent, això on hi ha més possibilitats que passis en aquestes dues comarques. Calor, ara mateix arriba als 37 graus a Vinebre, 36 a Girona, i enfocant-nos ja a demà. Demà, el dia de l'eclipsi, començarà serè a moltes zones, amb algun núvol baix local. Per exemple, es poden formar aquesta nit matinada alguns núvols baixos costaners en alguns trams de la costa per la humitat. Demà serà un dia calorós. Ja n'he vist per calor a comarques de Ponent, per exemple, a la Noguera, Segrià, Pla d'Urgell, Urgell. En algun indret es pot apropar el termòmetre als 40 graus, un dia calorós. A l'hora de l'eclipsi, a moltes zones estarem al voltant dels 28, 29, 30, 31 graus, i amb xafogó sobretot a prop del mar. I pel que fa a l'estat del cel, demà a la tarda creixeran nuvolades amb alguns ruixats a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu. Aquí sí que les condicions ara mateix no són gaire optimistes per veure l'eclipsi, tot i que allà seria parcial. En algunes zones doncs, sí que pot ser que els núvols marxin, però en d'altres no. I a la resta del territori, en general, les condicions, en general, diem, seran favorables, particularment on algun indret podria formar-se doncs, alguna nuvolada, algun núvol baix, però no serien condicions generals. És a dir, que des de la meitat sud el temps seria més aviat bo per veure l'eclipsi, tot i que puntualment, ja sigui per la humitat o per algun vent, es formi algun núvol. En canvi, al terç nord les condicions seran ara mateix no són gaire bones.
17: Doncs demà ho acabarem d'afinar. Ens quedem prou amb això, amb aquesta alerta per avui al Pirineu. Gràcies, Enric. Bon dia.
24: Bon dia.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
17: Les 2:07. Colòmbia es lleva amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys al país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i destrosses, per ara el sisme de magnitud 7,4 ha fet, segons les autoritats locals, 169 morts i almenys 900 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos als hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El govern acabat d'estrenar d'Abelardo de l'Espiriella ha decretat l'estat d'emergència, enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
5: Hola, bon dia. Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer. Una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
6: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre 2 columnas.
7: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
8: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad una ciudad zombie, la verdad, es muy triste.
5: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
17: Això sobre el terreny, però pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol d'ahir a la tarda. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són, Mònica Mas.
16: Sí, per això el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, feia aquesta crida.
10: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
16: A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Avui mateix el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, es reunirà per videoconferència amb representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és la situació. Francesc Minguell, que és president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, epicentre del terratrèmol, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
25: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, de totes maneres, posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
16: La Unió Europea també ha activat el mecanisme d'assistència per ciutadans europeus i ha mobilitzat els satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat.
17: Sentíem les paraules del ministre Álvarez, el titular d'Exteriors. Ha donat la xifra d'espanyols que encara amb qui no s'ha pogut contactar des de Ceuta, on aquest matí s'ha reunit amb el president de la ciutat per abordar la crisi migratòria. Enmig de la pressió d'Europa i amb l'amenaça d'una altra entrada massiva aquest cap de setmana, José Manuel Álvarez ha avisat que retornarà al Marroc a tothom que posi un peu a l'estat espanyol. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
26: Sí, bon dia. El govern espanyol endureix el discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entrar a Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada. Álvarez ho intenta desactivar i els ha enviat aquest missatge.
10: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
26: El ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors, es retornarà a tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que això no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
27: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar
1: con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
26: I les ONGs alerten que fa 4 anys es va retornar il·legalment de nit i d'amagat menors o adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
9: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron en esta ciudad vuelvan a Marruecos.
26: I el PP diu que ha aconseguit que el govern espanyol rectifiqui i finalment la ministra de Defensa doni explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi. De moment, però, el Ministeri de Defensa no ho confirma.
17: Gràcies, Paula. Tot això és el que dona de si la crisi migratòria política a nivell estatal, però a nivell europeu, tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Doncs bé, Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta, Cèlia Sarnades.
11: Doncs sí, l'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a creuar la frontera de forma irregular utilitzant informació falsa, segons ha informat per X la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. Hem de recordar que un dels factors detonants de l'entrada de 70.000 persones a Ceuta va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant a Espanya. Aquesta sentència va córrer a gran velocitat per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En aquest sentit, la Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i demana que no es magnifiqui, ni es canviï, ni es distorsioni el que va passar, tal com alerta Ariadna Podesta, portaveu de la Comissió.
12: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
11: Des d'Europa continua aquesta pressió que dèiem de determinats països perquè s'implantin polítiques més dures i més dràstiques de migració. Tot i que la pressió que lideren Itàlia i Dinamarca, avui, en una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez.
17: I ho dèiem fa només uns minuts, falten poc més de 24 hores per l'eclipsi. L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que compta amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
13: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'Amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
14: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
13: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
17: Doncs ho apuntava ara el Ricard, la mobilitat. Hem parlat molt de l'eclipsi, però cal fixar-nos en la logística que comporta. El Servei Català de Trànsit prepara per demà un dispositiu especial per facilitar aquests desplaçaments per veure l'eclipsi amb 20 punts d'observació i especial atenció al Delta. Quina serà, però, la via més complicada? Toni Fortesa.
15: Doncs la principal preocupació és l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre. Trànsit recomana anar a veure l'eclipsi a Ponent i per als desplaçaments entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant utilitzar l'A7 en lloc de l'AP7. Així es vol deixar aquesta via més lliure per als qui vagin cap al Delta. Per aquest mateix motiu, els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. A més, hi ha 4 punts de regulació per adaptar el trànsit a la situació en funció de cada moment. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana planificar tant l'anada com la tornada.
27: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etc. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
15: Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit. La comissària Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
0: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
15: I el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla, perquè es preveu que creixi el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. El 112 recorda que és un telèfon exclusiu per a emergències i no per a consultes d'informació.
17: Dispositiu de trànsit també del 112 a Lleida. La Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats de la ciutat per veure aquest fenomen. Lleida, Noelia Caselles, on es poden recollir aquestes 3.000 ulleres?
2: Hola, Marc. Doncs a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria. Ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
18: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
2: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o a Mangranès les rebran quan hi accedeixin. Punts que fa dies que tenen l'espai esgotat i per això la Paeria demana responsabilitat a qui vingui sense plaça. I és que a Lleida, sobretot al centre, avui ja es nota que hi ha molts turistes que han vingut a veure l'eclipsi. I alguns d'ells, com la Kim, que és australiana, encara no saben des d'on el veuran.
19: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
2: Avui a les 3 de la tarda ja comencen les restriccions en els accessos als punts i no s'hi podrà aparcar. Demà a la mateixa hora ja quedaran tancats. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
17: I de Barcelona també es prepara per demà amb un operatiu especial per garantir que l'eclipsi solar total, que en aquest cas aquí a Barcelona no ho serà al 100%, es pugui seguir amb seguretat. La vigilància reforçarà sobretot a Collserola i Montjuïc, on es preveu més afluència de gent. A Collserola es controlarà que no s'aparqui en llocs prohibits ni s'ocupi espais no autoritzats. Al Castell de Montjuïc, que ja ha venut les 200 entrades disponibles, hi haurà vigilància especial i es repartiran ulleres homologades. També es reforçarà el control de trànsit i la coordinació dels serveis d'emergència. La data és demà, dimecres 12 d'agost. A Catalunya es podrà veure aquest eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara què és un eclipsi, per què passa i què notarem demà al vespre. Amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Molí.
20: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
21: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra, dona la casualitat de que la Lluna, en alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
20: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
21: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
20: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
21: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
20: I demà al vespre exactament què veurem?
21: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
20: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.
17: Encara queden coses per explicar-nos sobre l'eclipsi, sobretot si el voleu immortalitzar, però serà després de la publicitat.
22: Catalunya migdia.
23: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
29: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
28: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
3: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
4: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
5: Catalunya migdia.
17: Són les 2:22. Un apunt de mobilitat, sobretot pels qui heu d'agafar els ferrocarrils a Barcelona. Unes obres tallen i obliguen a fer amb autobús un tram de les línies del Vallès de ferrocarrils. Aquest matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius. Cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià a Barcelona, on s'està refent la zona de vies i no hi circulen trens, Jordi Canal.
15: Molts passatgers no estaven al cas d'aquestes obres que han començat avui fins que s'han trobat amb les afectacions o amb els informadors que adrecen els usuaris als autobusos. En les hores de més afluència, els passatgers han hagut d'esperar per agafar-los, tot i que són freqüents. En altres moments, amb menys usuaris, eren els autobusos que esperaven o marxaven sense acabar-se d'omplir.
6: No tengo idea. Si llego y me toca la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
7: Me tocó esperar abajo en Provenza, en la nebulosa, hasta que alguna chica cualquiera me dijo que tenía que venir aquí.
8: Avui vaig, me adapto, i bé, entenc que és més lent, perquè hi ha semàfors i tot això, i bueno, vaig a fer una prova.
10: Voy a llegar tarde, pero bueno, lo que toca.
15: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta. S'han eliminat carrils entre aquest carrer. En aquest carrer, entre Madrazo i Ganduixer. Els treballs duraran fins al 23 d'agost.
17: I un altre punt de mobilitat, en aquest cas, si heu d'anar més lluny. A l'aeroport del Prat, una setmana després, la vaga indefinida de Ground Force, el personal de terra, continua complicant l'operativa en plena temporada alta, Mireia Sala.
12: Sí, segons el sindicat CGT, que convoca la vaga, en una setmana s'han cancel·lat 150 vols entre els de sortida i els d'arribada, i cada dia hi ha una vintena de vols amb retard de més d'una hora i mitja. Pel que fa a les maletes, asseguren que n'hi ha entre 2.000 i 2.500 a terra perquè no les han embarcat. La portaveu del sindicat a Ground Force, Esther Garcia, es queixa que l'empresa continua sense voler negociar i, a més, vulnera el dret de vaga.
16: Si no t'encarregues durant el teu dia a dia de fer certes feines i estàs fent unes altres, per què serà? Et posen, per exemple, a treballar, a fer una tarea d'un vol no protegit. No. La persona que té un servei mínim i que ha de vindre a treballar obligatòriament només pot treballar o fer tarees de vols protegits.
12: La vaga del personal de terra és indefinida. Protesten per les condicions de salut laboral i el deteriorament, diuen, de la prevenció de riscos laborals.
17: Cinc minuts i arribarem a 2:45 de la tarda. Un canvi en el patró del vent ofereix per primera vegada l'oportunitat d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden molts dies de feina al davant. L'incendi ja ha afectat 25.000 hectàrees, Laura Cugat.
24: En les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius i 225 mitjans terrestres i aeris, comptant amb el reforç que ha activat avui el govern espanyol. El conseller de la Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions del vent donen una oportunitat als bombers.
25: La planificació del dia lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible porque las amenazas son por todos los lados.
24: Unes amenaces que sobretot passen per l'aparició constant de focus secundaris que fan que el foc sigui incontrolable. Tot i això, ha baixat el risc que les flames avancin cap a la província de Sevilla. Fins ara s'ha desallotjat prop de 700 persones. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 4.000 hectàrees i ja ha obligat a evacuar 530 persones. El president català, Salvador Illa, ha anunciat que enviarà bombers a la Generalitat per donar-hi suport.
17: I el 12 d'agost, és a dir, demà, serà recordat per l'eclipsi, evidentment, però hi ha una altra qüestió, i és que a partir de demà es comença a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. Roger Santaló.
30: A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
31: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més baratos o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
30: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
0: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases, cuando ahora mismo, pues, sobre todo el plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
30: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
17: Ampliem ara el focus al Catalunya migdia. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 d'ells a la ciutat de Zaporizhia i edificis incendiats al centre de Kiev. Zelensky ha acusat Moscou d'utilitzar míssils balístics nord-coreans en els atacs que s'han produït l'endemà que Ucraïna perpetrés el bombardeig més mortífer contra Rússia dels últims 2 anys de guerra. Precisament a Rússia, en el terreny polític, la decisió d'expulsar de les eleccions parlamentàries del setembre Yakhvala, l'únic partit antiguerra, s'explica pels bons resultats que estava obtenint en les enquestes. Segons els analistes, la formació tenia opcions d'entrar al Parlament i això és el que ha desencadenat l'atac de pànic del Kremlin. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. Les autoritats havien permès inicialment que Yabloka participés a les eleccions perquè, d'aquesta manera, esperaven dividir el vot liberal. Confiaven que no superés el tall del 5% i que, per tant, quedés fora de la Duma. Segons explica Catalunya Ràdio, el politòleg Oleg Ignatov, el règim pretenia demostrar que les posicions pacifistes eren residuals.
2: Històries Yabloka. El que ha passat amb Yabloka és que un dels relats d'aquestes eleccions havia de ser una campanya contra els terroristes i partidaris d'un acord amb Occident en males condicions per a Rússia, però en algun moment alguna cosa ha sortit malament.
1: Ara bé, segons mitjans opositors, en l'última setmana Yabloka va arribar a fregar el 10% en intenció de vot. A més, molts joves van fer virar els vídeos a les xarxes mostrant una poma, perquè en rus Yabloka vol dir poma. Ignatov creu que, davant d'aquest escenari, l'Estat s'ha volgut curar en salut.
2: Ningú al Kremlin s'ha volgut arriscar, ningú vol sorpreses, ningú vol que la situació quedi fora de control, encara que sigui a petita escala. Tothom vol que la imatge dels resultats faci patxoca.
1: Un resultat que faci patxoca vol dir que el 20 de setembre el partit de Putin-Rússia Unida obtingui una gran majoria. Els analistes no dubten que ho aconseguirà gràcies a la manipulació electoral, però alhora adverteixen que també necessita que els russos legitimin les seves polítiques a les urnes.
17: Yabloka, diguem-ho bé a la primera, eh? És Yabloka. Canviem de qüestió. Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units... En punt 2:45 de la tarda, dèiem, Donald Trump ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens i ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme, Jordi Baró.
2: Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis deixen de ser ara recomanades als Estats Units i es decidirà si es posen en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació d'administrar la vacuna triple vírica, de la qual ha qüestionat la seguretat. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
9: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
2: Els experts en salut pública adverteixen d'un possible repunt de malalties prevenibles amb la vacunació. Aquest any els Estats Units han registrat el nombre més alt de casos de xarampió en dècades.
17: Jordi, a Catalunya les vacunes no són obligatòries, però sí recomanades per la Societat Catalana de Pediatria i del Departament de Salut, que les financia al 100%.
2: El calendari vacunal sistemàtic des del naixement fins a l'adolescència en recomana 13 i varien segons cada comunitat autònoma. Les últimes incorporacions que s'han fet a Catalunya són la de la grip només per als nadons fins als 6 anys i l'anticòs monoclonal contra el virus sincicial respiratori que causa les bronquiolitis en nadons.
17: Més qüestions d'aquest dimarts. L'ANC demana responsabilitats als governs espanyol i català arran de la denúncia del diputat de Junts, Isaac Padrós, que manifesta que ha estat objecte de catalanofòbia i abús de poder per part de la Policia Nacional a la Jonquera, a l'Alt Empordà. Aquest matí, mig centenar de persones s'han concentrat davant de la comissaria. Girona, Laia Claret.
1: Pedrós denuncia que els agents van fer mofa de la seva ceguesa quan volia renovar el DNI de la filla i sosté que l'actitud humiliant dels agents va començar quan ell va decidir mantenir el català per fer la gestió.
11: Quin problema democràtic més gran té l'estat espanyol si per aconseguir la identificació d'un ciutadà amb una comissaria de Policia Nacional per envoltar aquesta família, una mare amb una nena de 5 anys i una persona que no hi veu, necessita 7 agents?
1: Des de l'Assemblea, Josep Vila demana responsabilitats polítiques.
13: Va patir vexació, va patir maltracte i va patir catalanofòbia. Volem saber quines accions emprendran el subdelegat del govern a Girona i, evidentment, el mateix president de la Generalitat.
1: Pedrós va denunciar els fets a la Fiscalia. A banda de membres de Junts, a la concentració hi havia representants de la CUP, com ara el diputat Dani Cornellà, i d'Esquerra, com Jordi Vinyes.
17: Saltem ara a Tarragona. Quatre bombers han resultat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus, al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
14: L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unionats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc en una sitja exterior plena de pellofa d'ametlla fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic.
17: El Parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica són alguns dels punts de Barcelona que tindran més càmeres de videovigilància abans que acabi l'any. L'objectiu del consistori és superar el 500.000 de nous dispositius el 2027, Laura.
24: El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, preveu incorporar prop de 100 càmeres aquest 2026 i entre les ubicacions que n'estrenaran més hi ha l'Anella Olímpica i la Fira de Bellcaire i Fort Pienc. Pel que fa al Parc de la Pegaso, ha afirmat que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol. Una estratègia clau en zones d'aglomeracions i més activitat delictiva, segons Batlle.
18: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
24: El tinent d'alcaldia ha descartat que s'emprin tecnologies de reconeixement facial ni intel·ligència artificial.

0: Torna a destapar la felicitat amb el 50 que torna en la Coca-Cola Zero Pack de 10. Comprant-ne un, la meitat et torna un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
1: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
2: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
4: Catalunya migdia.
5: 2:36. Ens havia quedat pendent saber com podem immortalitzar demà l'eclipsi. Mentre duri, seran moltes les persones que aixecaran la vista al cel per ser-ne testimonis i moltes també que voldran deixar-ne constància d'aquest fenomen. Hem parlat amb un fotògraf per saber com podem fer les millors fotografies i què no hem d'oblidar, Valeria Obereda.
6: El primer dilema que se'ns planteja és mòbil o càmera. Abans, però, hem de pensar en la protecció. Si els nostres ulls necessiten ulleres, també ens cal un filtre solar per l'objectiu, per evitar que es faci malbé. Ara sí, el fotògraf Pau Venteo ens dona consells si fem servir el mòbil.
7: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient, has d'aplicar un filtre. En el moment de l'eclipsi no cal, però prèviament a l'eclipsi sí.
6: Però si ens decantem per una càmera fotogràfica...
7: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat. Si tens previst fer fotos just abans de l'eclipsi total i després, per veure totes les fases, sí que seria important aplicar un filtre homologat per no fer malbé el sensor de la càmera.
6: La seva última recomanació passa per no oblidar un bon trípode i, sobretot, actuar amb calma i gaudir davant d'un espectacle únic.
5: I si sou de vacances a la Cerdanya, ho teniu pensat passar per allà, concretament per Das, sapigueu que ha tornat a obrir les portes la seva església 7 anys després. Ho fa amb unes noves pintures de l'artista local Penélope Clot. Das, Joaquim Albalate, bon dia.
8: Bon dia, sí. El temple, construït el 1901, estava molt malmès, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure i s'ha sotmès a una rehabilitació integral. Ara la principal novetat són uns frescos inspirats en Sant Llorenç, el patró de la parròquia, com explica la seva autora, l'artista Penélope Clot.
9: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les Perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
8: Les obres han durat 7 anys i els treballs de pintura, que van sorgir d'un somni que va tenir la mateixa artista, 2 mesos. Ha estat una feina contrarrellotge perquè l'església estigués llesta per inaugurar-la ahir durant la festa major del poble.
5: A 3 dies perquè arrenquin les festes de Gràcia de Barcelona, una de les més esperades de l'any, els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebraran del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics i en alguns casos s'allargaran fins ben entrada la matinada Roc Fargas.
10: Per primer cop a les festes de Gràcia, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Cadascun ha triat un escenari diferent i es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Per altra banda, els veïns d'un dels barris que acumulen més habitatges d'ús turístic a Barcelona es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
11: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia. O els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
10: Alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és comprensiva.

0: I avui sí, molt puntuals, 20 minuts per les 3. Ernest Macià, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Parlem d'esports aquí al Catalunya a migdia i ho fem parlant de la calma tensa. Els despatxos del Barça, Deco i els executius del club treballen en una nova oferta per Rodri mentre esperen que arribi la nova oferta del PSG per Ferran Torres.
1: Doncs sí, ara és qüestió d'esperar. Es busca el com i el quan fer el proper moviment i, bé, en aquest període de càlcul hi ha una realitat i és que la pretemporada segueix en marxa. Avui ha tornat Jules Koundé, semifinalista a l'últim Mundial, i demà tornen els altres 5 jugadors internacionals, els campions del món, Lamine, Pedri, entre ells. El francès Jules Koundé ha estat la principal novetat a l'entrenament d'aquest matí. Fins demà no s'incorporaran la resta: Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres. El valencià encara no ha tancat, Joan Fitó, la seva marxa al PSG. Com estem?
2: Com estem? Primer dia de feina del francès, de Jules Koundé, que va acabar el Mundial dissabte, dia 18, i per tant torna un dia abans que els internacionals espanyols. També havia de tornar avui Anthony Gordon, però l'anglès va retallar les seves vacances. Serà la cinquena temporada de Koundé al Barça, de moment consolidat com a lateral, però amb el central sempre a l'horitzó. Tot plegat el dia abans que tornen els 5 campions del món. Encara no ho han fet: Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Cubarsí i Ferran Torres. Avui l'equip s'ha tornat a entrenar. No ho han fet amb el grup, han fet treball al marge Marc Casado i Héctor Fort, segons el club, per protegir-los d'una possible lesió, com el cas que va passar ahir de Rooney Bardghji. Tots dos haurien de sortir els pròxims dies del Barça.
1: Molt bé, precisament de tots els temes que hem parlat, ja hem esbossat el nom de Ferran als titulars perquè és un dels noms que serà clau en aquest mercat. Hi va haver una primera oferta del PSG.
2: Sí, que el Barça va rebutjar, una oferta de 40 milions d'euros. El Barça la considera a dia d'avui insuficient, no l'accepta. Per tant, tots dos clubs han de seguir negociant. L'acord entre el futbolista i el Paris Saint-Germain és total. Falta només tancar aquest acord entre clubs i, si el fitxatge no resol aquesta mateixa tarda, Ferran haurà de comparèixer demà, primer dia d'entrenaments, a la ciutat esportiva Joan Gamper.
1: Potser haurà de veure l'eclipsi aquí a Ferran Torres.
2: Aquí a Barcelona.
1: Per cert, estem pendents de l'estat físic, sobretot d'un jugador, això és el més rellevant, la salut, i en concret el de Rooney Bardghji.
2: Sí, ahir no va acabar l'entrenament aquest matí. De fet, encara les està passant proves mèdiques per conèixer l'abast d'aquesta lesió. Quan hi hagi, doncs, el diagnòstic, el Barça en farà un comunicat, però vaja, ahir fons del club ja ens apuntaven que Rooney estarà uns mesos de baixa, que pinta malament. Per tant, durant aquesta tarda hem de conèixer exactament la lesió, però no pinta bé, estarà uns mesos de baixa Rooney Bardghji.
1: Molt bé. Alguna cosa més sobre aquest mercat, perquè seguim pendents de l'altre nom, perquè molta gent ara mateix es centra en Ferran, però evidentment a molta gent li fa il·lusió Rodri, veure
2: sí,
1: Rodri del Barça.
2: El Barça el vol tancar el més aviat possible. No serà fàcil perquè el City és exigent, demana més diners dels que de moment el Barça vol oferir i ha ofert. Per tant, la situació és semblant a la de Ferran, però a la inversa. El Barça, si vol desencallar la situació abans que Rodri torni a entrenar-se amb el City, haurà d'augmentar aquesta oferta. Igual que en Ferran, l'acord entre el Barça i Rodri també és total, per tant falta l'acord amb el City. Dos apunts més en clau Barça. El primer, amb la sortida de Ter Stegen, Joan Garcia ja consta amb el dorsal 1 a la web de la

0: Bé, doncs, sobre Ronald Araujo, ara ja l'hem de treballar com una peça separada del Barça, tot i que pertany al Barça, però és una jugarà vestit del Liverpool, i justament això, Carles Vila, és un dels temes que ahir es va oficialitzar, aquesta cessió de Ronald Araujo als Reds.
1: El club anglès es farà càrrec del 100% de la fitxa del jugador uruguaià, el segon que arriba d'aquest país al Liverpool, després de Luis Suárez. Araujo va arribar al Barça el 2018. Marxa per créixer com a jugador, però també ha de servir per alliberar econòmicament el club blaugrana.
2: La verdad que fue todo muy, muy rápido. Gracias a Liverpool, del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador. No había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
1: La marxa d'Araujo va sorprendre inicialment, tot i que l'uruguaià no va completar una bona temporada el passat any ni tampoc va destacar el Mundial.
2: Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
1: El Liverpool tindrà una opció de compra de 55 milions d'euros que podrà fer efectiva fins al final de la temporada que ve.
0: El Madrid va començar ahir l'última setmana de pretemporada. Gairebé tots els jugadors ja s'han incorporat a la disciplina de l'equip i tancaran, Josep Gaia, la pretemporada amb dos partits amistosos.
3: Sí, pràcticament tots els jugadors ja s'han incorporat als entrenaments del Real Madrid. Ahir van tornar Mbappé i Tchouaméni i també van arribar els nous fitxatges Konaté i Cucurella. A hores d'ara només falta que reincorpori el jugador anglès Jude Bellingham, que té permís del club per tornar demà, dimecres. El lateral espanyol Marc Cucurella ha parlat per primera vegada com a nou jugador del Madrid y se ha desfet en elogis al seu nou equip.
4: Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
3: El Real Madrid va anunciar ahir els dorsals que portaran els jugadors aquesta temporada. Entre els nous números destaquen el 17, que portarà Marc Cucurella, i el 25 de Yann Diomande. Com deies, Ernest, el Madrid jugarà dos amistosos més per tancar la pretemporada. Demà, el conjunt blanc visitarà La Corunya per disputar el trofeu Teresa Herrera contra el Deportivo a les 9 del vespre. I dissabte jugarà el darrer amistós a Alemanya contra el Schalke 04.
0: El Barça d'handbol ja ha encetat la pretemporada i, com sempre, ho fa amb una estada a Andorra. De fet, des que Carlos Ortega ha agafat l'equip, sempre s'ha anat a Andorra i ja en van 5. L'equip blaugrana aquest any té cares noves. Hi han hagut canvis substancials, com és habitual. Això sí, voldrà seguir lluitant Carles Vila aquesta temporada per tots els títols, com l'any passat.
1: Els jugadors van passar ahir les habituals revisions mèdiques. Carlos Ortega pot disposar de tota la plantilla amb les tres noves incorporacions d'aquesta nova temporada: Sergei Hernández, Janus Smaranson i Oriol Sanfelipe. També seran a Andorra sis jugadors del Barça Atlètic.
5: Sense dubte hem perdut jugadors importants a la pista i al vestidor, el cas d'Antoni Bassam, i a la pista sobretot l'Emil i el Domen Makuch, però jo crec que hem signat o hem posat jugadors del segon equip que crec que pot suplir i pot fer un bon treball també.
1: Per la seva banda, el pivot Ludovic Fàbregas té clar que han de tornar a lluitar per totes les competicions aquest any.
6: És el gran objectiu, però per nosaltres el mateix també amb el Mundial de Clubs, amb totes les competicions a Espanya, així que intentarem repetir tots els títols.
1: El primer amistós del Barça serà dissabte que ve a la Premium Cup Alemanya contra el Nordhorn-Lingen de la Bundesliga 2. Diumenge jugaran o bé la final o bé el partit pel tercer lloc. Per al 19 d'agost hi ha previst un altre amistós contra l'equip japonès del Toyota Gosei. La primera competició oficial serà la Supercopa de Catalunya. El Barça jugarà una de les semifinals el divendres 21 d'agost contra l'Handbol Sant Vicenç.

0: 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. La història d'aquest nedador és ben curiosa. El sitgetà Luca Hug, que ha hagut d'abandonar la seva ciutat per anar a entrenar a Terrassa per un problema amb el Club Natació Sitges, i a Terrassa ha continuat fent carrera entrenant-se, i ara el tenim als Campionats d'Europa a París, on avui ha acabat tercer a la seva sèrie de 100 metres lliures i s'ha classificat David Gallofré per les semifinals.
1: Sí, absent el relleu de 4x200 metres en la jornada inaugural d'ahir, Hug s'ha estrenat per la Porta Gran en l'Europeu de París i ha accedit a les semifinals de 100 metres lliures amb la tercera millor marca de les eliminatòries, amb un temps de 47 segons i 90 centèsimes. Hug, molt content, remarca que encara té molt marge de millora.
2: La verdad que pasé la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
1: La semifinal està programada per aquesta tarda a partir de 7:45. A més, el relleu 4x100 estils mixts amb Nil Cadavall i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i s'han classificat per la gran final. Cadavall valorava d'aquesta manera el pas i el rècord.
3: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
1: La gran final a partir de les 8 del vespre.
0: Per tant, a quarts de 8 del vespre i 8 del vespre, Hug i Cadavall estarem molt pendents al Tot Costa amb el Sergi Camps, el Joan Fitó i companyia de què passa en aquests campionats d'Europa a París. En tot cas, Luca Hug ja ha dit que va a totes, intentarà fer medalla. Nova jornada d'uns altres de campionats d'Europa. Fins ara hem parlat dels de natació, però estan en marxa també els d'atletisme. Si els de natació són a París, els d'atletisme són a Anglaterra, a Birmingham. A la jornada d'aquest matí hem estat molt pendents, han competit diferents Carles Vila atletes catalans.
4: La primera a participar aquest matí ha estat Sara Gallego. La barcelonina ha quedat fora de la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena a la seva semifinal.
5: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda. Ya era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno. Veces que sale, veces que no. Me lo he disfrutado, que creo que también es importante. Y eso.
4: En canvi, Marta Mitjans s'ha aconseguit la cinquena plaça a la seva sèrie dels 800 i sí que s'ha classificat per semifinals.
6: Sabia que la carrera seria ràpida. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida. Y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
4: Guillem Crespí ha estat penúltim a la seva sèrie dels 100 metres. Javier Lorente tampoc serà a les semifinals dels 400 tanques. Ha estat cinquè a la seva sèrie d'aquest migdia. Aquest vespre, recordem-ho, Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada.
0: Queden 8 minuts per arribar a les 3. Més esport aquí al Catalunya Migdia.
7: Catalunya Migdia. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
7: Catalunya.

0: I aquesta setmana comença oficialment la temporada del futbol. Continuen fases prèvies de competicions europees de l'Europa i la Conference League. Tenim la final de la Supercopa d'Europa, que això arriba en poc més de 24 hores. Aquesta setmana comença també la primera i la segona divisió del futbol estatal. Els últims partits de pretemporada també tenim un partit del Barça, per exemple, a Suïssa, europeus d'atletisme, Josep, europeus de natació, etc. Per on comencem?
1: Sí, avui torna l'activitat futbolística. A les 6 de la tarda es juga la tornada de la tercera ronda de la fase prèvia de la Champions League, on l'equip revelació de l'última edició, el Bodø Glimt, s'enfrontarà al Saint Gilloise. Recordem que en el partit d'anada van quedar empatats a 3. També juga la tornada de l'Olímpic de Lió contra l'Esparta de Praga. A les 9 del vespre, a l'anada va guanyar l'Esparta per 2-1. També avui, com hem comentat, tenim l'Europeu de Natació. Les participacions catalanes són a 8:15 de la tarda, tenim les semifinals de 100 metres lliures masculí i a les 8 la final de 4% d'estil mix. També hi ha l'Europeu d'Atletisme. A les 8 de la tarda tenim la classificació de perxa femení A més B i a 9:15 la final longitud masculí.
0: Demà, primer títol gran de la temporada, Josep.
1: Sí, tenim la gran final entre el PSG i el campió de l'Europa League, l'Aston Villa. També a les 9, com hem dit abans, el Real Madrid visitarà el camp del Deportivo de la Coruña per jugar el trofeu Teresa Herrera.
0: Molt bé. Dijous torna la fase prèvia de l'Europa i la Conference League amb les tornades de la tercera ronda.
1: Sí, a 9:15, l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen jugarà contra el Cherbourg. A l'anada van guanyar 3-1, però abans, a les 6, l'Inter Escaldes Andorra jugarà contra el Flora. A l'anada, els andorrans van guanyar 2-0.
0: Molt bé, i per fi divendres comença pròpiament la Lliga de Futbol aquí.
1: Sí, amb la segona divisió. Això sí, només tindrem un partit entre el filial de la Real Societat i el Castelló a 9:15 del vespre.
0: I la primera divisió, que tornarà l'endemà, torna dissabte.
1: Torna amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre i el Sevilla rebrà el Rayo a 9:15. A més, també... Ai, a 9:15, perdó. A més, també hi ha un Europeu de Natació i jornada completa d'atletisme des de 9:15 del matí.
0: Molt bé, com us dèiem també, Suara, no tots són partits oficials. Tenim un partit del Barça, que és un amistós, que juga a Suïssa.
1: Sí, jugarà contra el Basilea a 5:15 de la tarda i l'Espanyol debutarà la Lliga a casa contra el Llevant a les 7. També a les 7 el Girona s'enfrontarà al Leganés, el Madrid jugarà contra el Schalke a 5:00 de la tarda i també tindrem la final de la Community Shield entre el Manchester City i l'Arsenal a 4:00. També tenim el darrer dia de l'Europeu de Natació i també d'Atletisme.
0: Joan Fitó, com sospitàvem, Gianni Infantino no està sol.
2: No, i té el suport de Donald Trump. Els darrers dies Trump ha donat aquest suport públicament a Infantino. No, diu que la FIFA, diu Trump, que la FIFA cometria un terrible error si considerés substituir Infantino al capdavant de la FIFA, que ha organitzat Infantino el Mundial, el millor Mundial de la història. Per tant, Infantino té el suport de Trump. També té el suport Gianni Infantino. Els últims dies ha rebut moltes crítiques de diverses federacions, però té el suport d'altres federacions, com per exemple Mèxic, Qatar, Indonèsia o Filipines, que en cas que hi hagi aquesta divisió, recordem que Infantino el que volia fer era parcialment invertir diners en el Mundial, diners privats. Per tant, Infantino, que té el suport de diverses federacions, a hores d'ara també el de Donald Trump.
0: Colòmbia també. I per cert, en bàsquet, els primers equips de la Lliga ACB que han començat la pretemporada tenen un cert regust català, sobretot un, el Coruña, que està entrenat per un català i hi ha jugadors també dins.
2: Sí, entrenat pel català Carles Marco, exentrenador també, entre d'altres, del Girona, on juguen també l'escorta Guillem Jou, l'excapità del Baxi Manresa i el base Didac Cuevas. També ha començat la pretemporada l'altre equip que ha pujat a la Lliga ACB aquest estiu, l'Obradoiro de Santiago de Compostela. El Barça, en canvi, tardarà una mica més a començar. Començarà aquesta pretemporada el dia 22. La Penya i el Girona ho faran dilluns vinent, tot i que aquest divendres el Joventut ja passa revisions mèdiques. Per cert, Xavi Rabasseda, exjugador mític del Barça de la Lliga ACB, ha fitxat per l'Espanyol a la tercera FEB. Si tot va bé, intentarem que aquesta tarda passi pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé, i el càsting del Quintanars Manresa.
2: Que el fa demà, aquest càsting de jugadors amateurs, perquè almenys un d'ells d'aquests jugadors amateurs pugui començar la pretemporada amb el Quintanars Manresa. Una temporada que, com dèiem, comença la setmana vinent. Ara mateix hi ha 11 candidats. Demà es faran les proves, veurem qui acaba fent aquesta pretemporada amb el conjunt del Bages.
0: Gràcies, Joan.
2: A tu.
0: I I per fi s'unifiquen criteris sobre quan cal anar a revisar el VAR i quan no. La UEFA ha presentat la plataforma Clearline, una eina que busca justament això, que els àrbitres tinguin un mateix patró, quan s'ha d'anar a revisar una jugada i quan es deixa. Clearline ofereix explicacions detallades, dona material audiovisual sobre algunes de les decisions que solen ser més controvertides i més complexes. A segona divisió, el Girona ha anunciat que el davanter Cristian Portugués Porto portarà el dorsal número 10 a la setena temporada al club, i el Sabadell ha presentat la segona equipació per aquesta temporada, que torna a segona. La samarreta és negra amb tocs daurats. A partir d'aquí, literatura. El seu disseny hi figura la ceba, el símbol dels sabadellencs, el riu Ripoll, la fàbrica tèxtil i la Torre de l'Aigua. És una equipació negra amb rivets daurats. L'equipació costarà 75 euros. I en vela, el català Jordi Xammar i la mallorquina Marta Cardona defensaran la seva corona al campionat mundial del 470 al Japó, que es disputa des de demà i fins al proper dia 17. Fins aquí el Catalunya Migdia, demà a les dues i tornem.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 3. A Colòmbia, el terratrèmol de magnitud 7,4 ha provocat almenys 169 morts i més de 600 ferits, segons l'últim balanç per les autoritats locals. Les tasques d'extinció no han parat durant tota la nit. El govern espanyol assegura que no hi ha parada ni morts ni ferits de nacionalitat espanyola, però hi ha 169 ciutadans que no han aconseguit localitzar encara. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i el seu compromís perquè la situació no es torni a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda per les xarxes socials, Álvarez alerta els migrants que estan abocats al fracàs. Trànsit i els Mossos alerten que l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana demà, abans i després de l'eclipsi. Demanen avançar els desplaçaments i, sobretot, no aturar-se al voral per observar el fenomen. Els Mossos desplegaran 700 efectius per garantir la seguretat i la mobilitat. Justament l'amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial per l'eclipsi. Serà un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. A Lleida, la paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi de demà, ja que s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. A partir de demà es comença a aplicar una nova normativa europea per als envasos. L'objectiu és reduir l'impacte ambiental dels residus i impulsar la reutilització i la recol·lecta de recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. El president dels Estats Units, Donald Trump, continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar els nens. El president dels Estats Units ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. I l'església de Sant Llorenç de Das, a la Cerdanya, torna a obrir les portes després d'una reforma integral. Ara ho fa decorada amb uns frescos contemporanis inspirats en els Perseids. I l'autora és una artista del mateix poble de la Cerdanya.
0: Esports.
2: Marc Casado i Héctor Fort s'han entrenat al marge dels seus companys del Barça per precaució. El club vol que tots dos marxin. Fort cedit i Casado traspassat. Condé s'ha incorporat avui i demà ho faran la resta de mundialistes. Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG. A l'europeu de l'atletisme, Marta Mitjan s'ha classificat per les semifinals dels 800. Sara Gallego i Javier Llorente han quedat eliminats al 400 tanques i Guillem Crespí als 100 metres. Aquest vespre Jaime Guerra disputarà la final del salt de llargada. I a l'europeu de natació, Luca Huck s'ha classificat per les semifinals del 100, mentre que Nil Cadavall i Laura Cabana s'han classificat per la final d'aquest vespre del relleu 4% estil mix.
1: Pel que fa al temps, aquesta tarda tindrem un temps insegur, amb ruixats i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i també a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. A la resta del país, el temps serà tranquil, previsiblement. La calor de plena canícula arribarà a valors entre 30 i 35 graus arreu del país i pròxims als 38 a les Terres de Ponent.
0: 3Cat Info.
1: Ara passant gairebé 4 minuts a les 3 de la tarda, aquesta hora us informa Eloi Barrera. Colòmbia es lleva amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys en aquell país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i destrosses, per ara el sisme de magnitud 7,4 ha fet, segons les autoritats locals, 169 morts i almenys 660 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos els hospitals de la zona on hi va ser l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El govern, acabat d'estrenar, de Belardo de la Espriella, ha decretat l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
3: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria, per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada amb vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer, una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
4: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre 2 columnas.
5: Impresionante la verdad lo que está sucediendo y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
6: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad una ciudad zombie, la verdad es muy triste.
3: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat, està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
1: Gràcies, Joan. Pel que fa a ciutadans catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest terratrèmol de Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans de nacionalitat espanyola amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
1: A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Avui mateix el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, es reuneix per videoconferència amb els representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és la seva situació. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava a aquesta emissora que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, on hi havia l'epicentre del terratrèmol, estan bé, però que molts han perdut la casa.
8: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores, i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent, doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
1: La Unió Europea també ha activat el mecanisme d'assistència per ciutadans europeus i ha mobilitzat els satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat.
0: 3CAT Info.
1: El ministre d'Exteriors espanyol s'ha reunit aquest matí amb el president de Ceuta per la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Enmig de la pressió d'Europa i amb l'amenaça d'una altra entrada multitudinària aquest cap de setmana, José Manuel Álvarez ha avisat que retornarà al Marroc tothom que posi un peu a l'estat espanyol. Ens ho explica des de Madrid Paula Brujats.
9: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entre Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
7: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
9: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
10: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
9: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
11: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
9: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol el rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
1: Tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Doncs bé, Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta. L'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a travessar la frontera de forma irregular utilitzant informació falsa, segons ha informat per X la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. Cal recordar que un dels factors detonants de l'entrada de 70.000 persones a Ceuta va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol, que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant a Espanya. Aquesta sentència va córrer a gran velocitat per les xarxes, amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. La Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i insisteix que els migrants seran retornats, tal com explica Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
12: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
1: Des d'Europa continua la pressió de determinats països perquè s'implantin mesures de control migratori més dràstiques, una pressió que lideren Itàlia i Dinamarca. En una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez. Creu que posa en perill l'espai Schengen i que es pot repetir l'escenari del 2015, quan més d'un milió de sirians van entrar en poc temps a Europa.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I l'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals al món de l'astronomia. Anem a Tarragona, Ricard Buigas.
13: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere, prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
14: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
13: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
1: Doncs el Servei Català de Trànsit ha preparat per demà un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments per veure l'eclipsi. Hi haurà 20 punts d'observació, amb especial atenció a la zona del Delta de l'Ebre. La principal preocupació és la P7 entre Cambrils i el Delta. Per això, Trànsit aconsella anar a veure l'eclipsi a Ponent. I per als trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant, optar per l'A7 en comptes de l'AP7. L'objectiu és deixar l'AP7 més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. Per aquest motiu, els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud. En sentit nord, hauran d'anar a 80 km per hora i sempre pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació del moment. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, el demana planificar tant l'anada com la tornada.
15: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
1: Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit. La comissària Mònica Luis, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
16: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir doncs, el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
1: I el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla perquè es preveu que creixi el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. El 112 recorda que és un telèfon exclusiu per emergències i no pas per consultes o informació. I encara sobre l'eclipsi, la capital catalana, Barcelona, prepara també per demà un operatiu especial per garantir que l'eclipsi es pugui seguir amb seguretat. La vigilància en aquest cas es reforçarà sobretot a Collserola i a Montjuïc, on es preveu més afluència de gent. A Collserola es controlarà que no s'aparquin llocs prohibits ni s'ocupin espais no autoritzats. El Castell de Montjuïc, que ja ha venut les 200 entrades disponibles, hi haurà vigilància especial i es repartiran ulleres homologades. També reforçarà el control del trànsit i la coordinació dels serveis d'emergències.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Arribem ara a 3:15 de la tarda. Obrim àrea de servei amb la informació del trànsit. Clàudia Serra, bona tarda.
17: Bona tarda. A aquesta hora les principals retencions són a l'AP7, entre Castellví de Rosanes i Gelida. En sentit sud queden aturades d'uns 4 quilòmetres derivat d'un camió accidentat al matí. També retencions entre el Vendrell i Roda de Barà, sentit Tarragona, que hi ha un carril tallat en aquest cas per unes obres. A aquesta hora també retencions a la Nacional 2, a la Jonquera, sentit França, i a l'àrea de Barcelona hi ha cua a la Ronda de Dalt d'Horta, a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i de Sant Gervasi Basi a la Vall d'Hebron en sentit Besòs, en tots dos casos per obres.
0: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
18: Ambient càlid, la temperatura ja ha arribat als 36 graus a Vinebre, 36 a Girona, en algun punt avui de Ponent es pot arribar, o a l'interior de les Terres de l'Ebre, als 38. Una tarda que ens porta un temps insegur al nord del país, a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu, també interior de les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, de creixen nuvolades i caure alguns ruixats d'una distribució molt irregular. No seran generals, però poden caure algunes tempestes. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació, a bona part d'aquestes comarques és un perill moderat, però en dues en concret el perill és alt. El nivell és el 3 sobre la 6. Estem parlant del Ripollès i la Garrotxa. Aquí és on hi ha més possibilitats de que alguna tempesta pugui caure amb força i en mitja hora descarregar més de 20 litres i fins i tot calamar-se o pedra per damunt dels 2 centímetres. La resta del temps s'ha d'aguantar, tot i la formació d'alguns intervals. Com deia, l'ambient és calorós i per demà al matí s'espera sol, algun núvol baix, per exemple, cap a l'Alt Empordà, a algun sector de la costa, a Terres de l'Ebre. Farà més calor, demà serà un dia d'aquells de calor més intensa. De fet, aquests dies en fa molta, però demà pugem alguns graus i a Ponent es podia arribar als 40, 38, 39, 40 graus. Molta xafogor. A l'hora de l'eclipsi, a molts indrets fora del Pirineu i del Prepirineu estarem al voltant dels 30 graus i pel que fa a l'estat del cel, creixeran nuvolades demà a la tarda al nord del país que poden descarregar alguns ruixats, algunes tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarques veïnes, i quedarien després núvols i dificultarien la visibilitat de l'eclipsi en alguns indrets, que en el nord del país serà eclipsi parcial. A la meitat sud del país, en general, les condicions seran més favorables, tot i que particularment en algun indret podríem tenir algun núvol. Si n'hi ha, doncs depèn de l'alçada, si estan molt cap a l'horitzó, llavors podrien dificultar la visibilitat de l'eclipsi. Però en general, a la meitat sud, en molts indrets, ara per ara, les condicions són força favorables.
0: 3CAT Info.
1: A l'aeroport del Prat, una setmana després que comencés la vaga indefinida de Ground Force, el personal de terra, la protesta continua complicant l'operativa, en plena temporada alta. Segons el sindicat CGT, que convoca la vaga, en una setmana s'han cancel·lat 150 vols entre els de sortida i arribada, i cada dia hi ha una vintena de vols amb retards de més d'una hora i mitja. Pel que fa a les maletes, asseguren que n'hi ha entre 2.000 i 2.500 a terra perquè no les han embarcat. La portaveu del sindicat a Ground Force, Esther Garcia, es queixa que l'empresa continua sense voler negociar i, a més, diu, vulnera el dret de vaga.
19: Si no t'encarregues durant el teu dia a dia de fer certes feines i estàs fent unes altres, per què serà? Et posen, per exemple, a treballar, a fer una tarea d'un vol no protegit. No. La persona que té un servei mínim i que ha de vindre a treballar obligatòriament només pot treballar o fer tarees de vols protegits.
1: La vaga del personal de terra és indefinida, protesten per les condicions de salut laboral i el deteriorament en la prevenció de riscos laborals. I encara sobre transports i mobilitat, han començat unes obres que tallen i obliguen a fer un autobús un tram de les línies del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius que cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià, a Barcelona, que és la zona on s'està refent la zona de vies, i per tant no hi circulen els trens. Avui què ha passat? Doncs el que passa en aquests casos, que molts passatgers no estaven al cas de les obres, que començaven avui, i quan han arribat s'han trobat amb les afectacions o amb els informadors que adrecen els usuaris cap als autobusos. A les hores de més afluència, els passatgers de ferrocarrils han hagut d'esperar per agafar els busos, tot i que són bastant freqüents. En altres moments, amb menys usuaris, eren els autobusos els que s'havien d'esperar o marxaven sense estar plens.
20: No tengo idea. Si llego y me cuento con la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
21: Me tocó esperar abajo en Provenza, en la nebulosa, hasta que una chica cualquiera me dijo que tenía que venir aquí.
22: Avui vaig, me adapto y bé, entenc que és més lent perquè hi ha semàfors i tot això i bueno, vaig a fer una prova.
23: Voy a llegar tarde, pero bueno, lo que toca.
1: Aquestes obres a Ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona s'allargaran fins al 23 d'agost.
0: 3CAT Info.
1: A partir de demà es comença a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem impulsant la reutilització i recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. Informa Roger Santaló.
24: A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
25: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més baratos o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
24: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
26: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases cuando ahora mismo, pues, sobre todo lo de plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
24: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
1: De l'àmbit internacional, ara, hi ha hagut 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la passada nit, 6 d'ells a la ciutat de Zaporíjia i edificis també incendiats al centre de Kiev. Zelensky acusa Moscou d'utilitzar míssils balístics nord-coreans en els atacs que s'han produït l'endemà que Ucraïna perpetrés el bombardeig més mortífer contra Rússia dels últims 2 anys de guerra. A Rússia, mentrestant, en el terreny polític, la decisió d'expulsar de les eleccions parlamentàries el partit Yabakla, l'únic partit antiguerra, s'explica pels bons resultats que estava obtenint a les enquestes. Segons els analistes, la formació tenia opcions d'entrar al Parlament i això és el que ha desencadenat l'atac de pànic del Kremlin. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solies.
27: Les autoritats havien permès inicialment que Yabloka participés a les eleccions perquè, d'aquesta manera, esperaven dividir el vot liberal. Confiaven que no superés el tall del 5% i que, per tant, quedés fora de la Duma. Segons explica Catalunya Ràdio, el politòleg Oleg Ignatov, el règim pretenia demostrar que les posicions pacifistes eren residuals.
28: Històries. El que ha passat amb Yabloka és que un dels relats d'aquestes eleccions havia de ser una campanya contra els terroristes i partidaris d'un acord amb Occident en males condicions per a Rússia, però en algun moment alguna cosa ha sortit malament.
27: Ara bé, segons mitjans opositors, en l'última setmana Yabloka va arribar a fregar el 10% en intenció de vot. A més, molts joves van fer virar els vídeos a les xarxes mostrant una poma, perquè en rus Yabloka vol dir poma. Ignatov creu que, davant d'aquest escenari, l'Estat s'ha volgut curar en salut.
28: Ningú al Kremlin s'ha volgut arriscar, ningú vol sorpreses, ningú vol que la situació quedi fora de control, encara que sigui a petita escala. Tothom vol que la imatge dels resultats faci patxoca.
27: Un resultat que faci patxoca vol dir que el 20 de setembre el partit de Putin-Rússia Unida obtingui una gran majoria. Els analistes no dubten que ho aconseguirà gràcies a la manipulació electoral, però alhora adverteixen que també necessita que els russos legitimin les seves polítiques a les urnes.
1: I un tribunal de Síria ha condemnat a mort l'expresident Bashar al-Assad per crims de guerra i contra la humanitat durant la guerra civil que es va desfermar al país el 2011. El conflicte ha estat un dels més greus que ha viscut el món en el segle XXI, amb un balanç entre 300.000 i 500.000 morts i milions de desplaçats a Síria. És la primera condemna contra al-Assad, però es fa en rebel·lia perquè l'expresident i la seva família van marxar cap a Rússia quan una coalició islamista va ocupar el poder el 2024. I el president nord-americà Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. No només això, sinó que Trump ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. Amb la nova ordre executiva, l'administració de vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis s'hauran de decidir ara als Estats Units en funció dels criteris de risc o d'una valoració que hauran de fer els pares i els metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, l'activista antivacunes Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació de la vacuna triple vírica, de la qual n'ha qüestionat la seguretat.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: DAS, a la Cerdanya, torna a obrir les portes de la seva església 7 anys després. Ho fa amb unes noves pintures de l'artista local Penélope Clot. El temple, construït el 1901, estava molt malmès, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure, i s'ha sotmès ara a una rehabilitació integral. La principal novetat, però, són uns frescos inspirats en Sant Llorenç, el patró del poble i de la parròquia, com explica l'artista Penélope Clot, que és qui l'ha pintada.
2: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba amb col·laboració amb la meva germana, que és ceramista. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
1: Les obres d'aquesta petita església de la Cerdanya han durat 7 anys i els treballs de pintura que van sorgir arran d'un somni que va tenir la mateixa artista s'han fet en 2 mesos. Una feina a contrarrellotge perquè l'església pogués estar inaugurada ara durant la festa major del poble de Das.
0: Esports.
1: Fins al punt de 2:15 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
3: Bona tarda, Eloi. Marc Casador i Héctor Fort han fet treball de camp aquest matí al Barça, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que tots dos marxin Fort en forma de sessió i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes. Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG. Recordem que el club blaugrana considera insuficient la primera oferta del club francès per Ferran de 40 milions d'euros. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i ha de tornar a entrenar-se demà amb l'equip blaugrana. Mentrestant, el central Ronald Araujo ja és nou jugador del Liverpool cedit per una temporada. Araujo marxa cedit al club anglès amb una opció de compra no obligatòria i que seria d'entre 50 i 60 milions d'euros. El club anglès assumeix la totalitat de la fitxa de Ronald Araujo.
4: El Liverpool siempre me encantaba de chiquito verlo. En Uruguay se mira los partidos de la Premier muy temprano y me levantaba solo para mirar ese Liverpool, para mirar a Lucho. Es espectacular, espectacular. La història, tot el que hizo, lo que significa en este club.
3: Pel que fa a Roni Bardaggi, està acabant de passar proves mèdiques per saber exactament l'abast de la lesió que es va fer ahir a l'entrenament. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. Més futbol. El Badalona Women de la Lliga F ha anunciat el seu 8è fitxatge a la migcampista defensiva Calu Chinyere, jugadora de 20 anys, que prové del Llevant. Calu va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria.
5: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
6: And this season is going to be better.
3: A l'Europeu de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han classificat per la final del relleu 4% estil mix. L'equip ha fet rècord d'Espanya i nedaran la final aquest vespre. Sentim Nil Cadavall.
7: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
3: Abans, el també català Luca Huck s'ha classificat per les semifinals dels 100 lliures després d'acabar tercer a la seva sèrie. Les semifinals també es disputaran aquest vespre.
8: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
3: Aquesta tarda, la mallorquina del Club Natació Terrassa Estela Tonrat disputarà la final dels 200 d'esquena. I a l'Europeu de l'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després que ha fet 5è a la seva sèrie. En canvi, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, s'ha classificat per les semifinals del 800, després d'acabar 5è a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'1, 58-52, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal.
10: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada al final. Era muy rápida. Y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
3: Declaracions de mitjana Teledeporte. Mitjana disputarà les semifinals del 800 metres el dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals del 100, un cop acabat penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena de la seva semifinal. Aquest vespre, mentrestant, final catalana a l'europeu de Birmingham. L'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, disputarà la final del salt de llargada.
0: Trescat Info.
3: El Barça d'handbol ha començat l'estatge de pretemporada a Andorra. Hi ha tres incorporacions: Sergei Hernández, Janus Marasson i Oriol Sant Felipe. Els blaugranes jugaran el primer amistós dissabte contra el Nordhorn alemany. L'única absència és la d'Adrián Sola, que acaba de disputar l'Europeu Sub-18 amb la selecció espanyola.
1: Dos quarts de quatre. Aquesta hora, 3CAT Info, destaquem que el terratrèmol de Colòmbia de magnitud 7,4 ha provocat almenys 169 morts i més de 600 ferits, segons l'últim balanç de les autoritats locals. Les tasques d'extinció no han parat durant tota la nit. El govern espanyol assegura que no hi ha parada ni morts ni ferits de nacionalitat espanyola, però hi ha 169 ciutadans que no han localitzat. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i el seu compromís perquè la situació no es torni a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda per xarxes socials, el Bares alerta els migrants que estan abocats al fracàs. I l'amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. I a partir d'ara us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona incorporarà un centenar de noves càmeres de videovigilància abans que acabi l'any. Les posarà en punts com el Parc de la Pegaso o els búnquers del Carmel. Des del consistori volen reforçar la vigilància a la via pública amb la previsió de superar el 500.000 de noves càmeres el 2027. I encara a la capital catalana anirem al barri de Gràcia de Barcelona, on els veïns s'afanyen per enllestir els carrers engalanats, faltant només 3 dies perquè comenci la festa major d'aquest barri. Aquest any, per primera vegada, un grup de carrers s'han posat d'acord i han escollit el mateix tema per les decoracions. Serà la pel·lícula El Senyor dels Anells. I què destaquem en esports aquesta tarda, Eduard Solà?
3: Doncs que Marc Casador i Héctor Fors han entrenat al marge dels seus companys del Barça per precaució. El club vol que tots dos surtin. Fors cedit i Casador traspassat. Mentrestant, Conté s'ha incorporat avui i demà ho faran la resta de mundialistes. Pedrico, Brassui, Olmo, Lamine Yamal i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG.
1: I pel que fa al temps, aquesta tarda hem de preveure un temps insegur, amb ruixats i tempestes al Pirineu, al Prepirineu i també les comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. En canvi, a la resta del país, la situació serà tranquil·la, amb calor de plena canícula, volíem dir, que arribarà a valors d'entre 30 i 35 graus arreu i pròxim als 38 graus a les terres de Ponent. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. Colòmbia s'ha llevat amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys al país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes, per ara el sisme ha fet 169 morts i almenys 660 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, que és a l'oest de Colòmbia. El govern, acabat d'estrenar, de Belardo de las Priella, ha decretat l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
9: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter, és on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer, una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
11: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre 2 columnas.
12: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida.
13: y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
14: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Eso parece la, una ciudad zombie, la verdad. Es muy triste.
9: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat, està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
1: Gràcies, Joan. Pel que fa a ciutadans catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest terratrèmol. Tot i això, hi ha 164 ciutadans a qui encara no s'ha pogut contactar de nacionalitat espanyola i no se sap on són. El cos diplomàtic, però, i el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol continuen treballant per mirar de localitzar-los.
0: 3CAT Info.
1: I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, destaca la plena col·laboració amb el Marroc pel retorn immediat dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta i perquè no es torni a repetir una situació com aquella. Álvarez adverteix que es retornarà tots els que posin els peus a l'estat espanyol i ho diu davant l'amenaça d'una nova allau migratòria que està circulant per les xarxes socials. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
15: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entrar a Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
16: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
15: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Es retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
17: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
15: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
18: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
15: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol el rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
1: Doncs tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta. L'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a travessar la frontera de forma irregular utilitzant informació falsa. Això ho ha informat a través d'X la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. En aquest sentit, la Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i insisteix que els migrants que travessin la frontera seran retornats, tal com explica Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
19: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
1: Des d'Europa continua la pressió de determinats països perquè s'implantin mesures de control migratori més dràstiques, una pressió que lideren Itàlia i Dinamarca. Per cert, que en una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez. Diu que posa en perill l'espai Schengen i que es pot repetir l'escenari del 2015, quan més d'un milió de sirians van entrar en poc temps a Europa.
0: 3CAT Info.
1: L'amfiteatre romà de Tarragona acull aquest vespre el compte enrere oficial de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere, prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
21: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tàrraco. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
20: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
1: I un canvi en el patró del vent ofereix per primera vegada l'oportunitat d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden molts dies de feina per davant. L'incendi ja ha afectat 25.000 hectàrees. En les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius i 225 mitjans terrestres i aeris, comptant amb el reforç que s'ha activat avui per part del govern espanyol. El conseller de Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions del vent donen una oportunitat ara als bombers.
22: La planificación del día lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible porque las amenazas son por todos los lados.
1: D'altra banda, el foc que va començar divendres a Catí, a la comarca del Maestrat, al País Valencià, ja està controlat després d'haver cremat 800 hectàrees. En canvi, continua actiu l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, que afecta 4.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 500 persones. El president català, Salvador Illa, ha anunciat que enviarà bombers de la Generalitat per donar-hi suport. I, justament, 4 bombers catalans han resultat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus, al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
23: L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unionats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc en una sitja exterior plena de pellofa d'ametlla fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica de Montjuïc són alguns dels punts de Barcelona que tindran més càmeres de videovigilància abans que s'acabi l'any. Ho ha anunciat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que treballa amb la previsió de superar el 500.000 de noves incorporacions de videocàmeres l'any vinent. En total, l'Ajuntament preveu incorporar prop de 100 càmeres aquest any i entre les ubicacions que n'estrenaran hi ha l'Anella Olímpica amb 30 dispositius i la Fira de Bellcaire i Fort Pianc amb 30 més. Pel que fa al Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, Batlle afirma que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol. Batlle considera que les zones que s'han de reforçar són les que aglutinen una gran concentració de persones, on hi ha més activitat delictiva i també espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista.
24: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
1: El tinent d'alcaldia ha confirmat que el sistema té plenes garanties jurídiques sense incorporar tecnologies de reconeixement facial ni tampoc intel·ligència artificial. Un desplegament que ha de triplicar el volum de càmeres actual, format per 186 dispositius, amb la intenció d'arribar a tots els districtes de la capital catalana. I de Barcelona saltem ara a Girona, perquè l'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda de Girona serà una realitat d'aquí 4 anys. És la previsió que fa el Departament d'Educació després que fa uns dies van desallotjar les últimes persones que estaven vivint a l'edifici, una antiga nau abandonada que ara es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou institut. Girona, doncs, Fèlix Martín.
25: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte i els tècnics puguin començar a treballar. ha concretat el calendari del projecte.
2: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics per agafar totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys els dos següents d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
25: De les naus de l'antiga fàbrica Simón de Girona ocupada

0: de l'estadi i es mantindran durant aproximadament 5 mesos. Els veïns lamenten no poder-hi accedir.
1: Fatal, perquè nosaltres cada any anem a banyar-nos a aquell riu.
2: Amb la calor que estem passant, és molt indignant.
3: Si fa molta, molta, molta calor i no tens piscina, doncs no hauríem de tancar el riu.
0: El sector turístic també se'n ressent. Florida Dulcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura de la Comarca.
4: Nosaltres estem molt contents de que es faci aquesta instal·lació. Dit això, fa 4 anys que hi havia aquest campionat del món i durant aquest temps crec que es podia buscar unes dates d'executar aquestes obres que no perjudiquessin el sector turístic com ens estan fent.
0: L'Ajuntament, de la seva banda, admet les molèsties, especialment en plena temporada d'estiu, però assegura que no hi havia marge per executar els treballs en una altra època. És l'alcalde de Sort, Baldo Ferrer.
5: El de gel, ens trobem que són èpoques amb les que no es pot entrar al riu, també ens trobem que amb els permisos per entrar al medi natural i després amb què ho has de coordinar amb l'època de fresa de la truita.
0: Les obres duraran encara 5 mesos més.
6: Hem superat el punt de 3:15 de la tarda. Obrim àrea de servei amb la informació del trànsit. Clàudia Serra, bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs a aquesta hora us podem explicar que ja està normalitzada la circulació a la P7 entre Castellví de Rosanes i Gelida en sentit sud, on quedaven retencions derivades d'un camió accidentat al matí. A la mateixa via, però sí que hi ha retencions encara entre el Vendrell i Roda de Berà en sentit Tarragona. Recordem-ho que hi ha un carril tallat per obres. Lentitud també a la Nacional 2, a la Jonquera, en tots dos sentits de la marxa, especialment en direcció França. I a l'àrea de Barcelona hi ha cua a la Ronda de Dalt, d'Horta a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron en sentit Besòs, en tots dos casos per obres que tallen un carril.
8: El temps.
6: Enric Agut.
9: Ambient calorós, però demà, el dia de l'eclipsi, demà dimecres encara farà més calor. Per demà tindrem un avís d'altes temperatures a Ponent, al Pla de Lleida i comarques veïnes. Demà es pot arribar als 38, 39 o 40 graus, aquesta possibilitat. Molta calor demà en general, a l'hora de l'eclipsi. A molts indrets estarem al voltant dels 30 graus fora del Pirineu. Aquesta tarda, algun ruixet i tempesta al nord del país. Alguna pot ser forta. Al nord del país avui hi ha força comarques amb avís de precipitació intensa. A mitja hora poden caure més de 20 litres. Hi ha dues comarques d'aquest avís superior. Nivell 3, el Taronja, el Ripollès, a la Garrotxa. Fins i tot podia caure pedra. En alguns indrets del nord del país, la resta del temps aguanta i demà matí farà sol a moltes poblacions, algun núvol costaner, fruit de la humitat, i a la tarda sí que al nord del país, Pirineu, Prepirineu, comarques veïnes creixen nuvolades amb algun ruixat, alguna tempesta. Aquests núvols podrien aguantar durant l'eclipsi en algun indret del nord i aleshores dificultar la visibilitat, que en aquests casos seria parcial, un eclipsi parcial. A la meitat sud, les condicions en general seran més favorables, tot i que localment algun núvol pot fer la guitza, algun núvol que es formi per humitat o per vent, doncs de manera local podria fer la guitza. Però en general les condicions són més favorables demà al sud del país.
10: Les tasques d'extinció van bé.
8: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
8: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
6: I us expliquem ara que la capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31% aquest 2025. Comissions Obreres ho ha publicat avui en un informe on assenyala que Espanya és el país on més ha retrocedit aquesta xifra, lluny de la mitjana europea, que situa el 50%. Aquesta dada presenta una paradoxa evident. La generació jove actual és la més formada de la història, però 7 de cada 10 joves, entre 18 i 34 anys, depenen econòmicament de la seva família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els de més de 25 anys, que tot i haver acabat els estudis i formar part del mercat laboral, continuen sense poder viure de manera independent. Una de les principals causes d'aquesta realitat és que el 96% del sou de la gent jove es destina a pagar el lloguer, i per adquirir un habitatge en propietat a les grans ciutats es necessita estalviar prop de 70.000 euros per donar una entrada.
8: 3Cat Info.
6: I ara tornem a parlar de l'eclipsi, però des d'un vessant diferent, des dels aficionats a la fotografia, perquè hi haurà moltes persones que aixecaran la vista al cel per ser testimonis d'aquest eclipsi i moltes voldran deixar-ne constància. Hem parlat amb un fotògraf per saber com podem fer millor les fotografies i què és el que no hem d'oblidar. El primer dilema que es planteja és si utilitzar el

0: mòbil o una càmera. Abans, però, hem de pensar en la protecció. Si els nostres ulls necessiten ulleres, també ens cal un filtre solar pels objectius de la càmera per evitar que es puguin fer malbé. Ara sí, el fotògraf Pau Venteo ens dona consells si fem servir el telèfon mòbil.
1: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient, has d'aplicar un filtre. En el moment de l'eclipsi no cal, però prèviament a l'eclipsi sí.
0: En canvi, si ens decantem per una càmera fotogràfica...
1: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat. Si tens previst fer fotos just abans de l'eclipsi total i després, per veure totes les fases, sí que seria important aplicar un filtre homologat per no fer malbé el sensor de la càmera.
0: I l'última recomanació del fotògraf passa per no oblidar un bon trípode per garantir l'estabilitat i, sobretot, actuar amb calma i gaudir davant d'aquest espectacle únic. I com us deia, falten 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia de Barcelona, una de les més esperades de l'any. Davant d'això, els veïns s'afanyen a enllestir tots els decorats. És un dels esdeveniments que més gent acumula durant el mes d'agost a la ciutat comtal, del 15 al 21 d'agost. Hi haurà unes 900 activitats per tots els públics i, en alguns casos, s'allargaran fins ben entrada la matinada. És una informació de Roc Fargas.
2: Per primer cop a les Festes de Gràcia, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Cadascun ha triat un escenari diferent i es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Per altra banda, els veïns d'un dels barris que acumulen més habitatges d'ús turístic a Barcelona es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
3: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia. O els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
2: Tot i això, l'objectiu de les associacions és acostar els nouvinguts a la Festa Major.
3: Una de les feines que tenim nosaltres és ensenyar-li als nous que venen qui som i què fem i per què ho fem. Que més bonic que poder compartir el que es comparteix aquí mentre fem guarnit en una ciutat com Barcelona, poder fer vida al carrer i crear una xarxa i crear una família. Hi ha molta gent de fora que ve aquí, no té amics ni coneix ningú. I aquí, bueno, hi ha molta gent nova aquest any. Ens agradaria que continuessin.
2: Al carrer de la Perla esperen un gran nombre de visites de turistes, ja que la inauguració dels decorats cau en festiu. Hem parlat amb la Cristina Alcàntara, cap de guarnits d'aquest carrer.
4: Igual que l'any passat, que van començar en divendres i va haver-hi molta gent, aquest any que també comencen en dissabte, segurament també molts turistes que venen a visitar les festes com els darrers anys. Nosaltres fem la Perla Negra, però fem el vaixell de la Perla Negra, de Pirates del Carib. Fa molts anys hi havia, com nosaltres diem, les olperles. Anava a desaparèixer, llavors van venir fa 5 anys la nova generació. Llavors també, com a celebració, hem fet la Perla Negra.
2: Alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és comprensiva.
0: I d'unes festes que arriben a un festival que ja s'ha acabat, la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, s'acaba amb un balanç satisfactori. La xifra d'espectadors i l'èxit dels nous espais que han acollit diferents concerts han estat alguns dels aspectes més valorats d'aquest certamen. Ens informa des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
5: La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició amb una quinzena de recitals en què han destacat també concerts com el de Joan Dausà o Siloé. En total, des del 30 de juliol fins ahir, per Cambrils han passat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització. A més, s'ha destacat la bona acollida de dos nous espais que s'han incorporat a l'edició d'enguany, el Club Nàutic de Cambrils i el Parc Samà. Isaac Alvesa, un dels organitzadors, repassa alguns dels moments dels recitals més destacats del festival, dels quals s'han exhaurit les entrades.
6: Siloé, que va ser una de les sorpreses del festival, també el concert de Joan Dausà, l'únic concert de les comarques de Tarragona de la gira Immortals, i el concert del Club Nàutic i del Parc Samà de la Gran Chapelle, un concert també especial per nosaltres perquè era la formació que també ens connectava amb el passat, la formació dirigida a la Gran Chapelle per Albert Recasens, fill d'Àngel Recasens, un dels fundadors del festival, i també amb aquest retorn al Parc Samà.
5: De cara a l'edició de l'any que ve, la voluntat és continuar apostant per la fórmula descentralitzada de concerts en diferents punts del municipi.
0: Gràcies, Clara. Per cert, encara a les comarques de Tarragona, el Teatre Auditori Mestre Benaiges de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, començarà a ser una realitat a partir del mes que ve. És quan es preveu que comencin les obres de construcció d'aquest equipament que es va plantejar ja fa 3 anys, com dèiem, a Mont-roig del Camp, al Baix Camp.
7: Esports.
0: Actualitat esportiva fins a les 4 de la tarda amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Marc Casador i Héctor Fort han fet treball de camp aquest matí al Barça, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que tots dos jugadors marxin, Fort en forma de sessió i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes. Pedri, Cubarsí, Olmo i Lamine, juntament amb Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG. El club blaugrana considera insuficient la primera oferta del club francès per Ferran, que recordem és de 40 milions d'euros. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Ferran acaba contracte amb el Barça el 2027 i ha de tornar a entrenar-se demà amb l'equip blaugrana. Pel que fa a Roni Bardaggi, està acabant de passar proves mèdiques per saber exactament l'abast de la lesió que es va fer ahir a l'entrenament. Bardaggi té una lesió al genoll dret que, segons el club, pot ser greu. Més futbol, perquè en aquest cas el Badalona Women, de la Lliga Femenina, ha anunciat el seu 8è fitxatge, la migcampista defensiva Calu Xiniere, jugadora de 20 anys, que prové del Llevant. Calu va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb la selecció de Nigèria.
9: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
7: Trescat Info.
8: A l'Europeu de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Iriana Ciércoles s'han classificat per la final del relleu 4% estils mixts. L'equip ha fet rècord d'Espanya i nedarà en la final aquest vespre. Sentim Nil Cadavall.
10: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
8: Abans també aquest matí el també català Luca Huck s'ha classificat per les semifinals dels 100 lliures després que ha acabat tercer a la seva sèrie. Les semifinals també es disputaran aquest vespre.
11: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
8: També aquest vespre la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, disputarà la final del 200 d'esquena. Europeu de natació i també europeu d'atletisme, en aquest cas a Birmingham, Anglaterra, on l'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després que ha fet cinquè a la seva sèrie. En canvi, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, s'ha classificat per les semifinals del 800. Això després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta, que té 19 anys, ha fet un temps d'1, 58-52, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.
12: Sabia que la carrera seria ràpida. Sí, solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida. Y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
8: Són declaracions de mitjans de Teledeporte. L'atleta catalana disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. Més resultats aquest matí a l'Europeu de l'atletisme. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, ha acabat penúltim de la seva sèrie, i la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 tanques, ha acabat cinquena de la seva semifinal.
13: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda, ya era un poco la rítmica que veníamos planeando, es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo, y bueno, he empezado fuerte. Sí que es verdad que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno, veces que sale, veces que no. Me lo he disfrutado, que creo que también es importante. Y eso.
8: I aquest vespre tenim final a l'Europeu de Birmingham. L'atleta d'Esplugues, Jaime Llorente, disputarà la final del salt de llargada. El Barça d'handbol ha començat l'estatge de pretemporada a Andorra i a tres incorporacions, Sergi Hernández, Janus Esmarasson i Oriol Sanfelipe. Els blaugranes jugaran el primer amistós dissabte contra el Nordholm alemany. L'única absència és la d'Adrián Solà, que acaba de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola. L'objectiu, com sempre, és aspirar tot, segons diu Carlos Ortega.
14: Sense dubte hem perdut jugadors importants a la pista i al vestidor, el cas d'Antoni Bassam, i a la pista sobretot l'Emil i el Domen Makuc. Però jo crec que hem signat o hem posat jugadors del segon equip que crec que pot suplir i pots fer un bon treball també.
7: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 4. A Colòmbia, el terratrèmol de magnitud 7,4 d'ahir hauria causat més de 200 morts i més d'un miler de ferits. Les tasques de rescat no han parat, però, en tota la nit. El govern espanyol assegura que no consten per ara ni morts ni ferits de nacionalitat espanyola, però hi ha 169 ciutadans que, de moment, no han localitzat. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i també el seu compromís perquè la situació no es torni ara a repetir. Amb la por, doncs, d'una entrada massiva promoguda per les xarxes socials, el Bares alerta els migrants que estan abocats al fracàs. Trànsit i els Mossos d'Esquadra alerten que l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana demà, abans i també després de l'eclipsi. Demanen avançar els desplaçaments i, sobretot, no aturar-se al voral per observar aquest fenomen. Els Mossos desplegaran 700 efectius per garantir la seguretat i la mobilitat. I a partir de demà es començarà a aplicar una nova normativa europea per als envasos. L'objectiu és reduir l'impacte ambiental dels residus i impulsar la reutilització i també la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar a tots els nens. El president dels Estats Units ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. L'església de Sant Llorenç de Das, a la Cerdanya, torna a obrir les portes després d'una reforma integral. I ho fa decorada amb uns frescos inspirats en els Perseids, obra d'un artista del poble.
1: Esports. Marc Casado i Héctor Forza han entrenat al marge dels seus companys al Barça per precaució. El club vol que tots dos surtin força dit i Casado traspassat. Koundé s'ha incorporat avui i demà. Ho faran la resta de mundialistes Pedri, Cubarsia, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG. A l'europeu de l'atletisme, Marta Mitjan s'ha classificat per les semifinals del 800. Sara Gallego i Javier Lorente han quedat eliminats als 400 tanques i Guillem Crespí als 100 metres. Aquest vespre Jaime Guerra disputarà la final del salt de llargada. Mentrestant, a l'europeu de natació, Luca Huck s'ha classificat per les semifinals dels 100 metres, mentre que Nil Cadavall i Irene Cércoles s'han classificat per la final d'aquest vespre del relleu 4x100 estils. Estela Tonraz ha accedit a la final del 200 esquena.
0: I ens falta el temps. Temps avui insegur aquesta tarda amb ruixats i tempesta al Pirineu, també al Prepirineu, l'interior de les comarques de Girona i el nord de Barcelona. A la resta, el temps serà més tranquil. La calor de plena canícula arribarà de valors entre els 30 i els 35 graus a Reus i també pròxims als 38 cap a Ponent.
2: Trescat Info.
0: 4 i 3 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Colòmbia es lleva amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys al país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat en tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i també de danys, de moment el sisme de magnitud, recordem, 7,4, ha causat, segons les autoritats locals, més de 200 morts i més d'un miler de ferits. Hi ha més de 5.000 edificis esfondrats, també inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país, i el govern ha acabat ara d'estrenar de Belardo de Espriella ha decretat l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
3: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer, una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
4: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre dos columnas.
5: Impresionante la verdad lo que está sucediendo y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida. y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
6: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad una ciudad zombie, la verdad. Es muy triste.
3: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
0: Doncs bé, pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni tampoc ferits a causa del tràgic terratrèmol d'ahir a la tarda. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap de moment on són. Per això el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
0: A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Avui mateix, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, es reuneix per videoconferència amb els representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és, doncs, la seva situació. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava al matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, epicentre d'aquest terratrèmol, estan bé, però que molts sí que haurien perdut la casa.
8: Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores. I quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent, doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: La Unió Europea també ha activat el mecanisme d'assistència per ciutadans europeus i també ha mobilitzat els satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, destaca en plena col·laboració amb el Marroc pel retorn immediat, diu, dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta i també perquè no es torni a repetir una situació ara similar. Álvarez adverteix que retornarà, doncs, tots els que posin els peus a l'estat espanyol davant l'amenaça d'una nova allau migratòria impulsada per xarxes socials. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
9: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entrar a Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
7: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
9: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Es retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
10: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
9: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
11: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
9: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol el rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
0: Doncs bé, el govern espanyol, com també la Comissió Europea, han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, també a les màfies i els traficants de persones. Doncs bé, Brussel·les ha anunciat avui un acord de dues bandes de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou també Facebook i Instagram per monitoritzar el contingut que es plantegi relacionat amb Ceuta. L'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a travessar la frontera de forma irregular utilitzant informació falsa, segons ha informat per X la vicepresidenta de la Comissió Henna Virkkunen. En aquest mateix sentit, s'activarà també un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. Cal recordar que un dels factors detonants de l'entrada de 70.000 persones a Ceuta va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol que prohibia devolucions amb calent de migrants que arribessin nedant a Espanya. Aquesta sentència va córrer a gran velocitat per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. La Comissió Europea intenta fer arribar missatges ara clars a l'opinió pública i insisteix que els migrants seran retornats, tal com explica Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
12: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
0: Des d'Europa continua també la pressió de determinats països perquè s'implantin mesures de control migratori més dràstiques. Una pressió que lideren Itàlia i Dinamarca. En una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez. Creu que posa en perill l'espai Schengen i que es pot repetir l'escenari del 2015, quan més d'un milió de sirians van entrar en poc temps a Europa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere ja oficial de l'Eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Ricard Buigas.
13: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
14: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tàrraco. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
13: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
0: Doncs bé, el Servei Català de Trànsit, de fet, ha preparat per demà un dispositiu especial per facilitar aquests desplaçaments per veure l'eclipsi. Hi haurà 20 punts d'observació, amb especial atenció al Delta. La principal preocupació és l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre i per això Trànsit aconsella anar a veure l'eclipsi a Ponent. I també per als trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant, optar, doncs, per l'A7 en comptes de l'AP7. L'objectiu és deixar l'AP7 una mica més lliure per als qui es dirigeixin cap al Delta. I per aquest mateix motiu, els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud. En sentit nord, hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. I també hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació de cada moment. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana planificar tant l'anada com també la tornada.
15: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: Els Mossos desplegaran fins a 700 agents, 180 dels quals especialistes de trànsit. La comissària Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
16: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir doncs, el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
0: I el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla perquè es preveu que creixi el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. El 112, però, recorda que és un telèfon exclusiu per emergències, no per consultes d'informació. I de seguida actualitzem l'estat del trànsit abans, però un apunt de mobilitat, unes obres, estan tallant i obliguen a fer amb autobús un tram de les línies del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Aquest mateix matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius. Cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià, a Barcelona, on s'està refent la zona de vies i no hi circulen, doncs, trens. Molts d'aquests passatgers no estaven, però, al cas d'aquestes obres, que han començat avui, fins que s'han trobat ja amb les afectacions o bé amb els informadors que adrecen els usuaris als autobusos. En les hores de més afluència, els passatgers han hagut d'esperar per agafar-los, tot i que són molt freqüents. Aquestes obres també afecten la circulació de vehicles a Via Augusta. S'han eliminat carrils en aquest carrer entre Madrazo i Ganduxer. Els treballs duraran fins al 23 d'agost. És un quart de cinc, com dèiem, actualitzem l'estat del trànsit i també la previsió meteorològica. Com sempre, però, comencem a les carreteres. Tots els detalls els té la nostra companya, Clàudia Serra. Bona tarda.
17: Bona tarda. En general, força fluïdesa aquesta hora a les carreteres. Sí que hi ha una mica més de densitat a la P7 a Tarragona, en sentit sud, precaució per una possible incidència en aquest punt, i a la Nacional 2, a la Jonquera, especialment direcció França. A l'àrea de Barcelona, lentitud d'uns 2 quilòmetres a la Ronda de Dalt, d'Horta a Vall d'Hebron, en sentit Llobregat, i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron, en sentit Besòs, en tots dos casos per obres que tallen un carril. És tot.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Ambient càlid, la temperatura ja ha arribat als 37 graus a Vinebre, 36 a Girona, en algun punt avui de Ponent es pot arribar, o a l'interior de les Terres de l'Ebre, als 38. Una tarda que ens porta un temps insegur al nord del país, a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu, també interior de les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, de créixer nuvolades i caure alguns ruixats d'una distribució molt irregular. No seran generals, però poden caure algunes tempestes. Un avís d'intensitat de precipitació a bona part d'aquestes comarques és un perill moderat, però en dues en concret el perill és alt. El nivell és el 3 sobre la 6. Estem parlant del Ripollès i la Garrotxa. Aquí és on hi ha més possibilitats que alguna tempesta pugui caure amb força i en mitja hora descarregar més de 20 litres i fins i tot que la marça o pedra per damunt dels 2 centímetres. A la resta del temps s'ha d'aguantar, tot i la formació d'alguns intervals. Com deia, l'ambient és calorós i per demà al matí s'espera sol, algun núvol baix, per exemple cap a l'Alt Empordà, a algun sector de la costa, a Terres de l'Ebre. Farà més calor, demà serà un dia d'aquells de calor més intensa. De fet, aquests dies en fa molta, però demà pugem alguns graus i a Ponent es podia arribar als 40, 38, 39, 40 graus. Molta xafogó. A l'hora de l'eclipsi, a molts indrets fora del Pirineu i del Prepirineu estarem al voltant dels 30 graus, i pel que fa a l'estat del cel, creixeran nuvolades demà a la tarda al nord del país, que poden descarregar alguns ruixats, algunes tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarques veïnes, i quedarien després núvols i dificultarien la visibilitat de l'eclipsi en alguns indrets, que en el nord del país serà eclipsi parcial. A la meitat sud del país, en general, les condicions seran més favorables, tot i que particularment en algun indret podríem tenir algun núvol. Si n'hi ha, doncs depèn de l'alçada, si estan molt cap a l'horitzó, llavors podrien dificultar la visibilitat de l'eclipsi, però en general, a la meitat sud, en molts indrets, ara per ara, les condicions són força favorables.
2: Tresca Info.
0: Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes, ara amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens, i ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. Amb la nova ordre executiva, l'administració de vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus o, per exemple, la meningitis, s'hauran, doncs, de decidir ara als Estats Units en funció dels criteris de risc o bé d'una valoració compartida amb els mateixos pares i els metges. Trump ha impulsat aquesta mesura juntament amb el secretari de Salut, l'activista antivacunes Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació de la vacuna triple vírica, de la qual ha qüestionat la seguretat. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Donald Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
19: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
0: L'Organització Mundial de la Salut defensa el procés científic per determinar els calendaris d'immunització dels nens, que assegura que provenen de més de 60 anys de recerca. A Catalunya les vacunes no són obligatòries, però sí recomanades per la Societat Catalana de Pediatria i el Departament de Salut, que les finança al 100%. El calendari vacunal sistemàtic, des del naixement fins a l'adolescència, en recomana 13 a casa nostra i varien segons cada comunitat autònoma. Les últimes incorporacions que s'han fet a Catalunya són la de la grip, només per als nadons de fins a 6 anys, i l'anticòs monocleal contra el virus respiratori sincicial que causa la bronquiolitis en nadons. I més qüestions. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 d'ells a la ciutat de Zaporíjia. I també edificis incendiats al centre de la capital, de Kiev. Zelensky ha acusat Moscou d'utilitzar míssils balístics nord-coreans en els atacs que s'han produït l'endemà que Ucraïna perpetrés el bombardeig més mortífer contra Rússia dels últims 2 anys de guerra. A Rússia, en el terreny polític, la decisió d'expulsar les eleccions parlamentàries al setembre hi ha blanc clar. L'únic partit antiguerra s'explica per aquests bons resultats que s'estava obtenint en les enquestes. Segons els analistes, la formació tenia opcions d'entrar al Parlament i això és el que ha desencadenat l'atac del pànic del Kremlin. Moscou, Cristina Solies.
20: Les autoritats havien permès inicialment que Yablaka participés a les eleccions perquè, d'aquesta manera, esperaven dividir el vot liberal. Confiaven que no superés el tall del 5% i que, per tant, quedés fora de la Duma. Segons explica Catalunya Ràdio, el politòleg Oleg Ignatov, el règim pretenia demostrar que les posicions pacifistes eren residuals.
21: El que ha passat amb Yablaka és que un dels relats d'aquestes eleccions havia de ser una campanya contra els terroristes i partidaris d'un acord amb Occident en males condicions per a Rússia, però en algun moment alguna cosa ha sortit malament.
20: Ara bé, segons mitjans opositors, en l'última setmana Yablaka va arribar a fregar el 10% en intenció de vot. A més, molts joves van fer virar els vídeos a les xarxes mostrant una poma, perquè en rus Yablaka vol dir poma. Ignatov creu que, davant d'aquest escenari, l'Estat s'ha volgut curant salut.
21: Ningú al Kremlin s'ha volgut arriscar, ningú vol sorpreses, ningú vol que la situació quedi fora de control, encara que sigui a petita escala. Tothom vol que la imatge dels resultats faci patxoca.
20: Un resultat que faci patxoca vol dir que el 20 de setembre el partit de Putin-Rússia Unida obtingui una gran majoria. Els analistes no dubten que ho aconseguirà gràcies a la manipulació electoral, però alhora adverteixen que també necessita que els russos legitimin les seves polítiques a les urnes.
0: I encara en plana internacional, un tribunal de Síria condemna a mort l'expresident Bashar al-Assad per crims de guerra i crims contra la humanitat durant la guerra civil que es va desfermar al país el 2011 en el marc de les primaveres àrabs. El conflicte ha estat un dels més greus que ha viscut el món en el segle XXI, amb un balanç d'entre 300.000 i 500.000 morts i també milions de desplaçats. És la primera condemna contra al-Assad i es feia, doncs, en rebel·lia perquè l'expresident i la seva família no són a Síria, sinó que van fugir a Rússia quan una coalició islamista va ocupar el poder el 2024. El mateix tribunal ha condemnat també un ex alt càrrec de l'antic règim i el cap de seguretat política del sud del país. I també us expliquem que a partir de demà 12 d'agost es començarà ja a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar també la reutilització i la recol·lecta de tots els recipients, siguin de plàstic, cartó o bé vidre. Roger Santaló.
22: A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
23: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
22: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
24: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases cuando ahora mismo, pues, sobre todo lo de plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
22: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
0: I abans dels exports, també us expliquem que DAS, a la Cerdanya, torna a obrir les portes a la seva església després de 7 anys. Joaquim Albalate.
1: El temple, construït el 1901, s'ha sotmès a una rehabilitació integral després de 7 anys tancat pel seu mal estat, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure. La principal novetat són uns frescos inspirats en la pluja d'estels de Sant Llorenç, el patró de la parròquia, obra de l'artista local Penélope Clot.
3: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les Perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any i acaba en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
1: La idea de pintar l'església va sorgir d'un somni de la mateixa artista. L'execució s'ha allargat 2 mesos i s'ha fet contrarrellotge per poder estrenar l'obra just ahir, durant la festa major de Das.
0: I el Teatre Auditori Mestre Benages a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, començarà a ser una realitat ja a partir del mes que ve. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: L'equipament respon a la manca d'un espai cultural en aquest municipi. Fa 3 anys que es va començar a treballar en el projecte de construcció d'aquest espai, que s'ha adjudicat per 3,2 milions d'euros. Fran Moranxó és l'alcalde de Mont-roig del Camp.
5: Va començar amb una línia que era un espai més polivalent i finalment vam reconduir el projecte cap a un teatre auditori equipat per poder acollir doncs, espectacles de, com deia, de dansa, de teatre, amb unes mides i unes necessitats tècniques per formar part del cinema cicle d'espectacles doncs, que ha ofert a la Generalitat i la Diputació.
4: L'edifici, que podria estar enllacit la tardor de l'any que ve, durà el nom de mestre Antoni Benages, un veí de Mont-roig que va treballar de mestre en un petit poble de Burgos on va ser assassinat en començar la Guerra Civil.
0: I un minut més tard del que és habitual, tota l'actualitat esportiva.
6: Esports.
0: Eduard Solà, bona tarda.
25: Bona tarda. Comencem amb un apunt d'última hora perquè el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. L'extrem suec passarà pel quiròfan en els pròxims dies. Bardaggi era un dels jugadors que el Barça volia trobar-li sortida. Com també vol trobar-li sortida a Marc Casador i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí al Barça, però que s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que tots dos marxin Fort en forma de cessió i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta dels mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat del tot la seva marxa al PSG. Des d'ahir és oficial la cessió de Ronald Araújo al Liverpool, cessió simple fins al 30 de juny del 2027. Avui el central uruguaià, que té contracte amb el Barça fins al 2031, s'ha acomiadat de les seves xarxes socials. Diu, després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, aprenentatges i sobretot moltes persones. Sempre agraït culers. Més futbol, el Badalona Wiman de la Lliga F ha anunciat el seu 8è fitxatge. La migcampista defensiva Calu Xiniere, de 20 anys, prové del Llevant, Calu va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria.
26: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
6: Trescat Info. L'activitat esportiva a fons.
25: Pendents aquesta tarda vespre de diverses finals amb catalans tant a l'Europeu de Natació de París com a l'Europeu d'Atletisme Birmingham, Anglaterra. A l'Europeu de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Irene Cércoles s'han classificat per la final del relleu 4% d'estils mixts. L'equip ha fet rècord d'Espanya i nedaran la final aquest vespre quan es passin un minut de les 8. Sentim Nil Cadavall.
27: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
25: Abans, semifinals dels 100 lliures, amb el català Luca Huck, aquest matí ha acabat tercer de la seva sèrie.
28: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovich, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
25: També aquest vespre la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, disputarà la final del 200 esquena. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Espluga Jaime Guerra ha de disputar la final de salt de llargada. Mentrestant, en Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals del 800 després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps de 1:58.52, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal. Mitjans disputarà les semifinals del 800 metres dijous al migdia.
29: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada al final. era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
25: L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després que ha fet cinquè a la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres després que ha acabat penúltim de la sèrie de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 tanques perquè ha acabat cinquena de la seva semifinal. I un últim apunt d'handbol, perquè el Barça ha començat l'estaig de pretemporada a Andorra. Hi ha tres incorporacions: Sergei Hernández, Janus Smarason i Oriol Sanfelipe. L'única absència és la d'Adrián Solà, que acaba de disputar l'Europeu Sub-18.
0: Són 4:45. Com sempre, comencem per fer un repàs dels principals titulars d'aquesta hora. A Colòmbia, el terratrèmol de magnitud 7,4 d'ahir hauria causat més de 200 morts i més d'un miler de ferits. Les tasques de rescat no han parat durant tota la nit. El govern espanyol assegura que no hi ha, ara per ara, ni morts ni ferits de nacionalitat espanyola, però hi ha 169 ciutadans que de moment no han localitzat. I el ministre d'Afers Estrangers espanyols destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels migrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i també el seu compromís perquè la situació no es torni ara a repetir. Amb la por, això sí, d'una nova entrada massiva promoguda per les xarxes socials, Álvarez alerta als migrants que estan abocats al fracàs. I fins les 5 en punt, també us explicarem més notícies. Per exemple, el canvi en el patró de vent que obre ara una possibilitat als bombers d'intentar frenar l'evolució del foc de niebla a Huelva, que ja ha afectat 25.000 hectàrees. Tot i això, les autoritats alerten que la situació continua sent molt complicada i les tasques d'extinció duraran dies. Un altre incendi a Osca ja afecta 4.000 hectàrees i obliga a desallotjar més de 500 persones. O que la capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31% al 2025. Comissions Obreres ho ha publicat avui en un informe que assenyala que Espanya és el país on més ha retrocedit aquesta xifra, lluny de la mitjana europea, que se situa al voltant del 50%. De seguida ho ampliarem. I també us donarem alguns consells per fotografiar l'eclipsi solar de demà. Ja us avancem, però, que una de les recomanacions que fan els professionals és afegir un filtre solar amb l'objectiu del mòbil o bé de la càmera per evitar que es facin malbé. I en esports, Eduard Solà, què hi podem afegir?
25: Doncs que el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret i que els pròxims dies ha de passar pel quiròfan. Mentrestant, Marc Casado i Héctor Fort s'han entrenat al marge dels companys del Barça per precaució. El club vol que tots dos surtin força dit i que s'ha de traspassat. Condé s'ha incorporat avui i demà ho faran la resta de mundialistes.
0: I la previsió meteorològica: temps insegur aquesta tarda amb ruixats i tempestes al Pirineu, al Prepirineu, també a l'interior de les comarques de Girona i al nord de Barcelona. A la resta, el temps serà més tranquil. La calor de plena canícula arribarà a valors entre els 30 i els 35 graus, això sí, arreu, i els pròxims als 38 graus a Ponent. Dos quarts i pràcticament 5:03. Colòmbia es lleva amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys al país i també amb les tasques de rescat de víctimes, que no han parat en tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi encara el balanç oficial de les víctimes i també dels danys, de moment el sisme de magnitud 7,4 hauria causat, segons les autoritats locals, més de 200 morts i més d'un miler de ferits, i a més de 5.000 edificis esfondrats, també inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, que és Chocó, a l'oest del país. El govern ha acabat d'estrenar, de Belardo de las Priell ha decretat l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
7: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales. La zona més afectada de l'eix cafeter és on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer, una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
8: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre 2 columnas.
9: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
10: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad una ciudad zombie, la verdad, es muy triste.
7: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
0: Pel que fa als possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
11: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
0: A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Avui mateix el conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, es reuneix per videoconferència amb els representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és la seva situació. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava al matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, que és l'epicentre d'aquest terratrèmol, estan bé, però que molts han perdut la seva casa.
12: Òbviament m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: La Unió Europea també ha activat ja el mecanisme d'assistència per ciutadans europeus i ha mobilitzat els satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat. I el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, destaca la plena col·laboració amb el Marroc pel retorn immediat dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta i també perquè no es torni a repetir una situació similar. Álvarez adverteix que retornarà tots els que posin els peus a l'estat espanyol davant l'amenaça, recordem, d'una nova llau migratòria impulsada a través de les xarxes socials. Madrid, Paula Brujats.
13: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entre Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
11: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
13: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
14: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
13: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
15: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
13: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
0: Doncs tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, també a les màfies i als traficants de persones. Brussel·les ha anunciat avui, de fet, un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou també Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta. L'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a travessar la frontera de forma irregular utilitzant informació falsa. Segons ha informat per X, la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen, en aquest sentit també s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. Cal recordar que un dels factors detonants de l'entrada de 70.000 persones a Ceuta va ser la sentència del Tribunal Suprem del passat 8 de juliol que prohibia les devolucions en calent de migrants que arribessin nedant a Espanya. Aquesta sentència va córrer a gran velocitat per les xarxes, amb el contingut, això sí, distorsionat, a través de vídeos virals. La Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i insisteix que els migrants seran retornats, tal com explica Ariadna Podestà, és la portaveu de la Comissió.
2: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
0: Des d'Europa continua la pressió de determinats països perquè s'implantin mesures de control migratori més dràstiques. Una pressió que lideren Itàlia i Dinamarca. En una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la regularització massiva del govern de Pedro Sánchez. Creu que posa en perill l'espai Schengen i que es pot repetir l'escenari del 2015, quan més d'un milió de sirians van entrar en poc temps a Europa. Doncs bé, el Parlament d'Hongria ha escollit András Baca, nou president del país. No hi havia cap dubte que sortiria elegit perquè el partit pro-europeu TISA té una majoria de 2/3 i fins i tot el resultat ha superat aquesta xifra, 140 vots a favor i 6 en contra, i els 53 diputats de la formació de l'exprimer ministre no hi han participat. Baca, de 73 anys, havia estat president del Tribunal Suprem, càrrec que va ocupar, recordem, fins al 2011, i va ser destituït per Orbán, que per defensar la independència judicial. El primer ministre, el conservador Peter Magyar, va prometre la campanya electoral de l'abril destituir tots els alts càrrecs lleials a l'exlíder hongarès per restituir l'estat de dret. I també us expliquem que el barril de petroli Brent ha arribat als $90, és el preu més alt des de finals de juliol. La pujada es vincula sobretot a les últimes declaracions tant de l'Iran com de Donald Trump, que s'exigeixen mútuament pagar pels danys a les víctimes ocasionades i també pel conflicte. L'Iran vol recompenses per destrosses de guerra que li van declarar als Estats Units i Israel. I Donald Trump ha respost que el règim de Teheran ha de pagar per les morts que ha provocat tant en el conflicte actual entre els dos països com en altres escenaris, com per exemple són el Líban o Gaza. Donald Trump també ha afegit que l'Iran ha d'indemnitzar les famílies de manifestants que han mort en el país en successives revoltes. I el president dels Estats Units assegura que aquesta reclamació s'inclourà en totes les negociacions que puguin venir a partir d'ara. És un intercanvi de declaracions i demandes sense resultat concret possible que denoten, doncs, l'estat de relacions entre els dos països mentre no s'aconsegueixin acordar una solució per reobrir el vital estret d'Hormuz. Avui s'ha sabut, d'altra banda, que Donald Trump va haver de marxar de Turquia el mes passat després de la cimera de l'OTAN en un vol militar secret per traslladar-lo entre l'avió presidencial i l'altra aeronau el van amagar dins d'una furgoneta de càtering. La raó va ser una amenaça de mort del president de l'Iran, segons publica el Washington Post.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I una informació que us destacava amb el sumari. Un canvi en el patró de vent ofereix per primera vegada l'oportunitat d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden, això sí, molts dies de feina per davant. L'incendi ja ha afectat 25.000 hectàrees i en les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius i 225 mitjans aeris i terrestres, comptant també amb el reforç que ha activat avui el govern espanyol. El conseller de la Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions de vent donen ara una oportunitat als bombers.
16: La planificació del dia lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible porque las amenazas son por todos los lados.
0: Unes amenaces que sobretot passen per l'aparició constant de focus secundaris que fan que el foc sigui incontrolable. Tot i això, ha baixat el risc que les flames avancin cap a la província de Sevilla. Fins ara s'ha desallotjat prop de 700 persones. I també continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que està afectant 4.000 hectàrees i ja ha obligat a evacuar 530 persones. El president català Salvador Illa ha anunciat que enviarà bombers de la Generalitat, en aquest cas, per donar-hi suport. I d'altra banda, el foc que va començar divendres a Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, al País Valencià, ja està controlat, després d'haver cremat, en aquest cas, 800 hectàrees. I abans de l'àrea de serveis, una altra informació que també us destacava amb el sumari és la capacitat d'emancipació dels joves, que ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres que assenyala que Espanya és el país europeu on més ha retrocedit aquesta taxa. I, de fet, a Europa, la meitat dels joves entre els 18 i els 34 anys aconsegueix ja independitzar-se. En el cas de l'Estat espanyol, es produeix una paradoxa evident. El jove actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 nois i noies depenen encara econòmicament de la seva família. La dificultat per

0: Tres quarts de cinc, comencem per actualitzar l'estat del trànsit. Clàudia Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Sense retencions destacades a aquesta hora, només destaca una mica més de densitat a l'AP7 a Tarragona en sentit sud cap a Amposta, perquè hi ha hagut un accident que talla un carril, i a la Nacional 2, a la Jonquera, es mantenen retencions especialment direcció França. A l'àrea de Barcelona, per obres a la Ronda de Dalt, que tallen un carril en cada sentit, hi ha lentitud d'Horta a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron en sentit Besòs. És tot.
0: Gràcies, Clàudia. I del trànsit, el temps.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
3: Ambient calorós, però demà, el dia de l'eclipsi, demà dimecres, encara farà més calor. Per demà tindrem un avís d'altes temperatures a Ponent, al Pla de Lleida i comarques veïnes. Demà es pot arribar als 38, 39 o 40 graus, aquesta possibilitat. Molta calor demà en general, a l'hora de l'eclipsi. A molts indrets estarem al voltant dels 30 graus fora del Pirineu. Aquesta tarda, algun ruixet i tempesta al nord del país. Alguna pot ser forta. Al nord del país avui hi ha força comarques amb avís de precipitació intensa. A mitja hora poden caure més de 20 litres. I en dues comarques aquest avís és superior. Nivell 3, el Taronja, el Ripollès, a la Garrotxa. Fins i tot podia caure pedra. En alguns indrets del nord del país, la resta del temps aguanta i demà matí farà sol a moltes poblacions, algun núvol costaner, fruit de la humitat, i a la tarda sí que al nord del país, Pirineu, Prepirineu, comarques veïnes creixen nuvolades amb algun ruixet, alguna tempesta. Aquests núvols podrien aguantar durant l'eclipsi en algun indret del nord i aleshores dificultar la visibilitat, que en aquests casos seria parcial, un eclipsi parcial. A la meitat sud, les condicions en general seran més favorables, tot i que localment algun núvol pot fer la guitza, algun núvol que es formi per humitat o per vent, doncs de manera local podria fer la guitza. Però en general, les condicions són més favorables demà al sud del país.
2: 3CAT Info. L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
4: 3CAT Info.
0: L'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda de Girona serà ja una realitat d'aquí a 4 anys. Aquesta, si més no, és la previsió que fa el Departament d'Educació després que la setmana passada van desallotjar les últimes persones que s'estaven en una antiga nau que estava abandonada i es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou equipament. Girona, Fèlix Martín.
5: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte i els tècnics puguin començar a treballar. Ha concretat el calendari del projecte.
6: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics per agafar totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys els dos següents d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
5: De les naus de l'antiga fàbrica Simón de Girona ocupades durant molts anys, s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'escola d'adults.
0: I una altra informació que us hem promès al sumari. Demà, mentre duri l'eclipsi solar, seran moltes les persones que aixecaran la vista al cel per ser-ne testimonis i moltes també les que voldran deixar constància d'aquest fenomen. Hem parlat amb un fotògraf per saber com podem millorar les nostres fotografies i què no hem d'oblidar. El primer dilema que se'ns planteja és si mòbil o càmera. Abans, però, hem de pensar en la protecció. Si els nostres ulls necessiten ulleres, també ens cal un filtre solar pels objectius i evitar així, doncs, que es facin malbé. Ara sí, el fotògraf Pau Venteo ens dona consells si fem servir el mòbil.
7: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient, has d'aplicar un filtre. En el moment de l'eclipsi no cal, però prèviament a l'eclipsi sí.
0: Però si ens decantem per una càmera fotogràfica...
7: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat. Si tens previst fer fotos just abans de l'eclipsi total

0: I després, per veure totes les fases, sí que seria important aplicar un filtre homologat per no fer malbé el sensor de la càmera.
1: Pau Ventió també apunta, però, altres mesures que hauríem de tenir en compte.
0: En el mateix moment tindràs temps de canviar l'exposició. Jo deixaria posada la ISO fixa i el diafragma i jugaria amb la velocitat. Quan es faci fosc, baixem velocitat, perquè d'aquesta manera serà molt més útil. A més, serà el moment de l'eclipsi en el que trauràs el filtre i això et farà canviar l'exposició totalment. Jo crec que tenim prou temps per pujar i baixar velocitat.
1: La seva última recomanació passa per no oblidar un bon trípode i sobretot actuar amb calma i gaudir també davant d'aquest espectacle únic.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: A 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia de Barcelona, és una de les més esperades de l'any, els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Aquest és un dels esdeveniments que més gent acumula durant el mes d'agost a la ciutat comtal. Se celebraran del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per tots els públics. També en alguns casos s'allargaran fins ben entrada la matinada. Roc Fargas.
3: Per primer cop a les Festes de Gràcia, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Cadascun ha triat un escenari diferent i es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Per altra banda, els veïns d'un dels barris que acumulen més habitatges d'ús turístic a Barcelona es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
4: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia. O els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
3: Tot i això, l'objectiu de les associacions és acostar els nouvinguts a la Festa Major.
4: Una de les feines que tenim nosaltres és ensenyar-li als nous que venen qui som i què fem i per què ho fem. Que què més bonic que poder compartir el que es comparteix aquí mentre fem guarnit en una ciutat com Barcelona, poder fer vida al carrer i crear una xarxa i crear una família. Hi ha molta gent de fora que ve aquí, no té amics ni coneix ningú. I aquí, bueno, hi ha molta gent nova aquest any. Ens agradaria que continuessin.
3: Al carrer de la Perla esperen un gran nombre de visites de turistes, ja que la inauguració dels decorats cau en festiu. Hem parlat amb la Cristina Alcàntara, cap de guarnits d'aquest carrer.
5: Igual que l'any passat, que van començar en divendres i va haver-hi molta gent, aquest any que també comencen en dissabte, segurament també molts turistes que venen a visitar les festes com els darrers anys. Nosaltres fem la Perla Negra, però fem el vaixell de la Perla Negra de Pirates del Carib. Fa molts anys hi havia, com nosaltres diem, les olperles. Anava a desaparèixer, llavors van venir fa 5 anys la nova generació. Llavors també, com a celebració, hem fet la Perla Negra.
3: Alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és comprensiva. Gràcies a la
1: festa! I Catalunya tornarà a gaudir de música en directe aquesta nit en diversos festivals que se celebren, amb artistes com, per exemple, Sopa de Cabra, Rosario, Carlos Núñez i Núria Rial, Adrià Clotet.
6: Sopa de Cabra actua aquesta nit al Festival Terramar de Sitges dins de la gira del 40è aniversari del grup. La banda, un dels referents imprescindibles del rock català, repassarà als Jardins de Terramar els seus grans èxits de 4 dècades de carrera. Rosario torna al Festival Cap Roig per presentar Universo de Ley, un treball discogràfic que és un recorregut per més de 3 dècades de trajectòria. Amb les entrades esgotades, la cantant combinarà versions dels seus primers èxits amb cançons més noves. El cantautor gallec Carlos Núñez porta la seva gaita als cellers de l'Empordà amb Celtic Beethoven, dins del festival Sons del Món. Núñez interpretarà versions de gaita, flautes, arpa i veus de melodies tradicionals irlandeses, escoceses i galeses que Beethoven va tocar al segle XIX. I destaquem, per acabar el festival Jordi Savall, la soprano Núria Rial, juntament amb l'orquestra femenina Les Mocions du Concert des Nacions, dirigida per Jordi Savall, interpretaran aquest vespre al monestir de Santes Creus, a la comarca de l'Alt Camp, un programa d'òpera i concerts de barroc europeu.
1: 5 minuts per les 5.
2: Esports.
1: Eduard Solà, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça confirma que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. L'extrem suec passarà pel quiròfan en els propers dies. Bardaggi, recordem que era un dels jugadors que el Barça volia trobar-li sortida, com també vol trobar-li sortida a Marc Casador i Héctor Fort, que avui han fet treball de camp aquest matí, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que tots dos marxin, Fort en forma de sessió i Casador traspassat. El francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat del tot la seva marxa al PSG. Des d'ahir és oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool, cessió simple fins al 30 de juny del 2027. Avui el central uruguaià, que té contracte amb el Barça fins al 2031, s'ha acomiadat a les xarxes socials. Diu textualment: "Després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, aprenentatges i sobretot moltes persones, sempre agraït culers." Més futbol. El Badalona Wiman de la Lliga F ha anunciat el seu 8è fitxatge. La migcampista defensiva Calu Chiniere, jugadora de 20 anys, que prové del Llevant. Calu va jugar amb també el Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria.
8: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
7: Pendents de diverses finals amb catalans tant a l'europeu de natació de París com a l'europeu de l'atletisme a Birmingham, Anglaterra. A l'europeu de natació, els catalans Nil Cadavall i Irene Círcoles s'han classificat per la final de relleu 4% estil mix. L'equip ha fet rècord d'Espanya aquest matí i nedarà la final aquest vespre, quan passin un minut de les 8. Sentim Nil Cadavall.
9: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
7: Abans tindrem semifinals dels 100 lliures amb el català Luca Hub, que aquest matí ha acabat tercer a la seva sèrie.
10: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovich, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
7: Abans, semifinals dels 100 lliures amb el català Luca Huck, aquest matí ha acabat tercer, com deien, de la seva sèrie. També aquest vespre, la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estrella Tonraz, disputarà la final del 200 esquena. A l'europeu de l'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues Jaime Guerra ha de disputar la final de salt de llargada. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjan, s'ha classificat per les semifinals dels 800, després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'1, 58-52, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia.
11: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
7: Més resultats d'aquest matí dels catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després que ha fet cinquè de la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres un cop ha acabat penúltim de la seva sèrie i la barcelonina Sara Gallego, a qui ara sentirem, no s'ha classificat per la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena de la seva semifinal.
12: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda y era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno, veces que sale, veces que no, me lo he disfrutado, que creo que también es importante, y eso.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
7: I el Barça d'handbol ha començat l'estatge de pretemporada a Andorra. Hi ha tres incorporacions per la pròxima temporada: Sergei Hernández, Janus Marasson i Oriol Sanfelipe. Els blaugranes jugaran el primer amistós dissabte contra el Nordholm alemany. L'única absència és la d'Adrián Sola, que acaba de disputar l'europeu sub-18 formant part de la selecció espanyola.
13: Bona tarda, són les 5.
14: Aquesta hora, primer titular pel trànsit, equip viari.
15: Doncs a aquesta hora tenim molta fluïdesa a les carreteres. Només destaquen les retencions de la Nacional 2 de la Jonquera al Pertús, direcció França.
14: Dimarts 11 d'agost de 2026, a Colòmbia, el terratrèmol de magnitud 7,4 d'ahir hauria causat més de 200 morts i més d'un miler de ferits. Les tasques de rescat no han parat en tota la nit. El govern espanyol assegura que no consten per ara ni morts ni ferits de nacionalitat espanyola, però hi ha 164 ciutadans que encara no han pogut localitzar. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i també el seu compromís perquè la situació no es torni a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda per xarxes socials, el Bares alerta els migrants que estan abocats al fracàs. L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial per l'eclipsi en un acte institucional que encapçalarà el president Salvador Illa. A Lleida, la paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi de demà perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. A partir de demà també es comença a aplicar una nova normativa europea per als envasos. L'objectiu és reduir l'impacte ambiental dels residus, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afectarà tots els envasos de plàstic, cartró o vidre que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. El president nord-americà Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. El president dels Estats Units ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. L'església de Sant Llorenç de Das, a la Cerdanya, torna a obrir les portes després d'una reforma integral. Ara però ho fa decorada amb uns frescos d'estil contemporani inspirats en els Perseids, uns frescos que ha pintat una artista local del poble de Das.
2: Esports.
7: El Barça confirma que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. L'extrem suec passarà pel quiròfan en els pròxims dies. Mentrestant, Marc Casador i Héctor Forç s'han entrenat al marge dels companys del Barça per precaució. El club vol que tots dos surtin Forç cedit i Casador traspassat. Condé s'ha incorporat avui i demà ho faran la resta de mundialistes Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamín i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG. A l'europeu de l'atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 de dijous. A l'europeu de natació de París, aquest vespre, final del relleu 4% d'estil mix amb Nil Cadavall i Irene Círcoles, i també semifinal dels 100 lliures amb Luca Huck.
14: I pel que fa al temps, una tarda més, els ruixats descarregaran durant les pròximes hores al Pirineu. Ruixats que poden ser localment intensos al Ripollès i a la Garrotxa. També se'n pot escapar algun de ruixat al massís dels Ports. Ambient molt càlid aquesta tarda, amb unes màximes que fins ara algunes ja han tocat els 38 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
14: Ara passant gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda. Aquesta hora us informa en directe Eloi Barrera.
2: 3CAT Info.
14: La xifra de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia puja a 224. 224 víctimes mortals, segons les autoritats locals. S'espera que el número continuï pujant a mesura que les unitats de rescat recuperin cossos d'entre les runes. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i danys, també consten més d'un miler de ferits. Hi ha més de 5.000 edificis esfondrats, inclosos hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, que és a l'oest del país. El govern, acabat d'estrenar d'Abelardo de la Espriella, ha decretat l'estat d'emergència davant la situació que es viu al país. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol, mentrestant, confirma que hi ha 164 persones de nacionalitat espanyola sense localitzar, tot i que de moment no consta cap víctima. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
16: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer. Una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
17: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre dos columnas.
18: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
19: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad una ciudad zombie, la verdad, es muy triste.
16: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
14: Pel que fa a ciutadans catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest terratrèmol. Tot i això, hi ha, com dèiem, més de 160 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això el ministre José Manuel Álvarez feia aquesta crida.
20: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
14: A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Avui mateix el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, es reuneix per videoconferència amb els representants dels casals catalans a Colòmbia per saber com estan. De moment, Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava al matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de l'epicentre, a Chocó, estan bé, tot i que molts han perdut la casa.
21: Òbviament, vam estar intentant connectar amb ells des de primeres hores i quan vam saber que tots estaven sans i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
14: Per cert, la Unió Europea també ha activat el mecanisme d'assistència per ciutadans europeus i ha mobilitzat els satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat sobre el terreny.
2: 3CAT Info.
14: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, destaca la plena col·laboració amb el Marroc pel retorn immediat dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta i perquè no es torni a repetir una situació com aquella. Álvarez adverteix que retornarà tots els que posin els peus a l'estat espanyol davant l'amenaça d'una nova allau migratòria impulsada per les xarxes socials. Anem ara a Madrid, Paula Brujats.
22: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entrar a Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
20: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
22: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
23: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
22: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
24: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
22: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
14: Gràcies, Paula. I tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Doncs bé, Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi, que es publiqui, relacionat amb Ceuta. L'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a travessar la frontera de forma irregular utilitzant informació falsa. Així ho ha explicat a través justament de la xarxa social X la vicepresidenta de la comissió, Hena Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. La Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i insisteix, com deia Álvarez, que els migrants seran retornats. Ho explicava també Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
0: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
14: Ja veieu que des d'Europa continua la pressió de diversos països perquè s'implantin mesures de control migratori més dràstiques. En una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info.
14: És a punt de començar el compte enrere per l'eclipsi de sol que viurem demà a la tarda. L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre l'acte oficial d'aquest compte enrere. El president Salvador Illa encapçalarà l'esdeveniment que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Anem a Tarragona. Ricard Buigas.
3: Avui a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
4: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
3: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
14: Doncs arribats a aquest punt, ens volem aturar un moment i repassar ara els conceptes. Què és un eclipsi, per què passa i què notarem demà al vespre. Ho farem amb la nostra companya Estela Busoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitat, Xavier Molí.
5: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
6: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna, amb alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos, una cosa així, i a més doncs, el tindrem visible aquí a la zona de Catalunya.
5: Si cada 18 mesos n'hi ha un a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
6: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys. Però a la zona d'Europa, i concretament a la península, encara menys, perquè feia més de 100 anys que no en passava un justament per on estem nosaltres.
5: I què fa que sigui un eclipsi total i no anular?
6: Hi ha la gran coincidència de que la Lluna i el Sol tenen la mateixa mida al cel pel fet de que la Lluna és 400 vegades més petita, però es troba 400 vegades més a prop del Sol. I això fa que la Lluna, al final, doncs, deixa tota la superfície solar tapada.
5: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
6: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi, perquè al final, amb condicions normals, la resta de capes del Sol brillen massa i no es deixa veure bé, però amb un eclipsi total doncs, sí que es pot observar.
5: I demà al vespre, exactament què veurem?
6: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i això més o menys a tota Catalunya serà igual. Durant la primera hora, la Lluna anirà cobrint el Sol del tot, llavors veurem com poquet a poquet es va tapant el Sol, observant-lo sempre amb ulleres d'eclipsi, quan el vulguem mirar, en tot moment no mirar-lo mai directament, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol, a les parcials doncs, arribarà a ser el 99%.
5: Quan hi tornarà a haver un eclipsi total de Sol a Catalunya?
6: Ui, prop de casa complicat, perquè ens ha passat com uns 100 anys més, una cosa així, i crec que cap a mitjans de segle n'hi ha previstos alguns cap a Oceania, cap a Austria. Però a nivell europeu gairebé seran els únics que tindrem aquest segle visibles.
14: Per cert, que el Servei Català de Trànsit ha preparat per demà un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments per veure aquest eclipsi. Hi haurà 20 punts d'observació, especialment a la zona del Delta. La principal preocupació és la P7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre, per això Trànsit aconsella anar a veure l'eclipsi a Ponent i, pels trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant, optar per l'A7 en comptes de l'AP7. L'objectiu és deixar l'AP7 més lliure pels qui es dirigeixin cap al Delta. Arribem així a un quart de sis de la tarda, obrim àrea de servei amb l'equip viari. Clàudia Serra, bona tarda.
15: Bona tarda. A aquesta hora destaquem les retencions a la Nacional 2 de la Jonquera al Pertús, direcció França, a l'àrea de Barcelona per obres a la Ronda de Dalt que tallen un carril en cada sentit i a l'Antitud d'Horta a Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron en sentit Besòs. I encara un últim apunt, a l'A2 a Castellbisbal, sentit Lleida, que hi ha un carril tallat per un camió avariat que no genera retencions. Tot i això, precaució en aquest punt.
2: El temps.
14: La previsió amb Néstor Gómez.
1: Tarda assolellada a gran part del país, però també hem de parlar de ruixats i de tempestes que descarreguen a punts del Pirineu, especialment cap a la Cerdanya, també cap al Ripollès, i unes precipitacions que cap al Ripollès o la Garrotxa poden ser intenses durant les properes hores, descarregar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. A la resta del país, ampli domini del sol i només també cap a l'extrem sud de Catalunya, cap a les Terres de l'Ebre, però sobretot cap al Massís dels Ports, no descartem que arribi també a algun ruixat i alguna tempesta. Tempestes que descarreguen amb intensitat a l'interior de Castelló i que poden arribar també al massís dels Ports. A la resta del país, cel serè i una tarda de molta calor. Un dia més, les temperatures han tornat a assolir valors de 38 graus a Catalunya. És el cas de Vallfogona, de Balaguer, de Lleida, de gairebé Mollerussa i també de les Borges Blanques, que s'han quedat a poques dècimes dels 38 graus. Tot això avui, de cara demà, dia de l'eclipsi, matí de sol amb alguns núvols poc importants cap als dos extrems del país, cap a l'àrea del Massís dels Ports o també cap a l'àrea de l'Empordà, i destaquem a la tarda. A la tarda s'espera que al nord del país, cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, arribin alguns ruixats. Seran més febles que els d'avui, ruixats dispersos que quedaran concentrats en aquesta zona i que sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial des de l'àrea del Pirineu o del Prepirineu. En canvi, un eclipsi que es podrà veure pràcticament a la perfecció des de l'àrea del Pla de Lleida amb el cel pràcticament serè i caldrà veure el que passa cap a les Terres de l'Ebre. Ara per ara, cap a l'àrea de la Terra Alta sembla que estarà força serè i veurem si a la façana costanera hi haurà algun núvol que pugui dificultar la visibilitat de l'eclipsi total. En tot cas, la perspectiva són bones comparades amb el temps que hem tingut aquests darrers dies de ruixats i de tempestes. Això sí, demà compta amb les temperatures perquè encara pujaran més que les d'avui i s'esperen valors de 38 graus cap a les Terres de l'Ebre i 39 cap a Ponent.
2: A 3CAT Info,
8: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
14: Ara passen 4 minuts d'un quart de 6 de la tarda, han localitzat un cos sense vida a la zona on es buscava des de dissabte un parapentista a Àger, a la Noguera. La víctima està encara pendent d'identificar. Els bombers van rebre l'avís dissabte a la nit que un parapentista de 56 anys que havia anat a fer l'activitat a la zona del Montsec al matí no havia tornat. Ahir els bombers van rebre informació d'uns testimonis que havien vist el parapentista remuntant el fort vent que bufava i es dirigia cap a l'embassament de Terradets. Avui al migdia han localitzat una vela de parapent a prop del cingló de la Grallera, entre Àger i Vilanova de Meià, i també un cos sense vida que podria ser compatible amb el d'aquest parapentista.
2: 3CAT Info.
14: A partir de demà, 12 d'agost, es comença a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i recol·lecta de recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. Informa Roger Santaló.
25: A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
26: Els
7: sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
25: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
12: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases cuando ahora mismo, pues, sobre todo el plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
25: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que es recullen del mar són envasos.
14: I us expliquem ara que la capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Això segons un informe de Comissions Obreres que assenyala que Espanya és el país europeu on més ha retrocedit aquesta taxa d'emancipació juvenil. De fet, a Europa, la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. En el cas de l'Estat espanyol es produeix una paradoxa. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 nois i noies depenen econòmicament de la seva família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els majors de 25 anys, que tot i haver acabat els estudis i formar part del mercat laboral, perquè la taxa d'atur ha baixat, continuen sense poder viure pel seu compte. Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si el que volen és comprar. I Brussel·les ha entregat a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la setena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i per modernitzar la indústria. En total, des del 2021, Espanya ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, justament, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària. 3Cat Info. El president nord-americà Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar els nens. A més, ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. Amb aquesta nova ordre executiva, l'administració de vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis les hauran de decidir ara en funció dels criteris de risc o d'una valoració que hauran de fer compartidament pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, l'activista antivacunes Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació de la vacuna triple vírica, de la qual ha qüestionat la seguretat. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
13: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
14: L'Organització Mundial de la Salut defensa el procés científic per determinar els calendaris d'immunització dels nens, que assegura que provenen de més de 60 anys de recerca científica. I de tornada a casa nostra, el petit poble de Das, a la Cerdanya, ha tornat a obrir les portes de la seva església 7 anys després que es clausurés. I ara ho fa amb unes noves pintures d'estil contemporani que ha fet l'artista local Penélope Clot. Ja ho ha vist i ens ho explica des de Das el nostre company Joaquim Albalate.
17: El temple, construït el 1901, s'ha sotmès a una rehabilitació integral després de 7 anys tancat pel seu mal estat, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure. La principal novetat són uns frescos inspirats en la pluja d'estat Estels de Sant Llorenç, el patró de la parròquia, obra de l'artista local Penélope Clot.
18: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les Perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
17: La idea de pintar l'església va sorgir d'un somni de la mateixa artista. L'execució s'ha allargat 2 mesos i s'ha fet contrarrellotge per poder estrenar l'obra just ahir, durant la festa major de Das.
14: Per cert, parlant de restauracions i rehabilitacions d'equipaments culturals, el Teatre Auditori Mestre Benaiges de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, començarà a ser una realitat a partir del mes que ve. És quan es preveu que comencin les obres de construcció d'aquest equipament del Teatre Auditori de Mont-roig del Camp, que es va plantejar ja fa 3 anys.
16: Esports.
14: Fins al punt de 2:15 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
19: Hola, què tal? Bona tarda. El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. L'extrem suec passarà pel quiròfan els pròxims dies. Bardaggi era un dels jugadors que el Barça volia trobar-li sortida. Com també vol trobar-li sortida a Marc Casado i Héctor Ford, que han fet treball de camp aquest matí, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que tots dos marxin Ford en forma de sessió i Casado traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El davanter valencià encara no ha tancat la seva marxa al PSG. Des d'ahir és oficial la cessió de Ronald Araújo al Liverpool, cessió simple fins al 30 de juny del 2027. Avui el central uruguaià, que té contracte amb el Barça fins al 2031, s'ha acomiadat a les seves xarxes socials. Diu textualment: "Després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, aprenentatges i sobretot moltes persones, sempre agraït culers." Més futbol, el Badalona Women de la Lliga F ha anunciat el seu 8è fitxatge, la migcampista defensiva Calu Chiniere, jugadora de 20 anys, que prové del Llevant. Calu va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria.
20: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
19: Pendents aquesta hora de diverses finals que s'han de disputar aquesta tarda vespre amb catalans tant a l'Europeu de Natació de París com a l'Europeu de l'Atletisme a Birmingham, Anglaterra. A l'Europeu de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Irene Cércoles s'han classificat per la final del relleu 4% d'estil mixt. L'equip que ha fet rècord d'Espanya i nedarà la final aquest vespre quan passin uns minuts de les 8. Sentim, primer de tot, Nil Cadavall.
21: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
19: Abans tindrem les semifinals dels 100 lliures amb el català Luca Huck, que aquest matí ha acabat tercer a la seva sèrie.
23: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
19: També aquest vespre la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, disputarà la final dels 200 esquena. A l'Europeu de l'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Espluga, Jaume Jaime Guerra, ha disputat la final del salt de llargada. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, s'ha classificat per les semifinals del 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'1, 58-52, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals del 800 metres dijous al migdia.
24: Sabia que la carrera seria ràpida. Sí, solo hacía falta, pues, bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida. Y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
19: Més resultat d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després que ha fet cinquè a la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres un cop acabat penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquè de la seva semifinal.
26: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda. Ya era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno. Veces que sale, veces que no. Me lo he disfrutado, que creo que también es importante. Y eso.
16: Trescat Info.
19: El Barça d'handbol ha començat l'estatge de pretemporada a Andorra i ha tres incorporacions, Sergi Hernández, Janus Marasson i Oriol Sanfelipe. Els blaugranes jugaran el primer amistós dissabte contra el Nordholm alemany. L'única absència és la d'Adrián Sola, que acaba de disputar l'Europeu Sud-18 amb la selecció espanyola. El Barça d'handbol s'estrenarà 4 dies en camp i després viatjarà a Alemanya, on hi disputarà el torneig amistós que d'abans dèiem, l'anomenat Premier Cup. Jugaran dissabte contra l'anfitrió, el Nordholm Lingheim, de les Bundesliga 2, i el diumenge disputaran un altre partit contra el FC Berlín o bé el PSG.
0: Són 6:15. A aquesta hora actualitzem la situació del trànsit. Equip viari.
15: Retencions a aquesta hora a la B20 al Prat de Llobregat en sentit Castelldefels. Precaució en aquest punt perquè només hi ha un carril obert, i a la Nacional 2 de la Jonquera al Pertús, direcció França.
0: Dimarts 11 d'agost de 2026. Avui a 3CAT Info us destaquem que el terratrèmol de Colòmbia hauria causat més de 200 morts i més d'un miler de ferits fins ara. Les tasques de rescat no han parat en tota la nit. El govern espanyol, mentrestant, assegura que no consten ni morts ni ferits de nacionalitat espanyola, però hi ha més de 160 ciutadans que no han pogut localitzar. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol, i també el seu compromís perquè la situació no torni a repetir-se. Això amb la por d'una nova entrada massiva promoguda a través de les xarxes socials. El ministre alerta els migrants que, si ho fan, estaran abocats al fracàs. I l'Ajuntament de Barcelona incorporarà un centenar de noves càmeres de videovigilància abans que acabi l'any en diversos punts de la ciutat. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, vol reforçar així la vigilància a la via pública en previsió de superar el 500.000 de noves càmeres el 2027. Són alguns dels temes més destacats. A partir d'ara també sentirem els veïns de Sort, al Pallars Sobirà, que aquest estiu no poden banyar-se al riu Noguera Pallaresa per culpa d'unes obres. Fa molta calor, voldrien refrescar-se, però no poden perquè hi ha maquinària treballant a la vora de l'aigua. Estan remodelant la zona d'aigües braves de cara al campionat del món de piragüisme que hi faran l'any vinent. I també repassarem d'aquí una estona alguns dels concerts que es fan avui a diversos llocs de Catalunya. Ja sabeu que en aquesta època de l'any hi ha multitud de festivals d'estiu i això omple l'agenda de concerts. Avui amb noms com Sopa de Cabra, Rosario o Carlos Núñez, entre d'altres. I en esports, què destaquem, Eduard Solà?
19: Doncs que el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. L'extrem suec passarà pel quiròfan els pròxims dies. Mentrestant, Marc Casador i Héctor Forç s'han entrenat al marge dels companys del Barça per precaució. El club també vol que surtin Forç cedit i Casador traspassat. Koundé s'ha incorporat avui i demà ho faran la resta de mundialistes.
0: Pel que fa al temps, esperem una tarda de ruixats aquestes pròximes hores al Pirineu, on poden ser localment intensos el Ripollès i la Garrotxa. També es pot escapar algun ruixat puntual al massís dels Ports. A la resta de Catalunya tenim i tindrem un ambient molt càlid amb unes temperatures màximes que tocaran els 38 graus a les terres de Ponent. Ara passen 3 minuts a 6:15 de la tarda. Colòmbia s'ha llevat amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys al país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes, per ara el sisme ha fet 169 morts i almenys 660 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, que és a l'oest del país. Informa l'enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
3: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer. Una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
4: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre dos columnas.
5: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida.
1: y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
6: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la, una ciudad zombie, la verdad. Es muy triste.
3: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
14: Pel que fa a ciutadans catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest terratrèmol. Tot i això, hi ha més de 160 ciutadans de nacionalitat espanyola amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. En relació encara amb les conseqüències d'aquest terratrèmol, Brussel·les ha activat els satèl·lits europeus Copernicus per ajudar en les tasques de rescat a Colòmbia. Es preveu que el servei pugui proveir mapes i determinar la magnitud dels danys en infraestructures i habitatges per poder donar suport en els treballs d'auxili dels afectats. Kaya Kallas, altre representant per la política exterior de la Unió, diu que estan coordinant els consulats dels països europeus perquè prestin assistència directa als ciutadans comunitaris que són en aquell país. La Comissió Europea també ha aprovat donar una primera assignació de 100.000 euros de suport a les operacions d'assistència a Colòmbia.
2: 3CAT Info.
14: El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, destaca la plena col·laboració amb el Marroc pel retorn immediat dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta fa uns dies i perquè no es torni a repetir una situació com aquella. Álvarez adverteix que retornarà tots els que posin els peus a l'estat espanyol, això davant l'amenaça d'una nova allau migratòria que està circulant per les xarxes socials. Madrid, Paula Brujats.
8: En estos momentos...
9: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entre Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
8: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
9: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
10: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
9: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
16: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
9: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol el rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
14: Gràcies, Paula. De l'àmbit internacional, el Parlament d'Hongria ha escollit András Baca nou president del país. No hi havia cap dubte que sortiria elegit perquè el partit pro-europeu TISA ja té una majoria de 2/3 i fins i tot el resultat final ha superat aquesta xifra, 140 vots a favor i 6 en contra. Els 53 diputats de la formació de l'exprimer ministre no hi han participat. Baca, de 73 anys, havia estat president del Tribunal Suprem, càrrec que va ocupar fins que el 2011 va ser destituït per Viktor Orbán per defensar la independència judicial. El primer ministre, el conservador Peter Magyar, va prometre en la campanya electoral de l'abril destituir tots els alts càrrecs lleials a l'exlíder holandès per restituir l'estat de dret. I l'enviament de drogues a través de drons a les presons de França és una tendència que va a més. Ho demostren les xifres de la gendarmeria, que ha reconegut 1.800 entregues en 2 mesos en un centre penitenciari al centre de França. L'any passat es van detectar 5.000 vols a totes les presons franceses, una xifra que multiplicava per 6 la de l'any anterior. La policia ha posat sistemes de detecció de drons i en una operació per desmantellar una xarxa de distribució ha detingut 5 persones, entre els quals un menor. Els funcionaris de presons han explicat a l'agència France Press que aquestes entregues es fan de nit, amb la qual cosa se sent l'aparell, però no es veu ni se sap a quina cel·la va. A més, temen que en un futur s'hi puguin fer arribar altres materials, com armes, per exemple. Al gener es va detenir un exreclús que dirigia una banda per fer enviaments a presons del nord de França. Els ingressos d'aquesta organització superaven els 2 milions d'euros. I de tornada a casa nostra, el Parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica de Montjuïc són alguns dels punts de Barcelona que tindran més càmeres de videovigilància quan s'acabi l'any. En total, l'Ajuntament de Barcelona preveu incorporar prop de 100 càmeres aquest 2026. N'hi haurà, per exemple, a l'Anella Olímpica, 30 noves càmeres, o la Fira de Bellcaire i Fortpianc, amb 30 videocàmeres més. Pel que fa al Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, l'Ajuntament afirma que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans que morís a trets un menor d'edat, a principis de juliol. Des del consistori consideren que les zones que s'han de reforçar són les que aglutinen una gran concentració de persones, on hi ha més activitat delictiva, i també espais que podrien ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista.
7: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
14: Era el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que, per cert, garanteix, assegura, confirma que aquest sistema de videocàmeres té totes les garanties jurídiques perquè no incorpora tecnologies de reconeixement facial ni tampoc intel·ligència artificial.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
14: Ara ens anem al Pirineu, al Pallars Sobirà. A la capital de la comarca, a Sort, hi ha malestar veïnal a causa de les obres de remodelació de l'estadi d'estil lliure de caiac. L'Ajuntament considera que aquestes obres són superimportants, són imprescindibles per poder acollir el Campionat del Món de Piragüisme d'Aigües Braves, que es farà l'any vinent, però la conseqüència és que això impedeix fer ús d'un tram del riu. Això ha generat, com dèiem, queixes entre usuaris, veïns i visitants. Anem a Sort, Pau Rovira.
11: L'actuació culminarà la remodelació iniciada l'any 2019 i convertirà l'estadi en un equipament de referència internacional per a la pràctica del caiac freestyle. El projecte forma part de les inversions vinculades al Mundial del 2027. Les obres, però, afecten un tram d'uns 200 metres aigües avall de l'estadi i es mantindran durant aproximadament 5 mesos. Els veïns lamenten no poder-hi accedir.
12: Fatal, perquè nosaltres cada any anem a banyar-nos a aquell riu.
13: Amb la calor que estem passant, és molt indignant.
12: Si fa molta, molta, molta calor i no tens piscina, doncs no hauríem de tancar el riu.
11: El sector turístic també se'n ressent. Florida Dulcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura de la comarca.
18: Nosaltres estem molt contents de que es faci aquesta instal·lació. Dit això, fa 4 anys que hi havia aquest campionat del món i durant aquest temps crec que es podia buscar unes dates d'executar aquestes obres que no perjudiquessin el sector turístic com ens estan fent.
11: L'Ajuntament, de la seva banda, admet les molèsties, especialment en plena temporada d'estiu, però assegura que no hi havia marge per executar els treballs en una altra època. És l'alcalde de Sort, Baldo Ferrer.
22: El de gel, ens trobem que són èpoques amb les que no es pot entrar al riu, també ens trobem que amb els permisos per entrar al medi natural i després amb què ho has de coordinar amb l'època de fresa de la truita.
11: Les obres duraran encara 5 mesos més.
14: Ens anem ara a l'aeroport del Prat de Barcelona, on ja fa una setmana que va començar la vaga indefinida de Ground Force, el personal de terra, i això continua complicant encara ara l'operativa. Recordem-ho, en plena temporada alta turística. Segons el sindicat CGT que convoca la vaga, en una setmana s'han cancel·lat 150 vols entre els de sortida i els d'arribada, i cada dia hi ha una vintena de vols amb retards de més d'una hora i mitja. Pel que fa a les maletes, asseguren que n'hi ha entre 2.000 i 2.500 a terra perquè no les han embarcat. La portaveu del sindicat de Ground Force, Esther Garcia, es queixa que l'empresa continua sense voler negociar i, a més, diu, vulneren el dret de vaga.
25: Si no t'encarregues durant el teu dia a dia de fer certes feines i estàs fent unes altres, per què serà? Et posen, per exemple, a treballar, a fer una tarea d'un vol no protegit. No. La persona que té un servei mínim i que ha de vindre a treballar obligatòriament només pot treballar o fer tarees de vols protegits.
14: La vaga del personal de terra és indefinida. Recordem que protesten per les condicions de salut laboral i el deteriorament en la prevenció de riscos laborals. I unes obres que han començat avui tallen i obliguen a fer en autobús un tram de les línies del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius que cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià, a Barcelona, on s'està refent la zona de vies i, per tant, no hi circulen els trens. Molts passatgers no estaven al cas d'aquestes obres que han començat avui fins que s'han trobat amb les afectacions o amb els informadors que adrecen els usuaris cap a aquests autobusos. A les hores de més afluència, els passatgers han hagut d'esperar per agafar-los, tot i que són freqüents. En altres moments, amb menys usuaris, eren els autobusos els que s'havien d'esperar o que marxaven gairebé buits.
15: No tengo idea. Si llego y me cuento con la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
17: Me tocó esperar abajo en Provenza, en la nebulosa, hasta que una chica cualquiera me dijo que tenía que venir aquí.
20: Avui vaig, me adapto y bé, entenc que és més lent, perquè hi ha semàfors i tot això, i bueno, vaig a fer una prova.
21: Voy a llegar tarde, pero bueno, lo que toca.
14: Aquestes obres dels ferrocarrils de la Generalitat també afecten la circulació de vehicles a la Via Augusta de Barcelona. S'han hagut d'eliminar alguns carrils en aquest carrer entre Madrazo i Ganduxer. Uns treballs que duraran fins al 23 d'agost.

0: La previsió amb el Néstor Gómez.
1: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per alguns ruixats que descarreguen a punts del Pirineu i que poden ser localment intensos al Pirineu més oriental, especialment cap al Ripollès i també cap a la Garrotxa. Unes precipitacions que tenen encara continuïtat i recorregut fins a arribar aquest vespre o primera hora de la nit, moment en el qual es desfaran. Per una altra banda, també cap al massís dels Ports, no descartem que arribin alguns ruixats dels que ara mateix es mantenen actius a l'interior de Castelló, cap a la comarca dels Ports, i que pot arribar també al massís dels Ports, només a aquesta zona. A la resta del país, tarda assolellada i a la vegada molt càlida. Màximes que estan arribant ja a la xifra dels 38 graus al Pla de Lleida, sobretot a la mateixa ciutat de Lleida. A Mollerussa li falten poques dècimes per arribar als 38 graus, igual que també a les Borges Blanques. De cara a demà, dia especial d'eclipse solar total a Catalunya, doncs especialment cap al sud del país s'espera ambient assolellat, sobretot al matí. A la tarda tindrem possiblement alguns núvols que caldrà acabar d'afinar, però en tot cas res a veure amb les nuvolades que ja hi són avui, fruit de les tempestes que hi ha al massís dels Ports, o també d'aquests darrers dies que també es preveien ruixats i apareixien núvols cap al sistema ibèric. Demà les condicions són força favorables des del Pla de Lleida cap al sud. En canvi, cap al Pirineu i Prepirineu sí que s'esperen demà l'aparició de ruixats dispersos, menys intensos que aquests que ens han acompanyat aquests darrers dies, però sí que a les 8 de la tarda o quarts de 9, moment de l'eclipsi, sí que s'espera que puguin fer una mica la guitza, o bastant la guitza, i caldrà baixar per sota pràcticament de les comarques del Prepirineu. Un eclipsi parcial que es veurà al sector del Pirineu amb dificultats per la presència dels núvols. I tot això, atenció a les temperatures, perquè demà pugen encara més, farà més calor que avui, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a les comarques de Girona i Catalunya Central, i cap a ponent es pot enfilar el termòmetre, igual que al sector de l'interior de les Terres de l'Ebre, cap als 38-39 graus durant les hores centrals del dia.
2: Ara, justament, el Néstor ens parlava sobre les condicions de visibilitat d'aquest eclipsi de demà a la tarda. Serà un moment en què moltes persones voldran ser-ne testimonis i deixar-ne constància d'aquest fenomen, d'aquest eclipsi. Hem parlat amb un fotògraf per saber com podem fer les millors fotografies i què és el que no hem d'oblidar. El primer dubte és si hem d'utilitzar un telèfon mòbil o una càmera. Abans, però, hem de pensar en la protecció. Si els nostres ulls necessiten ulleres, també ens cal un filtre solar pels objectius per evitar que es facin malbé. Ara sí, el fotògraf Pau Benteo ens dona consells si fem servir el mòbil.
3: El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient, has d'aplicar un filtre. En el moment de l'eclipsi no cal, però prèviament a l'eclipsi sí.
2: Pau Benteo també apunta altres mesures que hem de tenir en compte.
3: En el mateix moment tindràs temps de canviar l'exposició. Jo deixaria posada la ISO fixa i el diafragma i jugaria amb la velocitat. Quan es faci fosc, baixem velocitat, perquè d'aquesta manera serà molt més útil. A més, serà el moment de l'eclipsi en el que trauràs el filtre i això et farà canviar l'exposició totalment. Jo crec que tenim prou temps per pujar i baixar velocitat.
2: I una última recomanació passa per no oblidar un bon trípode per garantir l'estabilitat a l'hora de capturar la imatge.
4: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
5: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
4: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
6: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
4: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
2: Ara falten 10 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Falten 3 dies perquè arrenqui la Festa Major del barri de Gràcia de Barcelona, una de les més populars de tot l'any. Els veïns del barri s'afanyen per enllestir els decorats d'aquesta festa que se celebra del 15 al 21 d'agost. Les Festes Majors de Gràcia inclouen 900 activitats per a tots els públics i en alguns casos s'allargaran fins ben entrada la matinada. Ens ho explica el Roc Fargas.
7: Per primer cop a les Festes de Gràcia, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Cadascun ha triat un escenari diferent i es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Per altra banda, els veïns d'un dels barris que acumulen més habitatges d'ús turístic a Barcelona es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
8: Molts veïns que

0: Vivien aquí, ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia. Perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
1: Tot i això, l'objectiu de les associacions és acostar els nouvinguts a la festa major.
0: Una de les feines que tenim nosaltres és ensenyar-li als nous que venen qui som i què fem i per què ho fem. Que més bonic que poder compartir el que es comparteix aquí mentre fem guarnit en una ciutat com Barcelona, poder fer vida al carrer i crear una xarxa i crear una família. Hi ha molta gent de fora que ve aquí, no té amics ni coneix ningú. I aquí, bueno, hi ha molta gent nova aquest any. El que ens agradaria és que continuessin.
1: Al carrer de la Perla esperen un gran nombre de visites de turistes, ja que la inauguració dels decorats cau en festiu. Hem parlat amb la Cristina Alcàntara, cap de guarnits d'aquest carrer.
2: Igual que l'any passat, que van començar en divendres i va haver-hi molta gent, aquest any que també comencen en dissabte, segurament també molts turistes que venen a visitar les festes com els darrers anys. Nosaltres fem la Perla Negra, però fem el vaixell de la Perla Negra, de Pirates del Carib. Fa molts anys hi havia, com nosaltres diem, les olperles. Anava a desaparèixer, llavors van venir fa 5 anys la nova generació. Llavors també, com a celebració, hem fet la Perla Negra.
1: Alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és comprensiva. Bé, la Festa de Gràcia serà aquest cap de setmana, però ara ens centrem en el que passarà avui, en què diversos llocs de Catalunya tornaran a gaudir de música en directe als diversos festivals que se celebren per aquesta època de l'any. Programació molt variada, amb propostes que van del rock català al barroc, passant per la música celta o al pop. Ens ho explica ara l'Adrià Clotet.
3: Sopa de Cabra actua aquesta nit al Festival Terramar de Sitges dins de la gira del 40è aniversari del grup. La banda, un dels referents imprescindibles del rock català, repassarà als Jardins de Terramar els seus grans èxits de 4 dècades de carrera. Rosario torna al Festival Cap Roig per presentar Universo de Ley, un treball discogràfic que és un recorregut per més de 3 dècades de trajectòria. Amb les entrades esgotades, la cantant combinarà versions dels seus primers èxits amb cançons més noves. El cantautor gallec Carlos Núñez porta la seva gaita als cellers de l'Empordà amb Celtic Beethoven, dins del festival Sons del Món. Núñez interpretarà versions de gaita, flautes, arpa i veus de melodies tradicionals irlandeses, escoceses i galeses que Beethoven va tocar al segle XIX. I destaquem, per acabar el festival Jordi Savall, la soprano Núria Rial, juntament amb l'orquestra femenina Les Mocions du Concert des Nacions, dirigida per Jordi Savall, interpretaran aquest vespre al monestir de Santes Creus, a la comarca de l'Alt Camp, un programa d'òpera i concerts de barroc europeu.
1: I la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils acaba amb un balanç satisfactori dels organitzadors. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició amb una quinzena de recitals en què han destacat també concerts com el de Joan Dausà o Siloé. En total, des del 30 de juliol fins ahir, per Cambrils han passat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització. A més, s'ha destacat la bona acollida de dos nous espais que s'han incorporat a l'edició d'enguany, el Club Nàutic de Cambrils i el Parc Samà. Isaac Alvesa, un dels organitzadors, repassa alguns dels moments dels recitals més destacats del festival, dels quals s'han exhaurit les entrades.
5: Siloé, que va ser una de les sorpreses del festival, també el concert de Joan Dausà, l'únic concert a les comarques de Tarragona de la gira Immortals, i el concert del Club Nàutic i del Parc Samà de la Gran Chapelle, un concert també especial per nosaltres perquè era la formació que també ens connectava amb el passat, la formació dirigida a la Gran Chapelle per Albert Recasens, fill d'Àngel Recasens, un dels fundadors del festival, i també amb aquest retorn al Parc Samà.
4: De cara a l'edició de l'any que ve, la voluntat és continuar apostant per la fórmula descentralitzada de concerts en diferents punts del municipi.
1: D'aquí poc més de 4 minuts seran les 6 de la tarda.
6: Esports.
1: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
6: Bona tarda. Luis Enrique no ha volgut parlar del possible fitxatge de Ferran Torres pel PSG a la prèvia de la Supercopa d'Europa que demà juga l'equip francès. A l'extremi del Barça li han preguntat pel debater blaugrana i aquesta ha estat la seva resposta.
7: La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado. Solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
6: Ahir el Barça va rebutjar la primera oferta del PSG pel davanter blaugrana, que demà s'ha de reincorporar als entrenaments. També ho han de fer la resta de mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamín i Ferran Torres. Avui ho ha fet Jules Koundé. El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. L'extrem suec passarà pel quiròfan en els pròxims dies. Bardaggi era un dels jugadors que el Barça volia trobar-li sortida, com també amb Marc Casador i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí i s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que tots dos marxin, Fort en forma de cessió i Casador traspassat. Des d'ahir és oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool, cessió simple fins al 30 de juny del 2027. Avui el central uruguaià, que té contracte amb el Barça fins al 2031, s'ha acomiadat de les seves xarxes socials. Diu, després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, aprenentatges i sobretot moltes persones, sempre agraït culers. Més futbol, el Badalona Wiman de la Lliga F ha anunciat el seu 8è fitxatge a la migcampista defensiva Calu Chiniere, jugadora de 20 anys que prové del Llevant. Calu va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria.
8: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
6: Pendents d'aquesta tarda vespre de diverses finals amb catalans tant a l'europeu de natació de París com a l'europeu de l'atletisme a Birmingham, Anglaterra. A l'europeu de natació de París, els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han classificat per la final del relleu 4% estils mix. L'equip ha fet rècord d'Espanya i nedaran la final aquest vespre quan passin uns minuts de les 8. Sentim Nil Cadavall.
9: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
6: També tenim les semifinals dels 100 lliures amb el català Luca Huck, que aquest matí ha acabat tercer a la seva sèrie.
10: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovich, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
6: També aquest vespre la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, disputarà la final del 200 esquena. I a l'europeu de l'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues, Jaime Guerra, de disputar la final del salt de llargada. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, s'ha classificat per les semifinals del 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps de 1:58.52, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia.
11: Sabia que la carrera seria ràpida. Sí, solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida. Y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
6: Mentrestant, l'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després que ha fet cinquè a la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, un cop acabat penúltim de la seva sèrie, i la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 tanques.
12: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda, ya era un poco la rítmica que veníamos planeando, es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo, y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno.
13: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 6. I com sempre a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Clàudia Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs a aquesta hora destaquem una nova incidència a la carretera C66 entre Fontcoberta i Banyoles. Atenció, es troba tallada en sentit Girona perquè s'està retirant un camió que s'ha incendiat aquest matí.
0: El nou balanç del terratrèmol d'ahir a Colòmbia eleva 240 els morts pel sisme. Hi ha més d'un miler de ferits. Els equips de rescat busquen persones sota la runa i el govern espanyol afirma que intenta localitzar 164 ciutadans que fins ara no ha trobat a Colòmbia. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la depulsió immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i també el seu compromís perquè la situació no es torni a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda a través de les xarxes socials, Álvarez alerta als migrants que poden estar abocats al fracàs. L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial per l'eclipsi en un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. A Lleida, la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi de demà perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies de la ciutat i també òptiques. Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. El president dels Estats Units ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. A partir de demà es començarà a aplicar una nova normativa europea per als envasos. L'objectiu és reduir l'impacte ambiental dels residus i impulsar la reutilització i recol·lecta també dels recipients. Aquesta regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I l'església de Sant Llorenç de Das, a la Cerdanya, torna a obrir les portes després d'una reforma integral i ho fa decorada amb frescos inspirats en els Perseids. És obra d'un artista del poble.
2: Esports. Luis Enrique no ha volgut parlar del possible fitxatge de Ferran Torres pel PSG a la prèvia de la Supercopa d'Europa que juga demà l'equip francès. Ahir el Barça va rebutjar la primera oferta pel davanter blaugrana que demà s'ha de reincorporar als entrenaments. També s'han de reincorporar la resta de mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo i Lamin. Marc Casador i Héctor Fort s'han entrenat al marge dels companys del Barça per precaució. El club vol que tots dos surtin fort cedit i Casador traspassat. A l'europeu de l'atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 de dijous. A l'europeu de natació de París, aquest vespre, final del relleu 4% estil mixt, amb Nil Cadavall, Irene Cércoles i semifinal dels 100 lliures amb Luca Huck.
0: I ens falta el temps. Una tarda més, els ruixats descarregaran durant les pròximes hores al Pirineu. Poden ser localment intensos també al Ripollès i a la Garrotxa. També se'n pot escapar, però, algun de ruixat al massís dels Ports. Ambient molt càlid, les màximes més altes han tocat els 38 graus a Ponent.
3: Trescat Info.
0: 6 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: La xifra de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia puja ja a 240, segons les autoritats locals. S'espera que aquest nombre, però, continuï augmentant a mesura que les unitats de rescat recuperin cossos d'entre les runes. A l'espera que el govern colombià actualitzi, però, el balanç oficial de les víctimes i danys, també consten més d'un miler de ferits. Hi ha més de 5.000 edificis esfondrats, inclosos també els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, que és a l'oest del país. El govern ha acabat ara d'estrenar de Belardo de l'Espriella ha decretat l'estat d'emergència. Ha enviat especial a Bogotà, Colòmbia. Joan Biosca.
4: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer, una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
5: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre 2 columnas.
6: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
7: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad, una ciudad zombie, la verdad, es muy triste.
4: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat, està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
0: Pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni tampoc ferits a causa d'aquest terratrèmol. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
0: La Generalitat, per la seva banda, ha assegurat que tampoc té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que viuen de forma permanent a Colòmbia o bé de turistes catalans que ara mateix estan de viatge al país. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha explicat a 3Cat Info que s'està en contacte constant amb la delegació del país i amb els casals catalans i també demana que a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia es posin en contacte amb els canals oficials.
9: Pensem que és més aviat una qüestió d'incomunicació. Per això és important anar passant els missatges, com estem fent a través de la nostra delegació, del govern de la Generalitat a Colòmbia, a través de l'Agència Catalana de Cooperació, a través de les xarxes socials, perquè totes aquelles persones que es trobin a Colòmbia i que no són residents permanents, doncs, d'alguna manera ens facin saber que estan bé.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, destaca la plena col·laboració amb el Marroc pel retorn immediat dels migrants que van entrar il·legalment a Ceuta i també perquè no es torni a repetir una situació similar. Álvarez adverteix que retornarà tots els que posin els peus a l'estat espanyol davant l'amenaça, recordem, d'una nova allau migratòria impulsada a través de les xarxes socials. Madrid, Paula Brujats.
10: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entre Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
8: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
10: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Es retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
11: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
10: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
12: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
10: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
0: Tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, també a les màfies i als traficants de persones. Doncs bé, Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que també inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta. L'objectiu és evitar que grups criminals incitin a migrants a travessar la frontera de forma irregular utilitzant informació falsa, segons ha informat a X la vicepresidenta de la Comissió, Hena Virkkunen. En aquest mateix sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. Cal recordar que un dels factors detonants de l'entrada de 70.000 persones a Ceuta va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol que prohibia les devolucions en calent de migrants que arribessin nedant fins a Espanya. Aquesta sentència va córrer a gran velocitat per les xarxes, amb el contingut distorsionat i a través de vídeos virals. Doncs bé, la Comissió Europea intenta ara fer arribar missatges clars a l'opinió pública i insisteix que els migrants seran retornats, tal com explica Ariadna Podestàs, la portaveu de la Comissió.
13: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
0: I des d'Europa continua també la pressió de determinats països perquè s'implantin mesures de control més dràstiques. Una pressió que lideren Itàlia i Dinamarca. En una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la regularització massiva del govern de Pedro Sánchez. Creu que posa en perill l'espai Schengen i que es pot repetir l'escenari del 2015, quan més d'un milió de sirians van entrar en poc temps a Europa. Doncs bé, el Ministeri d'Igualtat espanyol insta la Fiscalia a actuar per la crida d'un diputat de Vox a caçar els immigrants que van aconseguir entrar a Ceuta. La Moncloa creu que les declaracions poden ser constitutives d'un delicte d'odi i ha demanat al Ministeri Públic que ho estudiï. El moviment se suma a les diverses denúncies de la Fiscalia que ja ha rebut contra José María Figaredo per paraules com aquestes.
14: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta a donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El govern espanyol també ha demanat analitzar aquest cas a l'Autoritat Independent per la Igualtat de Tracte. Han localitzat un cos sense vida a la zona on es buscava des de dissabte un parapentista a Àger, a la Noguera. La víctima està encara, però, pendent d'identificar. Els bombers van rebre l'avís dissabte a la nit, quan hi havia un parapentista de 56 anys que havia anat a fer l'activitat en aquesta zona del Montsec al matí i no havia tornat. Els bombers van fer una primera recerca per terra, sense èxit, i durant tot el diumenge van pentinar tots els sectors de recerca des de l'últim punt del virament, al cim de Sant Alís, al Montsec d'Ares, i els bombers van acabar suspenent, però, la recerca fins a rebre nous indicis. Doncs bé, ahir els bombers van rebre informació d'uns testimonis que havien vist el parapentista remuntant el fort vent que bufava i es dirigia cap a l'embassament de Terradets. Avui al migdia han localitzat una vela de parapent a prop del cingló de la Grallera, entre Àger i Vilanova de Meià, i també un cos sense vida que podria ser compatible amb el parapentista. I més qüestions. L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial de l'Eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà també amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Avui a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'Eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un polsador al parc de l'Amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'Eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
16: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tàrraco. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
15: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
0: És pràcticament un quart de set i, com sempre, a aquesta hora ens aturem per fer un cop d'ull a les carreteres, també al transport públic, i actualitzar la previsió meteorològica. Com sempre, però, comencem per l'estat del trànsit. I tots els detalls els té, com sempre, la Clàudia Serra. Bona tarda.
1: Bona tarda. A aquesta hora, una nova incidència afecta la 2 a Bell-lloc d'Urgell. Hi ha retencions en sentit Lleida perquè un camió ha perdut càrrega i obliga a tallar un carril en aquest punt. La C66 entre Fontcoberta i Banyoles, recordem, es troba tallada a sentit Girona perquè s'està retirant un camió que s'ha incendiat aquest matí. I retencions encara a la Nacional 2 de la Jonquera al Pertús en sentit França i a l'àrea de Barcelona. A la ronda de dalt d'Horta a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron en sentit Besòs, en aquest cas per unes obres que tallen un carril en cada sentit de la marxa.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: Tarda assolellada a gran part del país, però també hem de parlar de ruixats i de tempestes que descarreguen a punts del Pirineu, especialment cap a la Cerdanya, també cap al Ripollès, i unes precipitacions que cap al Ripollès o la Garrotxa poden ser intenses durant les properes hores, descarregar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. A la resta del país, ampli domini del sol i només també cap a l'extrem sud de Catalunya, cap a les Terres de l'Ebre, però sobretot cap al Massís dels Ports, no descartem que arribi també al algun ruixat i alguna tempesta. Tempestes que descarreguen amb intensitat a l'interior de Castelló i que poden arribar també al massís dels Ports. A la resta del país, cel serè i una tarda de molta calor. Un dia més, les temperatures han tornat a assolir valors de 38 graus a Catalunya. És el cas de Vallfogona, de Balaguer, de Lleida, de gairebé Mollerussa i també de les Borges Blanques, que s'han quedat a poques dècimes dels 38 graus. Tot això avui, de cara a demà, dia de l'eclipsi, matí de sol amb alguns núvols poc importants cap als dos extrems del país, cap a l'àrea del Massís dels Ports o també cap a l'àrea de l'Empordà, i destaquem a la tarda. A la tarda s'espera que al nord del país, cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, arribin alguns ruixats. Seran més febles que els d'avui, ruixats dispersos que quedaran concentrats en aquesta zona i que sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial des de l'àrea del Pirineu o del Prepirineu. En canvi, un eclipsi que es podrà veure pràcticament a la perfecció des de l'àrea del Pla de Lleida amb el cel pràcticament serè i caldrà veure el que passa cap a les Terres de l'Ebre. Ara per ara, cap a l'àrea de la Terra Alta, sembla que estarà força serè i veurem si a la façana costanera hi haurà algun núvol que pugui dificultar la visibilitat de l'eclipsi total. En tot cas, la perspectiva són bones comparades amb el temps que hem tingut aquests darrers dies de ruixats i de tempestes. Això sí, demà compta amb les temperatures perquè encara pujaran més que les d'avui i s'esperen valors de 38 graus cap a les Terres de l'Ebre i 39 cap a Ponent.
0: Obrim plana internacional. Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. I ha obligat també a vincular aquestes vacunes amb l'autisme. Amb la nova ordre executiva, l'administració de vacunes contra la grip, la Covid, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis, doncs, s'hauran de decidir ara als Estats Units en funció dels criteris de risc o bé d'una valoració compartida entre pares i metges. Donald Trump ha impulsat aquesta mesura juntament amb el nou secretari de Salut, l'activista antivacunes Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació de la vacuna triple vírica, de la qual ha qüestionat també la seguretat. El president dels Estats Units ha vinculat aquesta vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Donald Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
18: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
0: L'Organització Mundial de la Salut, però, defensa el procés científic per determinar els calendaris d'immunització dels nens, que assegura que provenen de més de 60 anys de recerca. A Catalunya, les vacunes no són obligatòries, però sí recomanades per la Societat Catalana de Pediatria i el Departament de Salut, que de fet les finança al 100%. El calendari vacunal sistemàtic, des del naixement fins a l'adolescència, en recomana 13 i varien segons cada comunitat autònoma. Les últimes incorporacions que s'han fet a Catalunya són les de la grip, només per als nadons fins als 6 anys, i l'anticòs mononucleal contra el virus respiratori sincicial, que causa la bronquiolitis en nadons. I més qüestions, 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 d'ells a la ciutat de Zaporíjia i edificis incendiats també al centre de Kiev, la capital. Zelensky ha acusat Moscou d'utilitzar míssils balístics nord-coreans en els atacs que s'han produït l'endemà tot just que Ucraïna perpetrés el bombardeig més mortífer contra Rússia dels últims 2 anys de la guerra. A Rússia, en el terreny polític, la decisió d'expulsar de les eleccions parlamentàries del setembre Yabakla, l'únic partit antiguerra, s'explica pels bons resultats que estava obtenint en les enquestes. Segons els analistes, la formació tenia opcions, de fet, d'entrar al Parlament, i això és el que ha desencadenat aquest atac de pànic del Kremlin. Moscou, Cristina Solias.
19: Les autoritats havien permès inicialment que Yabloka participés a les eleccions perquè, d'aquesta manera, esperaven dividir el vot liberal. Confiaven que no superés el tall del 5% i que, per tant, quedés fora de la Duma. Segons explica Catalunya Ràdio, el politòleg Oleg Ignatov, el règim pretenia demostrar que les posicions pacifistes eren residuals.
20: El que ha passat amb Yabloka és que un dels relats d'aquestes eleccions havia de ser una campanya contra els terroristes i partidaris d'un acord amb Occident en males condicions per a Rússia, però en algun moment alguna cosa ha sortit malament.
19: Ara bé, segons mitjans opositors, en l'última setmana Yabloka va arribar a fregar el 10% en intenció de vot. A més, molts joves van fer virar els vídeos a les xarxes mostrant una poma, perquè en rus Yabloka vol dir poma. Ignatov creu que, davant d'aquest escenari, l'Estat s'ha volgut curar en salut.
20: Ningú al Kremlin s'ha volgut arriscar, ningú vol sorpreses, ningú vol que la situació quedi fora de control, encara que sigui a petita escala. Tothom vol que la imatge dels resultats faci patxoca.
19: Un resultat que faci patxoca vol dir que el 20 de setembre el partit de Putin, Rússia Unida, obtingui una gran majoria. Els analistes no dubten que ho aconseguirà gràcies a la manipulació electoral, però alhora adverteixen que també necessita que els russos legitimin les seves polítiques a les urnes.
0: I el Parlament d'Hongria ha escollit András Baca, nou president del país. No hi havia cap dubte que sortiria elegit perquè el partit pro-europeu TISA té una majoria de 2/3 i fins i tot el resultat final ha superat aquesta xifra, 140 vots a favor i 6 en contra. Els 53 diputats de la formació de l'ex-primer ministre no hi han participat. Baca, de 73 anys, havia estat president del Tribunal Suprem, càrrec que va ocupar fins que el 2011 va ser destituït per Orbán per defensar la independència judicial. El primer ministre, el conservador Peter Magyar, va prometre en la campanya electoral de l'abril destituir tots els alts càrrecs lleials a l'ex-líder hongarès per redistribuir l'estat de dret. I més qüestions. El govern de la República Democràtica del Congo xifra en més de 2.000 els morts per Ebola confirmats, de manera que el brot declarat a l'est del país el 15 de maig està ja molt a prop de convertir-se en la segona epidèmia d'aquest virus. És el més letal de la història registrada fins ara al Congo. Segons l'últim butlletí del Ministeri Congolès de Comunicació, amb dades recopilades fins al 9 d'agost, s'han registrat fins ara prop de 4.400 casos confirmats d'Ebola, cosa que situa la letalitat en el 46%. Hi ha més de 700 pacients ara mateix en aïllament o bé hospitalitzats i uns 870 han aconseguit recuperar-se de la malaltia. I també us expliquem que a partir de demà, 12 d'agost, es començarà a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, de cartró o bé de vidre. Roger Santaló.
21: A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
22: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
21: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
23: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases cuando ahora mismo, pues, sobre todo lo de plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
21: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
0: I abans dels esports, una darrera qüestió. Das, de la Cerdanya, torna a obrir les portes a la seva església i ho fa 7 anys després. Joaquim Albalate.
2: El temple, construït el 1901, s'ha sotmès a una rehabilitació integral després de 7 anys tancat pel seu mal estat, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure. La principal novetat són uns frescos inspirats en la pluja d'estels de Sant Llorenç, el patró de la parròquia, obra de l'artista local Penélope Clot.
5: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les Perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any i acaba amb col·laboració amb la meva germana, que és ceramista. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
2: La idea de pintar l'església va sorgir d'un somni de la mateixa artista. L'execució s'ha allargat 2 mesos i s'ha fet contrarrellotge per poder estrenar l'obra just ahir, durant la festa major de Das.
0: Esports. Pau Dax, bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí al Barça, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès. Qui sí que ha marxat del Barça és Ronald Araujo, després que ahir es fes oficial la seva cessió al Liverpool per una temporada. Es tracta d'una cessió simple fins al 30 de juny del 2027. Avui el central uruguaià, que té contracte amb el Barça fins al 2031, s'ha acomiadat a les seves xarxes socials amb el següent missatge: després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, aprenentatges i sobretot moltes persones. Sempre agraït, culer. Parlem ara de la Lliga F, perquè el Badalona Women ha anunciat el seu 8è fitxatge, la migcampista defensiva Calu Chinyere, jugadora de 20 anys que prové del Llevant. Calu va jugar també al Betis i és internacional sub-20 amb Nigèria.
7: Quan vaig saber que vindria a Badalona, em vaig emocionar moltíssim. Tinc un esperit positiu i em sentia optimista. Em deia a mi mateixa que hi aniria i que tot sortiria bé. Tinc una mentalitat positiva. Sé que tot anirà bé i que aquesta temporada serà millor.
6: I encara en futbol, demà es disputarà la final de la Supercopa d'Europa, que enfrontarà el Paris Saint-Germain, campió de l'última Champions, i l'Aston Villa, guanyador de la darrera Europa League. El tècnic dels parisencs, Luis Enrique Martínez, ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
24: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace 2 días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
6: El tècnic asturià no ha volgut parlar de Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del jugador pel PSG. Pendents aquesta tarda vespre dels europeus de natació de París i l'europeu d'atletisme de Birmingham. Al campionat europeu de natació, en uns minuts, la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, nadarà la final dels 200 metres esquena, després de classificar-s'hi ahir. Els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles disputaran, quan passin pocs minuts de les 8 del vespre, la final del relleu 4x100 metres estils mixt. Ho faran després de classificar-se amb un equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya nedant en 3 minuts, 45 segons i 87 centèsimes. Sentim Nil Cadavall.
25: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto d'entrada a la final está muy bien.
6: Abans, poc després de 8:15, el sitgetà Luca Hook disputarà les semifinals dels 100 metres lliures després d'haver acabat tercer en la seva sèrie classificatòria aquest matí a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a Anglaterra. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha de disputar la final del salt de llargada a 10:15. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjan s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia.

0: Són 6:45. De seguida repassem els principals titulars d'aquesta hora, però abans comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Clàudia Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. A aquesta hora les retencions més destacades són a l'A2 a Bell-lloc d'Urgell, en sentit Lleida, perquè un camió ha perdut càrrega. Hi ha un carril tallat en aquest punt. I a la Nacional 2 de la Jonquera al Pertús, sentit França.
0: El nou balanç del terratrèmol d'ahir a Colòmbia eleva 240 els morts pel sisme. Hi ha més d'un miler també de ferits. Els equips de rescat busquen persones sota la runa i el govern espanyol afirma que intenta localitzar 164 ciutadans que fins ara no ha trobat a Colòmbia. El Ministeri d'Afers Estrangers espanyols destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels migrants que van entrar il·legalment a la ciutat de Ceuta a finals del mes de juliol i el seu compromís també perquè la situació no es torni ara a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda a través de les xarxes socials, Álvarez alerta els migrants que estan abocats al fracàs. I fins les 7 en punt, més notícies. Un canvi de patró en el vent obre ara la possibilitat als bombers d'intentar frenar l'evolució del foc a Niebla, Huelva, que ja ha afectat 25.000 hectàrees. Tot i això, les autoritats alerten que la situació continua sent molt complicada i les taxes d'extinció duraran dies. Un altre incendi a Osca ja afecta 4.000 hectàrees i obliga a desallotjar més de 5.000 persones. I també us detallarem el dispositiu de trànsit i Mossos de cara a demà, quan es preveu que la mobilitat sigui molt alta per veure l'eclipsi. Demanen avançar els desplaçaments i, sobretot, no aturar-se al volant per observar aquest fenomen. També us explicarem que el Teatre Auditori Mestre Benages de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, començarà a ser una realitat a partir del mes que ve. És quan es preveu que comencin ja les obres de construcció d'aquest equipament que es va plantejar fa 3 anys. I en esports, Pau Dac, què podem destacar?
2: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous. I a l'Europeu de Natació de París, aquest vespre final de relleu 4% estils mixt amb Nil Casadevall i Irene Ciércoles i semifinal de 100 lliures amb Luca Hugh.
0: I només ens falta el temps. Una tarda més, els ruixats descarregaran durant les pròximes hores al Pirineu. Poden ser localment intensos també al Ripollès i a la Garrotxa. I també se'n pot escapar algun de ruixat al massís dels Ports. Ambient, però, molt càlid. Les màximes més altes han tocat els 38 graus a Ponent. Dos quarts i tres minuts de set. La xifra de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia puja ja a 240, segons les autoritats locals. S'espera, però, que aquest nombre continuï augmentant a mesura que les unitats de rescat recuperin cossos d'entre les runes. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i danys, també consten més d'un miler de ferits. Hi ha també més de 5.000 edificis esfondrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, que recordem és Chocó, a l'oest del país. I el govern, acabat d'estrenar, de Belardo de las Priella, ha decretat ja l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
3: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer, una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
4: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre dos columnas.
5: Impresionante la verdad lo que está sucediendo y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
6: fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad una ciudad zombie, la verdad. Es muy triste.
3: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
0: Doncs pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals, tampoc ferits, a causa d'aquest terratrèmol. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i de moment no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
0: I per la seva banda, la Generalitat de Catalunya ha assegurat que tampoc té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que viuen de forma permanent a Colòmbia o bé de turistes catalans que ara mateix estan de viatge al país. El conseller d'Exterior Exterior, Jaume Dux, ha explicat a 3Cat Info que s'està en contacte constant amb la delegació del país i també amb els casals catalans. I també demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia es posin en contacte amb els canals oficials.
8: Pensem que és més aviat una qüestió d'incomunicació. Per això és important anar passant els missatges, com estem fent a través de la nostra delegació, del govern de la Generalitat a Colòmbia, a través de l'Agència Catalana de Cooperació, a través de les xarxes socials, perquè totes aquelles persones que es trobin a Colòmbia i que no són residents permanents, doncs, d'alguna manera ens facin saber que estan bé.
9: 3Cat Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, destaca la plena col·laboració, ha dit, amb el Marroc pel retorn immediat dels migrants que van entrar il·legalment a Ceuta i perquè ara no es torni a repetir una situació similar. Álvarez adverteix que retornarà tots els que posin els peus a l'estat espanyol davant l'amenaça d'una nova allau migratòria impulsada a través de les xarxes socials. Anem ara cap a Madrid. Paula Brujats.
10: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entre Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
7: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
10: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Es retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
11: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
10: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
12: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
10: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol el rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Salvador Illa ha fet una crida a la prudència en l'accés al medi natural amb motiu de l'eclipsi de demà davant l'alt risc d'incendi del país. El president ho ha dit aquesta tarda des de la Seu Vella de Lleida. És un dels punts habilitats per observar amb seguretat aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Illa ha dit que s'han habilitat 23 punts d'observació arreu del país en un total de 18 municipis. El president del govern ha aprofitat l'acte d'inici de la ruta de l'eclipsi que el portarà aquest vespre a Tarragona per fer una crida a la prudència en l'accés al medi natural.
14: Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I, per tant, una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
13: En l'acte s'ha recordat que s'han repartit 150.000 ulleres arreu del país per observar l'eclipsi amb seguretat. Precisament, la Paeria de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi, perquè s'han exhaurit en bona part de les farmàcies i les òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la ciutat per veure aquest fenomen. Cristina Morón, alcaldessa accidental.
15: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
13: En l'acte que s'ha fet a la Seu Vella s'ha informat que el rei Jaume I, que va ser coronat en aquest recinte, ja va ser testimoni d'un eclipsi solar l'any 1239 i ho va deixar constatat.
0: I tot seguit una informació que ja us avançàvem al sumari. Us detallem el dispositiu del Servei Català de Trànsit que ha preparat de cara a demà per aquest especial eclipsi. Hi haurà 20 punts d'observació, amb especial atenció al Delta. La principal preocupació és l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre. Per això Trànsit aconsella anar a veure l'eclipsi, per exemple, a Ponent. I per als trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant, optar per l'A7 en comptes de l'AP7. L'objectiu és deixar l'AP7 més lliure per als qui es dirigeixen cap al Delta. I per aquest mateix motiu, els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud. En sentit nord hauran d'anar a 80 km/h i pel carril dret. I també hi haurà 4 punts de regulació per adaptar el trànsit segons la situació de cada moment. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana planificar tant l'anada com també la tornada.
16: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes de trànsit, també la comissaria Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
17: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
0: El 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla, perquè es preveu que creixin també el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. Recorden, però, que el 112 és un telèfon exclusiu per emergències i no per consultes d'informació.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un canvi en el patró de vent ofereix per primera vegada l'oportunitat ara d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden, això sí, molts dies de feina per endavant. L'incendi ja ha afectat 25.000 hectàrees. En les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius, 225 dels quals terrestres i aeris, comptant amb el reforç que ha activat també avui el govern espanyol. El conseller de la Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions de vent donen ara una oportunitat als bombers.
18: La planificación del día lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible, porque las amenazas son por todos los lados.
0: Unes amenaces que, sobretot, passen per l'aparició constant de focus secundaris que fan que el foc sigui incontrolable. Tot i això, ha baixat el risc que les flames avancin cap a la província de Sevilla. Fins ara s'ha desallotjat prop de 700 persones. I també continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta unes 4.000 hectàrees i ja ha obligat a evacuar, en aquest cas, 530 persones. El president català, Salvador Illa, ha anunciat que enviarà bombers de la Generalitat per donar-hi suport. I d'altra banda, el foc que va començar divendres a Catí, a la comarca del Maestrat, al País Valencià, ja estaria controlat després d'haver cremat 800 hectàrees. I de seguida actualitzem l'estat del trànsit. Abans, una darrera qüestió. L'home detingut a Marbella per haver matat presumptament la seva parella s'havia denunciat mútuament amb la víctima per una suposada agressió. Cap dels dos va rectificar aquesta denúncia i el cas va acabar arxivat segons el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia. El crim s'hauria comès ahir a primera hora de la tarda a la localitat de San Pedro Alcántara i si es confirma aquest nou crim com un crim masclista, des de principis d'any ja són 36 les dones que han mort a l'estat espanyol a mans de les seves parelles o exparelles. És la xifra més alta des del 2019. Tres quarts de set, comencem per actualitzar l'estat a les carreteres. Clàudia Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Les retencions més destacades d'aquesta hora són a l'A2, a Belllloc d'Urgell, en sentit Lleida. Recordem-ho perquè un camió ha perdut part de la càrrega. Hi ha un carril tallat en aquest punt. També a la Nacional 2, retencions de la Jonquera al Pertús, en sentit França. A l'àrea de Barcelona hi ha lentitud a la Ronda de Dalt d'Horta a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron, sentit Besòs, en aquest cas per obres que tallen un carril en cada sentit. I recordem també

0: tenen encara continuïtat i recorregut fins a arribar aquest vespre o primera hora de la nit, moment en el qual es desfaran. Per una altra banda, també cap al massís dels Ports, no descartem que arribin alguns ruixats dels que ara mateix es mantenen actius a l'interior de Castelló, cap a la comarca dels Ports, i que pot arribar també al massís dels Ports, només a aquesta zona. A la resta del país, tarda assolellada i a la vegada molt càlida. Màximes que estan arribant ja a la xifra dels 38 graus al Pla de Lleida, sobretot a la mateixa ciutat de Lleida. A Mollerussa li falten poques dècimes per arribar als 38 graus, igual que també a les Borges Blanques. De cara a demà, dia especial d'eclipse solar total a Catalunya, doncs especialment cap al sud del país s'espera ambient assolellat, sobretot al matí. A la tarda tindrem possiblement alguns núvols que caldrà acabar d'afinar, però en tot cas res a veure amb les nuvolades que ja hi són avui, fruit de les tempestes que hi ha al massís dels Ports, o també d'aquests darrers dies que també es preveien ruixats i apareixien núvols cap al sistema ibèric. Demà les condicions són força favorables des del Pla de Lleida cap al sud. En canvi, cap al Pirineu i Prepirineu sí que s'esperen demà l'aparició de ruixats dispersos, menys intensos que aquests que ens han acompanyat aquests darrers dies, però sí que a les 8 de la tarda o quarts de 9, moment de l'eclipsi, sí que s'espera que puguin fer una mica la guitza, o bastant la guitza, i caldrà baixar per sota pràcticament de les comarques del Prepirineu. Un eclipsi parcial que es veurà al sector del Pirineu amb dificultats per la presència dels núvols. I tot això, atenció a les temperatures, perquè demà pugen encara més, farà més calor que avui, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a les comarques de Girona i Catalunya Central, i cap a Ponent es pot enfilar el termòmetre, igual que al sector de l'interior de les Terres de l'Ebre, cap als 38-39 graus durant les hores centrals del dia.
1: Trescat Info.
2: 3:45. Més qüestions. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres que assenyala que Espanya és el país europeu on més ha retrocedit aquesta taxa. De fet, a Europa, la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys sí que aconsegueix independitzar-se. En el cas de l'estat espanyol, es produeix una paradoxa evident. El jove actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 nois i noies depenen encara econòmicament de la seva família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els majors de 25 anys, que, tot i haver acabat els estudis i formar part del mercat laboral perquè la taxa d'atur ha baixat, continuen sense poder viure pel seu compte. Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i, doncs, els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. I més qüestions. L'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda de Girona serà ja una realitat d'aquí a 4 anys. Aquesta, si més no, és la previsió que fa el Departament d'Educació després de la setmana passada que van desallotjar les últimes persones que s'estaven en una antiga nau abandonada i que ara es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou equipament. Girona, Fèlix Martín.
3: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte i els tècnics puguin començar a treballar. Ha concretat el calendari del projecte.
4: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics per agafar totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys els dos següents d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
3: De les naus de l'antiga fàbrica Simón de Girona ocupades durant molts anys, s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'escola d'adults.
2: I a sort, al Pallars Sobirà hi ha malestar a causa de les obres de remodelació de l'estadi d'estil lliure de caiac. L'Ajuntament les considera imprescindibles per poder acollir el campionat del món de piragüisme d'Aigües Braves del 2027, però l'actuació impedeix fer ús d'un tram del riu, fet que ha generat queixes entre usuaris, veïns i també visitants. Sort, Pau Rovira.
5: L'actuació culminarà la remodelació iniciada l'any 2019 i convertirà l'estadi en un equipament de referència internacional per a la pràctica del caiac freestyle. El projecte forma part de les inversions vinculades al Mundial del 2027. Les obres, però, afecten un tram d'uns 200 metres aigües avall de l'estadi i es mantindran durant aproximadament 5 mesos. Els veïns lamenten no poder-hi accedir.
6: Fatal, perquè nosaltres cada any anem a banyar-nos a aquell riu.
7: Amb la calor que estem passant, és molt indignant.
6: Si fa molta
7: calor i no tens piscina, pues no haurien de tancar el riu.
5: El sector turístic també se'n ressent. Florida Dulcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura de la Comarca.
8: Nosaltres estem molt contents de que es faci

0: aquesta instal·lació. Dit això, fa 4 anys que hi havia aquest campionat del món i durant aquest temps crec que es podia buscar unes dates d'executar aquestes obres que no perjudiquessin el sector turístic com ens estan fent.
1: L'Ajuntament, de la seva banda, admet les molèsties, especialment en plena temporada d'estiu, però assegura que no hi havia marge per executar els treballs en una altra època. És l'alcalde de Sort, Baldo Ferrer.
2: El de gel, ens trobem que són èpoques amb les que no es pot entrar al riu, també ens trobem que amb els permisos per entrar al medi natural i després amb què ho has de coordinar amb l'època de fresa de la truita.
1: Les obres duraran encara 5 mesos més.
3: I el Teatre Auditori Mestre Benages de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, començarà ja a ser una realitat a partir del mes que ve. És quan es preveu també que comencin les obres de construcció d'aquest equipament que es va plantejar ara fa 3 anys. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
4: L'equipament respon a la manca d'un espai cultural en aquest municipi. Fa 3 anys que es va començar a treballar en el projecte de construcció d'aquest espai que s'ha adjudicat per 3,2 milions d'euros. Fran Moranxó és l'alcalde de Mont-roig del Camp.
5: Va començar amb una línia que era un espai més polivalent i finalment vam reconduir el projecte cap a un teatre auditori equipat per poder acollir doncs, espectacles de, com deia, dansa, de teatre, amb unes mides i unes necessitats tècniques per formar part del cicle d'espectacles doncs, que ha ofert la Generalitat i la Diputació.
4: L'edifici, que podria estar enllacit la tardor de l'any que ve, durà el nom de mestre Antoni Benages, un veí de Mont-roig que va treballar de mestre en un petit poble de Burgos on va ser assassinat en començar la Guerra Civil.
3: A 3 dies perquè arrenquin les festes de Gràcia de Barcelona, unes de les més esperades de l'any, els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebraran del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per tots els públics, també en alguns casos, però s'allargaran fins ben entrada la matinada. Per primer cop a les festes de Gràcia, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Cadascun ha triat un escenari diferent i es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. I per altra banda, els veïns d'un dels barris que acumulen més habitatges d'ús turístic de Barcelona es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susanna Font, és membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
6: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual cosa ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
3: De fet, alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que se segueixen els horaris establerts. La gent, doncs, és comprensiva.
7: Esports.
3: Pau Dax, bona tarda.
8: Bona tarda. El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casado i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí al Barça, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet. Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès. Qui sí que marxa del Barça és Ronald Araujo, després que ahir es fes oficial la seva cessió al Liverpool per una temporada. Es tracta d'una cessió simple fins al 30 de juny del 2027. Avui el central uruguaià, que té contracte amb el Barça fins al 2031, s'ha acomiadat a les seves xarxes socials amb el següent missatge: després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, aprenentatges i sobretot moltes persones. Sempre agraït, culers. I qui podria marxar del Barça aviat, com dèiem, és el davanter Ferran Torres. El PSG i el club blaugrana negocien per tancar el traspàs després que ahir el Barça rebutgés una primera oferta del club francès de 40 milions d'euros. El jugador valencià i el club parisenc ja tenen un acord des de fa dies. Avui ha parlat precisament l'entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, fa uns minuts, i ha dit que no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran demà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
7: No, es una situación surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. Los brasileños, el brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
9: 3CAT Info.
8: Pendents aquesta tarda vespre dels europeus de natació de París i l'europeu d'atletisme de Birmingham. Al campionat europeu de natació, la mallorquina del club natació Terrassa, Estela Tonrat, ha acabat fa uns minuts cinquena la final dels 200 metres esquena. Els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles disputaran, quan passin pocs minuts de les 8 del vespre, la final del relleu 4% estils mixt. Ho faran després de classificar-s'hi amb un equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya nedant en 3 minuts, 45 segons i 87 centèsimes. Escoltem Nil Cadavall.
10: Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
8: Abans, poc després de dos quarts de vuit, el sitgetà Luca Hook disputarà les semifinals dels 100 metres lliures, després d'haver acabat tercer en la seva sèrie classificatòria aquest matí. Hook explicava que ha tingut bones sensacions.
11: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovici, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
8: I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha de disputar la final del salt de llargada a un quart de 10. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjan, s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut, 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia.
12: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada al final. Era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
8: Més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. L'escoltem.
13: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda. Ya era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces. Me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno. Veces que sale, veces que no. Me lo he disfrutado, que creo que también es importante. Y eso.
9: Trescat Info.
14: Bona tarda, són les 7. Aquesta hora el primer titular és per al trànsit, equip viari.
15: Segueixen les retencions a aquesta hora a l'A2 a Belllloc d'Urgell en sentit Lleida perquè un camió ha perdut la càrrega. Hi ha un carril tallat en aquest punt. I a la Nacional 2 de la Jonquera al Pertú, sentit França, també trànsit lent en general, però fluïdesa a bona part de les carreteres.
14: El nou balanç del terratrèmol d'ahir a Colòmbia eleva a 240 els morts pel sisme i a més d'un miler de ferits. Els equips de rescat busquen persones sota la runa i el govern espanyol afirma que intenta localitzar 164 ciutadans que fins ara no ha trobat a Colòmbia. L'amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial per l'eclipsi en un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. A Lleida, la paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi de demà perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques a la ciutat. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i destaca també el seu compromís perquè la situació no es torni a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda per les xarxes socials, Álvarez alerta els migrants que estan abocats al fracàs si tornen a intentar-ho. El president nord-americà Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. El president dels Estats Units ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. A partir de demà es comença a aplicar una nova normativa europea per als envasos. L'objectiu és reduir l'impacte ambiental dels residus i impulsar la reutilització i recol·lecta de recipients. Aquesta regulació afecta tots els envasos, de plàstic, cartró o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. L'Ajuntament de Barcelona incorporarà un centenar de noves càmeres de videovigilància abans que acabi l'any en diversos punts, com el Parc de la Pegaso o els búnkers del Carmel. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, vol reforçar així la vigilància a la via pública amb la previsió de superar el 500.000 de noves videocàmeres el 2027. I la petita església de Sant Llorenç de Das, a la Cerdanya, torna a obrir les portes després d'una reforma integral. Ara, però, ho fa decorada amb uns frescos d'estil contemporani inspirats en els perseids.
9: Esports.
8: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 de dijous. I a l'europeu de natació de París, aquest vespre final del relleu 4% estil mixt amb Milka Davall i Irene Ciércoles i semifinal dels 100 lliures amb Luca Hugh. El Badalona Women ha tancat la incorporació de la migcampista defensiva Kalu Chinyere, internacional sub-20 amb Nigèria, procedent del Llevant.
14: I pel que fa al temps, una tarda més, els ruixats descarregaran durant aquestes hores al Pirineu. Ruixats que poden ser localment intensos al Ripollès i a la Garrotxa. També se'n pot escapar algun de ruixat al Massís dels Ports. Pel que fa a la resta del país, tenim un ambient molt càlid, amb unes temperatures màximes que arriben als 38 graus en zones de ponent.
9: 3CAT Info.
14: Les 7 de la tarda i 4 minuts. A aquesta hora us saluda Eloi Barrera. Amb la mirada posada encara avui, el terratrèmol de magnitud 7,4 que va irrompre ahir a Colòmbia i que ja ha provocat 240 morts, segons les autoritats locals. S'espera que aquest nombre continuï augmentant a mesura que les unitats de rescat recuperin cossos d'entre les runes. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i danys, també consten més d'un miler de ferits. Hi ha més de 5.000 edificis esfondrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El govern, acabat d'estrenar, de Belardo de la Espriella, ha decretat l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
16: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer, una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
17: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre dos columnas.
18: Impresionante la verdad lo que está sucediendo y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
19: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz, esto parece la verdad una ciudad zombie, la verdad, es muy triste.
16: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
14: Gràcies, Joan. I pel que fa a ciutadans catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest terratrèmol. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
20: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
14: I el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha explicat a 3Cat Info que encara hi ha catalans a l'Eix Cafeter, la zona més afectada pel sisme, amb qui encara no s'ha pogut contactar. Demana que, a mesura que es recuperin les comunicacions, es posin en contacte el més aviat possible. El conseller també ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que viuen a Colòmbia o de turistes catalans que estiguin de viatge en aquell país.
21: Totes aquelles persones que es trobin a Colòmbia i que no són residents permanents, doncs, d'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
14: I el president Salvador Illa ha lamentat les morts ocasionades pel terratrèmol amb aquest missatge de condol.
22: Una mostra afectuosa i sentida en nom de tot el poble de Catalunya, ciutadans i ciutadanes de Colòmbia. Tant els que estan aquí entre nosaltres a Catalunya com els que viuen a Colòmbia. Hi ha una comunitat colombiana important aquí a Catalunya i us hi vull enviar una abraçada forta i una mostra d'afecte.
14: L'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat rescatistes especialitzats.
9: 3Cat Info.
14: L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà d'aquí una estona el compte enrere oficial per l'inici de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que comptarà també amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas.
23: Avui a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
24: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tàrraco. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
23: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
14: I el president de la Generalitat fa una crida a la prudència en l'accés al medi natural amb motiu d'aquest eclipsi de demà. Això davant l'elevat risc d'incendi que estem vivint aquests dies a bona part de zones de muntanya del nostre país. Salvador Illa ho ha dit aquesta tarda des de la Seu Vella de Lleida, que és un dels punts habilitats per observar justament aquest fenomen. Anem ara a Lleida, Pere Joan Álvarez.
25: Illa ha dit que s'han habilitat 23 punts d'observació arreu del país en un total de 18 municipis. El president del govern ha aprofitat l'acte d'inici de la ruta de l'eclipsi que el portarà aquest vespre a Tarragona per fer una crida a la prudència en l'accés al medi natural.
26: Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones, i per tant una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
25: En l'acte s'ha recordat que s'han repartit 150.000 ulleres arreu del país per observar l'eclipsi amb seguretat. Precisament, la Paeria de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi, perquè s'han exhaurit en bona part de les farmàcies i les òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la ciutat per veure aquest fenomen. Cristina Morón, alcaldessa accidental.
0: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
25: En l'acte que s'ha fet a la Seu Vella s'ha informat que el rei Jaume I, que va ser coronat en aquest recinte, ja va ser testimoni d'un eclipsi solar l'any 1239 i ho va deixar constatat.
9: 3CAT Info.
14: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, destaca la plena col·laboració amb el Marroc pel retorn immediat dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta i perquè no es torni a repetir un episodi com aquell. Álvarez adverteix que es retornarà tots els que posin els peus a l'estat espanyol davant l'amenaça d'una nova allau migratòria impulsada per xarxes socials. Anem ara a Madrid, Paula Brujats.
1: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entrar a Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
2: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
1: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Es retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
3: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
1: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
4: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
1: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol el rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
14: Gràcies. I, per cert, el Ministeri d'Igualtat espanyol ha instat a Fiscalia a actuar per la crida d'un diputat de Vox a caçar migrants, els que van aconseguir entrar a Ceuta. La Moncloa creu que les declaracions d'aquest diputat poden ser constitutives d'un delicte d'odi i ha demanat al Ministeri Públic que ho estudiï. El moviment se suma a les diverses denúncies que la Fiscalia ja ha rebut contra José María Figaredo per paraules com aquestes.
5: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap. Y llevarlos de vuelta donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
9: 3CAT Info.
14: El president nord-americà Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. Ha tornat també a vincular les vacunes amb l'autisme. Amb aquesta nova ordre de la Casa Blanca, l'administració de vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis s'hauran de decidir ara en funció dels criteris de risc o d'una valoració que hauran de fer els pares i els metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, l'activista antivacunes Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació de la vacuna triple vírica. El president dels Estats Units vincula la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no ha establert aquest lligam, de fet l'ha negat. Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
6: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
14: Per cert, que el govern de la República Democràtica del Congo xifra en més de 2.000 els morts per Ebola confirmats, de manera que el brot declarat a l'est d'aquell país el 15 de maig està molt a prop de convertir-se en la segona epidèmia d'aquest virus, el més letal de la història registrat fins ara al Congo. Segons l'últim butlletí del Ministeri de Comunicació, en dades recopilades fins al 9 d'agost, s'han registrat fins a prop de 4.400 casos confirmats d'Ebola, cosa que situa la letalitat en el 46%. Hi ha més de 700 pacients en aïllament o hospitalitzats i uns 870 han aconseguit recuperar-se de la malaltia. Hem superat el punt d'un quart de vuit del vespre. Obrim àrea de servei amb l'equip viari. Clàudia Serra, bona tarda.
7: Bona tarda. Molta tranquil·litat a les carreteres en general, tret d'alguns punts amb una mica més de densitat a aquesta hora, l'A2 a Bell-lloc d'Urgell, sentit Lleida, on, recordem-ho, un camió ha perdut càrrega i hi ha un carril tallat. També a la Nacional 2 de la Jonquera al Pertús, en sentit França, cap a la frontera amb França. I a la Ronda de Dalt, a Barcelona, d'Horta a Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron, en sentit Besòs, en aquest cas per obres que tallen un carril en cada sentit de la marxa.
9: El temps.
14: Previsió amb Néstor Gómez.
8: Tarda assolellada a gran part del país, però també hem de parlar de ruixats i de tempestes que descarreguen a punts del Pirineu, especialment cap a la Cerdanya, també cap al Ripollès, i unes precipitacions que cap al Ripollès o la Garrotxa poden ser intenses durant les properes hores, descarregar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. A la resta del país, ampli domini del sol i només també cap a l'extrem sud de Catalunya, cap a les Terres de l'Ebre, però sobretot cap al Massís dels Ports, no descartem que arribi també algun ruixat i alguna tempesta. Tempestes que descarreguen amb intensitat a l'interior de Castelló i que poden arribar també al Massís dels Ports. A la resta del país, cel serè i una tarda de molta calor. Un dia més, les temperatures han tornat a assolir valors de 38 graus a Catalunya. És el cas de Vallfogona, de Balaguer, de Lleida, de gairebé Mollerussa i també de les Borges Blanques, que s'han quedat a poques dècimes dels 38 graus. Tot això avui, de cara a demà, dia de l'eclipsi, matí de sol amb alguns núvols poc importants cap als dos extrems del país, cap a l'àrea del Massís dels Ports o també cap a l'àrea de l'Empordà, i destaquem a la tarda. A la tarda s'espera que al nord del país, cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, arribin alguns ruixats. Seran més febles que els d'avui, ruixats dispersos que quedaran concentrats en aquesta zona i que sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial des de l'àrea del Pirineu o del Prepirineu. En canvi, un eclipsi que es podrà veure pràcticament a la perfecció des de l'àrea de el Pla de Lleida amb el cel pràcticament serè i caldrà veure el que passa cap a les Terres de l'Ebre. Ara per ara, cap a l'àrea de la Terra Alta, sembla que estarà força serè i veurem si a la façana costanera hi haurà algun núvol que pugui dificultar la visibilitat de l'eclipsi total. En tot cas, la perspectiva són bones comparades amb el temps que hem tingut aquests darrers dies de ruixats i de tempestes. Això sí, demà compta amb les temperatures perquè encara pujaran més que les d'avui i s'esperen valors de 38 graus cap a les Terres de l'Ebre i 39 cap a Ponent.
14: A partir de demà, 12 d'agost, es comença a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i recol·lecta dels recipients, ja siguin de plàstic, cartró o vidre. Ens ho explica el Roger Santaló.
10: A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
11: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
10: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
12: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases cuando ahora mismo, pues, sobre todo lo de plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
10: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
14: Ara passen 5 minuts d'un quart de vuit. la capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres que assenyala que Espanya és el país europeu on més ha retrocedit aquesta taxa d'emancipació juvenil. De fet, a Europa, la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. En el cas de l'estat espanyol es produeix una paradoxa. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 nois i noies depenen econòmicament de la seva família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot als majors de 25 anys, que tot i haver acabat els estudis i formar part del mercat laboral, continuen sense poder viure pel seu compte. Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar.
9: 3CAT Info.
14: A la ciutat de Barcelona, el Parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica són alguns dels punts que tindran més càmeres de videovigilància abans que acabi l'any. Ho ha anunciat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que treballa amb la previsió de superar el 500.000 de noves càmeres el 2027. En total, l'Ajuntament de Barcelona incorporarà prop de 100 càmeres aquest any i entre les ubicacions que n'estrenaran més hi ha l'Anella Olímpica i la Fira de Bellcaire i Fortpienc. Pel que fa al Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, Batlle ha afirmat que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans que hi hagués un tiroteig a principis de juliol que va acabar amb la mort d'un menor d'edat. Batlle considera que les zones que s'han de reforçar amb videovigilància són les que aglutinen més concentració de persones, també on hi ha activitat delictiva i també espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista.
13: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
14: El tinent d'alcaldia ha confirmat que el sistema té plenes garanties jurídiques perquè no incorpora tecnologies de reconeixement facial ni tampoc d'intel·ligència artificial. I a França, l'enviament de drogues a través de drons a les presons és una tendència que va a més. Ho demostren les xifres de la gendarmeria, que ha reconegut 1.800 entregues en 2 mesos en només un centre penitenciari al centre del país. L'any passat es van detectar 5.000 vols a totes les presons franceses, una xifra que multiplicava per 6 la de l'any anterior. La policia ha posat sistemes de detecció de drons i, en una operació per desmantellar una xarxa de distribució, ha detingut 5 persones, entre les quals un menor. Els funcionaris de presons francesos han explicat a l'agència France Press que aquestes entregues es fan de nit, amb la qual cosa se sent l'aparell, però no es veu ni se sap a quina cel·la va entregar el material. A més, temen que en un futur s'hi puguin fer arribar armes. El gener es va detenir un exreclús que dirigia una banda per enviaments a presons del nord de França. Els ingressos d'aquella organització superaven els 2 milions d'euros. I aquí, a casa nostra, han localitzat un cos sense vida a la zona on s'estava buscant des de dissabte un parapentista. Tot això a Àger, a la Noguera. La víctima, però, encara està pendent d'identificar. Els bombers van rebre l'avís dissabte que hi havia un parapentista de 56 anys que havia anat a fer l'activitat a la zona del Montsec, però que després ja no havia tornat. Ahir els bombers van rebre informació d'uns testimonis que havien vist el parapentista remuntant el fort vent que bufava la zona i que es dirigia cap a l'embassament de Terradets. Avui al migdia han localitzat una vela de parapent a prop del cingló de la Crellera, entre Àger i Vilanova de Meià, i també han trobat un cos sense vida que podria ser compatible amb el del parapentista.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
14: El municipi de Das, a la Cerdanya, torna a obrir les portes de la seva església 7 anys després i ho fa ara amb unes noves pintures d'estil contemporani que ha pintat l'artista local Penélope Clot. Ens ho explica des de Das el Joaquim Albalate.
15: El temple, construït el 1901, s'ha sotmès a una rehabilitació integral després de 7 anys tancat pel seu mal estat, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure. La principal novetat són uns frescos inspirats en la pluja d'estels de Sant Llorenç, el patró de la parròquia, obra de l'artista local Penélope Clot.
16: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les Perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel, Cada capella té les quatre estacions de l'any i acaba en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
15: La idea de pintar l'església va sorgir d'un somni de la mateixa artista. L'execució s'ha allargat 2 mesos i s'ha fet contrarrellotge per poder estrenar l'obra just ahir, durant la festa major de Das.
17: Esports.
18: Fins a 7:45 amb el Pau Dax. Bona tarda.
19: Bona tarda. El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casado i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí al Barça, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet. Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Ferran i el club parisenc ja tenen un acord des de fa dies. I avui ha parlat precisament l'entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, que no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran demà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
20: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace 2 días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
19: Pendents aquesta tarda vespre dels europeus de natació de París i l'europeu d'atletisme de Birmingham. Al campionat europeu de natació, la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, ha acabat fa uns minuts cinquena a la final dels 200 metres esquena i s'ha quedat només a 42 centèsimes d'aconseguir una medalla de bronze. En uns minuts, poc després de 7:45, el sitgetà Luca Hook disputarà les semifinals dels 100 metres lliures després d'haver acabat tercer en la seva sèrie classificatòria aquest matí. Hook explicava, després de nedar, que ha tingut bones sensacions.
21: La verdad que va ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovich, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
19: També competiran d'aquí poc més de mitja hora els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles, que disputaran la final del relleu 4% estils mixt quan passin pocs minuts de les 8 del vespre. Ho faran després de classificar-s'hi amb un equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya nedant en 3 minuts, 45 segons i 87 centèsimes. Sentim Nil Cadavall.
22: Súper contentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
19: I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha de disputar la final del salt de llargada a 1:15. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes. Rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. L'escoltem.
24: Sabia que la carrera seria ràpida. Sí, solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
19: Més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat del Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal.

0: Ara són 8:15. Aquesta hora de 3CAT Info us destaquem el nou balanç del terratrèmol d'ahir a Colòmbia, que ja arriba fins a 240 víctimes mortals i a més d'un miler de ferits. Els equips de rescat busquen persones sota la runa i el govern espanyol intenta localitzar 164 ciutadans que fins ara no ha trobat a Colòmbia. L'amfiteatre Romà de Tarragona ja ho té tot a punt per acollir d'aquí una estona el compte enrere oficial per l'eclipsi en un acte institucional encapçalat pel president de la Generalitat. Justament Salvador Illa ja ha començat aquesta tarda la ruta de l'eclipsi, ha passat per Lleida, des d'on ha fet una crida a la prudència en l'accés al medi natural, justament demà, perquè aquest eclipsi coincideix amb una temporada d'elevat risc d'incendi a Catalunya. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i també el seu compromís perquè la situació no es torni a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda per xarxes socials, Álvarez alerta els migrants que estan abocats al fracàs i tornen a intentar-ho. A partir d'ara també us explicarem que un tribunal de Síria ha condemnat a mort l'expresident Bashar al-Assad per crims de guerra i contra la humanitat durant la Guerra Civil que hi va haver el 2011. La condemna, però, enxampa Bashar al-Assad fora del país perquè l'expresident i la seva família van fugir a Rússia quan una coalició islamista va arribar al poder a Síria el 2024. I d'aquí una estona amb la Sara Canyete anirem a un institut de Barcelona on han implantat un innovador programa d'educació emocional amb testimonis que visiten les aules i expliquen les seves experiències sobre salut mental als joves estudiants de secundària. En esports, què destaquem, Pau Dax?
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan, una lesió que ja va patir en el mateix genoll d'abril del 2024. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final de salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 de dijous. I a l'europeu de natació de París, aquest vespre final del relleu 4% estils mixt amb Nil Cadavall, Irene Ciércoles i en uns minuts semifinal del 100 lliures amb Luca Hugh.
0: I pel que fa al temps, preveiem que descarreguin alguns ruixats les pròximes hores al Pirineu, que poden ser localment intensos al Ripollès i a la Garrotxa. També se'n pot escapar algun de ruixat al massís dels Ports. Per la resta, a la majoria del país es manté que també molt càlid, amb màximes que han tocat, han fregat els 38 graus aquesta tarda en algunes zones de Ponent. Ara passen 3 minuts de 8:15 del vespre. La xifra de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 a Colòmbia ja puja fins a 240 víctimes mortals, segons les autoritats locals. S'espera que aquest nombre continuï augmentant a mesura que les unitats de rescat recuperin cossos d'entre les runes. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i danys, també consten més d'un miler de ferits. Hi ha més de 5.000 edificis esfondrats, inclosos els hospitals de la zona on hi va haver l'epicentre del terratrèmol, la regió de Chocó, que és a l'oest del país. El govern colombià ha decretat l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
2: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter, és on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada amb vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer, una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
3: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre dos columnas.
4: Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
5: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la, una ciudad zombie, la verdad. Es muy triste.
2: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de las Priella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat, està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
0: Doncs pel que fa als ciutadans catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest terratrèmol de Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha explicat a Trescatinfo que encara hi ha catalans a l'Eix Cafeter, que és la zona més afectada pel sisme, amb qui encara no han pogut contactar. Demana, doncs, que a mesura que es recuperin les comunicacions, aquests ciutadans es posin en contacte el més aviat possible. El conseller també ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que viuen normalment a Colòmbia, ni tampoc de turistes catalans que estiguin de viatge en aquell país.
6: Totes aquelles persones que es trobin a Colòmbia i que no són residents permanents, doncs, d'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï sent zero.
0: El president Salvador Illa ha lamentat les morts ocasionades pel terratrèmol amb aquest missatge de condol.
7: Una mostra afectuosa i sentida en nom de tot el poble de Catalunya, ciutadans i ciutadanes de Colòmbia. Tant els que estan aquí entre nosaltres a Catalunya com els que viuen a Colòmbia. Hi ha una comunitat colombiana important aquí a Catalunya i us hi vull enviar una abraçada forta i una mostra d'afecte.
0: L'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i també el seu servei de satèl·lits Copernicus per les tasques de rescat sobre el terreny. Fins i tot Veneçuela, que va patir un doble sisme ara fa un mes i mig, també ha enviat rescatistes especialitzats a Colòmbia.
8: Trescat Info.
0: L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial per l'inici de l'eclipsi. El president Salvador Illa encapçala un acte que comptarà amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere, prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
10: El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tàrraco. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
9: L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
0: Per cert, que el president català ha fet una crida a la prudència en l'accés al medi natural, coincidint amb aquest eclipsi de demà, i això davant l'alt risc d'incendi. El president ho ha dit aquesta tarda des de la Seu Vella de Lleida, que és un dels punts habilitats per observar amb seguretat aquest fenomen. Anem doncs ara a Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Illa ha dit que s'han habilitat 23 punts d'observació arreu del país en un total de 18 municipis. El president del govern ha aprofitat l'acte d'inici de la ruta de l'eclipsi, que el portarà aquest vespre a Tarragona, per fer una crida a la prudència en l'accés al medi natural.
7: Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per tant, una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
11: En l'acte s'ha recordat que s'han repartit 150.000 ulleres arreu del país per observar l'eclipsi amb seguretat. Precisament, la Paeria de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi, perquè s'han exhaurit en bona part de les farmàcies i les òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la ciutat per veure aquest fenomen. Cristina Morón, alcaldessa accidental.
12: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
11: En l'acte que s'ha fet a la Seu Vella s'ha informat que el rei Jaume I, que va ser coronat en aquest recinte, ja va ser testimoni d'un eclipsi solar l'any 1239 i ho va deixar constatat.
0: I el Ministeri d'Inclusió informarà també dels riscos d'observar l'eclipsi sense protecció a les persones migrants que estiguin a Ceuta. A través de Creu Roja, que està treballant sobre el terreny, s'informarà aquestes persones al moment que reparteixin els kits de menjar avui aquest vespre. Se'ls facilitarà una nota informativa traduïda a 4 idiomes amb mesures preventives per l'eclipsi. Justament, el Ministeri d'Exteriors, José Manuel Álvarez, destaca la plena col·laboració amb el Marroc pel retorn immediat dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta i perquè no es torni a repetir una situació similar. Álvarez adverteix que retornarà tots els que posin els peus a l'estat espanyol i ho diu davant l'amenaça d'una nova allau migratòria que comença a circular des de ja fa uns dies per les xarxes socials. Anem a Madrid, Paula Brujats.
13: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entre Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
14: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
13: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
15: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
13: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
16: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
13: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.
0: Gràcies, Paula. Doncs bé, ja sabeu que tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, a les màfies i als traficants de persones. Doncs bé, la Unió Europea, la Comissió Europea, ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es publiqui relacionat amb Ceuta. L'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a travessar la frontera de forma irregular utilitzant informació falsa. Així ho ha informat la vicepresidenta de la Comissió, Virkunen. En aquest sentit, ha avançat que s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes socials cooperin amb verificadors que confirmin i alertin d'aquestes possibles informacions falses.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Parlament d'Hongria ha escollit András Baca nou president del país. No hi havia dubtes que sortiria reelegit perquè el partit pro-europeu TISA té una majoria de 2/3. Fins i tot el resultat final ha superat aquesta xifra, 140 vots a favor i 6 en contra. Els 53 diputats de la formació de l'ex-primer ministre no hi han participat. Baca, de 73 anys, havia estat president del Tribunal Suprem, càrrec que va ocupar fins al 2011, quan va ser destituït per Víctor Orbán per defensar la independència judicial. El primer ministre, el conservador Peter Maguiar, va prometre en la campanya electoral de l'abril destituir tots els alts càrrecs lleials a l'exlíder hongarès per restituir l'estat de dret. I un tribunal de Síria condemna a mort l'expresident Bashar al-Assad per crims de guerra i contra la humanitat durant la Guerra Civil, que es va desfermar al país el 2011 en el marc de les primaveres àrabs. El conflicte ha estat un dels més greus que ha viscut el món en el segle XXI, amb un balanç d'entre 300.000 i 500.000 morts i milions de desplaçats. És la primera condemna contra Bashar al-Assad, però s'ha de fer en rebel·lia perquè l'expresident i la seva família no són a Síria. De fet, van fugir cap a Rússia quan una coalició islamista va ocupar el poder l'any 2024. El mateix tribunal ha condemnat també un exalt càrrec de l'antic règim, concretament al cap de seguretat política del sud del país.

0: A Tres que t'info d'aquí uns moments, haurem arribat a 7:45 del vespre. Obrirem àrea de servei amb la informació del trànsit. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. En general, molta tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres. Sí que encara hi ha densitat a la 2 a Bell-lloc d'Urgell, en sentit a Lleida, on un camió ha perdut la càrrega. Hi ha un carril tallat en aquest punt. I a la ronda de dalt de Barcelona, d'Horta a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron, sentit Besòs, en aquest cas, per obres que tallen un carril en cada sentit. Però, en general, com dèiem, fluidesa a les carreteres. Un apunt pels usuaris de Rodalies. La línia R4 circula a aquesta hora amb demores d'uns 20 minuts per una incidència a la infraestructura a Castellbisbal.
0: El temps. La previsió amb el Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per alguns ruixats que descarreguen a punts del Pirineu i que poden ser localment intensos al Pirineu més oriental, especialment cap al Ripollès i també cap a la Garrotxa. Unes precipitacions que tenen encara continuïtat i recorregut fins a arribar aquest vespre o primera hora de la nit, moment en el qual es desfaran. Per una altra banda, també cap al massís dels Ports, no descartem que arribin alguns ruixats dels que ara mateix es mantenen actius a l'interior de Castelló, cap a la comarca dels Ports, i que pot arribar també al massís dels Ports, només a aquesta zona. A la resta del país, tarda assolellada i a la vegada molt càlida. Màximes que estan arribant ja a la xifra dels 38 graus al Pla de Lleida, sobretot a la mateixa ciutat de Lleida. A Mollerussa li falten poques dècimes per arribar als 38 graus, igual que

0: l'aparició de ruixats dispersos, menys intensos que aquests que ens han acompanyat aquests darrers dies, però sí que a les 8 de la tarda o quarts de 9, moment de l'eclipsi, sí que s'espera que puguin fer una mica la guitza, o bastant la guitza, i caldrà baixar per sota pràcticament de les comarques del Prepirineu. Un eclipsi parcial que es veurà al sector del Pirineu amb dificultats per la presència dels núvols. I tot això, atenció a les temperatures, perquè demà pugen encara més, farà més calor que avui, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a les comarques de Girona i Catalunya Central, i cap a Ponent es pot enfilar el termòmetre, igual que al sector de l'interior de les Terres de l'Ebre, cap als 38-39 graus durant les hores centrals del dia.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
2: Obrim l'aula per parlar d'educació emocional. Coneixem el projecte Ments Despertes, un programa per a la prevenció i promoció de la salut mental entre els joves del grup Som Via. La iniciativa posa en contacte alumnes a partir de secundària amb testimonis que han superat un problema de salut mental perquè els expliquin en primera persona com han viscut el seu diagnòstic. Visitem l'Institut Pau Claris de Barcelona, un dels 75 centres que s'han inscrit al programa.
3: Algú podria dir-me de què estic parlant?
4: De presó.
3: Molt bé.
2: La trobada té lloc a l'aula. Davant d'un grup d'alumnes de primer d'ESO, la Carme els explica que ha patit 4 depressions.
5: Som persones funcionals. Jo puc tenir una vida plena en tots els sentits. O sigui, nosaltres quan parlem és com plantar llavors, que la gent escolti el nostre testimoni i si alguna cosa amb ells els hi ressona, el dia que demà això s'hi trontolla alguna cosa en ells o en el seu company o en algun familiar puguin dir, escolta, m'he vist això i puc fer alguna cosa des de la meva part.
2: Més enllà de posar nom al diagnòstic, la Carme no entra en detalls mèdics. El seu és un testimoni positiu i de superació que vol trencar estigmes.
5: Jo volia dir això, de que he estat als inferns, he pogut pujar i porto notícies a l'infern, no? I es deia, doncs hi ha llum al final del camí. I que s'ha de demanar ajuda, que és de valents.
2: El que s'hi fa a la Carme és focalitzar-se en els indicadors, les alarmes que li van fer veure que necessitava ajuda, perquè l'altre gran objectiu del programa, a banda de trencar estigmes, és la prevenció.
5: Quan es queda perpetrat en el temps és quan és una alarma. Un dia que no dormis, un dia que no mengis, no passa res, però quan passa més de 3 setmanes que estàs, que no dorms, que no menges, que tens sensació de vòmits, que les coses que fan il·lusió ja no fan il·lusió, que una cosa quotidiana que abans feies ara no la pots fer, és quan has de dir, algú passa, anem a demanar ajuda professional.
2: De tots aquests indicadors, la falta de son cronificada és un dels que més ha impactat en Teo, l'Emma i la Meisem, 3 dels alumnes, però també n'hem parlat amb l'Àfrica, en Yassin i les Diep.
6: Si jo deixés de dormir com si fos 1 o 2 hores, ja m'estaria preocupant bastant. I també menjar, perquè jo m'agrada menjar molt. I si no mengés, primer de tot, tindria un mal de panxer de l'infern.
7: Lo de no poder dormir, perquè sento que és una cosa que pot passar majoritàriament en moltes persones.
8: Lo de dormir, que no pugui sortir al carrer.
2: Un altre dels factors que més influeixen en la salut mental i que més reconeixen els alumnes és el de la relació amb l'entorn, els problemes amb els amics, l'assetjament escolar o la discriminació intercultural.
7: Hi havia gent que es distanciava de mi, però aquella etapa ja va passar. Ara s'està millor amb diferents companys.
9: Per exemple, ens han ensenyat que si alguna persona et diu alguna cosa que t'ha sabut greu o no t'agrada, hi ha que ignorar-la perquè després et pots posar més trista.
6: Amb companys que tinc una relació forta, doncs puc veure el que els hi passa, perquè si jo veig que tipus, no volen jugar o així, ja els està passant alguna cosa i em fixaria en què els està passant.
2: Sílvia García Márquez és la responsable de l'àrea de programes del grup Som Via i guia les sessions amb els alumnes.
10: El fet de que els nostres testimonis expliquin des de l'experiència i no des d'un mapa biomèdic, connecten directament, no?, amb aquestes causes i, per tant, reflexionen en primera persona també els alumnes quines són les seves pròpies conductes de risc i, per tant, les causes que els poden portar a tenir problemes de salut mental.
2: La xerrada d'una hora ha passat volant i ha deixat les emocions a flor de pell. Marta Salvia és la tutora dels alumnes.
11: Els pot servir per poder acompanyar una altra persona

0: que vegin que no està bé o per adonar-se que si mateixos potser hi ha alguna cosa que no funciona del tot, no? A vegades no arriba a ser un problema de salut mental, a vegades és que emocionalment no estem bé, però si s'allarga molt, doncs potser sí que ens acaba afectant en el nostre dia a dia, amb les ganes de jugar, de veure gent, d'estudiar, d'estar a gust amb nosaltres mateixos.
1: El missatge dels testimonis també parla als alumnes d'enfortir l'autoestima i d'estendre la mà al company que ho necessita i creuen que aquesta activitat els pot ajudar a ser millors companys.
2: Teniu que tenir tots consciència.
3: I també podem ajudar a prevenir-ho, no dient comentaris que poden ofendre els companys.
4: Quan tots ens tratem bé, sentim confiança.
1: Ments despertes són històries de vida que ajuden a parlar de salut mental de manera fàcil, propera i clara. Amb ells, tanquem l'aula.
5: Aula oberta.
6: Doncs, encara sobre el sector educatiu, l'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda de Girona serà una realitat d'aquí 4 anys. És la previsió que fa el Departament d'Educació després que la setmana passada van desallotjar les últimes persones que encara estaven vivint, malvivint, en una antiga nau abandonada que ara es remodelarà del tot per fer-hi aquest nou institut. Girona, Fèlix Martín.
7: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte i els tècnics puguin començar a treballar. Ha concretat el calendari del projecte.
8: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics perquè fa totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys els dos següents d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
7: De les naus de l'antiga fàbrica Simón de Girona ocupades durant molts anys, s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'escola d'adults.
6: I un altre projecte d'obres, el del Teatre Auditori Mestre Benaiges, de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, que començarà a ser una realitat a partir del mes que ve, quan començaran les obres de construcció d'aquest nou equipament. Tarragona, Clara Chavarría.
9: L'equipament respon a la manca d'un espai cultural en aquest municipi. Fa 3 anys que es va començar a treballar en el projecte de construcció d'aquest espai, que s'ha adjudicat per 3,2 milions d'euros. Fran Moranxó és l'alcalde de Mont-roig del Camp.
10: Va començar amb una línia que era un espai més polivalent i finalment vam reconduir el projecte cap a un teatre auditori equipat per poder acollir doncs, espectacles de, com deia, dansa, de teatre, amb unes mides i unes necessitats tècniques per formar part del cicle d'espectacles doncs, que ha ofert la Generalitat i la Diputació.
9: L'edifici que podria estar enllestit la tardor de l'any que ve durà el nom de mestre Antoni Benaiges, un veí de Mont-roig que va treballar de mestre en un petit poble de Burgos on va ser assassinat en començar la Guerra Civil.
6: Esports. Fins al punt de les 8 amb el Pau Dax. Bona tarda.
11: Bona tarda. El campionat europeu de natació de París, el sitxatà Luca Huck, s'ha classificat fa uns minuts per la final dels 100 metres lliures amb el segon millor temps de les semifinals i fent rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. La final dels 100 lliures es disputarà demà a la tarda. Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat 5a la final dels 200 metres d'esquena, a només 42 centèsimes d'aconseguir la medalla de bronze. També competiran d'aquí a pocs minuts els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles, que disputaran la final del relleu 4% estils mixt quan passin pocs minuts de les 8 del vespre. Ho faran després de classificar-s'hi amb un equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya nedant en 3 minuts, 45 segons i 87 centèsimes. Escoltem Nil Cadavall.
12: Súper contentos los 4 con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
13: 3CAT Info.
11: I el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí al Barça, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Caçador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamín i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Ferran i el club parisenc ja tenen un acord des de fa dies. Avui ha parlat precisament l'entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, que no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran demà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
14: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
11: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, la manresana Mònica Clemente competirà en els pròxims minuts en la prova de classificació de perxa femení i l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha de disputar la final del salt de llargada a un quart de 10. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes. Rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia.
15: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
11: I repassem més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. L'escoltem.
16: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda y era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces.
13: Trescat Info.
17: Bona tarda, són les 8. I a aquesta hora comença l'acte del compte enrere oficial de l'eclipsi solar de demà a l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Es tracta d'un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. A Lleida, la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure aquest eclipsi, perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. I el nou balanç del terratrèmol d'ahir a Colòmbia eleva 240 els morts pel sisme. Hi ha més d'un miler de ferits. Els equips de rescat busquen persones sota la runa i el govern espanyol afirma que intenta localitzar 164 ciutadans que fins ara no han trobat a Colòmbia. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i també el seu compromís perquè la situació no es torni a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda per xarxes socials, Álvarez alerta els migrants que estan abocats al fracàs. I Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar a tots els nens. El president dels Estats Units ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. I a partir de demà es començarà a aplicar una nova normativa europea per als envasos. L'objectiu és reduir l'impacte ambiental dels residus i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. L'església de Sant Llorenç de Das, a la Cerdanya, torna a obrir les portes després d'una reforma integral i ho fa decorada amb uns frescos inspirats en els Perseids. És una obra d'un artista local.
13: Esports.
11: El sitgetà Luca Huck s'ha classificat fa pocs minuts per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, batent el rècord d'Espanya i només superat pel campió olímpic romanès David Popovici. També en uns minuts, final del relleu 4% estils mixt amb Nil Cadavall i Irene Ciércoles. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final de salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 de dijous. I el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura de lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan, una lesió que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024.
17: I només ens falta repassar els temps. Els ruixats intensos d'avui persistiran fins a primera hora de la nit al Pirineu i també al Prepirineu. Després d'aquesta nit, però, quedarà serena per passar un dimecres assolellat. Només a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu i potser cap al sud també hi haurà algun núvol. La calor s'intensificarà.

0: 3Cat Info.
1: Doncs, com us dèiem, Tarragona acull a aquesta hora l'acte del compte enrere oficial de l'Eclipsi. De seguida hi anirem en directe, però aquesta tarda també s'ha donat el tret de sortida als actes de l'Eclipsi des de Lleida. Allà el govern ha fet una crida a la prudència en l'accés al medi natural per l'alt risc d'incendi que hi ha en aquests moments al territori, i l'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la Seu Vella. És un dels punts habilitats per observar amb seguretat aquest fenomen. Comencem, doncs, anant cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Illa ha dit que s'han habilitat 23 punts d'observació arreu del país en un total de 18 municipis. El president del govern ha aprofitat l'acte d'inici de la ruta de l'Eclipsi, que el portarà aquest vespre a Tarragona, per fer una crida a la prudència en l'accés al medi natural.
3: Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I, per tant, una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials, per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
2: En l'acte s'ha recordat que s'han repartit 150.000 ulleres arreu del país per observar l'eclipsi amb seguretat. Precisament, la Paeria de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi, perquè s'han exhaurit en bona part de les farmàcies i les òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la ciutat per veure aquest fenomen. Cristina Morón, alcaldessa accidental.
4: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
2: En l'acte que s'ha fet a la Seu Vella s'ha informat que el rei Jaume I, que va ser coronat en aquest recinte, ja va ser testimoni d'un eclipsi solar l'any 1239 i ho va deixar constatat.
1: I de Lleida cap a Tarragona, perquè a aquesta hora comença el compte enrere oficial ja de l'eclipsi. De fet, és el president Salvador Illa qui encapçala aquest acte institucional que se celebra al Parc de l'Amfiteatre Romà. Allà hi tenim la unitat mòbil de 3Cat Info i Catalunya Ràdio amb Ricard Buigas, també amb el suport tècnic de Xavier Espelt. Molt bona tarda.
5: Molt bona tarda. Ja podeu escoltar de fons la música de la banda Unió Musical de Tarragona que amenitzarà aquest acte que encara no ha arrencat. És la posada en escena per al compte enrere aquí al Parc de l'Amfiteatre, trucat d'un dels monuments més emblemàtics de Tarracó. Aquí, a les 8 del vespre i 29 minuts, s'activarà el compte enrere prement un pulsador, que el tenim aquí al nostre costat, de color vermell. Coincidirà amb la mateixa hora amb la totalitat de l'eclipsi demà. Pendents, doncs, de l'arribada del president de la Generalitat, Salvador Illa, que encapçala la representació institucional de l'acte. Prèviament ha visitat el Laboratori Romà i també tenia intenció de visitar alguns dels punts d'observació on, des d'on demà, es podrà observar aquest eclipsi total de sol. També hi seran en aquest acte el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, a banda d'alcaldes i alcaldesses de municipis catalans, on també es veurà l'eclipsi, que porten mesos preparant aquest esdeveniment. Evidentment, tampoc no hi faltarà l'alcalde de Tarragona, Berni Álvarez, i per l'altra banda, l'alcalde de Tarragona, volíem dir, Rubén Viñuales, i per l'altra banda, també veiem l'assistència de personalitats vinculades en el món científic, com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, el Premi Nobel de Física del 2019 de Dieck Eloz, o l'astrofotògraf de National Geographic Babak Tafreshi, que aprofitarà aquest esdeveniment a Tarragona per prendre les millors fotografies possibles.
1: Ho anirem seguint, doncs. Gràcies, Ricard Buigas, amb el suport tècnic de Xavier Espelt. Bona tarda.
5: Fins ara.
1: Doncs bé, encara amb la mirada posada a l'eclipsi, el Servei Català de Trànsit ha preparat per demà un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments. Hi haurà 20 punts d'observació, amb especial atenció, doncs, al Delta. La principal preocupació, de moment, és l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre. Per això Trànsit aconsella anar a veure l'eclipsi a Ponent, i també per als trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant, optar, per exemple, per l'A7 en comptes de l'AP7. L'objectiu seria deixar l'AP7 més lliure per als qui es dirigeixin cap a el Delta. I per aquest motiu els camions, doncs, no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud. En sentit nord, en canvi, hauran d'anar a 80 km/h i circular pel carril dret. I també hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons cada situació. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana planificar tant l'anada com també alerta la tornada.
6: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
1: Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes de trànsit. La comissaria Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
0: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir doncs, el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
1: I el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla perquè es preveu que creixi també el nombre de trucades, sobretot cap a les comarques del sud. Per cert, el 112 recorda que és un telèfon exclusiu per emergències i no per consultes d'informació. 3CAT Info. 3CAT Info. I el govern colombià xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar dilluns diverses zones del país. És una xifra que difereix de la d'almenys 240 morts comptabilitzats per les autoritats dels departaments més afectats. Segons el flamant president de Colòmbia, Abelardo de l'Espriella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos també els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. Enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
7: Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer. Una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
8: Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre dos columnas.
9: Impresionante la verdad lo que está sucediendo y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
10: Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la verdad, una ciudad zombie, la verdad. Es muy triste.
7: Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de l'Espriella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat, està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
1: Pel que fa als possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals, tampoc ferits, a causa del terratrèmol. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
11: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
1: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha explicat a 3CAT Info que encara hi ha catalans a l'eix cafeter, la zona més afectada per aquest sisme, amb qui encara, de moment, no s'ha pogut contactar. Demana que a mesura que es vagin recuperant les comunicacions es posin en contacte el més aviat possible. I també ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que viuen de forma permanent a Colòmbia o bé de turistes catalans que ara mateix estan de viatge al país.
12: Totes aquelles persones que es trobin a Colòmbia i que no són residents permanents, doncs, d'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
1: El president Salvador Illa ha lamentat les morts ocasionades per aquest terratrèmol amb aquest missatge de condol.
13: Una mostra afectuosa i sentida en nom de tot el poble de Catalunya, ciutadans i ciutadanes de Colòmbia. Tant els que estan aquí entre nosaltres a Catalunya com els que viuen a Colòmbia. Hi ha una comunitat colombiana important aquí a Catalunya i us hi vull enviar una abraçada forta i una mostra d'afecte.
1: L'ajuda internacional, sobretot als països llatinoamericans, comença ja a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tremesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat també rescatistes especialitzats. I més qüestions. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, destaca la plena col·laboració amb el Marroc pel retorn immediat dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta i perquè no es torni a repetir una situació també similar. Álvarez adverteix que es retornarà tots els que posin els peus a l'estat espanyol davant l'amenaça d'una nova allau migratòria impulsada per xarxes socials. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
14: El govern espanyol endureix el seu discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entre Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada aquest dissabte. Álvarez ho intenta desactivar i els envia aquest missatge.
15: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
14: Mentrestant, el ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors d'edat. Retornarà tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
16: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad hasta que se produzca ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
14: I les ONGs avisen que fa 4 anys ja es va retornar il·legalment des de Ceuta, de nit i d'amagat, menors i també adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
17: Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron vuelvan a Marruecos.
14: I el PP presumeix d'haver aconseguit que el govern espanyol rectifiqui. Diuen que finalment la ministra de Defensa donarà explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi abans d'anar al Congrés a final de mes, però de moment el Ministeri de Defensa no ho confirma.

0: Un quart i un minut de nou, actualitzem l'estat del trànsit amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Sense incidències destacades a aquesta hora, només es manté densitat a la Ronda de Dalt de Barcelona a l'alçada de la Vall d'Hebron en tots els sentits de la marxa per unes obres que tallen un carril en cada direcció. Situació normalitzada ja a la 2 a Belllloc d'Urgell, sentit Lleida, on, recordem-ho, hi havia un carril tallat degut a un camió que ha perdut la càrrega.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Els roixets i les tempestes continuen actives a punts del Pirineu i del Prepirineu que han deixat calamar-se i en alguns casos també pedra. És el cas, per exemple, un altre cop de Llívia o també al nord del Berguedà i punts del Solsonès. Tot això amb unes precipitacions que han deixat 36 litres per metre quadrat a Bonaigua i també a Molló 7 litres per metre quadrat. Fora d'aquest sector el que ha predominat durant tota la tarda i així serà durant les properes hores és el sol fins que marxi amb el cel pràcticament serè i amb unes temperatures molt altes. Avui hem arribat als 39 graus a Vilanova de Segrià i als 38 a Alcarràs. De cara a demà, dia de l'eclipsi, un ambient assolellat amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, punts també del Delta de l'Ebre, uns núvols que marxaran al llarg del matí i, en canvi, a la tarda el que hem de parlar és dels ruixats, que sí que apareixeran en grans nuvolades a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. Els ruixats demà seran puntuals, seran més febles que els d'avui, però sí que poden esquitxar a les àrees del Pirineu i del Prepirineu i, sobretot, poden fer la guitza a l'hora de l'eclipsi cap a quarts de nou del vespre a punts del Pirineu i del Prepirineu. I pel que fa a les Terres de l'Ebre, on s'espera que sigui, on serà l'eclipsi total, en principi potser tindrem alguns núvols a la façana costanera que caldrà seguir per veure si es formen o no es formen entre el Cap de Creus i també l'àrea del Delta de l'Ebre, especialment fins a l'Ampolla aproximadament. Sembla que de tempestes al sistema ibèric no n'hi haurà, cosa que afavorirà la visibilitat de l'eclipsi total, sobretot al Pla de Lleida, i també sembla favorable a les Terres de l'Ebre. El que hem de tenir clar és que demà farà moltíssima calor. Si tenim previsió d'anar cap a les Terres de Lleida, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, atenció perquè les màximes s'acostaran i molt a la xifra dels 40 graus.
3: 3CAT Info. A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya,
4: és fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
3: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
5: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
3: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
0: 3CAT Info. 8 i 19 minuts, obrim plana internacional. Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes amb un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. I ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme. Amb la nova ordre executiva, l'administració de vacunes contra la grip, la Covid, l'hepatitis A i B, el rotavirus o la meningitis s'hauran de decidir ara als Estats Units en funció dels criteris de risc o bé d'una valoració compartida entre pares i metges. Donald Trump ha impulsat aquesta mesura juntament amb el secretari de Salut, l'activista antivacunes Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació de la vacuna triple vírica, de la qual ha qüestionat també la seguretat. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació, com dèiem, amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert pas aquest lligam. Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
6: Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
0: Com dèiem, però, l'Organització Mundial de la Salut defensa el procés científic i per determinar els calendaris d'immunització dels nens, que assegura que provenen de més de 60 anys de recerca. A Catalunya, les vacunes no són obligatòries, però sí recomanades per la Societat Catalana de Pediatria i el Departament de Salut, que les finança, de fet, al 100%. El calendari vacunal sistemàtic, des del naixement fins a l'adolescència, en recomana, de fet, 13. I varien segons cada comunitat autònoma. Les últimes incorporacions que s'han fet a Catalunya són la de la grip només per als nadons fins als 6 anys i l'anticòs mononucleal contra el virus respiratori sincicial que causa la bronquiolitis en nadons. I a partir de demà, 12 d'agost, es comença ja a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Roger Santaló.
7: A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
8: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
7: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
9: Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases cuando ahora mismo, pues, sobre todo el plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
7: Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
3: 3CAT Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i també activista per la llengua i la cultura catalana. Nascut a Barcelona l'abril del 1926, és recordat pel seu compromís amb la justícia social, també per haver estat al capdavant d'entitats civils i escriure diversos llibres. Va ser el president del CIEMEN, el Centre Internacional Escarrer per les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 99. El 2006 va ser cofundador i el president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores, feia aquestes declaracions.
10: Gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació en ple dret. Una nació que es reconegui pels altres, igual com nosaltres reconeixem la seva nació.
0: El 1946, amb 20 anys, va ingressar al monestir de Montserrat, on va viure fins al 1965. A partir de llavors, va continuar la seva vida monàstica a Sant Miquel de Cuixà, a la Catalunya del Nord, on es va refugiar monjos benedictins de Montserrat que van ser expulsats pel règim franquista. I poc després va deixar els hàbits i l'any 1979 va fundar el Centre Pioner de Toxicomanies No Alcohòliques i més tard també va impulsar l'Associació d'Ajuda al Toxicòman, encara activa. Soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, el seu últim llibre, l'assaig de l'ésser humà i la natura, Reflexions d'un agnòstic, el va publicar amb 96 anys, el 2022. Segons ha comunicat la família, no es preveu cap acte de comiat públic. I també us expliquem que DAS, a la Cerdanya, torna a obrir ara les seves portes a la seva església després de més de 7 anys. Ho fa amb unes noves pintures de l'artista local Penélope Clot. DAS, Joaquim Albalate.
11: El temple, construït el 1901, s'ha sotmès a una rehabilitació integral després de 7 anys tancat pel seu mal estat, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure. La principal novetat són uns frescos inspirats en la pluja d'estels de Sant Llorenç, el patró de la parròquia, obra de l'artista local Penélope Clot.
12: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les Perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i l'entrada.
11: La idea de pintar l'església va sorgir d'un somni de la mateixa artista. L'execució s'ha allargat 2 mesos i s'ha fet contrarrellotge per poder estrenar l'obra just ahir, durant la festa major de Das.
0: 5 minuts per 2:15.
3: Esports.
0: Pau Dax, bona tarda.
13: Bona tarda. Al Campionat Europeu de Natació de París, el sitxatà Luca Huck s'ha classificat fa uns minuts per la final dels 100 metres lliures, amb el segon millor temps de les semifinals i fent rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. La final dels 100 lliures es disputarà demà a la tarda. També acaben de competir els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles en la final del relleu 4% estils mixt. L'equip espanyol ha acabat 6è amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes a 5,46 segons de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final dels 200 metres a esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir la medalla de bronze. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, la manresana Mònica Clemente competirà en els pròxims minuts en la prova de classificació de salt de perxa femení, que ja ha arrencat. I l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha de disputar la final del salt de llargada a un quart de deu. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. L'escoltem.
14: Sabia que la carrera seria ràpida. Sí, solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
13: Repassem més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. El del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal i ho valorava així.
15: No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda, y era un poco la rítmica que veníamos planeando, es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo, y bueno, he empezado fuerte, sí que será que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces, me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno, veces que sale, veces que no, me lo he disfrutado, que creo que también es importante, y eso.
3: 3CAT Info.
13: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Caçador i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Caçador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet. Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Ferran i el club parisenc ja tenen un acord des de fa dies. Avui ha parlat precisament l'entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, que no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran demà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
16: No, és una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales... Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
13: I acabem amb handbol. El Barça ha començat l'estatge de pretemporada a Andorra, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la del jugador Adrián Solà, que acaba de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola. Formen part de l'expedició els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Marson i Oriol Sanfelipe.
2: Comença el compte enrere per l'eclipsi total de sol. Bona tarda, són 9:15.
3: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.

0: Està a punt de començar el compte enrere oficial d'aquest eclipsi, un fenomen únic i històric, i és que, si el temps ho permet, d'aquí a 24 hores en algunes zones del país serà completament fosc. El Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona, que és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb l'Ebre i Ponent, està acollint a aquesta hora l'acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. En aquest acte també hi assisteixen personalitats internacionals del món de l'astronomia. Podem anar en directe, doncs, a aquest Parc de l'Amfiteatre de Tarragona, i tenim l'unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Tarragona amb en Ricard Buigas i el suport tècnic de Xavier Espel. Ricard, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Ens cauen els confetis a sobre. Acaben de pulsar en aquests moments el pulsador que marca aquest compte enrere per l'eclipsi. Ho han fet l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i evidentment també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha estat l'últim en intervenir en aquest acte institucional.
2: I que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això. Em deia també Josep Antoni Català, el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol, i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que demà gaudirem molt especialment des de Tarragona.
0: Això, Ricard, és el que deia el president Illa, fent aquesta crida a la prudència a l'hora de mirar aquest eclipsi, eh?
1: Sí, efectivament, el president Illa, que avui el veiem aquí amb una camisa blanca sense americana, ha dit que l'eclipsi és un regal de la natura, una fortuna de la vida, un espectacle gratuït, i ha reivindicat també la ciència. Evidentment, ha agraït també a totes les persones, com sentien ara, que faran possible aquest esdeveniment amb seguretat, i sobretot tot demana a la gent, ara ho sentíem, molta prudència, que és el que estan dient les autoritats aquests dies. Cal gaudir d'aquest esdeveniment fantàstic, però també fer-ho amb molta prudència. També ha participat en aquest acte, com dèiem, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Ha dit que els 13 departaments del govern de la Generalitat s'han coordinat per fer possible també aquest esdeveniment, que és molt important perquè és un esdeveniment que està molt vinculat amb la divulgació, per estimular també noves vocacions científiques. I també ha parlat a Rubén Viñuales, l'alcalde de Tarragona, ha obert la seva intervenció en anglès. De fet, els tres també s'han dirigit en anglès a les personalitats científiques que estan també participant en aquest acte, i ha destacat la importància d'un esdeveniment únic per a tots els assistents.
3: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement. Donem avui el tret de sortida d'una experiència que ens recorda la força de la ciència i de la convivència.
0: Per tant, Ricard, a Tarragona i també a les Terres de l'Ebre, tot a punt per veure aquest eclipsi de demà. Exactament quins són els punts on es podrà veure millor?
1: Doncs mira, a Tarragona hi ha 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari és la Marina de Port de Tarragona, amb 20.000 persones, on precisament es farà el programa de la tarda de Catalunya Ràdio i també l'especial Eclipsi amb Francesc Garriga. I al sud del país, tots els ajuntaments han organitzat punts d'observació amb controls perquè la gent ho pugui fer amb comoditat i puguin gaudir tant de l'activitat lúdica com de la part divulgativa, que és el que han estat organitzant. Hi haurà molts punts organitzats a tot el sud del país, en especial també a les Terres de l'Ebre, on demà també hi ha un altre acte institucional del govern a 2:15 del migdia amb Salvador Illa.
0: Doncs demà ho seguirem aquí ben atents a Catalunya Ràdio, també amb tu, Ricard Buigas, des de Tarragona. Ricard, gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Doncs demà haurem d'estar molt pendents del cel, de les condicions meteorològiques, de si hi ha núvols o no. Per això a aquesta hora volem saludar en Néstor Gómez. Néstor, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda, què tal?
0: A veure, pinten bé els mapes de cara a aquest eclipsi o hem de patir una mica per aquests núvols?
4: Són optimistes, a diferència d'aquests darrers dies o fins i tot avui, que sí que estava tapat cap a les Terres de l'Ebre, especialment cap al Delta, doncs demà, a diferència d'altres dies, sí que s'espera que la serenor del cel predomini especialment i sobretot a tot el Pla de Lleida, i caldrà veure, en principi no hi ha formació de tempestes al sistema ibèric. Caldrà veure que realment no es formin. I sí que és veritat que cap a punts de la Costa Daurada, entre el Cap de Salou i àrees com l'Ampolla, hi podrien haver alguns núvols cap cap a les 8 del vespre alguns núvols baixos. En tot cas, això caldrà detallar-ho per veure si es formen o no es formen. El que està clar que sí que s'espera que hi hagi núvols al nord del país, al Pirineu i al Prepirineu, que tal com està passant avui, estan caient ruixats i tempestes, demà més febles que no pas les d'avui, i el que sí que faran aquests núvols és que aquest eclipsi parcial que es veurà al Pirineu i al Prepirineu, doncs aquests núvols faran la guitza. I un consell, sobretot, per totes aquelles persones que demà viatjaran cap a Ponent o estaran cap a Ponent o també cap a les Terres de l'Ebre, i és que farà moltíssima calor. Com ja es preveu anar amb molta antelació, compte perquè les temperatures seran molt altes, fregaran la xifra dels 39 graus, gairebé 40, a punts de Ponent i a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: Doncs demà estarem ben pendents de quin temps fa per seguir aquest eclipsi. Gràcies, Néstor. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: L'eclipsi, doncs, serà un repte alhora per la mobilitat a les carreteres catalanes. Per això el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial preveient l'increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista AP7. Maria Costa, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Quina alternativa proposa Trànsit?
5: Doncs en els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure per als qui es dirigeixin cap al Delta. En parlava el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
6: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
5: Els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació.
0: I encara sobre mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només es podrà pujar el tren si hi ha lloc i no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb aquest eclipsi, demà hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal, alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta o el Segrià, Montse Poblet.
7: Els agents rurals faran un desplegament excepcional amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, li recomanaran això que ens avançava Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
8: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoa, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
7: Recordeu que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp.
0: Demà, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar aquest moment. Marc Camps, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Heu pogut parlar amb el fotògraf Pau Venteo, que ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies.
9: Sí, el primer que cal tenir en compte és que les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'han de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total. I davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement. Indispensable el trípode i evitar els zooms.
10: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
9: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
10: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre perquè, tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil, no és suficient.
9: El fotògraf diu que no hem d'oblidar actuar amb calma i gaudir davant d'un espectacle únic.
0: Doncs demà estarem ben atents aquí a Catalunya Ràdio d'aquest eclipsi solar amb un programa especial durant tota la tarda i a partir de les 6 amb un programa capitanejat per Francesc Garriga per viure en directe com es viu a tot el país aquest eclipsi solar. Eclipsi al marge, el principal titular informatiu d'aquest dimarts ens porta fins a Colòmbia. El govern d'aquest país xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar ahir diverses zones del país. És una xifra que difereix en 59 víctimes de les que han donat les autoritats regionals que han registrat almenys 240 morts. Segons el flamant president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
11: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant serralades, valls i la majestuositat del paisatge colombià de muntanya, vies i carreteres vitals, fonamentals per intentar ajudar els afectats d'aquest sisme a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
12: Ahora necesitamos linternas y gafas, porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entran los ojos.
13: Yo también salí temprano para el trabajo y mire, nos encontramos con esto. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
11: El govern colombià ha enviat fins a aquesta zona, a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres, escamots militars especialitzats en rescat i també enginyers, amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
14: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
11: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
15: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional. Una tragedia como esta enluta a toda Colombia.
11: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats pel que pugui passar en les properes hores i els propers dies, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: Gràcies, Joan, des de Bogotà. Pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest tràgic terratrèmol. Cèlia Forment, tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són.
9: Sí, la falta de contacte pot ser per la caiguda de les comunicacions a tot l'Eix Cafeter, la zona més afectada, que encara no s'han recuperat, i per això el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
16: Llego un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
9: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que a mesura que es vagi recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, siguin residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
17: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això, Cèlia, mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se.
9: Sí, els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat rescatistes especialitzats.
0: Hem arribat a 3:15. El govern espanyol intenta frenar una segona entrada de migrants a Ceuta i el ministre d'Exteriors avisa que tothom que posi un peu a Espanya se'l retornarà al Marroc. José Manuel Álvarez ha viatjat avui a Ceuta, des d'on ha promès contundència per retornar tots els migrants que van entrar, adults i menors. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
18: Bona tarda a tots els migrants que hi ha a Ceuta i tots els que hi intentin entrar seran retornats al Marroc. Álvarez ha sorprès avui amb un discurs molt més dur que fins ara per resoldre la crisi i per prevenir un altre a futur.
19: A todos aquellos que en este momento en Marruecos estén leyendo o escuchando la falsa información de lo que pueden obtener entrando irregularmente en Ceuta o en Melilla, que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
18: Amb Ceuta desbordada, sense prou places d'acollida i després de les crítiques d'Itàlia i Dinamarca, el govern espanyol endureix la resposta i Álvarez accelera també converses amb el Marroc per retornar absolutament a tothom.
19: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días y estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
18: Però no serà tan fàcil. Primer s'ha d'atendre els menors i també s'ha d'acollir els adults que han demanat asil. El ministre de Justícia admet els límits de la llei.
20: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor.
18: El Suprem ja va condemnar l'estat espanyol per retornar migrants de nit i d'amagat durant l'última crisi a Ceuta. Ara fa 5 anys saltant-se la llei. Les ONGs controlaran que aquest cop això no passi.
0: Gràcies, Paula. La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat comparèixer dimarts que ve al Senat, com ha apuntat avui el Partit Popular. I a tot això, el govern espanyol demana a la Fiscalia que mogui fitxa, en aquest cas contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a caçar immigrants a Ceuta, Àlex Gerald Robert.
21: Igualtat creu que paraules com aquestes de José María Figueredo són constitutives d'un delicte d'odi.
22: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuesta.
23: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando, uno a uno, cazarlos, pescarlos, pónganlos.

0: a córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
1: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
2: Més coses, més de 650 bombers i 225 mitjans aeris continuen treballant per frenar l'incendi que crema a Niebla, la província de Huelva, i que afecta unes 25.000 hectàrees, Montse.
3: El foc ha obligat a desallotjar 700 persones, però avui les condicions són una mica més favorables perquè ha canviat el comportament del vent i ha baixat el risc que les flames avancin cap a la província de Sevilla. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 4.000 hectàrees i que ja ha obligat a evacuar més de 500 persones. Els bombers de la Generalitat hi enviaran equips de suport.
2: I de tornada a Catalunya, abans que acabi aquest any, hi haurà càmeres de videovigilància al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica de Barcelona.
3: Sí, l'Ajuntament de Barcelona té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
4: Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
3: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol.
2: Demà comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos perquè reutilitzin i retornin tots els recipients que fem servir. El canvi més significatiu serà l'eliminació dels envasos d'un sol ús en un pla que es desplegarà de manera gradual. El repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
5: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
6: El primer canvi, el 12 d'agost.
5: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
6: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
5: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
6: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
5: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
6: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
5: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
2: I una cosa més abans de la crònica internacional, els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Això ho diu un informe de Comissions Obreres que s'ha presentat avui. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se, Gemma Sagrera.
7: A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
8: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
7: Segons Comissions Obreres, una de les causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge i reclamen limitar el preu del lloguer.
2: Mig quart i arribarem a les 9. Han condemnat a mort el president de Posat sirià, Bashar al-Assad, per crims de guerra i crims contra la humanitat, Albert Manyà.
9: Un tribunal sirià l'ha jutjat des de l'abril en rebel·lia. Recordem que està refugiat a Rússia des del desembre del 2024. Además, que hi ha hagut un esclat de joia en saber-se el veredicte

0: per desenes de familiars de víctimes. El tribunal també ha condemnat el seu germà Maher i diversos exfuncionaris en les primeres sentències contra l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011 en l'anomenada Primavera Àrab. Es calcula que van morir més de 500.000 de persones i milions més van ser desplaçades i refugiades.
1: Això a Síria. Al Líban han eliminat la pena de mort.
0: Sí, el Parlament ha aprovat el projecte de llei per abolir-la i es converteix en el primer país del Pròxim Orient a fer el pas. El text especifica que els delictes comesos abans seran castigats amb cadena perpètua. De fet, feia més de 20 anys que no l'aplicava. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió.
1: El barril de petroli Brent es manté a prop dels $90. Ha assolit el preu més alt de les últimes dues setmanes després que les últimes exigències dels Estats Units i l'Iran hagin refredat les perspectives d'unes negociacions entre les parts, Vicent.
2: El ministre de l'Interior del Pakistan s'ha reunit avui amb el titular d'Exteriors de l'Iran a Teheran per intentar desbloquejar les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz, unes converses més complicades després de l'anunci de Donald Trump que reclamarà compensacions econòmiques a l'Iran per les morts des de l'inici de la República Islàmica, una resposta del president nord-americà a la demanda de Teheran de diners pels danys de la guerra. Mentrestant, la tensió a la zona creix amb un nou atac dels Houthis del Iemen, aliats de l'Iran, a un mercant saudita a l'estret de Bab el-Mandeb, la porta del Mar Roig. Hi ha almenys 6 morts i una desena de ferits.
1: A Hongria, el Parlament ha escollit András Baka com a nou president de la República.
0: Amb 140 vots a favor i 6 en contra, es converteix en el primer president de l'era post-Orban. De fet, és una víctima més de l'ex-primer ministre, que el va destituir el 2011 com a president del Tribunal Suprem per defensar la independència judicial. Prendrà possessió del càrrec d'aquí a 8 dies i s'espera que l'ocupi 18 mesos fins que reformi la Constitució, una promesa del primer ministre actual, Peter Magyar. Baka té 73 anys i és especialista en drets humans i la seva designació és un pas més de la purga promesa per Magyar. La presidència té una funció protocolària i amb poc poder executiu.
1: I atenció a aquest cas que ens arriba des de França. La policia ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó del centre del país.
0: Hi ha 5 detinguts, un dels quals menor. A 3 d'ells els van enxampar infraganti a la rodalia del centre penitenciari. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i només se'ls sent, però no se'ls veu. Els funcionaris dels centres tenen por que en un futur s'enviïn armes, segons han revelat fonts sindicals a l'agència France Press. La gendarmeria reconeix que aquesta activitat delictiva va a més, com ho demostren les xifres. Fa 2 anys es van detectar més de 800 vols o intents i l'any passat ja van ser uns 5.000.
1: I aquest dimarts, aquest 11 d'agost, també ens deixa un nom, el de Jordi Vila Abadal. Ha mort als 100 anys aquest psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic, Mar.
3: Sí, va ser president del CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores, feia aquestes declaracions.
4: La gran part de la societat té la consciència que som una nació i que són això en ple dret.
3: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, a Cuixà, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris al règim franquista. Poc després va deixar els hàbits i va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i més tard va impulsar l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Segons ha comunicat la família, no es preveu cap acte de comiat públic.
1: 4 minuts i les 9. Repassem els esports amb en Pau Dax. Es confirmen els pitjors pronòstics amb Bardaggi.
5: El Barça ha confirmat que l'extrem suec té una ruptura del lligament creuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir en l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. Llavors, el va mantenir 11 mesos de baixa. L'extrem suec passarà pel quiròfan en els propers dies i s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip.
1: També tenim més possibles sortides avui.
5: El club pretén que Héctor Fort marxi cedit i Casado ho faci traspassat. Avui tots dos han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. I el Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs per Ferran Torres al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Ferran i el club parisenc ja tenen un acord des de fa dies. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet. Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i el mateix Ferran Torres.
1: Avui Pau també ha parlat a Luis Enrique, què ha dit?
5: Doncs l'entrenador del PSG no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs, però en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran demà el PSG i l'Aston Villa, ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
6: No, és una situació surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales... Han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. Los el brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
1: Luca Hug passa a la final dels 100 lliures.
5: El sitgetà s'ha classificat fa uns minuts per la final dels 100 metres lliures dels Campionats Europeus de Natació de París. Hug fa el segon millor temps de les semifinals amb rècord d'Espanya. Ha nedat en 47 segons i 27 centèsimes, només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial. David Popovici ha estat més ràpid. La final dels 100 lliures es disputarà demà a la tarda. També han competit els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles en la final del relleu 4% estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè a 5 segons 46 centèsimes del francès, que s'ha endut l'or. Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir la medalla de bronze.
1: I els europeus d'atletisme de Birmingham, què ha passat avui?
5: La manresana Mònica Clemente està competint ara mateix en la prova de classificació de perxa femení i l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha de disputar la final de l'alçat de llargada a un quart de 10. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjan, s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. I l'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut, 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat dels 400 tanques. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques després d'acabar cinquena la seva semifinal.
7: Fresca Info.

0: Bona nit, són les 9. Catalunya engega el compte enrere per l'eclipsi total que viurà demà. S'ha activat des de l'Amfiteatre Romà de Tarragona en un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. Illa ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi i demana també respecte a la natura. A Lleida, la paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. I Colòmbia busca supervivents sota la runa pel terratrèmol d'aquest dilluns de magnitud 7,4, que ha causat almenys 200 morts, segons les autoritats regionals. El Servei Geològic Colombià ha registrat 47 rèpliques. El Ministeri d'Afers Exteriors i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que hi ha 164 espanyols sense localitzar, tot i que de moment no consta cap víctima. El ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels migrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals del juliol i també el seu compromís perquè la situació no es torni ara a repetir. Amb la por, això sí, d'una nova entrada massiva promoguda per xarxes socials, Álvarez alerta els migrants que estan abocats al fracàs. I l'Ajuntament de Barcelona incorporarà un centenar de noves càmeres de videovigilància abans que acabi l'any, en punts com, per exemple, el parc de la Pegaso o bé els búnkers del Carmel. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, vol reforçar així la vigilància a la via pública amb la previsió de superar el 500.000 de nous dispositius al 2027. I a partir de demà es començarà a aplicar una nova normativa europea pels envasos. L'objectiu és reduir l'impacte ambiental dels residus i també impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I compte enrere per la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Veïns i veïnes enllesteixen els guarnits dels seus carrers per poder-los mostrar a partir d'aquest divendres. Hi ha 900 activitats programades fins al 20 d'agost.
1: Esports.
2: El sitgetà Luka Hug s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, batent el rècord d'Espanya i només superat pel campió olímpic romanès, David Popovici. A la final del relleu, 4% estils mix, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. Passarà per quiròfan, és una lesió que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà en uns minuts la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I ens falta el temps. Els ruixats intensos d'avui persistiran fins a primera hora d'aquesta nit al Pirineu i al Prepirineu. Després la nit quedarà serena per passar a un dimecres assolellat. Només a la tarda s'esperen ruixats cap al Pirineu i potser també cau al sud. Hi haurà algun núvol. La calor s'intensificarà de nou.
1: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts. Molt bona nit, sóc la Txell Garriga.
1: Trescat Info. Trescat Info.
3: Endavant!
0: Aquest era el moment en què s'ha activat el compte enrere ja oficial de l'eclipsi de demà. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona, que és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament també amb les Terres de l'Ebre i de Ponent. L'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha estat acompanyat també de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Allà hi tenim la unitat mòbil a Tarragona amb el Ricard Buigas i també amb el suport tècnic de Xavier Espel. Molt bona nit.
4: Hola, bona nit, Txell. Ha estat un acte contrarrellotge per arribar justets per poder pulsar aquest compte enrere a la mateixa hora en què demà l'eclipsi serà total. El president Salvador Illa ha demanat seny per gaudir amb seguretat de l'esdeveniment.
3: recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això. Em deia també Josep Antoni que demà el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que demà gaudirem molt especialment des de Tarragona.
4: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha obert l'acte, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic.
5: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement. Donem avui el tret de sortida d'una experiència que ens recorda la força de la ciència i de la convivència.
4: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que ha estat la tercera persona que també ha marcat aquest pulsador, ha dit que esdeveniments com aquest estimulen noves vocacions científiques, perquè, de fet, a banda de l'espectacle de la natura, diuen que aquest és un bon moment també per divulgar la ciència. Precisament per això, en aquest acte també ha comptat amb la presència de l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, al Premi Nobel Física del 2019 de Diekelot, o l'astrofísic Ignasi Rivas. L'acte aquí a Tarragona ha acabat amb una explosió de confeti cara de cora, gran part de la gespa del parc de l'Amfiteatre Romà.
0: Des de Tarragona, Ricard Buigas i Xavier Espel, gràcies, molt bona nit.
4: Bona nit.
0: Doncs bé, el tret de sortida dels actes d'aquest eclipsi, com dèiem, ja ha començat, i també aquesta tarda des de la Seu Vella de Lleida. De fet, aquest emblemàtic monument serà demà un dels altres punts habilitats per observar l'eclipsi amb seguretat. Anem ara cap a Lleida. Pere Joan Álvarez.
6: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que l'eclipsi desperti entre els joves la curiositat per la ciència. Una ciutat, la de Lleida, on la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi, perquè s'han exhaurit a moltes de les farmàcies i òptiques. Es poden recollir a les oficines de turisme, preferentment, i també al mateix Palau de la Paeria. Ho explicava l'alcaldessa accidental, Cristina Morón.
7: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats de ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
6: Com a punt històric, en l'acte s'ha difós que el rei Jaume I, que va ser coronat al turó de la Seu Vella, ja va certificar un eclipsi solar l'any 1239 des de Montpeller.
0: Doncs bé, el Servei Català de Trànsit ja ha preparat per demà un dispositiu especial per facilitar el desplaçament per veure aquest eclipsi. Hi haurà uns 20 punts d'observació, amb especial atenció al Delta. La principal preocupació, però, de moment és la P7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre. Per això, Trànsit aconsella anar a veure, per exemple, l'eclipsi a Ponent, i per als trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant, doncs optar per altres vies, per exemple, l'A7 en comptes de l'AP7. Aquest seria l'objectiu per deixar l'AP7 més lliure per als qui es dirigeixin cap al Delta. I per aquest mateix motiu, els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud. En sentit nord sí que podran circular, però hauran d'anar a 80 km/h i ho hauran de fer pel carril dret. I també hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana planificar tant l'anada com també la tornada.
8: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes de trànsit, i la comissària Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
9: És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
0: Doncs bé, el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla, perquè també es preveu que creixi el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. I recorden, però, que el 112 és un telèfon exclusiu per emergències i no per consultes d'informació. Doncs bé, coincidint amb aquest eclipsi, demà hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal, alguns situats també a les comarques on es preveuen més visites, com per exemple el Priorat, el Segrià i la Terra Alta. Per minimitzar una mica aquest risc, es prohibeix l'accés motoritzat als visitants del Parc dels Naturals dels Ports i també la Serra del Montsant. També restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Els agents rurals fan un desplegament especial amb 150 efectius vigilant aquests espais. Demanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i si algú prefereix un altre indret, doncs li recomanaran tot això que ens avançava Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
10: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quines valors tenen aquests espais, i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoes, també vol dir no llençar petards, i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: I si decidiu veure l'eclipsi des d'un espai natural, cal dur els gossos lligats, no llançar residus ni estacionar els vehicles en terrenys agrícoles i forestals.
1: 3CAT Info.
0: El govern colombià xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar ahir diverses zones del país, però és una xifra que difereix en 59 víctimes de la que han donat les autoritats regionals, que han registrat almenys 240 morts. Segons el flamant president de Colòmbia, Belardo de las Priella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats. També ha anunciat que declararà l'estat d'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Colòmbia. Joan Biosca.
11: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant serralades, valls i la majestuositat del paisatge colombià de muntanya, vies i carreteres vitals, fonamentals per intentar ajudar els afectats d'aquest sisme a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
12: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entran los ojos.
13: Yo también salí temprano para el trabajo y mire, nos encontramos con esto. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
11: El govern colombià ha enviat fins a aquesta zona, a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres, escamots militars especialitzats en rescat i també enginyers, amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
14: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
11: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de las Priella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
15: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional. Una tragedia como esta enluta a toda Colombia.
11: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats pel que pugui passar en les properes hores i els propers dies, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: Pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals i tampoc ferits a causa del terratrèmol. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
16: En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha explicat a 3CAT Info que encara hi ha catalans a l'Eix Cafeter, la zona més afectada doncs, pel sisme, amb qui encara no s'ha pogut contactar. Demana que a mesura que es vagin recuperant les comunicacions es posin, això sí, en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que viuen de forma permanent a Colòmbia o bé de turistes catalans que ara mateix estan de viatge al país.
17: Totes aquelles persones que es trobin a Colòmbia i que no són residents permanents, doncs, d'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: El president Salvador Illa ha lamentat també la mort ocasionades pels terratrèmols amb aquest missatge que sentirem de condol.
3: Una mostra afectuosa i sentida en nom de tot el poble de Catalunya, ciutadans i ciutadanes de Colòmbia. Tant els que estan aquí entre nosaltres a Catalunya com els que viuen a Colòmbia. Hi ha una comunitat colombiana important aquí a Catalunya i us hi vull enviar una abraçada forta i una mostra d'afecte.
0: L'ajuda internacional, sobretot dels països llatinoamericans, comença ja a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix de moment finançament i també el seu servei de satèl·lits Copernicus per les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa tot just un mes i mig, hi ha enviat ja rescatistes especialitzats.
1: El temps.
0: Tots els detalls amb Néstor Gómez.
18: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la forta inestabilitat a punts del Parapirineu. Ha descarregat durant aquesta tarda i vespre al Pirineu i Prepirineu amb unes quantitats a l'entorn dels 40 litres per metre quadrat a punts del Pallars Sobirà i també del Berguedà, acompanyats de calamarsa i en alguns casos també de pedra que s'ha arribat a donar, per exemple, a l'àrea de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès. Tot això amb unes precipitacions que desapareixeran a mesura que avança la nit, sobretot cap als vols de mitjanit. I tot per donar pas a un dimecres que en principi començarà força estable, dia de l'eclipsi amb un matí assolellat, i a la tarda s'espera que apareguin ruixats i tempestes en alguns punts del Pirineu, de forma dispersa, sense deixar calamarsada, sense deixar pedregades ni que siguin intenses, però sí que poden ser febles o moderades, però sobretot faran la guitza a tots aquells que volen veure l'eclipsi parcial del sol al nord del país. En canvi, l'eclipsi es veurà perfectament a l'àrea del Pla de Lleida, amb el cel completament serè, i cap al sud del país la situació és favorable, però no descartem la possibilitat de que aparegui algun núvol sobre el massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. Això caldrà confirmar una miqueta més de cara a demà. I atenció també a les temperatures, perquè demà farà moltíssima calor. En previsió de fer desplaçament amb suficient temps per arribar al lloc a l'hora, doncs les temperatures seran molt altes durant les hores centrals del dia. S'esperen valors que cap a ponent poden arribar als 39 graus i els 38 a bona part de l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Fresca Info.
0: El govern espanyol intenta frenar una segona entrada de migrants a Ceuta i el ministre d'Exteriors avisa ja que a tothom que posi un peu a Espanya se'l retornarà cap al Marroc. José Manuel Álvarez ha viatjat avui a Ceuta, des d'on ha promès contundència per retornar tots els migrants que van entrar, adults, però també menors. Madrid, Paula Brujats.
19: Bona tarda a tots els migrants que hi ha a Ceuta i tots els que hi intentin entrar seran retornats al Marroc. Álvarez ha sorprès avui amb un discurs molt més dur que fins ara per resoldre la crisi y para prevenirla un altra a futuro.
20: A todos aquellos que en este momento en Marruecos estén leyendo o escuchando la falsa información de lo que pueden obtener entrando irregularmente en Ceuta o en Melilla, que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
19: Amb Ceuta desbordada, sense prou places d'acollida i després de les crítiques d'Itàlia i Dinamarca, el govern espanyol endureix la resposta i Álvarez accelera també converses amb el Marroc per retornar absolutament a tothom.
20: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días y estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
19: Però no serà tan fàcil. Primer s'ha d'atendre els menors i també s'ha d'acollir els adults que han demanat asil. El ministre de Justícia admet els límits de la llei.
21: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor.
19: El Suprem ja va condemnar l'estat espanyol per retornar migrants de nit i d'amagat durant l'última crisi a Ceuta. Ara fa 5 anys saltant-se la llei. Les ONGs controlaran que aquest cop això no passi.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarida Robles hagi confirmat compareixer dimarts que ve al Senat, com ha apuntat avui el PP. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat autònoma per fer-se veure i no pas per donar explicacions.
2: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones.
0: Doncs bé, la Comissió Europea ha anunciat un acord amb dues de les grans xarxes socials, que són TikTok i Meta, que inclouen també Facebook i Instagram, per vigilar precisament el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través d'X, la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen, diu que TikTok i Meta, per exemple, cooperaran amb verificadors d'aquests missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva de Ceuta va ser, recordem, la sentència del Suprem espanyol el 8 de juliol que prohibia les devolucions en calent dels migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes socials amb el contingut distorsionat i a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les també insisteix que els migrants seran retornats. Sentim Ariadna Podestà, és la portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: I més qüestions. Abans que acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, també espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
22: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: Com dèiem, s'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri de Fort Pienc i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-se en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort de trets d'un menor d'edat a principis d'aquest mes de juliol. I la policia francesa desarticula una xarxa que distribuïa droga amb drons a una presó del centre del país. Hi ha 5 detinguts, un dels quals menors d'edat. 3 d'ells els van enxampar infraganti a la rodalia del centre penitenciari. En 2 mesos es van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques, i doncs només se'ls sent, però no se'ls veu. Els funcionaris dels centres tenen por que en un futur s'envin també armes, segons ha revelat fonts sindicals a l'agència France Press. La gendarmeria reconeix que aquesta activitat delictiva va a més cada dia, com ho demostren les xifres. Fa 2 anys es van detectar més de 800 vols o intents, i l'any passat ja en van ser uns 5.000. I a partir de demà comença ja a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos perquè reutilitzin i es retornin doncs, tots els recipients que agafem servir. El repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
23: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
24: El primer canvi, el 12 d'agost.
23: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
24: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
23: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
24: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
23: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
24: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
23: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: I a 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona, els veïns del barri s'afanyen ja a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per tots els públics. Per primer cop, però 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit d'aquest any en El Senyor dels Anells. Es podrà fer un recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcies a un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns dels veïns es mostren preocupats per la participació dels decorats. Sentim Susana Font, és membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
4: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
1: Esports.
0: Pau Dax, bona nit.
6: Bona nit. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat fa uns minuts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
7: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
6: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures demà a la tarda. També han competit fa poc més d'una hora els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha nedat amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 segons 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
8: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
6: I abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena, a només 42 centèsimes d'aconseguir la medalla de bronze.
1: 3CAT Info.
6: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, la manresana Mònica Clemente està competint en aquests moments la prova de classificació de salt de perxa femení. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha de disputar la final de salt de llargada a un quart de 10. Ha d'haver començat aquesta final on competeix Jaime Guerra. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes. Rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia.
9: Sabia que la carrera seria ràpida, sí. Solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
6: Més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie, i la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir a l'entrenament que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha reincorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet. Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Ferran i el club parisenc ja tenen un acord des de fa dies. Avui ha parlat precisament l'entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, però no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del valencià. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran demà el PSG i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
10: No, és una situació surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace dos días. Los brasileños, el brasileño y los portugueses han llegado el 3.

0: Són 9:15. Fins ara us hem destacat que Catalunya engega el compte enrere per l'eclipsi total que viurà demà. S'ha activat des de l'Amfiteatre Romà de Tarragona en un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. Illa ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir aquest eclipsi i demana respecte a la natura. A Lleida, la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques. I Colòmbia busca supervivents sota la runa del terratrèmol d'aquest dilluns de magnitud 7,4 que ha causat almenys 200 morts, segons les autoritats regionals. El Servei Geològic Colombià ha registrat 47 rèpliques. El Ministeri d'Afers Exteriors i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que hi ha 164 espanyols de moment sense localitzar, tot i que no consta cap víctima. I el ministre d'Afers Estrangers espanyol destaca la plena col·laboració amb el Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i també el seu compromís perquè la situació no es torni a repetir. Amb la por d'una nova entrada massiva promoguda a través de les xarxes socials, Álvarez alerta els migrants que estan abocats al fracàs. I fins les 10 en punt, també us explicarem que la capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, publicat tot just ahir, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. I també us donarem tots els detalls i consells per fer les millors fotografies de l'eclipsi. Ja us avancem, però, que els experts recomanen posar un filtre solar a la càmera o bé al mòbil per evitar que es facin malbé també aquests aparells. I us parlarem del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp, que ha tancat la 51a edició amb prop de 20.000 espectadors. L'organització celebra la bona acollida que han tingut els concerts que s'han fet als nous espais de la població. I en esports, Pau Dac, què podem destacar?
1: Que el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, amb rècord d'Espanya i només superat pel campió olímpic romanès David Popovici. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Fiercolés també han batut el rècord d'Espanya, però s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan, una lesió que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024.
0: I repassem també el temps. Els ruixats que han descarregat amb força al nord del país desapareixeran amb l'arribada d'aquesta nit. Aquest dimecres, dia de l'eclipsi, el temps serà assolellat. S'esperen, això sí, ruixats de tarda al Pirineu, sol a ponent i algun núvol baix puntual també a les Terres de l'Ebre. La calor s'intensificarà. Doncs aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial per l'eclipsi de demà. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona i precisament Tarragona és una de les zones on millor es veurà aquest eclipsi, juntament també amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Unitat mòbil a Tarragona, Ricard Buigas, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
2: Ha estat un acte contrarrellotge per arribar justets per poder pulsar aquest compte enrere a la mateixa hora en què demà l'eclipsi serà total. El president Salvador Illa ha demanat seny per gaudir amb seguretat de l'esdeveniment.
3: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això. Em deia també Josep Antoni que demà el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, voldrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que demà gaudirem molt especialment des de Tarragona.
2: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha obert l'acte, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic.
4: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement. Donem avui el tret de sortida d'una experiència que ens recorda la força de la ciència i de la convivència.
2: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que ha estat la tercera persona que també ha marcat aquest pulsador, ha dit que esdeveniments com aquest estimulen noves vocacions científiques, perquè, de fet, a banda de l'espectacle de la natura, diuen que aquest és un bon moment també per divulgar la ciència. Precisament per això, en aquest acte també ha comptat amb la presència de l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, al Premi Nobel Física del 2019 de Diekelot, o l'astrofísic Ignasi Rivas. L'acte aquí a Tarragona ha acabat amb una explosió de confeti cara de cora, gran part de la gespa del parc de l'amfiteatre romà.
0: I el tret de sortida dels actes de l'eclipsi també han començat ja aquesta tarda des de la Seu Vella de Lleida. De fet, aquest emblemàtic monument serà demà un dels punts habilitats per observar l'eclipsi amb seguretat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que l'eclipsi desperti entre els joves la curiositat per la ciència. Una ciutat, la de Lleida, on la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit a moltes de les farmàcies i òptiques. Es poden recollir a les oficines de turisme, preferentment, i també al mateix Palau de la Paeria. Ho explicava l'alcaldessa accidental, Cristina Morón.
6: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats de ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
5: Com a punt històric, en l'acte s'ha difós que el rei Jaume I, que va ser coronat al turó de la Seu Vella, ja va certificar un eclipsi solar l'any 1239 des de Montpeller.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern colombià xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar ahir diverses zones del país. Però és una xifra que difereix en 59 víctimes de la que han donat les autoritats regionals, que han registrat almenys 240 morts. Segons el flamant president de Colòmbia, Abelardo de las Priella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos també els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. També ja ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Ha enviat especial a Bogotà, Colòmbia. Joan Biosca.
8: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant serralades, valls i la majestuositat del paisatge colombià de muntanya, vies i carreteres vitals, fonamentals per intentar ajudar els afectats d'aquest sisme a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
9: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entran los ojos.
10: Yo también salí temprano para el trabajo y mire, nos encontramos con esto. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
8: El govern colombià ha enviat fins a aquesta zona, a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres, escamots militars especialitzats en rescat i també enginyers, amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
11: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
8: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de las Priella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
12: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional. Una tragedia como esta enluta a toda Colombia.
8: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats pel que pugui passar en les properes hores i els propers dies, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
7: 3CAT Info.
0: El govern espanyol endureix el discurs i promet també que retornarà al Marroc tots els immigrants que van entrar a Ceuta, adults però també menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra possible entrada aquest mateix dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Brujats.
13: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
14: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
13: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
14: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
13: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
15: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
13: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com sí que ha apuntat aquest dimarts al PP. Des de Ceuta, la popular Carmen Funes ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure, però no per donar explicacions.
16: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: Per cert, que el Ministeri d'Igualtat espanyol insta la Fiscalia a actuar per la crida d'un diputat de Vox a caçar els immigrants que van aconseguir entrar a Ceuta. La Moncloa creu que les declaracions poden ser doncs, constitutives d'un delicte d'odi i ha demanat al ministre públic que ho estudiï. El moviment se suma ara a les diverses denúncies que la Fiscalia ja ha rebut contra José María Figaredo per paraules com aquestes que sentirem.
17: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap. Y llevarlos de vuelta donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El govern espanyol també ha demanat agilitzar aquest cas a l'autoritat independent per la igualtat del tracte. I el Ministeri d'Inclusió, per cert, informarà també les persones migrants que siguin a Ceuta dels riscos d'observar aquest eclipsi de demà sense protecció. A través de l'ONG Creu Roja, que està treballant sobre el terreny, s'informarà aquestes persones que, en el moment en què reparteixin els kits de menjar aquest vespre, se'ls facilitarà una nota informativa traduïda a 4 idiomes amb mesures preventives per l'eclipsi. De cara a demà, a més, l'entrega d'aquests kits s'avançarà a primera hora de la tarda, tot plegat per evitar que el repartiment coincideixi amb l'hora de l'eclipsi i tant les persones migrants com els treballadors puguin tenir algun dany.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes amb Tel Aviv el 2009 com a mostra de rebuig als atacs israelians en la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts en aquell moment. Aquest és un pas més, doncs, en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després de l'exèrcit dels Estats Units s'endugués el president Nicolás Maduro en una operació militar el mes de gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora d'aquestes relacions amb els països sud-americans. I d'altra banda, Colòmbia ha trencat el consens internacional sobre els alts del Golan i ha reconegut com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern de Belardo de l'Espriella i l'ha presa enmig, doncs, de la crisi pel terratrèmol al seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. I encara en plana internacional, us expliquem que el dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort per rebel·lia, per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i també altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys. Va deixar també més de 500.000 de morts i milions de persones que van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i Al-Assad i la seva família van fugir llavors a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era present a la sala. Era Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Daraa, bressol de la revolta. Aquest dimarts, doncs, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal, a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
18: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena ara perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi també d'exemple a la regió.
7: El temps.
0: Actualitzem la previsió meteorològica amb la crònica del Néstor Gómez.
19: Els ruixats i les tempestes que aquesta tarda i vespre han descarregat amb ganes a punts del Pirineu i Prepirineu han deixat quantitats a l'entorn dels 40 litres per metre quadrat a Bonaigua, cap al Pallars Sobirà, i també a punts de l'Berguedà. Destaquem, per exemple, 36 litres a Sant Jordi de Cercs. Unes precipitacions que tenen les hores comptades desapareixeran amb l'arribada de la nit. I tot això per donar pas a un dimecres, dia de l'eclipsi, amb el cel serè de matinada, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada de poca importància, i el més important, el temps que farà demà a la tarda. Un dimecres a la tarda amb aparició de ruixats dispersos, que no tenen res a veure amb els intensos d'avui, sinó dispersos febles, localment moderats, al Pirineu i al Prepirineu. Aquests núvols del Pirineu, del nord del país, faran la guitza si el que volem és veure l'eclipsi parcial que hi haurà al nord de Catalunya. Cap al centre, cap a l'àrea de la Catalunya central, però sobretot de ponent, el que lluirà a l'hora de l'eclipsi és el sol i es veurà totalment en perfecció. I, en canvi, cap a les Terres de l'Ebre les condicions són favorables, però no descartem la possibilitat de que aparegui algun núvol baix al massís dels Ports. La part bona és que de tempestes el sistema ibèric que podria fer ombra a l'eclipsi no se n'espera. I atenció si teniu com a destinació viatjar cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè demà farà molta calor. Com hem d'anar en previsió, les temperatures al migdia seran molt altes, màximes que s'esperen a l'entorn dels 37 a 39 graus, tant a l'interior de les Terres de l'Ebre com a Ponent. Temperatures també molt altes, les que s'esperen a la Catalunya central, a l'entorn dels 36 graus i força xafogó a la façana costanera. 3, 4, 5.

0: i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària general de Joventut de Comissions Obreres.
1: La dificultad no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del seu sou només per pagar el lloguer i, doncs, els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca, per exemple, si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar també el salari mínim interprofessional per combatre la crisi d'emancipació. 3CAT Info. 3CAT Info. Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades, recordem, a recuperar l'economia després de la pandèmia i també modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o bé la digitalització de la xarxa ferroviària. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat, volem dir, l'arribada d'aquests diners a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha destacat que ja estan treballant en la setena i última sol·licitud que queda a l'hora que acaben les reformes acordades amb Europa. El calendari europeu obliga els estats membres a completar tots els objectius pendents abans que acabi aquest mes d'agost i a presentar les últimes sol·licituds de pagament abans de finals del mes de setembre. Demà, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les seves mans un mòbil o bé una càmera per immortalitzar aquest moment. El fotògraf Pau Benteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. El primer que cal tenir en compte és que les càmeres, com els nostres ulls, doncs necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'han de posar abans i també després i treure'l en el moment de l'eclipsi. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Benteo recomana la càmera, sempre que se'n tingui doncs, prou coneixement. Indispensable, això sí, el trípode i evitar també els zooms.
2: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I a banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
2: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre perquè, tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil, no és suficient. 3CAT
0: Info. 3CAT Info. Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president del CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president també de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores, feia aquestes declaracions que sentirem.
3: Gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, a Cuixà, juntament també amb altres monjos de Montserrat contraris al règim franquista. I poc després va deixar els hàbits i va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i més tard va impulsar l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Segons ha comunicat la família, no es preveu cap acte de comiat públic. El Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp, ha tancat la 51a edició amb prop de 20.000 espectadors. L'organització celebra aquesta bona acollida que ha tingut els concerts que s'han fet en nous espais, en aquest cas, de la població. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició amb una quinzena de recitals en què han destacat també concerts com el de Joan Dausà o Siloé. En total, des del 30 de juliol fins ahir per Cambrils

0: han passat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització. Isaac Albesa, un dels organitzadors, repassa alguns dels moments dels recitals més destacats del festival, dels quals s'han exhaurit les entrades.
1: Siloé, que va ser una de les sorpreses del festival, també el concert de Joan Dausà i el concert del Club Nàutic i del Parc Samà de la Gran Chapelle, un concert també especial per nosaltres perquè era la formació que també ens connectava amb el passat.
0: De cara a l'edició de l'any que ve, la voluntat és continuar apostant per la fórmula descentralitzada de concerts en diferents punts del municipi.
2: I l'església de Das, a la Cerdanya, reobre després d'estar 7 anys tancada. Les obres de rehabilitació s'han combinat amb unes noves pintures de l'artista local Penélope Clot. Anem, doncs, cap a Das, Joaquim Albalate.
3: L'església, construïda el 1901, estava en molt mal estat i unes esquerdes amenaçaven de fer-la caure. Ara reobert després d'uns treballs integrals de rehabilitació i també estrena pintures murals de l'artista local Penélope Clot, inspirades en el patró de la parròquia, Sant Llorenç.
4: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les Perseides, que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les 4 estacions de l'any i acaba amb en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
3: El projecte va néixer d'un somni de la mateixa artista que l'ha executat els últims 2 mesos. L'església es va inaugurar dilluns durant la festa major del poble.
2: Esports. Pau Dax, bona nit.
5: Bona nit. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat fa uns minuts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
6: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
5: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures demà a la tarda. També han competit aquest vespre els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha nedat amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Plusmarca d'Espanya ja ha acabat a 5'46 de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
7: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
5: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat 5a la final dels 200 metres d'esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir la medalla de bronze.
2: 3CAT Info.
5: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, està disputant en aquests moments la final del salt de llargada. Guerra només ha fet un primer intent amb un salt de 7 metres 60 centímetres i per ara és desè i quedaria fora de les medalles. I també està competint la manresana Mònica Clemente, la prova de classificació de perxa femení. Clemente, de moment, ha fet 3 salts nuls. Mentrestant, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjan, s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar 5a a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 tanques després d'acabar 5a la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques perquè ha acabat 5a la seva semifinal.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Ford, que han fet treball de camp aquest matí, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Ford marxi cedit i Casado traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet. Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Ferran i el club parisenc ja tenen un acord des de fa dies. Avui ha parlat precisament l'entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, que no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran demà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
8: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
5: I acabem amb el Barça d'handbol, que ha començat l'estatge de pretemporada a Andorra, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que acaba de disputar l'Europeu Sub-18 amb la selecció espanyola. Formen part de l'expedició els tres fitxatges: Sergei Hernández, Janus Marsson i Oriol Sanfelipe.
9: Trescat Info.
10: Bona nit, són les 10. Catalunya engega el compte enrere per l'eclipsi total que viurà demà. S'ha activat des de l'Amfiteatre Romà de Tarragona en un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. Illa ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi i demana respecte a l'espai natural. A Lleida, la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. Colòmbia busca supervivents sota la runa pel terratrèmol d'aquest dilluns de magnitud 7,4 que ha causat almenys 200 morts, segons les autoritats regionals. El Servei Geològic Colombià ha registrat 47 rèpliques. El Ministeri d'Afers Exteriors i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que hi ha 164 espanyols sense localitzar, tot i que de moment no consta cap víctima. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada cap al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació juvenil ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat de nois i noies, d'entre 18 i 34 anys, aconsegueix independitzar-se. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des que fa 17 anys Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Compte enrere per la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Veïns i veïnes enllesteixen els guarnits dels seus carrers per poder-los mostrar a partir d'aquest divendres. Hi ha 900 activitats programades fins al 20 d'agost.
9: Esports.
10: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hook, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, amb rècord d'Espanya, i només superat pel campió olímpic romanès David Popovici. A la final del relleu de 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Círzoles també han batut el rècord d'Espanya, però s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjan s'ha classificat per les semifinals dels 800 de dijous. I el Barça confirma que Roni Bardaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan, una lesió que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. Pel que fa al temps, els ruixats que han descarregat amb força al nord del país desapareixeran amb l'arribada de la nit. Aquest dimecres, dia de l'eclipsi, el temps serà, en general, assolellat. S'esperen ruixats de tarda al Pirineu, sol a ponent i algun núvol baix puntualment a les Terres de l'Ebre. La calor s'intensificarà encara més.
9: 3CAT Info.
10: Ara són les 10 del vespre i 4 minuts.
9: 3CAT Info.
10: I ja ha començat el compte enrere.
11: Endavant!
10: Aquest era el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi de demà. S'ha fet des del parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà més bé aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. Aquest acte de posada en marxa del compte enrere l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Unitat Mòbil de Tarragona, Ricard Buigas, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
12: Ha estat un acte contrarrellotge per arribar justets per poder pulsar aquest compte enrere a la mateixa hora en què demà l'eclipsi serà total. El president Salvador Illa ha demanat seny per gaudir amb seguretat de l'esdeveniment.
13: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però algunes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, em deia també Josep Antoni Català, el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol, no es pot mirar directament el sol, i normalment no anem mirant el sol, però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que demà gaudirem molt especialment des de Tarragona.
12: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha obert l'acte, destacat que estem davant d'un esdeveniment únic.
14: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement. Donem avui el tret de sortida d'una experiència que ens recorda la força de la ciència i de la convivència.
12: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que ha estat la tercera persona que també ha marcat aquest pulsador, ha dit que esdeveniments com aquest estimulen noves vocacions científiques, perquè, de fet, a banda de l'espectacle de la natura, diuen que aquest és un bon moment també per divulgar la ciència. Precisament per això, en aquest acte també ha comptat amb la presència de l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, al Premi Nobel Física del 2019 de Diekelot, o l'astrofísic Ignasi Rivas. L'acte aquí a Tarragona ha acabat amb una explosió de confeti cara de cora, gran part de la gespa del parc de l'Amfiteatre Romà.
10: Gràcies des de Tarragona, Ricard Buigas. Hores abans d'aquest acte a Tarragona, abans ja s'ha fet un altre dels actes del tret de sortida d'aquest compte enrere a la Seu Vella de Lleida. De fet, aquest emblemàtic monument, la Seu Vella, serà demà un dels punts habilitats per observar l'eclipsi amb seguretat. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que l'eclipsi desperti entre els joves la curiositat per la ciència. Una ciutat, la de Lleida, on la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi, perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques. Es poden recollir a les oficines de turisme, preferentment, i també al mateix Palau de la Paeria. Ho explicava l'alcaldessa accidental, Cristina Morón.
16: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
15: Com a punt històric, en l'acte s'ha difós que el rei Jaume I, que va ser coronat al turó de la Seu Vella, ja va certificar un eclipsi solar l'any 1239 des de Montpeller.
11: I coincidint amb l'eclipsi, demà hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal, alguns situats justament a les comarques on es preveuen més visites, com el Priorat, el Segrià o la Terra Alta. Per minimitzar el risc, es prohibeix l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant. També restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, així com les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Els agents rurals faran un desplegament especial amb 150 efectius vigilant aquests espais naturals. Demanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, li recomanaran tot això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector d'agents rurals.
17: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quines valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoas, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
11: Si decidiu veure l'eclipsi des d'un espai natural, cal dur els gossos lligats, no llançar residus, ni tampoc estacionar els vehicles en terrenys agrícoles o forestals.
9: 3CAT Info.
11: El govern colombià xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol que va sacsejar ahir diverses zones del país. És una xifra que difereix en 59 víctimes de la que han donat les autoritats regionals, que registren almenys 240 morts. Segons el flamant president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts, i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, que és a l'oest del país. També ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
18: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant serralades, valls i la majestuositat del paisatge colombià de muntanya, vies i carreteres vitals, fonamentals per intentar ajudar els afectats d'aquest sisme a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
19: Ara necessitamos es linternas y gafas, porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra. Yo
20: también salí temprano para el trabajo y mire, nos encontramos con esto. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si està viva o mort.
18: El govern colombià ha enviat fins a aquesta zona, a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres, escamots militars especialitzats en rescat i també enginyers, amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
21: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
18: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
22: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional. Una tragedia como esta enluta a toda Colombia.
18: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats pel que pugui passar en les properes hores i els propers dies, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
11: Gràcies, Joan. Pel que fa a ciutadans catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa d'aquest terratrèmol. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. En aquest sentit, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha explicat a 3CAT Info que encara hi ha catalans a l'Eix Cafeter, la zona més afectada pel sisme, amb qui encara no s'ha pogut contactar. El conseller assegura que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que viuen permanentment a Colòmbia, ni tampoc de turistes catalans que estiguessin de viatge pel país.
23: Totes aquelles persones que es trobin a Colòmbia i que no són residents permanents, doncs, d'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra, doncs, continuï sent zero.
11: L'ajuda internacional a Veneçuela comença a Colòmbia, volíem dir, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per les tasques de rescat sobre el terreny.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
11: El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada massiva aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho estan pensant que si posen un peu a Espanya, se'ls retornarà immediatament. Anem a Madrid, Paula Brujats.
1: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
3: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
1: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
3: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
1: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
1: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
11: Gràcies, Paula. I afegirem que la Moncloa ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana vinent al Senat, com apuntaven des del PP. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres diu que estan desfilant per la ciutat autònoma per fer-se veure i no pas per donar explicacions.
24: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
11: I encara sobre aquesta qüestió, la Comissió Europea anuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta. L'objectiu és frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat la vicepresidenta de la Comissió, Hena Virkkunen, diu que TikTok i Meta cooperaran a partir d'ara amb els verificadors dels missatges per controlar aquests continguts que es difonguin a les xarxes socials relacionats amb Ceuta.
0: El temps.
11: A un quart d'onze, la crònica és del Néstor Gómez.
25: Els ruixats i les tempestes que aquesta tarda i vespre han descarregat amb ganes a punts del Pirineu i Prepirineu han deixat quantitats a l'entorn dels 40 litres per metre quadrat a Bonaigua, cap al Pallars Sobirà, i també a punts de l'Berguedà, destacant, per exemple, 36 litres a Sant Jordi de Cercs. Unes precipitacions que tenen les hores comptades desapareixeran amb l'arribada de la nit. I tot això per donar pas a un dimecres, dia de l'eclipsi, amb el cel serè de matinada, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada de poca importància i, el més important, el temps que farà demà a la tarda. Un dimecres a la tarda amb aparició de ruixats dispersos, que no tenen res a veure amb els intensos d'avui, sinó dispersos febles, localment moderats, al Pirineu i al Prepirineu. Aquests núvols del Pirineu, del nord del país, faran la guitza si el que volem és veure l'eclipsi parcial que hi haurà al nord de Catalunya. Cap al centre, cap a l'àrea de la Catalunya central, però sobretot de ponent, el que lluirà a l'hora de l'eclipsi és el sol i es veurà totalment en perfecció. I, en canvi, cap a les Terres de l'Ebre les condicions són favorables, però no descartem la possibilitat de que aparegui algun núvol baix al massís dels Ports. La part bona és que de tempestes el sistema ibèric que podria fer ombra a l'eclipsi no se n'espera. I atenció si teniu com a destinació viatjar cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè demà farà molta calor. Com hem d'anar en previsió, les temperatures al migdia seran molt altes, màximes que s'esperen a l'entorn dels 37 a 39 graus, tant a l'interior de les Terres de l'Ebre com a Ponent. Temperatures també molt altes, les que s'esperen a la Catalunya central, a l'entorn dels 36 graus i força xafogó a la façana costanera.
2: Ara passen 2:15 de la nit. Demà començarà a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos, perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. El canvi més significatiu serà l'eliminació dels envasos d'un sol ús, en un pla que s'anirà desplegant de manera gradual. El repassem ara amb Roger Santaló i Marc Camps.
5: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
6: El primer canvi, el 12 d'agost.
5: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
6: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
5: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
6: 2030, adéu als envasos d'un sol ús.
5: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
6: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
5: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
2: I us expliquem ara que els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació juvenil ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la seva família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García és la secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
7: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
2: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre aquesta crisi de l'emancipació. I la Comissió Europea ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els coneguts com a Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia. En total, des del 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar algunes reformes que li demana Europa. Les d'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat l'arribada d'aquests diners europeus a través de les xarxes socials, on ha destacat que ja estan treballant en la setena i última sol·licitud que queda, alhora que acaben les reformes acordades amb Europa.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: De la pàgina internacional, un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un vaixell mercant de bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran. Així ho ha informat l'alt comandament nord-americà. Aquest atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap al fi de la guerra. Això s'ha notat al mercat del petroli, en què el Brent, el preu del barril de petroli Brent, ha tornat a pujar al voltant dels $90 al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bab el-Mandeb, la porta del Mar Roig. En el primer atac, contra un vaixell mercant, han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els hutis, transportava material militar. I avui també una notícia destacada de l'àmbit internacional. Venezuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes amb Tel Aviv el 2009
11: com a mostra de rebuig als atacs israelians a la guerra de Gaza, que va deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués al president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. D'altra banda, Colòmbia ha trencat el consens internacional sobre els alts del Golan i ha reconegut com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern de Belardo de la Espriella i l'ha presa enmig de la crisi pel terratrèmol al seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement dels alts del Golan després dels Estats Units. I per tancar aquest bloc d'informacions de l'àmbit internacional, us explicarem que han condemnat a mort el president deposat sirià, Bashar al-Assad, per crims de guerra i contra la humanitat. Un tribunal sirià l'ha jutjat des de l'abril en rebel·lia. Recordem que ha refugiat a Rússia des del desembre de 2024. Davant d'això, a Damasc, hi ha hagut un esclat de joia en saber-se el veredicte per desenes de familiars de víctimes. El tribunal també ha condemnat el seu germà Maher i diversos exfuncionaris en les primeres sentències contra l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. Es calcula que van morir més de 500.000 de persones i milions més van ser desplaçades. El Parlament ha aprovat el projecte de llei per abolir la pena de mort al Líban, per cert. Això així es converteix en el primer país del Pròxim Orient que fa aquest pas. El text especifica que els delictes comesos abans seran castigats amb cadena perpètua. De fet, feia més de 20 anys que no l'aplicava. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
11: A 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona, els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. La festa serà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema per decorar els carrers i se centraran en la pel·lícula La saga del Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica a diversos moments d'aquesta saga. El barri de Gràcia és un dels que té més habitatges d'ús turístic a la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
12: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual cosa ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
11: Tot i això, asseguren que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts al barri de Gràcia.
10: Esports.
11: Fins que siguin 2:15 amb el Pau Dax. Bona nit.
13: Bona nit. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, està disputant en aquests moments la final del salt de llargada. Guerra ha fet ja 3 intents i el seu millor salt per ara ha estat de 7 metres i 73 centímetres. Per ara, doncs, seria 9è i quedaria fora de les medalles. I acaba de competir fa pocs minuts la manresana Mònica Clemente en la prova de classificació del salt de perxa femení. Clemente no s'ha pogut classificar després d'acabar 15a. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar 5a a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps de 1 minut, 58 segons i 52 centèsimes. Rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar 5è la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí, ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, han acabat penúltim la seva sèrie, i la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques, ha acabat 5a la seva semifinal.
10: 3CAT Info.
13: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casado i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Caçador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cugarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. Sobre Ferran Torres, precisament, el Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Avui ha parlat justament l'entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, que no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran demà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
9: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
13: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest vespre per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
14: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
13: La final dels 100 metres lliures es disputarà demà a la tarda. També han competit fa poc més d'una hora els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha nedat amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 segons 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Casa de Vall s'ha mostrat satisfet.
15: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
13: Abans, també aquesta tarda, ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres d'esquena, a només 42 centèsimes d'aconseguir la medalla de bronze.

0: Ara són 11:15. A aquesta hora 3 Cat Info us destaquem que ja ha engegat el compte enrere per l'eclipsi total que es viurà demà a Catalunya. S'ha activat des de l'amfiteatre Romà de Tarragona en un acte institucional encapçalat pel president Salvador Illa. Illa ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi i demana també respecte al medi natural. A Lleida, la paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Colòmbia busca supervivents sota la runa pel terratrèmol d'aquest dilluns de magnitud 7,4 que ha causat almenys 200 morts, segons les autoritats regionals. El Servei Geològic Colombià ha registrat 47 rèpliques del sisme. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que hi ha 164 espanyols sense localitzar, tot i que de moment no consta cap víctima. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada cap al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà tothom que intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Són alguns dels titulars d'aquest dimarts 11 d'agost de 2026. A partir d'ara també us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona incorporarà un centenar de noves càmeres de videovigilància abans que acabi l'any en diversos punts de la ciutat. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, diu que vol reforçar la vigilància a la via pública amb la previsió de superar el 500.000 de càmeres de vigilància el 2027. I la policia francesa ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó al centre del país. Segons la gendarmeria, en 2 mesos els drons van fer 1.800 entregues, sempre en horari de nit, quan els aparells volen a les fosques. Els funcionaris dels centres tenen por que aquest sigui un primer pas i que en un futur s'utilitzin els drons per enviar armes a les presons. En esports, què destaques, Pau Dax?
1: Que el nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, amb rècord d'Espanya i només superat pel campió olímpic romanès David Popovici. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles també han batut el rècord d'Espanya, però s'han quedat sense medalla en acabar 6è l'equip espanyol. I el Barça ha confirmat que Roni Verdaggi ha patit una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan, una lesió que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024.
0: Pel que fa al temps, els ruixats que han descarregat amb força al nord de Catalunya desapareixeran ara aquesta nit. Aquest dimecres, dia de l'eclipsi, el temps serà assolellat en general, amb alguns ruixats de tarda, això sí, al Pirineu. Hi haurà sol a ponent i algun núvol baix puntual a les Terres de l'Ebre. Aquest dimecres, la calor s'intensificarà. Ara passen 3 minuts de 11:15 de la nit i ja ha començat el compte enrere per l'eclipsi.
2: Endavant!
0: Aquest ha sigut el moment exacte en què s'ha premut el botó, en què s'ha activat el compte enrere oficial per l'eclipsi de demà. Un acte que s'ha fet al Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. I és que, justament, Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i de Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Unitat Mòbil 11 de Tarragona, Ricard Buigas.
3: Ha estat un acte contrarrellotge per arribar justets per poder pulsar aquest compte enrere a la mateixa hora en què demà l'eclipsi serà total. El president Salvador Illa ha demanat seny per gaudir amb seguretat de l'esdeveniment.
4: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això. Em deia també Josep Antoni que demà el problema no és l'eclipsi, el problema és el sol. No es pot mirar directament el sol i normalment no anem mirant el sol. Però demà, com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que demà gaudirem molt especialment des de Tarragona.
3: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha obert l'acte, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic.
5: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement. Donem avui el tret de sortida d'una experiència que ens recorda la força de la ciència i de la convivència.
3: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que ha estat la tercera persona que també ha marcat aquest pulsador, ha dit que esdeveniments com aquest estimulen noves vocacions científiques, perquè, de fet, a banda de l'espectacle de la natura, diuen que aquest és un bon moment també per divulgar la ciència. Precisament per això, en aquest acte també ha comptat amb la presència de l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, al Premi Nobel Física del 2019 de Viequelot, o l'astrofísic Ignasi Rivas. L'acte aquí a Tarragona ha acabat amb una explosió de confeti cara de cora, gran part de la gespa del parc de l'Amfiteatre Romà.
0: Doncs el tret de sortida d'aquests actes de l'eclipsi ha començat hores abans des de la Seu Vella de Lleida, la Seu Vella que serà demà un dels punts habilitats per observar l'eclipsi amb seguretat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que l'eclipsi desperti entre els joves la curiositat per la ciència. Una ciutat, la de Lleida, on la Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit a moltes de les farmàcies i òptiques. Es poden recollir a les oficines de turisme preferentment, i també al mateix Palau de la Paeria. Ho explicava l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
6: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
2: Com a punt històric, en l'acte s'ha difós que el rei Jaume I, que va ser coronat al turó de la Seu Vella, ja va certificar un eclipsi solar l'any 1239 des de Montpeller.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. La consigna principal pels conductors és que les sortides demà es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista AP7, al sud del país. En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
7: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: Els camions no podran circular en tota la tarda per la P7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar 80 km per hora. Els Mossos d'Esquadra desplegaran demà 700 agents, 180 dels quals especialitzats en trànsit. Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. Aquest regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc, perquè no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'eclipsi. 3CAT Info. 3CAT Info. El govern colombià xifra en 181 el nombre de morts pel terratrèmol que va sacsejar ahir diverses zones del país. La xifra difereix en 59 víctimes de la que han donat les autoritats regionals, que registren almenys 240 morts. Segons el nou president de Colòmbia, Abelardo de las Priella, també hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, incloent-hi els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, que és a l'oest del país. També ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
8: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant serralades, valls i la majestuositat del paisatge colombià de muntanya, vies i carreteres vitals, fonamentals per intentar ajudar els afectats d'aquest sisme a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
9: Ara necesitamos linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra. Eso.
10: Yo también salí temprano para el trabajo y mire, nos encontramos con esto. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si està viva o mort.
8: El govern colombià ha enviat fins a aquesta zona, a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres, escamots militars especialitzats en rescat i també enginyers, amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
11: Todavía tenemos una ventana grande, tenemos aproximadamente 24 horas más para poder encontrar esperanza o tener esperanza de vida. Nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
8: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de las Priella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
12: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad a las víctimas, a sus familias, por tanto dolor. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional. Una tragedia como esta enluta a toda Colombia.
8: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats pel que pugui passar en les properes hores i els propers dies, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: Gràcies, Joan. Per cert, que la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana per aquest terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, amb el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
13: Les darreres hores era parlar doncs, amb els membres de la comunitat catalana, dependents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs, estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Recordem que uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia.
14: 3CAT Info.
0: El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada massiva aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Brujats.
15: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
16: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
15: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
16: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
15: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
17: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
15: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: Per cert, que el govern espanyol demana a la Fiscalia que mogui fitxa contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar immigrants a Ceuta. Igualtat creu que paraules com aquestes de José María Figueredo són constitutives d'un delicte d'odi.
18: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando, uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: La petició de la Moncloa se suma a les dues denúncies que la Fiscalia ja ha rebut contra aquest dirigent ultra.
14: 3CAT Info.
0: De seguida arribarem a 3:15, obrirem àrea de servei, però primer una informació justament de serveis pel que fa a la mobilitat en ferrocarrils de la Generalitat, en aquest cas, perquè avui han començat les obres entre les estacions de Gràcia i Sarrià de ferrocarrils de la Generalitat i fa que aquest tram estigui tallat des d'avui i fins al 23 d'agost. Per connectar aquestes dues estacions s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos on hi ha hagut cues destacades en aquest primer dia, sobretot a les hores de més afluència. Molts usuaris no sabien que el seu trajecte quedaria alterat i això ha complicat l'arribada al seu destí.
19: Estàvem flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
20: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: Recordeu, doncs, si sou usuaris d'aquests trens o els heu d'utilitzar pròximament, tingueu en compte les estacions de Gràcia i Sarrià de ferrocarrils de la Generalitat. Aquest tram estarà tallat per obres des d'ara i fins al 23 d'agost.
14: El temps.
0: Tres quarts d'onze, la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
1: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la forta inestabilitat a punts del Prepirineu. Ha descarregat durant aquesta tarda i vespre al Pirineu i Prepirineu amb unes quantitats a l'entorn dels 40 litres per metre quadrat a punts del Pallars Sobirà i també del Berguedà, acompanyats de calamarsa i en alguns casos també de pedra que s'ha arribat a donar, per exemple, a l'àrea de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès. Tot això amb unes precipitacions que desapareixeran a mesura que avança la nit, sobretot cap als vols de mitjanit. I tot per donar pas a un dimecres que en principi començarà força estable, dia de l'eclipse amb un matí assolellat, i a la tarda s'espera que apareguin ruixats i tempestes en alguns punts del Pirineu, de forma dispersa, sense deixar calamarsades, sense deixar pedregades, ni que siguin intenses, però sí que poden ser febles o moderades, però sobretot faran la guitza a tots aquells que volen veure l'eclipse parcial del sol al nord del país. En canvi, l'eclipse es veurà perfectament a l'àrea del Pla de Lleida amb el cel completament serè i cap al sud del país la situació és favorable, però no descartem la possibilitat de que aparegui algun núvol sobre el massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. Això caldrà confirmar una miqueta més de cara a demà. I atenció també a les temperatures, perquè demà farà moltíssima calor. En previsió de fer desplaçament amb suficient temps per arribar a lloc a l'hora, doncs les temperatures seran molt altes durant les hores centrals del dia. S'esperen valors que cap a ponent poden arribar als 39 graus i als 38 a bona part de l'interior de les Terres de l'Ebre.
14: Trescat Info. Trescat Info.
0: Estem acabant aquest dimarts 11 d'agost de 2026. Us expliquem a Trescat Info que el Consell de Garanties Estatutàries avala la llei de cambres que està tramitant al Parlament. Per unanimitat, l'òrgan consultiu ha resolt que la proposta impulsada pel PSC, Junts, Esquerra i el PP encaixa tant amb l'Estatut com amb la Constitució, també pel que fa a les conegudes com a cadires de plata. Són les vocalies de les cambres que el text permet reservar a les empreses que més diners hi aportin. Era aquest el motiu principal pel qual els Comuns i la CUP van decidir portar aquesta norma al Consell de Garanties. Superat aquest procediment, la proposició de llei per actualitzar el sistema cameral català i regular-ne les relacions amb les administracions públiques podrà seguir el seu curs al Parlament, això sí, ja a partir de setembre, quan es reprengui el curs polític. I abans que acabi aquest any, Barcelona desplegarà un ambiciós pla de càmeres de videovigilància en diverses zones de la ciutat, un pla que no s'acabarà aquest 2026, sinó que continuarà estenent-se l'any vinent. De moment, es treballarà al Parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i també els carrers on hi ha més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, defensa que la instal·lació d'aquestes noves càmeres de videovigilància reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
21: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional

0: només se'ls sent, però no se'ls pot veure. Els funcionaris de les presons al centre de França tenen por que, en un futur, aquests drons serveixin per enviar-hi armes. Així ho han revelat fonts sindicals de l'agència France Press. La gendarmeria reconeix que aquesta activitat delictiva va a més, com ho demostren les xifres. Fa dos anys es van detectar més de 800 vols de drons i l'any passat ja van ser uns 5.000.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Obrim ara pàgina cultural a 3Cat Info quan falten poc més de 10 minuts per arribar a les 11 de la nit. I comencem al Pirineu, a la Cerdanya, concretament al municipi de Das. En aquesta població ha reobert portes l'església parroquial, que feia 7 anys que estava tancada. Les obres de rehabilitació s'han culminat amb unes noves pintures d'estil contemporani sorprenents que ha pintat l'artista local Penélope Clot. Informa des de Das Joaquim Albalate.
2: L'església, construïda el 1901, estava en molt mal estat i unes esquerres amenaçaven de fer-la caure. Ara reobert després d'uns treballs integrals de rehabilitació i també estrena pintures murals de l'artista local Penélope Clot, inspirades en el patró de la parròquia, Sant Llorenç.
3: La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
2: El projecte va néixer d'un somni de la mateixa artista que l'ha executat els últims dos mesos. L'església es va inaugurar dilluns durant la festa major del poble.
0: I ha mort el 100 anys Jordi Vila-Badal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser el president del CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores, feia aquestes declaracions.
4: Gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, a Cuixà, juntament amb altres monjos de Montserrat, contraris al règim franquista. Poc després va deixar els hàbits i va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i més tard va impulsar l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Segons ha comunicat la família, no es preveu cap acte de comiat públic. I encara de la pàgina cultural, el Festival Internacional de Música de Cambrils, el Baix Camp, ha tancat la 51a edició amb prop de 20.000 espectadors. L'organització celebra la bona acollida que han tingut els concerts que s'han fet en nous espais que no s'havien utilitzat fins ara d'aquesta població. Ens ho explica des de Tarragona la Clara Chavarría Domingo.
5: La cantant Ana Torroja va cloure ahir una edició amb una quinzena de recitals en què han destacat també concerts com el de Joan Dausà o Siloé. En total, des del 30 de juliol fins ahir, per Cambrils han passat uns 20.000 espectadors, una xifra que s'acosta a la que s'havia previst des de l'organització. Isaac Alvesa, un dels organitzadors, repassa alguns dels moments dels recitals més destacats del festival, dels quals s'han exhaurit les entrades.
6: Siloé, que va ser una de les sorpreses del festival, també el concert de Joan Dausà i el concert del Club Nàutic i del Parc Samà de la Gran Chapelle, un concert també especial per nosaltres perquè era la formació que també ens connectava amb el passat.
5: De cara a l'edició de l'any que ve, la voluntat és continuar apostant per la fórmula descentralitzada de concerts en diferents punts del municipi.

0: A la població de Sort, al Pallars Sobirà, hi ha malestar, hi ha molèsties entre la ciutadania per culpa d'unes obres de remodelació a l'estadi d'estil lliure de caiac. L'Ajuntament considera que aquestes obres són imprescindibles per poder acollir el Campionat del Món de Piragüisme d'Aigües Braves, que s'ha de fer l'any vinent, però la veritat és que l'actuació impedeix que es pugui utilitzar un tram del riu del Noguera Pallaresa, i això ha generat queixes entre usuaris, veïns i visitants que hi estan de pas aquests dies. Ens ho explica des de Sort el Pau Rovira.
1: L'actuació culminarà la remodelació iniciada l'any 2019 i convertirà l'estadi en un equipament de referència internacional per a la pràctica del caiac freestyle. El projecte forma part de les inversions vinculades al Mundial del 2027. Les obres, però, afecten un tram d'uns 200 metres aigües avall de l'estadi i es mantindran durant aproximadament 5 mesos. Els veïns lamenten no poder-hi accedir.
2: Fatal, perquè nosaltres cada any anem a banyar-nos a aquell riu.
3: Amb la calor que estem passant, és molt indignant.
4: Si fa molta, molta, molta calor i no tens piscina, pues no hauríem

0: tancar el riu.
1: El sector turístic també se'n ressent. Florida Dulcet, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura de la Comarca.
2: Nosaltres estem molt contents de que es faci aquesta instal·lació. Dit això, fa 4 anys que hi havia aquest campionat del món i durant aquest temps crec que es podia buscar unes dates d'executar aquestes obres que no perjudiquessin el sector turístic com ens estan fent.
1: L'Ajuntament, de la seva banda, admet les molèsties, especialment en plena temporada d'estiu, però assegura que no hi havia marge per executar els treballs en una altra època. És l'alcalde de Sort, Baldo Ferrer.
3: El de gel, ens trobem que són èpoques amb les que no es pot entrar al riu, també ens trobem que amb els permisos per entrar al medi natural i després amb què ho has de coordinar amb l'època de fresa de la truita.
1: Les obres duraran encara 5 mesos més.
4: I d'unes obres polèmiques al Pirineu a unes obres esperades, en aquest cas, a Girona. Són les de l'edifici del nou Institut de Secundària Ermessenda de Girona, que seran una realitat d'aquí 4 anys. Girona, Fèlix Martín.
5: El director territorial del Departament d'Educació Girona, Miquel Mercè, ha destacat que finalment s'hagi acabat amb el conflicte i els tècnics puguin començar a treballar. Ha concretat el calendari del projecte.
6: I a partir d'aquí, doncs, l'entrada de tècnics perquè fa totes les mides per fer el projecte. Hi ha la previsió de 2 anys per fer tota aquesta part més burocràtica de projecte i 2 anys els dos següents d'obres de remodelació de l'edifici. Esperem que tot vagi bé i que aquests 4 anys no s'hagin d'allargar.
5: De les naus de l'antiga fàbrica Simón de Girona, ocupades durant molts anys, s'aprofitarà l'estructura per fer-hi en una part l'institut i en l'altra la nova seu de l'escola d'adults.
7: Esports.
4: Fins al punt de les 11 amb el Pau Dax. Bona nit.
8: Bona nit. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat 9è a la final de salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres. També ha competit fa poca estona la manresana Mònica Clemente en la prova de classificació de perxa femení. Clemente no s'ha pogut classificar després d'acabar 15a. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjan, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar 5a a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. Més resultats d'aquest matí dels atletes catalans. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Lorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar 5è la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat 5a la seva semifinal.
7: 3CAT Info.
8: El Barça ha confirmat avui que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer ahir a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà pel quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casado i Héctor Fort, que han fet treball de camp aquest matí a l'entrenament, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat avui als entrenaments i demà ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Avui ha parlat precisament l'entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, que no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran demà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
9: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10, hace 2 días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
8: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat aquest vespre per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes, només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
0: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
8: La final dels 100 lliures es disputarà demà a la tarda. També han competit fa aquest vespre els catalans Nil Cadavall i Irene Ciércoles en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha nedat amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 segons 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Casadevall s'ha mostrat satisfet i abans que ell ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena de la final dels 200 metres esquena, a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze.
7: Trescat Info.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra en los ojos.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï sent zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seuvella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: We're not really sure yet, so we will have a drive.
16: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui demà i ja veurem on el veiem.
15: Where we want to have a look.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes, i és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
17: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
18: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
17: Els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit, i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc. I no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes, com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
19: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoas, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de niebla a Huelva perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
20: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts, el govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
22: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
23: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
22: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
23: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
22: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
24: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
22: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts el Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta a donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa s'assuma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. La comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar, i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de Laspriella i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any, que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'Estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultad no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Verdaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casadó i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casadó traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
8: No, es una situación surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
7: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
9: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
12: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
7: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.
2: 3CAT Info.
0: Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans del país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme, Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president, Abelardo de la Espriella, ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ara necessitem més linternes i gafes perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entran los ojos.
4: Nos encontramos con esto. No sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida Nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no hi consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:15.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi d'aquest dimecres. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
10: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
14: La Lluna es situarà davant del Sol amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna en alguns jocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
10: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
14: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
10: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
14: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs que es vegi només amb un eclipsi.
10: I repassem l'horari.
14: Pels 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
10: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Venteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
1: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre perquè, tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil, no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us oblideu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanés, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys. Va deixar més de mig milió de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels $90 al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bapt al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2020.

0: prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
1: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
0: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
2: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona està tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
3: Estàvem flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
4: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
2: Tarda no hi ha hagut problemes, hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de Siemen, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
6: Gran part de la societat té la consciència que som una nació i que són això en ple dret.
2: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
6: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a cuixar, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
2: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, reflexions d'un agnòstic, amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
7: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
2: Tot i això, Font...

0: Assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la festa major també als nouvinguts.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casado i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
3: No, és una situació surrealista. No... No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
2: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
4: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo... Pues nada mal.
2: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
5: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
2: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest Europeu de Natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sakura Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar quinzena. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. i la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estatge de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que ha acabat de disputar l'Europeu Sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els 3 fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Smaramson i Oriol Sanfelipe.
1: Trescat Info.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casado i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ahora necesitamos es linternas y gafas, porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entran los ojos.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats d'aprimar el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: We're not really sure yet, so we will have a drive.
16: No estem segurs encara. Voltarem una mica avui demà i ja veurem on el veiem.
15: Where we want to have a look.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
17: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per la 7 en comptes de la P7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
18: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
17: Els camions no podran circular tota la tarda per la P7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del COS.
19: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoas, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de niebla a Huelva perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
20: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu, cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
22: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
23: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
22: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix al Bares, els que es plantegen entrar en els propers dies, que no perdin el temps.
23: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
22: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
24: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
22: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. La comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de Laspriella i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretari confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer, i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
8: No, es una situación surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. Los brasileños, el brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
7: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
9: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
12: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
7: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.

0: Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president Abelardo de la Espriella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ara necessitamos es linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entran los ojos.
4: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida Nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no hi consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, hi ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:15.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi d'aquest dimecres. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
10: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
14: La Lluna es situarà davant del Sol amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna en alguns jocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
10: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
14: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
10: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
14: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs que es vegi només amb un eclipsi.
10: I repassem l'horari.
14: Pels 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
10: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Benteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Benteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable el trípode i evitar els zooms.
1: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us obligueu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanés, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys, va deixar més de mig milió de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels $90 al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bab al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També

0: i això els ha complicat l'arribada al destí.
1: Estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
2: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: Tarda no hi ha hagut problemes, hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
4: Gran part de la societat té la consciència que som una nació i que són això en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
4: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a cuixar, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, reflexions d'un agnòstic, amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
5: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
3: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
6: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Caçador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi, s'ha dit, i Caçador

0: traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que en el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
1: No, és una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
0: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
2: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo... Pues nada mal.
0: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
3: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
0: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sacura-Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar quinzena. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estaig de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que acaba de disputar l'Europeu Sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Maramson i Oriol Sanfelipe.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals arriben la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casado i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ahora necesitamos linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entran los ojos.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA Ellen Baker o el Premi Nobel de Física del 2019 Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
16: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per la 7 en comptes de la P7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
17: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
16: Els camions no podran circular tota la tarda per la P7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit, i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
18: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoes, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de Niebla a Huelva perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
19: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts, el govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
21: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
22: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
21: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix al Bares, els que es plantegen entrar en els propers dies, que no perdin el temps.
22: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
21: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
23: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
21: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta a donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. La comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de las Priella i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per a un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'Estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretari confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
8: No, es una situación surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
7: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
9: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Casa Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
24: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
7: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.

0: Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la Plataforma pel Dret a Decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casado i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixts, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president Abelardo de la Espriella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ahora necesitamos es linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra. Eso.
4: Nos encontramos con esto. No sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida, nosotros o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no hi consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs continuï sent zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:15.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi de demà d'aquest dimecres. S'ha fet des del parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats d'aprimar el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que ho direm molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
10: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
14: La Lluna es situarà davant del Sol amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna amb alguns jocs de la Terra el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
10: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
14: La majoria passen sobretot a zones del mar, per tant és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
10: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
14: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs que es vegi només amb un eclipsi.
10: I repassem l'horari.
14: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
10: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Venteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
1: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us oblideu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanés, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys. Va deixar més de mig milió de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels $90 al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bapt al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu, cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona està tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat.

0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de Ciemen, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
2: Gran part de la societat té la consciència que som una nació. I que són això en ple dret.
1: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
2: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixà, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
1: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, reflexions d'un agnòstic, amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
3: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
1: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
0: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
4: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casado i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que, el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs.

0: ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
1: No, es una situación surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
0: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
2: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
0: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
3: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
0: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sakura Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar quinzena. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estatge de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que ha acabat de disputar l'Europeu Sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els 3 fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Maramson i Oriol Sanfelipe.

Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals